Ocupació i Joventut organitzen un taller de recerca de feina per joves d'aquest mes de juny. L'àrea de joventut de Palafolls, en col·laboració amb el programa de suport a l'ocupació juvenil del Maresme, dura a terme un taller pràctic de recerca de feina adreçat a joves a partir de 16 anys. La formació tindrà lloc el 30 de juny en horari de 10 a 12 del matí a les instal·lacions de Can Batlle. L'objectiu principal d'aquesta sessió és dotar els i les joves de les eines i recursos necessaris per encarar el mercat laboral amb èxit. Durant el taller s'aprendrà a elaborar currículums i es donaran a conèixer diferents estratègies i canals per acompanyar-los en el procés de trobar una ocupació. Des de l'organització s'ha remarcat que per poder assistir-hi és obligatori realitzar una inscripció prèvia. Els joves interessats han de posar-se en contacte directament amb Joventut de Palafolls o bé amb el Servei de Suport d'Ocupació Juvenil per formalitzar el registre. Aquesta activitat busca centralitzar els recursos i oferir un acompanyament personalitzat a tots aquells nois i noies de la vila que vulguin millorar la seva ocupabilitat. I malgrat de mar, tirarà endavant un pla d'impuls del català i s'unirà al Consorci per a la Normalització Lingüística. L'Ajuntament de Malgrat ha anunciat que elaborarà un pla municipal d'impuls del català

0: català per tal de protegir i fomentar l'ús de la llengua al municipi. Aquesta decisió s'ha pres en el marc de l'aprovació d'una moció en suport al Pacte Nacional per la Llengua durant la sessió ordinària del ple municipal del maig. A més d'aquest nou pla municipal, el consistori iniciarà també els tràmits per adherir-se al Consorci per la Normalització Lingüística. La proposta presentada pel grup municipal, malgrat ens mou, defensa que el català és la columna vertebral de la identitat nacional i una eina fonamental de cohesió i de futur. La moció va rebre el vot favorable de tots els grups municipals, a excepció del PP, que no estava present a la sala en el moment de la votació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
1: Ràdio! Un 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
2: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
3: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
1: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dijous 4 de juny de 2026. L'enquesta més massiva sobre el cost de la vida tindrà punt de recollida a Premià de Mar aquest dissabte. Sergi Ferrer.
4: La comarca del Maresme tindrà aquest dissabte 5 taules informatives des d'on es recolliran respostes a la macroenquesta que es vol fer a tot el país en el marc de la campanya Ens costa la vida, una d'elles a Premià de Mar.
1: I creix la preocupació veïnal per l'ocupació de l'hotel Montrosa de Calella, Sergi.
4: Des que va tancar en època Covid, hi ha hagut diverses entrades i algun conflicte a l'hotel Montrosa, però res a veure amb el nivell de conflictivitat que s'hi registra actualment i que denuncia el veïnat de la zona.
1: L'Ajuntament de Malgrat impulsa la reactivació de l'Associació d'Empreses dels Polígons. Ona Malgrat.
5: L'Ajuntament aposta per reactivar l'Associació d'Empreses dels Polígons, l'EPIM, amb l'objectiu de buscar una veu col·lectiva que permeti recollir les necessitats i reptes de les empreses dels polígons industrials, el de Camp Patalina i el de la Pomereda.
1: Ocupació i Joventut organitzen un taller de recerca de feina per a joves aquest mes de juny a Palafolls. Milena Morilla.
6: Durant la sessió s'ensenyarà a elaborar currículums de forma efectiva i es donaran a conèixer diferents estratègies i canals per moure's amb èxit en el mercat laboral actual.
1: I Canet farà una nova edició de la taula local d'habitatge, Dani Grau.
7: L'objectiu d'aquesta mesa és agrupar persones a títol individual, entitats socials, professionals i agents en el territori que vulguin contribuir a construir respostes compartides a les necessitats d'habitatge del nostre municipi.

0: Bona tarda. L'enquesta més massiva sobre el cost de la vida tindrà punt de recollida a Premià de Mar i serà aquest dissabte. Sergi Ferrer, bona tarda.
1: Bona tarda. La comarca del Maresme tindrà aquest dissabte 5 taules informatives des d'on es recolliran respostes a la macroenquesta que es vol fer a tot el país en el marc de la campanya Ens costa la vida, una d'elles a Premià de Mar. Es tracta d'una campanya impulsada per una xarxa d'entitats per l'habitatge, sindicats alternatius i altres organitzacions populars que denuncia les dificultats actuals en matèria habitacional i salarial que, com diem, aquest dissabte inclou, segons afirmen ells mateixos, l'enquesta més massiva que s'hagi fet mai al país sobre el cost de vida. A Premià de Mar, el punt de recollida estarà a la plaça dels Països Catalans entre les 6 de la tarda i les 8 del vespre. Les altres parades maresmenques estaran a Mataró, al Masnou, Canet i Pineda. Segons el manifest que han fet públic les entitats impulsores, fa anys que vivim una ofensiva sostinguda contra les condicions de vida de la classe treballadora i treballar ja no garanteix viure amb dignitat ni cobrar un salari no assegura accedir a un habitatge digne. Per tal de dur a terme l'enquesta a tot el país, el contingut de la qual no s'ha fet públic, els organitzadors han estat fent una crida per reclutar fins a 1.000 voluntaris que treballaran pel territori per parelles. A l'àmbit del Maresme, les dues entitats que formen part del grup organitzador són la Xarxa pel Dret a l'Habitatge i el Sindicat de Llogateres.
0: Gràcies. I Madrid flexibilitza de cop les regles fiscals per als ajuntaments i Premià de Mar es deslliurà d'aplicar el PEF aprovat fa dues setmanes. Martí Capçada, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Així és, dues setmanes després que s'aprovés el ple, el pla econòmic financer queda en suspens i l'Ajuntament evitarà haver de frenar i ajornar inversions aquest any i el 2027. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts diverses propostes enfocades al finançament local i autonòmic i una d'elles eximeix excepcionalment de presentar un pla econòmic financer als ajuntaments que hagin incomplert l'objectiu d'estabilitat pressupostària o la regla de la despesa per aquest exercici i el de l'any vinent, sempre que l'incompliment es degui a l'ús del romanent per despeses generals o a un excés de finançament afectat procedent de la liquidació del pressupost de l'exercici anterior. Un altre requisit que es demana i que Premià de Mar compleix amb escreix és que mantenir-se dins dels terminis legals de pagament als proveïdors. Recordem que el pla econòmic financer que va aprovar el ple, que estava molt motivat per un excés d'inversions durant el 2025 que superava els límits de la regla de la despesa, hauria obligat l'Ajuntament a contenir la inversió i fins i tot ajornar actuacions durant aquest any i el 2027. En concret, segons ens explicava la setmana passada la regidora d'Hisenda, Marta Ariño, l'any passat es va produir una desviació de 1,8 milions d'euros que ara obligaria, si el pla econòmic financer continués en vigor, a contenir despeses durant aquest any, bé ajornant actuacions o bé obtenint ingressos en subvencions per valor de 835.000 euros l'any 2026 i de 450.000 euros el 2027. Després de la mesura descartada per Madrid, tornem a la casella de sortida i es mantenen tots els plans en inversió que constaven al pressupost de 2026. Val a dir que el decret del govern de Madrid no estableix a través de quin tràmit els consistoris que ja han aprovat un pla financer poden deixar en suspens la mesura i Premià de Mar està estudiant com fer-ho. És probable que de la mateixa manera que es va aprovar en seu plenària, ara calgui també aixecar la mesura per mitjà d'una votació al ple, segons ens apunten des de gerència de l'Ajuntament.
0: Més qüestions pel que fa a l'àmbit de societat. Creix la preocupació veïnal per l'ocupació de l'hotel Montrosa de Calella. Sergi Ferrer.
1: Des que va tancar en època Covid hi ha hagut diverses entrades i algun conflicte a l'hotel Montrosa, però res a veure amb el nivell de conflictivitat que s'hi registra actualment i que denuncia el veïnat de la zona. La inquietud i preocupació ha anat en augment en els últims mesos, coincidint amb l'arribada de més persones al recinte. Hi ha cap a una quinzena d'ocupants instal·lats en una construcció annexa que antigament funcionava com a bar de la piscina exterior de l'hotel. A l'accés hi han col·locat una tanca metàl·lica. Està situada al costat de l'antiga discoteca Bob's, ubicada a la planta soterrània i que la separa de l'edifici principal de l'hotel, de planta baixa i 6 d'alçada, amb una terrassa superior. No consta que hagin accedit a la resta d'espais. Els veïns parlen de discussions i baralles constants entre les persones que hi pernocten, especialment de nit i matinada, amb intervencions de policia local i Mossos d'Esquadra i puntualment la presència d'ambulàncies per atendre ferits. També expliquen que és habitual veure grups de persones a l'exterior de l'hotel consumint begudes i que en algunes ocasions s'adrecen als vianants amb actituds que qualifiquen intimidatòries. A tot plegat s'hi afegeix la degradació de l'espai. A l'entrada del recinte s'hi acumulen deixalles, objectes abandonats i carros de la compra, una imatge que, segons els veïns, agreuja la sensació d'abandonament del recinte situat en un punt destacat de la façana marítima en plena zona turística. Escoltem a una de les afectades.
3: Cada vegada hi ha més gent, hi ha baralles, hi ha insults, se fiquen en la gent que passa, si és gent jove, si és gent gran no li diuen res, tenen la vorera tota bruta, mengen o embruten, deixen les bosses per terra. Ha arribat un moment que fa por passar al vespre per allà davant. Al vespre vull dir les 9 de la nit o les 10. I entre ells, doncs ja es barallen entre ells.
1: La preocupació veïnal creix coincidint amb l'inici de la temporada turística en una de les zones de més afluència de visitants de Calella.
0: Seguim avançant. Fra Octavi Vilà reivindica més presència del català en la visita del Papa. Sergi, seguim amb tu.
1: Sí, polèmica per l'ús del català en els actes de la visita papal de la setmana vinent a Catalunya, després de transcendir que no estava contemplat durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, però sí durant la missa a l'interior del temple. El bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà, defensa que la llengua pròpia del país hauria de tenir un paper més rellevant pel simbolisme de l'acte i de la realitat lingüística. Són declaracions a 3CAT.
4: Que ha sigut més satisfactori que la benedicció de la Torre de Jesús que ha sigut en català. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades, les intervencions del Sant Pare, etc. És cert que ell s'expressa en anglès i en castellà, que són les seves llengües més utilitzades, però estant a Catalunya la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
1: Les paraules del bisbe de Girona es produïen després de la publicació del guió litúrgic de la visita papal que preveia l'ús del català durant la missa a l'interior de la basílica, però no en la benedicció exterior de la Torre de Jesús, un dels moments més simbòlics de l'estada de Lleó XIV a Catalunya, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Des de llavors, diferents representants de l'Església catalana, institucions i responsables polítics han defensat la necessitat de reforçar la presència de la llengua pròpia del país. La visita de Lleó XIV inclourà la celebració de la missa a la Sagrada Família, la benedicció de la nova torre dedicada a Jesucrist, una visita a Montserrat i un acte multitudinari previ a Montjuïc. Entre els assistents hi haurà una quarantena de feligresos de Calella vinculats a la parròquia, que dimarts vinent es desplaçaran en autocar.
0: I l'Ajuntament de Malgrat impulsa la reactivació de l'Associació d'Empreses dels Polígons. Ona Malgrat.
5: L'Ajuntament aposta per reactivar l'Associació d'Empreses dels Polígons, l'EPIM, amb l'objectiu de buscar una veu col·lectiva que permeti recollir les necessitats i reptes de les empreses dels dos polígons industrials, el de Campatalina i el de la Pomareda. La iniciativa s'emmarca dins d'un pla estratègic elaborat el 2024 amb el suport de l'empresa Cora Group. L'EPIM va celebrar dijous passat una assemblea general per, precisament, analitzar la situació actual de les dues zones industrials i establir fulls de ruta compartits. La trobada va comptar amb la participació de Carme Cernicharo, regidora d'Empresa, Ocupació i Inserció Laboral, Carme Ponsa, regidora d'Indústria, i Miquel Casajoana, regidor d'Hisenda i de Serveis Econòmics. En el transcurs de la sessió, l'empresariat va posar sobre la taula les principals preocupacions del sector en quatre eixos: mobilitat, seguretat, sostenibilitat i gestió de residus i connectivitat empresarial. Així ho explica la regidora Carme Cernicharo.
6: Vam parlar sobretot d'aquesta mobilitat. Per exemple, en el polígon de Campatalina, el repte de mobilitat és perquè són empreses molt petites, són petites naus, hi ha 125 empreses registrades, per tant hi ha molta furgoneta, sí que hi ha trailers, però hi ha molta mobilitat constant de vehicles. Van sortir reptes com la seguretat, no? Aquesta percepció d'inseguretat d'alguns treballadors quan surten per la nit, si hi ha menys il·luminació, si hi ha més il·luminació. També van sortir reptes de, inclús reptes entre ells, no? De connectivitat entre ells, de que es coneguin entre ells, que sàpiguen el que fan, com es poden ajudar, com poden mancomunar alguns serveis entre ells perquè els hi surtin més econòmics, com optimitzar, no, els recursos entre ells.
5: Per atendre aquestes demandes, l'Ajuntament ha previst noves reunions tècniques en les pròximes setmanes, entre les quals hi ha sessions informatives sobre el nou model de recollida de residus o la possibilitat de crear una taula de treball permanent de polígons. En l'àmbit digital, el consistori també ha anunciat la creació d'un nou espai web d'empresa i ocupació que inclourà un directori empresarial actualitzat, a més d'iniciatives com la creació d'un espai de coworking i diverses jornades formatives per a la tardor.
0: Gràcies. Seguim avançant. Ocupació i Joventut organitzen un taller de recerca de feina per a joves aquest mes de juny a Palafolls. Marina Morilla.
7: Així és, l'àrea de joventut de Palafolls, en col·laboració amb el programa de suport a l'ocupació juvenil del Maresme, farà un taller pràctic de recerca de feina adreçat a joves a partir dels 16 anys. La formació tindrà lloc el pròxim 30 de juny en horari de 10 del matí a 12 del migdia a Can Batlle. L'objectiu principal de la sessió és dotar els i les joves de les eines i recursos necessaris per encarar el mercat laboral amb èxit. S'aprendrà a elaborar currículums i es donaran a conèixer diferents estratègies i canals per acompanyar-los en el procés de trobar una ocupació. Des de l'organització s'ha remarcat que encara que aquest taller es faci a finals de mes, per poder assistir-hi és obligatori realitzar una inscripció prèvia i aquestes ja estan obertes. Els interessats han de posar-se en contacte directament amb Joventut de l'Ajuntament de Palafolls o amb el Servei de Suport d'Ocupació Juvenil per fer el seu registre. La iniciativa busca centralitzar els recursos i oferir un acompanyament personalitzat a tots aquells nois i noies de la vila i també dels municipis del voltant que vulguin millorar la seva ocupabilitat.
0: I Canet farà una nova edició de la taula local d'habitatge. Dani Grau, bona tarda.
8: Bona tarda. L'objectiu d'aquesta mesa és agrupar persones a títol individual, entitats socials, professionals i agents del territori que vulguin contribuir a construir respostes compartides a les necessitats d'habitatge del nostre municipi. Els objectius d'aquesta taula són analitzar la situació de l'habitatge a Canet, generar propostes i mesures per garantir el dret de l'habitatge, fer seguiment dels projectes i accions de l'Ajuntament en aquest àmbit i fer seguiment del programa local d'habitatge vigent. Aquest programa és un instrument de planificació i no reglada de contingut analític, estratègic i propositiu, a partir del qual es defineixen les polítiques locals d'habitatge pel municipi en un escenari temporal concret i amb l'objectiu de donar eines a l'Ajuntament per planificar globalment el disseny de les polítiques d'habitatge. Aquest programa d'actuació d'habitatge municipal diu que a Canet hi ha una elevada pressió sobre el mercat de lloguer amb poca oferta i molta demanda i que el parc d'habitatge està molt envellit. A més d'això, la que fa que tingui mala accessibilitat per la gent gran. En general, el pla planteja 5 objectius: gestionar i ampliar el patrimoni municipal d'habitatge, les mobilitzacions del parc vacant, millorar l'estat de conservació del parc residencial, donar suport a les problemàtiques de pagament i manteniment de l'habitatge i organitzar i gestionar els recursos municipals. La segona edició de la taula d'habitatge és prevista per la primera setmana de juliol.
0: Gràcies, Dani. Tordera engega la campanya de prevenció d'incendis forestals amb xerrades a totes les urbanitzacions. Marc Treserres.
9: Davant l'arribada anticipada de temperatures pròpies de l'estiu, l'Ajuntament de Tordera ha activat la seva campanya anual de prevenció d'incendis forestals. Amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania, el consistori ha anunciat un cicle de xerrades informatives que recorreran totes les urbanitzacions els propers dies 6, 13 i 20 de juny. Ho explica Joan Bascunyana, cap de Protecció Civil de Tordera.
10: Cada dissabte del mes de juny ho farem en totes les urbanitzacions que tenim a Tordera, perquè totes tenen aquest risc. Sí que és veritat que les que estan encadades cap al Montnegre, des de les Ferreres cap amunt, Roca Rosa, Can Camps, aquestes tenen doncs un especial perill perquè la massa forestal allà és molt més densa i molt més continuada. Llavors, en cas de que es produeixi un incendi allà, és molt més difícil de controlar que les que tenim, per exemple, més cap al mar.
9: No obstant això, les autoritats reconeixen que el risc és elevat a causa de la gran acumulació de massa forestal i les condicions climàtiques actuals. Per això, Massó insisteix que els veïns han de seguir unes pautes clares.
10: D'una banda, treballem la prevenció, perquè és el més important que hi ha. Com puc prevenir que des de la meva casa, des de la meva parcel·la, no s'iniciï un incendi forestal que després acabi afectant doncs el bosc, a la muntanya? I quines accions puc fer a la meva parcel·la perquè si m'arriba un incendi forestal els danys que pateixi sigui els mínim possible.
9: Segons les previsions, s'espera un estiu amb masses d'aire sec i càlid que, sumat a l'abundant sotabosc provocat per les pluges recents, fa que el risc d'incendi sigui alt. Els responsables municipals han fet una crida a la col·laboració ciutadana. Qualsevol columna de fum, per petita que sembli, s'ha de comunicar immediatament al 112 o a la policia local.
0: I Canet participa en l'acte de Ciutats Modernistes a Barcelona. Dani. Doncs bé,
8: sí,
0: recupera...
8: Sí, sí? No, ja està.
0: Ah, molt bé.
8: L'Ajuntament de Canet de Mar ha participat a l'acte de presentació del calendari per a l'any 2026 de les fires i festes modernistes de les comarques de Barcelona, organitzat per la Diputació de Barcelona. L'acte s'ha celebrat als jardins de la cripta de la colònia Güell, a Santa Coloma de Cervelló, on han sigut més de 200 persones vestides d'època de les diferents colles modernistes de la província. La Diputació de Barcelona dona suport a totes aquestes fires i festes amb l'objectiu de posicionar la província com a destinació modernista gràcies a l'extens patrimoni que tenim d'aquesta època. Les fires que es celebren al llarg de la temporada que comença la primavera i s'allarga fins a la tardor permeten gaudir de temàtiques com el modernisme industrial, les cases d'estiuets i les arts aplicades, vitralls, llocs, forja i arquitectura. Els visitants poden, a més, de fer una immersió al dia a dia de l'època entre vestits, música i activitats tradicionals que els traslladen a aquell temps. La fira de referència al Maresme és la Canet, que enguany es farà del 25 al 27 de setembre.
0: Gràcies, i canviem completament de qüestions, i és que tornen les classes d'aquagym a la piscina municipal de Sant Vicenç de Montalt. Martí.
2: La regidoria d'Esports de Sant Vicenç de Montalt ha obert les inscripcions per una nova edició de les classes d'aquagym, una activitat que combina exercici físic, salut i diversió a la piscina municipal durant els mesos d'estiu. Les sessions es faran del 29 de juny al 31 d'agost, els dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 10 del matí. El programa s'organitza en dos torns, el primer del 29 de juny al 31 de juliol i el segon del 3 al 31 d'agost. Les places són limitades i el preu és de 25 euros per torn, i les inscripcions ja es poden formalitzar per correu electrònic o presencialment al pavelló municipal Toni Sors.
0: I en cultura, Orsedinyà es prepara per una nova edició de l'Aplec de l'Erola. Martre Serres.
9: Exacte, aquest diumenge 8 de juny el paratge d'Orsavinyà acollirà l'Aplec de l'Erola, un esdeveniment que combina natura, tradició i activitats per a tots els públics. La jornada començarà ben d'hora, a les 8 del matí, amb una ruta guiada pel Camí de les Costes, una oportunitat perfecta per gaudir del paisatge i conèixer més sobre l'entorn natural de la zona. D'altra banda, durant tot el dia, els assistents podran participar en diverses activitats com un mercat d'artesania, un taller d'atrapassomnis, sardanes, tiramarc, jocs de fusta i també un torneig de bitlles catalanes. A més, hi haurà música i danses tradicionals que animaran l'ambient. El programa inclou una xerrada sobre el perill també de les espècies invasores a les 11 del matí, seguida de, com deien, de danses tradicionals i música folk a les 12, i a partir de 3:15 se celebrarà una missa a l'església de Sant Llop. A la 1, una cercavila amb gegants complirà els camins de colors fins a l'ermita de l'Erola. I a la tarda continuarà tot amb gloses per compartir entre tots els assistents, que a més podran participar-hi, i un tancament a càrrec del grup musical de Sant Cats a les 5. Els assistents podran gaudir durant tot el dia també d'un servei de bar amb coques, licors de la terra i cafès, a més d'uns lavabos portàtils que s'instal·laran expressament per l'Aplec.
0: I torna a Malgrat una nova edició del Festival Artístic Libèl·lula, dedicat a l'art i al circ, on a Malgrat.
5: Així és, el festival, que tindrà lloc des de dimarts, dia 9 de juny, fins al dia 13, obrirà amb un taller de xapes el mateix dimarts a l'Espai Jove a càrrec del Drac. Dimecres es pintarà un mural, també al mateix espai, amb el tina fet a mà i un límit de 12 participants. Les activitats continuaran divendres amb tallers de circ de la mà de la companyia Polàrticus. Els tallers es faran amb els diferents centres educatius de Malgrat. També hi haurà un taller de samarretes a càrrec del Servei de Rehabilitació Comunitària del Maresme Nord. El dissabte 13 de juny es concentra la majoria d'activitats i hi haurà una trobada de dibuix urbà, Urban Sketching, a càrrec del Cercle Artístic de Malgrat, i un itinerari de l'arquitectura malgratenca de finals del segle XIX i principis del XX amb Laura Freixas, llicenciada en Humanitats i autora de la 15a beca d'investigació Vila de Malgrat de Mar. Durant la resta del dia hi haurà concerts amb les bandes de l'Institut Ramon Turró i també actuacions de música clàssica amb joves a peu de carrer.
0: I encara en cultura, els capgrossos commemoren 3 dècades d'història amb una diada especial i una nit de gala. Martí.
2: Doncs sí, els capgrossos de Mataró celebren enguany el seu 30è aniversari amb diversos actes que tindran lloc aquest mes de juny. El programa inclou una exposició retrospectiva, una diada castellera especial i una gala commemorativa al Teatre Monumental. Un dels moments centrals s'arribarà aquest dissabte 6 de juny. La jornada començarà a 6:45 de la tarda a la plaça de Can Xammar amb una fotografia de família oberta a totes les generacions que han format part de la colla. En aquest mateix espai es pot visitar una exposició que repassa la trajectòria dels capgrossos. Des de Can Xammar, els participants es dirigiran en cercavila fins la plaça de Santa Maria, on a 6:45 de la tarda tindrà lloc l'actuació del 30è aniversari. Els capgrossos compartiran plaça amb els Marrecs de Sal i els Xiquets de Reus en una diada que es completarà amb diverses activitats festives obertes a la ciutadania. La celebració culminarà el 12 de juny amb la gala principal del 30è aniversari al Teatre Monumental, una vetllada que reunirà membres i exmembres de la colla per recordar 3 dècades de castells, cultura popular i vida associativa.
0: En clau esportiva, 400 persones participaran aquest diumenge a la 8a edició de la Trail Senyor del Castell. Melina.
7: Així és, Palafolls es prepara per acollir aquest diumenge la 8a edició de la Trail Senyor del Castell, una prova plenament consolidada al municipi que enguany ha assolit el topall màxim de participació amb 400 dorsals esgotats. L'esdeveniment organitzat pel Club Safir Team tindrà el seu centre neuràlgic a la plaça de Popi. Des d'allà sortiran les 3 modalitats previstes. La trail de 17 quilòmetres, l'Speed Trail d'11 quilòmetres, totes dues competitives, i una caminada popular de 7 quilòmetres. Des de l'organització s'ha destacat l'esperit local d'aquesta iniciativa un any més. Com a novetat, l'Speed Trail neix a petició popular transformant l'antiga marxa en una prova competitiva i ràpida, tot i que també es permet fer-la caminant i també acompanyats de gossos, igual que la modalitat de 7 quilòmetres. A més, la cursa manté el seu ferm compromís amb el medi ambient com a cursa verda, eliminant els plàstics d'un sol ús i utilitzant cintes de roba reciclada pel marcatge. La jornada començarà ben d'hora amb el lliurament de dorsals a partir d'un 8:15 del matí. El tret de sortida de la trail llarga es farà a 9:15. La resta es farà en seguida d'aquesta. La cursa inclourà avituallament pels participants i acabarà tot amb una gran festa a la plaça de Popi amb la tradicional botifarrada, beguda i música en directe pels participants.
0: I Adriana Manau de Llavaneres entra al selecte grup de les 5 millors jugadores de futbol platja del món. Martí.
2: Així és, la futbolista de Sant Andreu de Llavaneres, Adriana Manau, continua fent història en el futbol platja internacional. La de Llavaneres ha estat distingida als premis Beach Soccer Stars 2025 com una de les integrants del primer Women's Best Five, el quintet ideal del futbol platja femení mundial. El reconeixement arriba després d'una temporada brillant en què Manau també ha estat nominada per tercer any consecutiu al guardó de millor jugadora del món. A més, durant el 2025 ha aconseguit el subcampionat d'Europa amb la selecció espanyola. La gala, celebrada al Puerto de Santa Maria, va reunir les principals figures d'aquest esport i va servir per presentar per primera vegada el Women's Best Five, una nova categoria creada per reconèixer el creixement del futbol platja femení a escala internacional. El quintet ideal està format per la portera brasilera Lele López i les jugadores Adriana Manau, Andrea Mirón, Bàrbara Colodetti i Tai.
0: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
11: Hola, molt bon dia. Estem a les portes d'un canvi de temps de la mà d'una línia frontal que farà que tinguem precipitacions. De forma general, a qualsevol punt de la comarca, aquest proper vespre i primeres hores de la pròxima nit. De moment, avui, aquest matí, tindrem alguns núvols, nuvolositat variable, núvols alts, núvols mitjans, també alguns núvols baixos, tot plegat ben poca cosa, no esperem precipitació, i tampoc aquest migdia i primeres hores de la tarda. Serà a partir de mitja tarda quan la nuvolositat s'ha de fer més compacta i les primeres precipitacions aquí al Maresme arribarien cap a les 8-9 del vespre aproximadament. De moment, pel que fa als vents, bufaran fluixos aquest matí del sud-oest. Aquesta tarda giraran cap a component entre l'est i el nord-est i es reforçaran. Seran moderats ja cap a la recta final de la jornada. Per tant, aquest matí, predomini del marejol pel que fa a l'estat del mar. Aquesta tarda, però, augmentarà a maror, sobretot cap a últimes hores. Les temperatures avui baixen una mica. A les mínimes s'han mantingut sense grans canvis. En alguns punts han pujat lleugerament. En altres han arribat a baixar, sobretot cap a les fondalades de l'interior de la comarca. Però, en general, podríem dir que s'han mantingut sense grans canvis i les màximes baixen lleugerament. Un descens que notarem molt més durant la recta final d'aquest dia i de cara a demà. Demà divendres, però, tindrem restes de núvols, sobretot al matí. A la tarda també pot aparèixer alguna nuvolada. D'entrada no esperem precipitacions, potser amb el matí s'escapi alguna goteta, però cap a la tarda no esperem pluja, amb unes temperatures que demà baixaran en relació a les d'avui, màximes i mínimes, i de cara al cap de setmana tornarà la bonança, tornarà, podríem dir, que l'estiu, sobretot diumenge, ja que dissabte esperem domini del sol amb temperatures una mica més altes respecte a les de divendres, i diumenge continuarà el temps estable, l'ambient assolellat i les temperatures aquí pujaran de forma més clara.
12: La xarxa de comunicació local.

0: deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
0: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
3: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
4: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
5: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
6: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Rupi,
7: facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats al establiment.
8: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
9: Durant aquest mes he sortit el mínim possible, el mínim del mínim i amb mascareta.
10: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
11: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
12: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Passen 4 minuts a 3:45 de la tarda d'aquest dijous a l'Ona Maresma. Ara és moment de fer el repàs a les xarxes socials amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Gemma, què tal?
2: Molt bé. I tu què tal, com estàs? Ja falta poc, per divendres?
3: Falta poquet, la veritat, i ja hi ha ganes que amb aquest dia tan nuvolós i a puntet de fet de caure un xàfec de pinta, encara s'està més mandrós, et diria.
2: Sí, sí, tens raó. Però precisament per treure'ns aquesta mandra anem a veure què es diu avui a les xarxes socials i ens posem al dia. Comencem repassant el més important, al Maresme.
3: Doncs sí, i parlem de que 39.502 mestres i professors han rebutjat tirar endavant amb les millores que van firmar divendres passat el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària. El no s'ha imposat amb un 65% dels vots. Amb aquest resultat, la decisió de tirar o no endavant l'acord queda en mans del govern, que ara al migdia està reunit d'urgència al Parlament.
2: Perfecte, i en clau internacional, què destaquem?
3: Doncs parlem de commoció a Itàlia pel brutal assassinat de 4 temporers a qui han cremat vius a dins d'un cotxe. Ha passat en un poble de Calàbria, al sud del país, i segons el relat policial, les víctimes van quedar amb dos homes per reclamar-los que els paguessin el salari. Un cinquè home, que estava dins del vehicle, va poder sortir a temps trencant una de les finestres i denunciar l'atac. Els agressors, dos pakistanesos, que ja estan detinguts. Els morts han estat tres afganesos i un pakistanès. El crim va quedar enregistrat per les càmeres de seguretat d'una gasolinera. En les imatges es veu que els dos homes van bloquejar les portes del vehicle, el van rojar amb un líquid inflamable i els hi van calar flor a foc. Els detinguts explotaven laboralment a les víctimes i els obligaven a treballar al camp.
2: I el tema curiós del dia?
3: Doncs parlem de que a Wisconsin les autoritats han decidit posar-se creatives per lluitar contra els conductors despistats, i és que en lloc de col·locar els típics senyals de 20 o 30 km l'hora, han implementat un límit de velocitat exacta de 27,8 km l'hora en zones escolars i residencials de prova. I us preguntareu, per què aquest número tan estrany? Doncs es veu que es tracta de pura psicologia, ja que els estudis de trànsit locals van demostrar que quan els conductors veuen un número tan estranyament específic, el seu cervell es desperta i presten més atenció al senyal i instintivament aixequen el peu de l'accelerador, molt més que davant d'un número rodó.
2: Molt bé, Martí, doncs anem a conèixer la pregunta del dia. I què estan preguntant avui a l'Ona Maresma?
3: Doncs, en relació a aquesta última curiositat que us he explicat, la pregunta és si us agradaria que s'apliquessin aquests tipus de senyals tan concretes al trànsit de casa nostra, de Catalunya. Podreu respondre amb un sí o amb un no a través de les nostres xarxes socials d'Instagram i d'X.
2: Home, cridar l'atenció de ben segur que crida, eh? Una senyal com aquesta, 27,8 km per hora en comptes de 30. Això fa que et fixis sí o sí.
3: Sí, no sé, jo penso que l'ésser humà tenim una part d'absurd que aquestes coses acaben sent efectives. Una mica com, poder no té res a veure, però els lavabos masculins, aquests de que pixes de peu, que a vegades s'hi posen com enganxines perquè et concentris i pixi i no pixis fora de testa, doncs crec que és una mica com que amb aquestes coses així estranyes, doncs li prestem més cas i acabem doncs complint més com a societat. Però bueno, no ho sé. No sé, jo potser et diria que sí.
2: Pot ser, jo també ho crec, eh? Molt bé, doncs Martí, com sempre, gràcies i fins ara.
3: Fins ara.

0: I avui a l'Espai de Consum ens acompanya encara amb l'Ouahidi, tècnic de consum de l'Oficina Comarcal del Maresme, i parlarem d'un tema que afecta a milers de conductors i conductores, les assegurances de vehicles. Caram, benvingut a l'Ona.
1: Moltes gràcies.
0: Abans de contractar una assegurança de cotxe, en què ens hauríem de fixar principalment?
1: Bé, jo sempre dic que principalment ens hem de fixar en el capital assegurat, les cobertures, sobretot, estem parlant d'assegurances, no? Al final hem de veure què cobreix, i les cobertures, doncs, dins de cada cobertura, veure què és, què, fins a quin capital es cobreix o en quins casos s'acceptua aquella cobertura, no? Per exemple, els animals o tercers, o l'edat mínima que cobreix als conductors que no estiguin dins d'aquesta pòlissa. I sobretot, doncs, el capital prestat, no? El capital assegurat, perdó. Això és, diria jo, potser el punt més important, no?, a l'hora de contractar una assegurança de cotxe. Uh-huh.
0: Quins són els errors més habituals que cometem a l'hora d'escollir una assegurança?
1: No fixar-nos bé, doncs, amb el tema de l'edat mínima de conductors assegurats, no? Potser tenim un cosí, un germà, que té 27 anys, que té 24 anys, i l'assegurança et diu que a partir dels 26 anys els conductors no han d'estar assegurats per portar aquí cotxe. Doncs, doncs resulta que un dia li deixo el cotxe al meu cosí, el meu cosí se l'emporta, té un accident, a més amb responsabilitat seva, i a l'hora de comunicar el sinistre a la meva assegurança, doncs em diuen que no cobreix, perquè potser no vaig llegir bé que el meu cosí amb 24 anys no estava assegurat i que havia de tenir una edat mínima de 24 o 25 anys. Uh-huh. En funció de l'assegurança, no? Sol variar entre 25 i 26 anys normalment.
0: És possible que a vegades ens fixem massa en el preu, que ens puguem deixar enlluernar per alguna oferta o alguna rebaixa, i doncs que no tinguem en compte aquests altres aspectes.
1: Sí, és possible, i a més és així, és així. Ara hi ha dues assegurances concretament que s'estan dedicant, doncs, a baratir els preus, no? I ja hi ha assegurances, no?, que s'estan queixant de que hi ha certes assegurances que baixen molt els preus, però a l'hora de la veritat, no?, que quan tenim un sinistre, doncs, és quan surten els problemes, no?, al final. El que es diu sempre, no?, del barat surt car, doncs mai millor dit amb el tema de les assegurances.
0: Per aprendre una mica més de tot el que ens expliques, quina diferència principal hi ha entre una assegurança a tercers i una de tot risc?
1: L'assegurança tercers et cobriria només els accidents en aquest... Per posar un exemple, et cobriria en un cas d'un accident en què la responsabilitat és meva, els danys causats en el tercer, en aquest cas el cotxe contrari, el vianant, no?, contrari, uh-huh, me'ls cobriria la meva assegurança. Però, si, per exemple, jo tinc el cotxe estacionat al carrer i algú passa i me'l ratlla, aquella assegurança a tercers no te'l cobreix. En canvi, una assegurança a tot risc et cobreix aquest primer cas que t'he dit, de que tinc un accident amb un tercer, i a més et cobreix els danys produïts pel propi conductor, el propi assegurat.
0: Uh-huh. I en el cas de l'assegurança a tercers, si hi ha un accident que no és culpa meva, és a dir, que algú l'ha provocat, una altra persona, també m'ho cobriria? Només els que jo provoqui a altres,
1: exacte,
0: persones.
1: Exacte. En aquest cas no et cobreix la teva assegurança, però cobreix l'altre conductor en cas que el tingui també tercers.
0: Val.
1: Pots trobar-te que potser, per exemple, l'altre no tingui assegurança. Llavors aquí tens un problemón, perquè t'hauràs d'anar a judici contra aquesta persona perquè no tenia assegurança. Llavors, clar, aquí et trobes potser en un buit, no? Uh-huh.
0: Si tenim un problema amb la nostra asseguradora, què és el que hem de fer primer abans per poder reclamar?
1: Bé, el primer és comunicar a l'asseguradora el sinistre a través d'un parte amistós, i l'asseguradora, doncs, té 40 dies per contestar, i en aquesta primera resposta que ens donaran, doncs, potser ens paguen un mínim, no? Si, per exemple, s'ha d'arreglar el cotxe i justament passo la ITV dins d'aquests 40 dies, doncs m'ha de pagar el mínim perquè jo pugui reparar el cotxe i pugui passar la ITV. Uh-huh. Després, sí que la llei de contractes d'assegurança parla d'un termini a 3 mesos posterior a aquests 40 dies ja per acabar de tancar l'expedient. És a dir, que amb un... com a mínim m'han de pagar una part de la meva indemnització en 40 dies de posterioritat a la comunicació del parte, i com a màxim en 3 mesos. És a dir, en 3 mesos des que comuniques al parte s'ha tancat l'expedient.
0: Uh-huh. Quines vies té un consumidor si la companyia o bé no respon o no accepta la reclamació?
1: Bé, hi ha un organisme que és la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, que depèn del Ministeri d'Economia i Comerç, em sembla que és, que és, diguem-ne, l'organisme específic que s'encarrega de les reclamacions de consumidors contra assegurances, no? Les assegurances d'automòbil no són diferents, llavors també reben o també, diguem-ne, centralitzen aquest tipus de reclamacions. Llavors també estem les oficines de consum tant a nivell comarcal com municipal, que també rebem aquest tipus de reclamacions. Què passa? Que nosaltres, en el nostre cas, com que no som un organisme específic per rebre reclamacions contra assegurances, el que fem és que si no s'arriba a un acord o no aconseguim, doncs, tancar d'alguna forma beneficiosa pel consumidor aquelles reclamacions, el que fem és derivar-la després a la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, que és el que en última instància, doncs, resoldria.
0: En cas de patir un accident, si per exemple l'altre conductor no està d'acord amb la versió dels fets, què podem fer?
1: Trucar a la policia local o als Mossos d'Esquadra de Tràfic o a la Guàrdia Civil, si potser no estàs a Catalunya, no? Però al final la policia es diu que, o els cossos de seguretat, no? Es diu que no fa falta implicar-los, perquè per això es van fer els pactes amistosos, però bé, si no hi ha manera de posar-te d'acord amb l'altra part, doncs no queda una altra, que vinguin ells i facin ells el pacte.
0: I si tenim un accident amb un vehicle que està matriculat en un altre país?
1: Bé, aquest és un cas que em va tocar a mi personalment molt, molt de prop, i és un cas que me'l conec bé. Per què? Perquè no es tramiten de la mateixa manera. Al igual que abans dèiem que tens 40 dies perquè et contestin amb una resposta mínima, després en 3 mesos es tanca l'expedient, és totalment diferent, no? Si tu tens un accident, per exemple, amb un cotxe de Lituània, anem a posar un exemple d'un estat membre, el que passa en aquest cas és que tu has de localitzar el representant legal d'aquella assegurança, que per molt que sigui lituana té un representant obligatori a cada estat membre, en aquest cas Espanya, doncs segurament té una assegurança que és la que actua com a representant. T'has de dirigir en aquest representant o en aquesta asseguradora, que de cara al consumidor és una asseguradora més, és una asseguradora més de peu de carrer, i doncs has de posar en coneixement el parte, llavors el sinistre en aquest cas, i llavors ells tenen 3 mesos per oferir-te una compensació o oferir-te, doncs, una indemnització, t'han de fer una proposta, no? Al final també, doncs, poden proposar-te si hi ha hagut lesions, doncs, fer-se càrrec de les lesions, despeses mèdiques, etc. Llavors, un cop han passat aquests 3 mesos, sí que en lloc d'anar a judici, com passaria en el cas d'accidents amb cotxes nacionals matriculats a l'estat espanyol, en el cas de l'exemple aquest que posava, no?, d'un cotxe lituanès, hauríem d'anar a Office Auto, que és un organisme a nivell nacional, que és l'oficina d'assegurances, em sembla que es diu, d'assegurances d'automòbil d'Espanya. I llavors són ells els que s'encarreguen de fer totes les gestions per reclamar en aquesta assegurança.
0: I si l'accident el tenim nosaltres a l'estranger amb un vehicle assegurat aquí a Espanya, també tenim drets?
1: Tenim drets, però depenent. Depèn de si estem coberts per la carta verde, que li deien la carta verda, que ara porta també Office Auto, no?, que és l'organisme que et deia. L'Office Auto cobreix tots aquells danys produïts contra nosaltres en un estat membre de la Unió Europea, i després hi ha un llistat curtet d'estats, que serien Macedònia, el Marroc, l'Iran, Israel, Albània, i em sembla que potser uns quants més, em sembla que eren 10 o 12. Llavors, si tenim un accident en aquests països que tenen estats membres o en aquests països coberts per l'Office Auto, estaríem coberts per la carta verde, és a dir, la nostra assegurança nacional ens serveix també per en aquests països estrangers. Què passa? Si no és aquest país, no, podem un exemple, no? Algèria, no?, que no està dins de l'Office Auto ni tampoc és estat membre de la Unió Europea. En aquest cas, en principi, al introduir-nos amb el nostre cotxe, passar de les fronteres d'Algèria, ens hauríem de contractar una assegurança perquè ens cobreixi els sinistres que puguem tenir en aquest tercer país.
0: Molt bé, caram, anem acabant avui la secció. Per finalitzar, on poden adreçar-se els consumidors del Maresme si necessiten assessorament o ajuda amb una reclamació?
1: Doncs estem a la seva disposició des del Consell Comarcal del Maresme, a l'Oficina de Consum. Sempre ho dic, en els consumidors que no tinguin que resideixin en un municipi que no tingui oficina de consum. Llavors, evidentment, si tenen oficina de consum, es poden dirigir a les seves oficines municipals, i si no, ens estem nosaltres, no? I al final, doncs, en última instància, com deia abans, també està la Direcció General d'Energia, la Direcció General de les Assegurances i dels Fons de Pensions, que és la que en última instància resoldrà.
0: Molt bé, doncs gràcies per explicar-nos aquesta qüestió amb tanta precisió, i que vagi molt bé. Fins a una altra.
1: Moltes gràcies, que vagi molt bé.
0: Molt bé, doncs ja acomiadem a l'entrevistat d'avui i seguim avançant a l'Ona Maresma i és moment de les efemèrides. Martí, bona tarda. No comencis, eh? No comencis encara perquè comencem felicitant els famosos que avui fan anys. Doncs som-hi, Martí, capçada.
2: Ole, que... carai!
0: Vamos!
2: Però avui quina marxa!
0: I tant, has vist... T'ha agradat o què?
2: Molt, molt, carai, una versió tecno, de l'aniversari feliç.
0: Has vist? Que xula. És que, clar, la típica ja està molt escoltada.
2: Sí, sí, sí, i tant. Veig en Marçal que té una bona playlist, de cançons.
0: Sí,
2: mira,
0: sí, sí.
2: Mira, aniversari feliç, us desitgem.
0: De fet, em va proposar 3 o 4 opcions i li vaig dir aquesta i em va dir, segura? I dic, sí, sí, aquesta quedarà molt bé. I jo crec que ha quedat bastant bé. A veure, de qui és l'aniversari avui, Martí?
2: Doncs anem a dir les persones que fan any avui, un 4 de juny. I comencem per l'actriu famosíssima Angelina Jolie, que és la guanyadora d'un premi Oscar i coneguda per ser la Lara Croft. I ja està, o sigui que m'anava a passar allà el següent.
0: Home, també és coneguda per més coses, no?
2: Sí,
0: o sigui, bàsicament...
2: No, sí, o sigui, ja està, em refereixo que el guió ja m'anava cap al següent,
0: sí,
2: la següent persona.
0: Sí, sí, t'he entès.
2: Però i tant, i tant, conegudíssima, per favor, Angelina Jolie, una de les més famoses del panorama, et diria jo.
0: Totalment, i també de qui és l'aniversari?
2: Doncs també és l'aniversari de l'actor Noah Wyle, que és un actor nord-americà que va guanyar una gran popularitat als anys 90 interpretant el doctor John Carter a la mítica sèrie de metges ER Sala d'Urgències.
0: Molt bé, doncs felicitats a tots dos i avui també és el Dia Internacional de...
2: dels infants de víctimes innocents d'agressió. I és que l'objectiu d'aquest dia és reconèixer el dolor que pateixen els nens i nenes de tot el món que són víctimes de maltractaments físics, mentals i emocionals, especialment en situacions de conflictes armats. I a més d'aquest dia, també és el Dia Mundial de la Fertilitat, una data centrada en la salut reproductiva que busca una miqueta sensibilitzar la població sobre els problemes de fertilitat i la importància de tenir cura de la salut sexual i els avenços de la medicina reproductiva.
0: Molt bé, doncs ja hem felicitat els famosos, hem repassat els dies internacionals i mundials i ara anem amb l'efemèride del dia, Martí.
2: Anem-nos a fer un viatge cap a l'any 1942, que va ser quan comença la batalla de Midway entre japonesos i nord-americans. I és que la batalla va ser el punt d'inflexió decisiu de la Segona Guerra Mundial al Pacífic, on els Estats Units van frenar l'expansió japonesa. Gràcies al desxifratge dels codis secrets nipons, l'armada nord-americana van poder anticipar-se i parar una emboscada a la flota de l'almirall Yamamoto. El combat lliurat principalment amb portaavions i bombarders, va acabar amb la destrucció de 4 portaavions japonesos i la pèrdua dels seus pilots més experimentats. Aquesta greu desfeta va marcar l'inici del declivi militar del Japó, que ja no es va poder recuperar d'aquell cop estratègic.
0: Molt bé, i l'efemèride musical?
2: Doncs anem-nos cap a l'any 2002, que va ser quan surt a la llum l'àlbum de debut de la cantant canadenca Avril Lavigne, anomenat Let Go. Es va convertir en un fenomen global gràcies a hits generacionals com Complicated i és... no sé molt bé com pronunciar-ho.
0: Skater. Perquè pensa que el número 8 en anglès és 8, skate.
2: Ah, clar, clar, clar, és un
0: skater.
2: Joc de paraules, eh?
0: Sí.
2: Doncs Complicated i Skater Boy, transformant Lavigne en la reina del pop-punk i en una de les artistes joves més venudes de la història. Escoltem de fons aquesta cançó anomenada Complicated, que la cançó és un retret cap a algú que té una doble personalitat i canvia la seva manera de ser segons amb qui estigui.

0: Temazo de cançó, Avril Lavigne, aquesta cantant, anava a dir actriu, aquesta cantant, va marcar un abans i un després, podríem dir, a la meva vida, perquè jo l'escoltava molt. Martí, no sé si a tu també et va marcar o no.
1: No, a veure, marcar no t'ho diria, però sí que és veritat que és un artista que també he escoltat i bueno, aquesta cançó especial, bueno, és que tu ho has definit, és un temazo. No sé, a mi em recorda com a les típiques així pel·lícules de joves americans, de potser allà, no sé, em dona com aquestes vibres, diguéssim, de la joventut, d'aquestes edats que comencem a experimentar-nos i a descobrir-nos, i Avril Lavigne, doncs, és un artista que ho plasma perfectament a les seves cançons.
0: A mi em van agradar molt els seus inicis, sobretot amb aquesta estètica més aviat gòtica, els ulls molt pintats de negre, la roba doncs també molt diferent, no?, al que es portava en aquella època, i al final es va com comercialitzar molt la seva música, com el que passa, no?, al final amb els músics i el món de la música, que es converteix en un producte, i aleshores va perdre, per mi, des de la meva opinió, va perdre la seva essència, que es va convertir més en una princesa rock que no pas en el que ella era al principi. Saps què vull dir? No sé si la tens visualitzada a l'inici,
1: sí,
0: i després...
1: Sí, sí, la tinc al cap i comparteixo l'opinió, Crec que, bueno, va tenir això, una estètica molt arriscada per estar en el món de la música, que crec que, de fet, va ser part del seu èxit, ja que molta gent s'hi deuria veure identificada, i al veure, doncs, un dels seus ídols seguint aquestes tendències, doncs, jo crec que l'han fet arribar a ser l'artista que és avui en dia.
0: Tu, Martí, tens algun ídol en parlant en clau musical, o tens algun cantant o alguna banda
1: jo
0: que diguis?
1: Jo sóc molt fan, molt dels Manel, d'aquí de casa nostra. M'agraden moltíssim i recordo des de petitet que, bueno, que els hi regalaven els discos als meus pares i els posàvem al cotxe i ja m'agradava molt, i ara de gran, bueno, els he seguit escoltant i bueno, el trobo la millor banda que hi ha hagut mai.
0: Mira, parlant de grups en català, fa poc, de fet ahir vaig descobrir una cançó que m'agrada molt, que es diu Xavier, el tècnic de so, em sembla boníssima, l'has escoltat?
1: És aquella de la Ginebra i que no sé què
0: sí.
1: diu
0: sí, que li sí. diu, i què veus? I diu, sí. Ginebra amb Coca-Cola, aquesta vaig fer-me un nou conegut, sortint d'un concert com sempre, vaig trobar-me un noi. És molt xula, oi que sí, que posa de bon humor?
1: Molt, és molt xula i s'està ficant de moda a les xarxes, també, perquè m'han sortit uns quants TikToks ballant aquesta part que dius tu de
0: t'animaries? T'animaries a fer un vídeo amb mi?
1: Vinga, va, el gravem.
0: I tu què fas, de Xavier o de l'altre? Del que veu Ginebra o del que pregunta?
1: El que tu no vulguis, el que tu...
0: Tu faries molt bé del que veu Ginebra, perquè ja estàs habituat.
1: Hosti, però no em pintis així, que semblaré aquí un depravat. Vale, va. O sigui, vale. Em sacrifico i faig de bevedor de Ginebra.

0: Hores.
1: 24 hores amb tu.
2: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei.
3: Sala d'exposicions del Música i Dansa.
4: El MIT no és només la nostra escola municipal de música i dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo.
2: Més informació al 93 762 0043
3: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
5: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
8: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de Caimán. Hasta luego, cocodrilo.
9: La imagen lo dice todo. El panorama
10: terrible, apocalíptico.
9: Persona que logró.
11: Si saps què passa a l'altra banda del món.

Ocupació i Joventut organitzen un taller de recerca de feina per joves d'aquest mes de juny. L'àrea de Joventut de Palafolls, en col·laboració amb el programa de suport a l'ocupació juvenil del Maresme, dura a terme un taller pràctic de recerca de feina adreçat a joves a partir de 16 anys. La formació tindrà lloc el 30 de juny en horari de 10 a 12 del matí a les instal·lacions de Can Batlle. L'objectiu principal d'aquesta sessió és dotar els i les joves de les eines i recursos necessaris per encarar el mercat laboral amb èxit. Durant el taller s'aprendrà a elaborar currículums i es donaran a conèixer diferents estratègies i canals per acompanyar-los en el procés de trobar una ocupació. Des de l'organització s'ha remarcat que per poder assistir-hi és obligatori realitzar una inscripció prèvia. Els joves interessats han de posar-se en contacte directament amb Joventut de Palafolls o bé amb el Servei de Suport d'Ocupació Juvenil per formalitzar el registre. Aquesta activitat busca centralitzar els recursos i oferir un acompanyament personalitzat a tots aquells nois i noies de la vila que vulguin millorar la seva ocupabilitat. I malgrat de mar, tirarà endavant un pla d'impuls del català i s'unirà al Consorci per a la Normalització Lingüística. L'Ajuntament de Malgrat ha anunciat que elaborarà un pla municipal d'impuls del català per tal de protegir i fomentar l'ús de la llengua al municipi. Aquesta decisió s'ha pres en el marc de l'aprovació d'una moció en suport al Pacte Nacional per la Llengua durant la sessió ordinària del ple municipal del maig. A més d'aquest nou pla municipal, el consistori iniciarà també els tràmits per adherir-se al Consorci per la Normalització Lingüística. La proposta presentada pel grup municipal Malgrat ens mou, defensa que el català és la columna vertebral de la identitat nacional i una eina fonamental de cohesió i de futur. La moció va rebre el vot favorable de tots els grups municipals, a excepció del PP, que no estava present a la sala en el moment de la votació.

0: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
1: 107.7 FM. Ràdio Palafolls.
2: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
3: Molt bé, seguim a l'Ona Maresma quan passen exactament 3 minuts de les 4 de la tarda i ara el que fem és remenar, com sempre, cada dia a aquesta hora, entre els arxius de la comarca amb en Jordi Pratsavall. Jordi, què ens expliques avui?
4: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, en l'efemèride d'avui posem l'ull al municipi d'Argentona i no pas per una bona notícia. Destacarem, de fet, l'incendi d'una fàbrica tèxtil a Argentona l'any 84. Entre 120 i 130 milions de pessetes era el volum de pèrdues ocasionades per l'incendi que aquella matinada va destruir una indústria de gènere de punt a Argentona. Per l'hora en què es va declarar l'incendi i perquè a la nit no hi havia cap vigilant a la fàbrica, no hi van haver desgràcies personals. Ni els bombers ni els responsables de l'empresa tenien idea de quina va ser la causa d'aquest incendi. Potser va haver-hi un curtcircuit, però també ha pogut ser una altra cosa, perquè qualsevol espurna pot calar foc en uns instants a tot el gènere acrílic i de polièster que teníem emmagatzemat, asseguraven. A la fàbrica llavors hi treballaven 24 homes. L'incendi fou detectat a la una de la matinada per un veí de la finca que era al costat de la fàbrica, situada a uns 2 quilòmetres d'Argentona. El foc, que segons semblava, doncs es va iniciar en una de les plantes superiors de la indústria, es va propagar ràpidament gràcies a l'extrema combustibilitat del gènere emmagatzemat. Dotacions dels bombers de Mataró, de Granollers i també altres poblacions van acudir a la fàbrica, on arribaren a reunir-se 14 vehicles i un total de 30 bombers. Malgrat els esforços dels bombers, el foc va continuar estenent-se i no va quedar prou controlat fins a les 6 del matí. El treball dels bombers es veia dificultat perquè no hi havia boques de rec en condicions. La majoria de les que hi havia a la fàbrica estaven situades al seu interior i no es van poder utilitzar perquè el foc les va destruir. El foc va destruir quasi per complet la planta superior de les dues naus de la fàbrica, així com la casa on hi havien les oficines. A la planta que va quedar més destruïda hi havia la major part dels telers que quedaven totalment inservibles. Cadascuna d'aquestes màquines costa 5 o 7 milions de pessetes segons el tipus. En total, l'amo de la indústria calculava doncs, que el foc va devorar un 70% de tot el material que tenia entre maquinària i gènere emmagatzemat. L'assegurança pagava una part de les destrosses del sinistre, però no totes. Aquest, de fet, era el segon incendi que patia l'amo de la fàbrica fa anys. Se li va cremar també una altra fàbrica a Mataró a principis dels 80, Gemma.
3: Perfecte, Jordi, doncs com sempre, moltes gràcies i ens escoltem d'aquí una estona.
4: Fins d'aquí una estona, gràcies.

0: I ara arriba la nostra secció de moda amb la nostra experta i estilista de moda, la Judit Jiménez. Amb l'estiu a tocar, toca començar pensant els looks de platja, la roba de bany i també les tendències que veurem aquesta temporada d'estiu. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda, com estàs?
0: Molt bé, i tu què tal? Com va el dia?
1: Bé, bé, però flipant perquè dic, mira, triem el anar a la platja sense haver fotut el dia al revés.
0: Sí, sí, cert, tot i que venim de molts dies, de molta calor.
1: Sí, no, no, ha sigut increïble, ha sigut increïble, sí, no, no, res a dir.
0: Re a dir, però vaja, d'avui també s'agraeix, que hagi refrescat una mica l'ambient, almenys jo ho he agraït.
1: Un respiret, sí, un respiret, ja que tampoc nosaltres estem tots laboralment i gairebé tothom estem actius i tampoc podem anar a fer banyito ni res, doncs mira, que es refresqui.
0: I tant.
1: I s'ha de ploure una miqueta que ho faci també, que ens va bé.
0: Totalment. Judit, quines són les principals tendències en roba de bany que veurem aquest estiu?
1: Doncs... és una miqueta, tu recorda que sempre el que et dic, quan hi ha coses de tendència de moda que s'aplica a les passarel·les, després s'aplica a tot arreu, a la casa, als cotxes, doncs al bany exactament el mateix. Recorda Escombres Borrascoses, que estava allà apretant fort a tot arreu, doncs els detalls romàntics entren amb molta força en els biquinis. O sigui, els biquinis comencen a tenir els banyadors, com fa molts anys, que ara ja feia temps que no es veien tant, volantets i grapejats, o sigui, com arrugats, perquè això aporta un volum i fan així com moviments, saps? És com molt rotllo romàntic, saps? Això és una de les cosetes que començaràs a veure, que la part dalt del biquini doncs portarà la part de dalt del pit, del top, porten com un volantet, al costat de la cuixeta també, saps? Llavors, també es veu que es duen els tirants asimètrics.
0: Vale.
1: Queda bé, que hi ha molts que això ja es veia l'any passat, però segurament n'has vist que són tops que van només amb un tirant i porten un ombro a l'aire, com siguéssim. I després els banyadors i els biquinis aquests que porten tipus triquini, però no triquini, sinó el banyador que porta obertures estratègiques per estilitzar.
0: Vale.
1: M'explico. Quan portes un banyador sencer, si a la part de la cadera, que això ho fan alguns vestits que són d'estiu, porten com una queixalada per cada cantó, com si ens hagués menjat el Pac-Man,
0: sí.
1: T'entra la cintura cap al melic, no? Llavors, clar, com que fa la forma com del cos més petit que el que tens i se't veu la carn pels costats, estilitza perquè visualment el banyador fa que se't vegi més estreta, saps?
0: Clar.
1: M'he explicat?
0: Sí, sí,
1: tant. És que explicar-ho sí. És una miqueta estrany, però doncs aquests es duen també molt. Torna al retro, o sigui, el rotllo el tiro alto, ara anava a començar a sotar tan munt, El tiral, tipus l'espèl·li que hi ha el James Bond que sortia tan bonica de l'aigua ella amb aquell biquini, amb el ganivet al costat, bueno, calceta alta i la part del banyador de dalt amb la part ja menys que de cortinilla. Te recordes que es van posar tant de moda aquells que eren com de triangle però molt petits, amb la part de baix de la calça que també era la calça molt petita per davant,
0: sí.
1: I per darrere. Això no es veu tant, es veu més a l'estil antic, que és més retro, saps? Calça més alta, banyador més com més tapat, com ai, saps? No t'ensenyo però t'ensenyo, saps? Com els biquinis dels anys 60, però bueno, això són tendències.
0: Amb més tela, no?
1: Sí, sí.
0: És que també
1: seguirem veient de tot.
0: Aquests que comentes, no, que eren biquinis com diminuts, que precisament algunes marques no són gens barates, i és que estàs pagant per centímetres de tela un dineral, no?
1: Clar, no, i que és una cosa que també us he de dir, que s'ha de tenir molt clar quin tipus de tipologia corporal tenim i sentir-nos a gust, perquè tu vas a la platja. No anem a fer el desfile de bany, o sigui, jo no vaig a fer el desfile de bany, jo vaig a que si m'estiro a prendre el sol a la tovalla i després m'he d'aixecar, doncs en el moment d'aixecar-me no m'ho tinc pollastre que no apto per a menores, no? Jo i molta gent, perquè és que és molt incòmode al final segons el que et poses, saps?
0: I bueno, pel que fa a colors i estampats, hi ha alguna cosa que diguis, mira, doncs es porten les llimones o es porten les maduixetes o el que sigui?
1: El que he vist, els animal print, nena, els animal print no han marxat tant al leopard com, per exemple, animal print al leopard i després també com a clàssic les ratlles marineres. N'he vist molt, de banyador amb ratlla marinera i amb el leopard d'animal print. L'any passat era més la zebra i la serp, si no m'equivoco, i l'animal print de leopardo, que sempre està, perquè és com que és omnipresent. El vaig veure més fa un parell o tres d'anys, ara aquest any ha tornat amb molta força. Fruites no n'he vist de moment, però bueno, com que vaig estar a Itàlia, a Roma, hi havia moltes llimones per tot arreu, llavors l'estampat de la sèrie allà era la llimona, potser sí.
0: Clar.
1: Però aquí no n'he vist, i suposo que cadascú adapta una miqueta. El que sí que en aquesta temporada es dues, els tons suaus, predominen el color lavanda, el verd lima, l'efecte groc mantega, que és aquell color tan desagradable, que és que no saps si és un color ni beige ni groc, perquè el color mantega és molt descafeïnat, és un color estrany.
0: Sí, sí, sí.
1: I els colors brillants, el taronja elèctric, el blau marí i bueno, que són els encerts, és el que veurem més així. El que sí que me n'he adonat és que he vist molt, que això no se'n va mai, els lluentons, els biquinis joia i els banyadors joia. Hi ha molts biquinis i molts banyadors que tenen lluentons. I també pedreria, però no és el que més predomina. Jo crec que tirem més pels llisos aquest any.
0: Judit, ja que estem parlant de biquinis, banyadors, platgeta, recrea'ns un look ideal per un dia de platja, més enllà doncs, del típic biquini i les xancletes. Explica'ns com podem anar a la platja doncs, elegants, còmodes, guapes i el dia.
1: Oi, a mi és que m'encanta, jo tinc dos faps, no? Que diem fap. Un és el típic vestit super, molta tela, que vas amb els tirants i vas amb unes teves sandàlies i tu saps que sota pots dur el biquini o pots dur el que vulguis i vas allà super còmode, super bonica i amb el teu cabasset i tal, aquest m'encanta. I l'altre que m'encanta a mi molt és anar amb un short texà d'aquests així que tens, que són una miqueta grandot però que et queda curtet i que és molt còmode, i amb una camisola. Les camisoles aquestes de lli grosses, que són oversize, i les portes obertes amb el top del biquini a sota i un barret, evidentment, perquè si no acabem amb el cervell fregit, i un barret així de palla xulo, el que sigui, i les sandàlies o bueno, les xancletes si les tenim, que és el que dius tu, no? Que tothom porta les xancletes.
0: Clar.
1: Però al final és això que a mi m'agrada portar looks. A veure, una cosa és que em diguis, Judit, fem un look que haguis d'anar al matí, que això és una cosa que pot passar i és un drama, perquè dius, uf, tot el dia, que l'hagis de portar des del matí que arribes a la platja i haguis d'acabar berenant en un xiri i quedar-te allà fins a la nit allà de rave, saps? Que això ho parlarem perquè ara venen les revelles, Bueno, doncs llavors pot ser, per exemple, tu imagina't això que et dic del vestit, si tu dus un vestit que sigui xulo, així amplet, que t'agradi, que vagis còmode, o tipus ibisenc blanc, i vas a la platja i tu veus la roba, tu després et treus la part de sota. Jo normalment no sé tu com ho fas, però jo sempre duc, a part del biquini, sempre duc una calça extra.
0: Sí.
1: Perquè em fa molta mania anar-me mullada, perquè no és bo, a més, que és el que sempre fem la broma, però és veritat, o sigui, les infeccions venen per aquí, no?
0: Clar.
1: I llavors, després t'endús algun complement penjat del bolso, del que vas, i després quan surts d'aquí t'uneixes una mica i segueixes endavant, Vull dir, si vas vestida així va molt bé.
0: Últimament hem vist ja parlant encara de biquinis, una tendència que hi ha persones que per anar de concert o per anar a alguna festa, sobretot a l'estiu, es posen un banyador a sota, com si formés part del look també. Això què tal?
1: Jo ho trobo bé, de fet jo tinc un banyador del Desigual groc, de fa molts anys i no me l'he posat mai com a banyador. Però sí que me l'he posat com a body per anar a concerts i anar a festis. Però és molt xulo, és groc i fa com una floreta que va fora, com una tela, com la tela amb relleu, i és molt còmode i és molt xulíssim, i amb els shorts texans quedava molt bé, la veritat, i amb la camisola oberta, el que et deia, jo me'n vaig igual a un festi que a la platja.
0: I tant.
1: És el look polivalent, però sí, hi ha molta gent que ho fa, això. De fet, ens han salvat bastant la vida amb aquestes coses, perquè, clar, tu abans et posaves el sostenidor, clar, si ara et pots posar un biquini, el biquini és més maco de veure, al final.
0: Sí, totalment.
1: Si vas còmode i tot, doncs vinga, saps? Em sembla perfecte.
0: Com un element més, no?, del look.
1: Clar. De fet, jo hi ha tops que tinc d'aquests que van agafats al coll i que dus sostenidors d'aquests, o invisibles, que no m'agraden gens, que són aquests que porten la tira de plàstic, que es veu més la tira que una altra cosa, i llavors jo em poso sota un biquini, que té la mateixa forma que el top.
0: Clar, clar.
1: I em va fantàstic, saps?
0: Ah, doncs m'has donat una bona idea.
1: Mira, que apuntin, perquè al final aquestes cosetes no és cap tonteria, però aquests que són típics que van agafats al coll, que no porten ni llaç a darrere, que ja van passats pel coll, saps?
0: Sí, sí.
1: I que llavors no se't vol tirant, tu portes un top igual, te'l poses a sobre i no es veu.
0: Clar.
1: És perfecte, però perfecte, i a més portes llavors el pit ben col·locat, vas còmode.
0: Sí.
1: Mira.
0: Doncs, Judit, nosaltres doncs, acabem la secció aquí. Vols afegir alguna cosa més?
1: Ai, que no, que tinc moltes ganes ja que vingui més el bon temps, però sense ser asfixiant, perquè clar, podem sortir tots a lluïnsa. Ai, i per cert, vaig estar, que ja sé que m'estan posant que hi hem de sortir, però l'altre dia vaig estar a un tardeo,
2: sí?
1: I el proper dia parlem-ne, sisplau, parlem-ne de com va la gent als tardeos, perquè jo no vaig infartar de miracle, eh?
2: On vas anar, si es pot saber?
1: Es diu el... És que no sé si ho diré bé, a Sant Vicenç de Montalt, a un lloc molt xulo que es diu el 19, o alguna cosa així.
2: Vale, ja... Vale.
1: I es veu tota la... És molt guai, però és un tardeo guai.
2: Ah,
1: per
2: sí,
1: gent, ja...
2: el racó 19.
1: Ah, aquest, exacte.
2: Vale, sí, que doncs, es veu el mar de fons.
1: Em vaig espantar molt, vaig riure molt, i quan van saber per què em reia i estava així pixant de riure, ja es fixaven i anant donant, mira, jo, ai, per sort, no em feu això, sisplau. Llavors m'agradaria que en parlem un dia, que riurem.
2: Vale, doncs mira, la setmana que ve, si vols, parlem d'errors estilístics.
1: Exacte.
2: Molt bé, doncs Judit, guapa, gràcies, fins ara.
1: Molt bé, a vosaltres, un petó, adeu.
0: I ho hem comentat, al llarg de la setmana la Corporació de Salut del Maresme i la Selva millora la satisfacció de les dones durant l'embaràs, el part i també el postpart. És per això que avui entrevistem a la cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de la Corporació, la Marta González.
3: Bé, parlem ara de salut i més concretament de l'atenció a l'embaràs, al part i al postpart. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha obtingut uns resultats molt positius en l'última enquesta de satisfacció del Servei Català de la Salut. Ha superat la mitjana de Catalunya tant en la valoració global del servei com en la fidelitat de les gestants, és a dir, en la predisposició a tornar-hi en futurs embarassos. Per conèixer millor què hi ha darrere d'aquestes dades i com es trasllada aquest model, doncs, als centres d'atenció primària del territori, com aquí a Malgrat, doncs avui ens acompanya la cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, la Marta González. Benvinguda, hola.
4: Hola, bones.
3: Bé, en primer lloc, per començar, què signifiquen per vosaltres aquests resultats del Pla d'Enquestes de Percepció, Experiència i Satisfacció d'Usuaris?
4: Pues, bueno, un èxit, estem molt contents. La veritat és que és molta feina, és una feina que hem fet durant molt de temps i que per fi se'ns veu una miqueta recompensada, la veritat.
3: Mm-hmm. L'informe destaca, de fet, una millora molt important respecte a les dades de 2022. Què ha canviat en aquests 3 anys, no?, perquè les usuàries valorin millor aquest servei?
4: Bé, han canviat moltes coses. La veritat és que és una miqueta la visió de tot el servei en general, la conjunció de feina de llevadores i de ginecòlegs, que tots anem molt treballant en la mateixa línia, la formació, que són sobretot tres coses molt importants, jo potser descriuria, no? Això que t'acabo de dir, no?, sobretot la formació que estem realitzant de forma conjunta, ens hem preparat molt amb les noves lectures dels registres cardiotocogràfics, ens hem preparat molt amb la formació del part a l'aigua, ja que després també de molt de temps de demanar una modificació d'una miqueta de la nostra àrea de parts, doncs la direcció va estar a favor nostre i ens va fer una sala de parts natural fantàstica amb la banyera, que ja sabeu que n'hem fet propaganda i està perfectament nova amb el que les dones portaven molt de temps demanant, que era poder una miqueta dirigir els seus desitjos en alguns moments i aquelles pacients que tenien, doncs, molta motivació a poder realitzar els seus parts d'una forma una miqueta més natural.
3: Uh-huh.
4: Això sobretot és el que jo diria més important i també, sobretot també, de forma una mica més interna, alinear els nostres protocols. És molt important que les pacients percebin que la línia de treball és unificada, que llevadores i gines anem amb la mateixa línia i que tots transmetem amb la mateixa informació. Això és vital.
3: Això seria l'eix que definiu com a la revisió de la pràctica clínica, és així?
4: Sí.
3: Va. De fet, has destacat una de les novetats que són més visibles, no?, que és la sala de parts natural. Sí. Quina diferència hi ha respecte a una sala de parts convencional i què aporta, no?, a les futures mares?
4: Bé, a veure, la sala de parts natural al final és un entorn, és una sala una mica més bonica, perquè tots tenim la idea, no?, doncs que una sala de parts és un entorn quirúrgic i la sala de parts ha volgut com una miqueta separar-se, no?, de tot plegat. Aleshores, pues, hi ha una miqueta, hi ha la banyera i hi ha unes lianes, hi ha un tamboret de part. És una zona en la qual la gestant que vol passar aquest procés de part de forma més natural però alhora fer-ho en un entorn hospitalari amb el suport de les llevadores i sabent que si en algun moment alguna cosa es torça també tenim la vigilància del ginecòleg, doncs és aquesta, bàsicament, no? És transmetre confiança, és poder dir, no, nosaltres estem aquí, et volem ajudar i el que volem és acompanyar-te. I crec que això, l'entorn, també és important, no? Perquè si tot això ho fas en una sala que està plena de cables, de tubos, doncs tu ja dius, ostres, aquí vols dir que em volen ajudar, i en canvi, si tu ho fas en un altre lloc en què la sala pues, canvia els colors, canvia el teu entorn i tot allò que sembla com més agressiu, doncs està una miqueta més camufladet, doncs sembla que no, però només això ja fa que molta gent pues, digui, va, anem a donar aquesta oportunitat, i els resultats parlen.
3: Destaques molt aquest acompanyament, que de fet també es trasllada, per exemple, a les cesàries no urgents. Aquesta era una demanda també molt important, i quin impacte té l'experiència de les dones embarassades?
4: Bueno, l'experiència, nosaltres d'això no estàvem molt convençuts, i de fet és que ho vam implementar amb la pandèmia. Quan tothom estava frenant, nosaltres estàvem ja tirant endavant amb això, o sigui que les primeres imatges, si us fixeu i reviseu imatges nostres de l'hospital, veureu que estarà el pare en tot moment i la mare ben emmascarats, perquè no el millor per normativa de quiròfan, sinó més aviat per normativa d'aquell moment del Covid. Per nosaltres és una cosa important, no? La dona gestant és important, però el seu acompanyant també, ja sigui pare, ja sigui mare, ja sigui parella. Deixem-ho amb que cadascú tria qui vol que l'acompanyi en aquest moment, i s'ha acabat això de que pel fet de tenir una cesària doncs el bebè hagi d'estar separat de la mare, sinó que en la mesura del possible, i sempre i quan preservem evidentment el benestar tant de la mare com del nen, intentem que hi hagi aquest contacte pell-pell en el primer moment, i que tant un com l'altre pues, puguin estar presents en aquest moment, igual que en un part que es produeix via vaginal.
3: Malgrat, moltes de les dones, per exemple, també fan seguiment, bueno, igual que Malgrat i altres municipis, no? Es fa el seguiment de l'embaràs a través del CAP, no? Del Centre d'Atenció Primària, doncs abans de passar per l'hospital. Com s'aplica aquest nou model que heu implantat, no? Des dels centres d'atenció primària, com el de Malgrat?
4: Bé, doncs mira, és una cosa molt fàcil. Abans, tots els embarassos, des del primer moment, tenien una visita per ginecòleg i una visita per llevadora, i anàvem alternant gine-llevadora, tots els embarassos. I ara, en canvi, definim molt clarament quins són els factors de risc. La llevadora visita la pacient al primer moment i determina quin és el risc. I aleshores, si es tracta de gestació de baix risc, tot l'embaràs el porta la llevadora. I com que l'embaràs dura 9 mesos i aquests riscos poden anar variant, en el moment en el qual es detecta algun risc, si aquest risc és un risc moderat, passa a tenir aleshores aquestes visites alternes amb el ginecòleg, que treballa igual amb la mateixa línia, val? Però ja aportant doncs, aquests controls més específics que potser necessita cada gestant en cada moment. Mm-hmm. I si empitjorem i afegim un risc encara més, doncs aleshores, a part de tenir les visites de llevadora a nivell de l'ambulatori, aleshores aquestes visites les portem a nivell hospitalari de forma una mica més, encara més especialitzada. Mm-hmm. Sempre, però, treballant tots en la mateixa línia, no? El d'escoltar el pacient, bueno, pacient no, que no ens agrada dir pacients, sinó dones gestants, i tenir molt clar també quines són les seves preferències, quina és la seva idea, i en la mesura de lo possible, i tenint en compte sempre el risc, doncs aportar quin és el camí que ella pot seguir i quin és el que nosaltres podem acompanyar.
3: Clar, just que parles, no, de les preferències, no, de cada dona gestant, clar, com es busca aquest equilibri, no, entre la necessitat aquesta de respectar els plans de part, però també les preferències de cada dona, i també per garantir com es garanteix la seguretat clínica per una banda, però també les decisions de la pacient. Sembla complicat, no?
4: Bé, sí, aquest és el nostre dia a dia, sí que és complicat, no diré que no, perquè bueno, hi ha dones que tenen les idees molt clares i som molt capquadrades, i ho dic amb tot el meu carinyo, però aquí estem nosaltres per intentar transmetre confiança, per intentar-les convèncer, per intentar-los explicar el per què fem les coses. Abans el senyor doctor deia, s'ha de fer això, i la gent deia sí, no sabem exactament què és el que ha canviat, però realment ha canviat i molt, i ara a vegades hem de lidiar amb situacions en què sí que se'ns posen de vegades amb compromís, perquè bueno, hem de posar molt clar a vegades que hi ha una sèrie de riscos, hem d'especificar molt bé aquests riscos i transmetre'ls a les dones i als seus acompanyants, perquè ells vegin que nosaltres és que estem de la vostra part, estem de la part de que tot surti bé i de que tot arribi al millor port possible, tant per part de la mare, per part del nen, de manera que si hi ha demandes i són possibles, doncs evidentment nosaltres les acompanyem. Si veiem que hi ha demandes que no són possibles, intentem convèncer i redirigir-les cap a la banda que creiem que és més pertinent.
3: Val. També entre les activitats que s'han impulsat tenim les sessions de ioga o matronatació, no sé si ho he dit bé, matronatació. Quins beneficis aporten aquestes activitats durant l'embaràs?
4: A veure, el ioga i la matronatació són activitats, primer l'exercici físic és una cosa molt important, o sigui, les gestants han de mantenir una activitat habitual, poden treballar, poden fer vida normal, no són persones malaltes i sabem que l'aigua té moltíssims beneficis de cara a l'exercici a l'aigua, sobretot a les dones embarassades, perquè prou de feina tenim per aguantar aquestes panxes a mesura que va avançant l'embaràs. Uh-huh. I aquesta força que sense gravetat realment ens dona molta satisfacció, i a part de la part saludable de l'exercici i de la part emocional, no? Perquè també ens hem de recordar que cuidem, intentem cuidar també aquest punt de vista, i per aquí també apareix una miqueta el ioga, no? Totes dues activitats són complementàries i impliquen això, sobretot salut mental i salut física.
3: I la part de ioga entenc també que són les postures, no?, que es facilita per a l'hora del part, no? Entenc que fer-ho més fàcil.
4: Clar, són dirigides per persones que estan preparades, són activitats que estan portades per llevadores, i la informació que nosaltres del ioga a donar una laxitud a nivell de les articulacions i a nivell sobretot de la matronatació també, no? Moltes vegades al moment del part respirar, nosaltres diem és com si entressis dintre de la piscina i t'aguantessis l'aire i alhora apretessis, doncs, bueno, totes aquestes coses. Durant les sessions les dones doncs poden anar practicant i veient què és el que podria arribar a passar aquell dia.
3: Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí. Marta González, cap del Servei de Ginecologia i Obstetricia de la Corporació de Salut i del Maresme i la Selva, gràcies per atendre'ns i també enhorabona per aquests resultats. Molt bona feina.
4: Molt bé, moltes gràcies.
3: Vagi molt bé, adeu.
4: Vinga, merci.
0: I quan estem a punt d'arribar a 4:45 de la tarda, moment del repàs a la pregunta del dia per saber què han votat les persones que escolten l'Ona Maresme. Martí, quina és la pregunta?
5: Doncs, Gemma, per posar context, qui s'hagi perdut la primera part del programa, hem explicat una curiositat, que hi ha una part del món que han ficat les senyals de tràfic amb decimals. Per exemple, no posa que es pot anar a 30 per hora, sinó que es pot anar a 27,3 per hora. Llavors, la pregunta va dirigida a això, i hem preguntat si us agradaria que les senyals de tràfic estiguessin senyalitzades amb decimals. I la veritat és que ha sigut un autèntic fracàs, Gemma.
0: Per què?
5: Ja que un 100% de la gent ha votat que no els hi agradaria. Mm-hmm. O sigui que ja estan conformes amb els números rodons, diguéssim.
0: Molt bé, per tant, la gent, el que és innovar, de moment no ho veuen clar, això de posar senyals de trànsit amb números que no són els normals o els habituals.
5: Exacte, no, sembla que no ho acaben de tenir del tot clar. És el que dius tu, eh? Sempre els canvis aquests tan innovadors sempre costen, et diria. Abans hem dit que potser sí que ens faria gràcia a nosaltres, però sembla que els nostres oients no pensen el mateix.
0: Totalment, jo crec que si ho fessin, no? Canviessin aquestes senyals, passaria una mica com la balissa, que tothom estava en contra, no? Tothom odiava aquest canvi que suposava, doncs, substituir els típics triangles quan tens una avaria o tens algun problema a la carretera per posar, doncs, aquest dispositiu. La gent al principi tenia bastanta resistència també perquè es tenien que rascar la butxaca i comprar-la.
5: Home, clar, és que és el que tu dius. Vull dir, tot el que sigui gastos, doncs mai serà ben vist, sempre i quan ja hi hagués una alternativa, com era el cas dels triangles, però bueno, ho han volgut
0: fer. Tu la vas comprar?
5: Bueno, és que jo tinc jo vaig amb el cotxe dels meus pares i la van comprar ells, si vols que et digui la veritat, però no sé ni on la tenim. Bueno, ara no sé si ho puc dir, això, però bueno, sí. Per allà algun calaix del cotxe deu estar-hi, però no t'ho sé ni dir.
0: El maleter, no? Potser està allà amagada.
2: Per tant, no la veus normalment.
5: O aquest calaix que hi ha sempre davant del copilot, que mai se sap molt bé què hi ha, que sempre hi ha paperassa i de tot, potser allà diria que hi és.
2: Molt bé, doncs Martí, gràcies per doncs, recordar-nos aquesta pregunta del dia. Nosaltres, doncs bé, us animem a participar a través de les nostres xarxes socials, que ens podeu trobar a Instagram, @onamaresma, i també ens podeu trobar a X. Martí, fins ara, que vagi bé.
5: Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: I avui passa per l'Ona Maresme en Josep Maria Granyó, president de l'Espai Caixa de Calella, per parlar-nos sobre el Memorial Enric Teixidor, una iniciativa que té com a principal objectiu mantenir viu el record d'una persona que va contribuir decisivament a la transformació econòmica i també turística de Calella.
3: Bé, doncs avui sí, doncs parlem amb Josep Maria Granyó, president de l'Esplai de Calella. Què tal, com estàs?
4: Molt bé, molt bé. Amb moltes ganes de fer coses.
3: Ja es veu, perquè de fet avui parlem d'un acte, d'un memorial solidari que feu el proper diumenge 7 de juny. Parla'm una mica d'aquest memorial que feu.
4: Bueno, això és, d'alguna forma, això forma part d'un programa que nosaltres vam fer fa 4 anys, que era el Fusió. Fusió era una forma de dir, bueno, pues venga, montem algo amb un teatre tan esplèndid com la Sala Mozart, amb el que hi puguin participar totes les activitats artístiques de l'Esplai. I amb això vam fer un espectacle en què hi participaven pues, 10 o 12 activitats, entre elles les sardanes, les habaneres, bueno, tot el que d'alguna forma fos un fondo artístic, no? I després això va donar un bon resultat i vam fer la Fusió 2, la Fusió 3 i aquest any tocava la Fusió 4. Però veiem també que a vegades la rutina no és massa bona, no? A l'oferir un espectacle tens que portar novetats. I respectant una mica l'objectiu fonamental que és la fusió, la intervenció de les diferents activitats que es fan a l'Esplai, amb aquest any hem incorporat el que és Memorial Enric Teixidor. Això voldrà dir que cada any nosaltres farem un memorial dintre de la fusió dedicada a una persona especial que hagi fet molt per Calella. En aquest cas nosaltres hem escollit el Memorial Enric Teixidor, que jo no el coneixia, però tres de les filles són sòcies d'allà, i d'alguna forma les sentia parlar del seu pare, no? I escolta, i parlaven meravelles, no? Dic, home, jo em pensava, dic, és lògic, és les filles, és amor de filla de cara al pare, no? Però després em vaig interessar una mica i em van donar una petita biografia d'en ell amb aquest petit llibre escrit per l'Àngel Badalló i Cabotí. I a mi em va sorprendre. El que aquesta persona ha fet, no sol per Calella, sinó pel turisme, és extraordinari. I vaig pensar, dic, jo crec que aquesta persona, a part dels reconeixements que ha tingut, el bus que té allí al Passeig Puigverd, o el carrer que té d'alguna forma dedicat, dic, jo crec que aquesta persona convé fer ara un algo que serveixi per recordar amb aquestes generacions que no l'han conegut. I per això hem ficat Memorial Enric Teixidor, amb la que, lògicament, invitarem a la família Teixidor perquè estigui allà, i d'alguna forma disfruti i vegi que el seu pare no ha estat ni molt menys oblidat. També, el que sí, tampoc volem perdre l'essència de la fusió, no? I en aquest cas també aprofitarem amb això, encara que el punt important és el memorial, al fer una sèrie d'homenatges a persones vinculades amb l'Esplai, que també han donat molt per l'Esplai, que permeten que no digui els noms perquè encara no estan tots comunicats i volem que sigui una mica sorpresa. Però són 4 persones que han estat molt històricament molt vinculat i estan vives. En aquest cas no és un homenatge pòstum com és amb l'Enric Teixidor. I després també dius, bueno, l'entrada és gratuïta. És com una invitació i entreguem les entrades i fica entrada gratuïta. I que després nosaltres ens basem en que les persones, quan acabin, vull dir, se'ls entregarà un sobre i voluntàriament ficaran una donació. I aquesta donació la gent dirà, bueno, i per què és? Aquesta donació és d'alguna forma per la Guardiola Solidària, perquè nosaltres volem lluitar sobretot contra una pandèmia que és una mica general, però és més, està més accentuada amb la gent gran, que és l'edatisme. L'edatisme què és? L'edatisme és d'alguna forma el que la societat, simplement per l'edat, et margina. Però és curiós que dius, quan fas una anàlisi en profunditat d'aquesta definició, te'n dones compte que d'edatisme en pateixes inclús des de petit. A vegades, moltes vegades, per descomptat, sense que la societat potser se't doni compte, petits exemples que dono, quan ets petit, doncs a lo millor, jo que sé, et desplacen perquè només tenen en compte els intel·ligents i els empollons. Això em passava a mi quan era petit, no? I el que no estudiava o no tenia aquelles regles, el marginaven i el castigaven, no?, per comptes d'ajudar-la. O quan, per exemple, una persona jove va demanar feina.
3: Ho hem
4: 18
3: comentat.
4: O 19 anys, diu, escolta, vostè té experiència? No, volem una persona jove amb experiència. Estàs demanant un impossible,
3: és complicat,
4: no?
3: És complicat.
4: O, per exemple, les empreses, quan ja comences a ser gran, als 55 anys ets gran, ja et desplacen, has donat tota una vida per una empresa i quan arribes als 55 anys et fan un arreglo i et diuen, vostè ja no mos interessa, interessa gent cosa. I quan ets gran, s'ha sentit tot això. Perquè després dius, no comptes, veus que no comptes en moltes coses. Vull dir, no t'escolten, estàs rodejat a vegades de gent i a tu no et demanen mai l'opinió, la demanen amb una persona més jove. O te'n vas al metge i moltes vegades que et contesti, home, amb l'edat que vostè té, què espere?
3: Però això és curiós perquè al final la gent gran és la que generalment és més sàvia, vaja, perquè ha viscut més i té més experiència, no?
4: Vale.
3: En aquest cas, deixa'm tirar una mica enrere perquè sé que parlarem de l'edatisme, també parlarem de la gent gran una mica fent referència a aquest memorial. Parlàvem de l'Enric Teixidor, que al final els calellencs i també els que estan relacionats amb el turisme sabem, doncs, que va ser una persona molt important, el que has comentat, no? Tant pel turisme de Calella com possiblement, doncs, de la costa, de la zona. Et volia preguntar quines activitats fareu i com la gent, doncs, es pot apuntar en aquesta solidaritat.
4: Bueno, amb aquesta solidaritat nosaltres estem repartint les entrades. Estem de forma gratuïta, en deixarem amb algunes botigues, ho farem personalment, a través d'amics, vull dir que serà en general, no cal que vagin a un lloc concret. Si volen, poden anar allí a l'esplai i allí els hi donarem l'entrada. Però vull dir, farem una difusió no sol de publicitat agents, sinó també fent entrega de tots els artistes que col·laboraran amb això, no? I després col·laboraran, doncs, fixa't la varietat que hi ha, habaneres, teatre, balls, musicals, sardanes, coral, sevillanes, humor, dansa, vull dir, perquè tinguin unes 2 hores i mitja sumament distretes.
3: De fet, ho hem comentat abans, és una mica com el que vau fer amb la Marató, que recordem que vau recaudar més de 4.000 euros.
4: Sí.
3: Creus que podeu arribar a fer una mica el mateix?
4: No ho sé, clar, jo també comprenc que el càncer és algo que està molt publicitat, no? I qualsevol cosa que facis per el càncer, sembla ser que la gent està més sensibilitzada, no? El que dius tu abans també, l'edatisme, potser la gent no està tan sensibilitzada, però el que sí volem és que sensibilitzar-la, no? Hi ha hagut fa poc també que vam parlar de l'edatisme aquí a la sala, aquí al Cançaleta.
3: A la universitària.
4: Exacte, vull dir que d'alguna volem conscienciar no solo a la gent gran, que la gent gran és fàcil de conscienciar perquè ho viu, però sobretot a la gent jove que sàpiga el que és l'edatisme. I clar, tot això dirà, tots aquests recursos que el que fem, doncs d'alguna forma volem rescatar amb aquestes persones que se troben marginades. Persones que se troben marginades de la societat i portar-los a veure coses, a fer viatges, a dinar, a socialitzar-se, a fer cursos. Per exemple, diré un cas, no? En aquests moments nosaltres tenim un gran problema, que el problema de l'Alzheimer, de la demència senil, no?
3: Correcte.
4: Claro, nosaltres no tenim capacitat per solucionar l'Alzheimer, i molt menys, bueno, tampoc la tenen els metges, no? Per desgràcia, no? I la demència senil. Però sí, nosaltres volem ajudar els que conviuen amb aquestes persones. I nosaltres farem, per exemple, doncs uns tallers, contratant amb algun professional perquè ajudi aquesta gent amb això. Jo també estic en contactes, per exemple, amb

0: amb l'hospital perquè ens facilitin una professora que lògicament tens que pagar per la fibromiàlgia. Volem anar a la Sagrada Família i ficar un autobús adequat per la gent que té problemes de mobilitat. Claro, tot això, vulguis o no vulguis, costa diners, m'entens?
1: Jo com a jove et parlo personalment que tinc no enveja, però sí valoro molt el que feu des de l'esplai, perquè generalment es diu que el jove és el que té empenta, no? Perquè té molt per davant, però veig tots els actes que feu, estem parlant d'aquest, però si sumem els Jocs d'Estiu, més les Olimpiades, més els actes que feu per Nadal, més tots aquests actes que m'has estat comentant, ostres, de veritat, la gent jo crec que no valora prou el que feu, no només per la ciutat, sinó per la gent gran en general, jo crec.
0: Bueno, nosaltres també farem una cosa, és que vull dir, si a mi em dóna temps, lluitaré sobre altres coses, no? Com per exemple, nosaltres som, et puc dir que és la primera indústria de Calella. Vull dir, i a vegades no ens consideren com això, perquè entre rentes, entre pensions i entre altres recursos, aquí nosaltres superem els 100 milions d'euros cada any. Claro, perquè que la gent es pensa que nosaltres consumim poc, nosaltres mengem, viatgem, comprem, vull dir, ojo, i intentem de que això es faci a Calella. Si aconseguim que la gent gran que està ubicada a Calella gasti més a Calella, ens beneficiarem tots, no? També estem lluitant sobre el voluntariat. El voluntariat estem demanant i lluitant ara perquè sigui reconegut a nivell fiscal, perquè si les empreses tenen beneficis fiscals, els voluntaris que a lo millor treballen 4 o 5 hores per la societat no tenen beneficis fiscals. Això ens ajudaria també a que molta més gent faria el voluntariat, no? I això seria una teràpia conjunta. Vull dir, hi ha tantes coses a fer que ens falta temps a nosaltres.
1: I tant. Per acabar, Josep Maria, no sé si vols fer un crit, no?, a la gent que ens escolta, doncs que s'apuntin i que siguin solidàries, no?
0: Sí, vosaltres. Jo vull fer un crit perquè a vegades els més culpables som nosaltres mateixos, m'entens? Vull dir, hi ha molta gent gran que sort en tenim de que hi ha, per desgràcia, una minoria que fa moltes activitats e impulsa els demés a que faguin més activitats, però hi ha molt derrotisme, en el sentit de que hi ha gent que creu que amb 65, 70, 75 anys ja què vols que faci, no? Es queda a casa, ve al sofà, mira la televisió, surt poc, se socialitza poc, té problemes de demència senil, quan hi ha totes aquestes activitats, et facilita tenen moltes coses. La classe que nosaltres tenim més numerosos és un problema de memòria. Vull dir, ojo, si la memòria d'alguna forma la desenvolupes, això es retrasarà. Està bé, vull dir, que et falti, que et falli la memòria, vale, però no estàs situacions que t'immobilitzi, no? Vull dir, el que jo reclamo, que la gent gran surti, que vingui a l'esplai o que vagi a algun altre puesto a fer activitats, que no es quedi a casa, la solució no està a casa, la solució és participar, i si tenen coneixements o característiques que puguin servir pels altres, que s'ofereixin, perquè gràcies a això ajudem a altres persones.
1: Doncs ja ho heu sentit, Josep Maria, moltes gràcies, espero que vagi molt bé aquest memorial i que la gent sigui solidària i a veure si s'arriba a la xifra de la marató, que sempre que hi ha gresca, la gent s'apunta segur.
0: I que quedi clar una cosa també, vull deixar clar una cosa, que tots els diners que nosaltres recaudem són per actes de solidaritat. I que nosaltres, perquè encara hi ha alguns dubtes, els que estem a l'esplai treballant allà, no cobrem de la caixa. Som voluntaris.
1: Molt bé, Josep Maria, doncs moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.

0: I les barraques de Sant Roc 2026 estaran organitzades per l'associació Barraques a Malgrat, que estava inactiva des del 2015. En parlem amb els diferents membres de l'associació per conèixer com anirà el festival aquest any.
1: I avui ens acompanyen a la ràdio Sergi Fuentes, Pau Abanell i Joana Comas, membres de l'Associació de Barraques de Malgrat. Benvinguts.
2: Moltes gràcies.
3: Hola.
1: Gràcies per ser avui amb nosaltres. Parlem de l'Associació de Barraques de Malgrat, que hem recuperat per organitzar aquest any les barraques. D'on sorgeix aquesta iniciativa?
2: Bé, al final nosaltres vèiem, no?, que les barraques anaven cap a una deriva que creiem que no era positiva pel poble, ni per la cultura popular, ni per les entitats que en formaven part. Era una deriva, doncs, més privada, més festival, només com un festival, no? I la nostra preocupació per tenir unes barraques de qualitat, no?, i oferir unes barraques en condicions al municipi, no?, doncs ens portava a preocupar-nos, no?, pel model que estava agafant aquests últims anys, no? Llavors volíem i creiem que era necessari que recuperés la gestió per part d'una entitat sense ànim de lucre, com és l'ABM en aquest cas, i per això hem apostat, doncs, per aquesta organització, diguéssim, de les barraques per aquest any.
1: Heu recuperat l'associació, però han passat més de 10 anys. Entenc que és molt diferent, no?, el que hi havia. Com és aquesta ABM renovada?
2: Doncs bé, sí que és veritat que tenim membres de l'Associació de Barraques Malgrat que són de l'antiga organització, diguéssim, de l'entitat, que els hem recuperat perquè també estaven preocupats, no?, per tota aquesta deriva que estaven agafant les barraques, però sí que en nosaltres el que volem és fer un canvi, diguéssim, amb el model que s'està portant ara, però també un canvi amb el model que s'havia fet amb l'ABM, no? Creiem que els temps han canviat, les necessitats tant de les entitats com de la població també han canviat, i les inquietuds també, tant musicals com els models de festa i estils de festa que han anat evolucionant. Al final són més de 10 anys que l'ABM portava les barraques i han anat evolucionant molt i canviant aquest model, no? Llavors nosaltres apostem per un model que no és ni el que s'està portant ara ni el de l'ABM, sinó un model nou, creiem, proper al poble, d'un caràcter molt més popular, més recuperar una mica l'essència de festa major de les barraques, no?, que ara potser quedaven com una mica apartades, no?, era com un acte que estava dins la festa major però no estava lligat amb la festa major, no? I la nostra intenció és recuperar aquesta essència de festa major a les barraques.
1: Quins són els vostres objectius? Quins objectius us heu marcat com a entitat?
3: Doncs apropar les barraques a tota la ciutadania, fomentar més el que és la música en directe i que les entitats també se sentin seva aquesta festa i que hi puguin col·laborar tant com puguin, perquè nosaltres el que volem és treballar colze a colze amb totes les entitats.
1: No sé si podem parlar una mica de qüestions més tècniques, eh? No sé si heu pensat o ja heu acabat de decidir què és el que trobarem concretament, no?, per Sant Roc, és a dir, com serà aquest recinte de barraques, quin tipus d'escenari trobarem, com fins i tot decidireu, no?, quines barraques hi seran i quines no, quantes n'hi haurà.
2: Sí que hem, bueno, tenim gairebé tot lligat ja tenim moltes coses emparaulades i moltes coses ja decidides de com serà, tant amb l'Ajuntament com amb els grups o les entitats, les empreses, que ens han de subministrar, doncs, la infraestructura i tot plegat, no? Apostem per un model, com deia, més popular, i això passa per exemple una proximitat més de les barraques de les entitats a l'escenari. Ara mateix teníem una distància enorme de l'escenari a les barraques, i això el que implicava és que tu poguessis estar a la barraca i no escoltaves la música del concert, no? I al final era com dues coses a part. Nosaltres el que volem és integrar-ho tot, que puguis estar a la barraca escoltant el concert o puguis estar davant de l'escenari i tenir a prop la barraca per anar a buscar beguda o el menjar o el que cadascú vulgui, no? I això és una de les coses que nosaltres teníem claríssim que volíem impulsar, i serà una realitat, i estem molt contents d'això, de poder-ho fer. La ubicació és més o menys la mateixa, allà a la platja, a la Xesco Boix. L'únic que ha canviat una mica la distribució de tot plegat, doncs,
1: sí?
2: Per poder
1: com serà?
2: Tenir...
1: Podem saber-ho o no?
2: Podem saber que estaran les barraques més a prop de l'escenari. L'escenari estarà completament enfocat de cara al mar.
1: Home, és un canvi gros, aquest.
2: És un canvi gros. creiem que així també hi haurà també menys molèsties de cara a la població, i a més també doncs, que ens agrada aquesta idea, no? Doncs que l'escenari enfoqui al mar, no? També pels grups és un punt positiu quan els hi dius que venen a tocar a la platja davant del mar mirant la lluna al mar, no? Doncs també els agrada molt. I apostem també doncs, per un canvi de model també doncs, més obert, no? Perquè, i més accessible per tothom, perquè tothom es pugui sentir còmode en aquest espai i es puguin sentir partícips doncs, de la festa major i de les barraques, que al final no acaben de ser també un altre acte més de festa major.
1: Com repartireu les barraques? És a dir, com triareu, no, les entitats que poden tenir barraca a les barraques?
3: Aquesta edició hem reeditat una mica les bases d'altres anys, i el sistema és una mica bastant semblant. Anirà amb sistema de puntuació, on les entitats que vulguin es poden apuntar. Aleshores nosaltres doncs mirarem aquesta puntuació, i qui tingui més puntuació doncs entrarà dins les, bueno, i compleixin tots els punts de les bases, doncs entraran a barraques, i seran aquestes entitats doncs les que acabaran de gestionar el funcionament de les barraques amb nosaltres.
1: Heu canviat algun criteri o es manté pràcticament igual que l'any passat?
2: Pràcticament
3: sí,
2: igual.
3: Sí, pràcticament igual.
2: Els criteris
3: sí.
2: no s'han
3: sí,
2: modificat.
3: Sí, hi ha petites variacions.
2: Petites variacions, però per fer-ho més entenedor, perquè realment les bases anteriors eren bastant confuses en alguns certs aspectes, i crec que les hem fet més entenedores per les entitats, i això també crec que és una cosa positiva a destacar.
1: Quantes n'hi haurà? 8?
2: 8 quinyates.
1: Entenc que el següent passarà doncs reunir-vos amb les entitats i explicar una mica com funcionarà, no? I aquest canvi.
2: Exacte, sí. Bueno, ja s'ha convocat a les entitats pel dia 8 de juny. Nosaltres s'ha convocat per correu electrònic des de l'Ajuntament, han enviat un correu convocant a les 8 de juny a les 7 a l'Espai Jove, i nosaltres també ara en farem difusió a través de xarxes, per si alguna entitat doncs, que no ha rebut el correu, doncs, que també pugui estar interessada, que pugui venir a la reunió, i en aquella reunió doncs, els explicarem totes aquestes bases que hem creat, no? I també doncs, tot aquest canvi de model que tenim moltes ganes de poder explicar al poble, no? Però creiem que primer ho han de saber les entitats, que crec que s'ho mereixen i són les principals interessades també en aquest d'això, i nosaltres interessats en elles, perquè sense elles segur que barraques no funcionaria.
1: Ens heu explicat força coses. Com queda, per tant, la distribució de feines, no? El que farà ABM, o el que assumeix ABM, i el que assumeix l'Ajuntament?
2: Sí, nosaltres assumim gairebé la totalitat de les tasques que incorporen al muntatge de barraques, no? Tant la infraestructura com els grups, l'equip de so, no? Tot el tema de sonorització, les carpes, els generadors, els gots, l'allotjament dels grups, no? També tot el rider que incorporen, i bé, el limitador de so també, que això és una altra de les obligacions que tenim, no? I això són més o menys el que nosaltres agafem com a compromís de portar a terme. I tal com especifica el conveni, no?, que hem signat amb l'Ajuntament, i l'Ajuntament s'encarrega sobretot del tema de seguretat, que nosaltres vam dir que no el volíem portar, i també ens sembla coherent que ho porti l'Ajuntament. Al final és qui té el contacte amb les forces de seguretat que hi participaran, i és, creiem que està bé que ho facin ells. I després, bueno, tema potser de neteja i tot això segueix portant l'Ajuntament, i per altra banda sí que és veritat que portaran una part d'infraestructura, que és les passeres, diguéssim, perquè la gent amb que necessiti accessibilitat, no?, amb cadira de rodes o així, doncs pugui accedir bé a la zona de la sorra de la platja, al final.
1: Acabarem l'entrevista, però no us puc acomiadar sense preguntar-vos pel cartell de barraques. Rieu, això és que ja ho deveu saber o el teniu mig embastat, sí o no?
2: Sí, sí, el cartell és una cosa que tenim lligada de fa molt temps.
3: Està
2: tancadíssim. Esperem, sí. Si no és el que havíem previst, està tancadíssim. L'únic que, bé, encara no podem dir grups, perquè, bueno, encara s'han de signar certes coses i tal, però bé, aquest mes de juny sortirà el cartell, esperem que més aviat que tard, i la gent de Magat ja podrà saber els grups que venen, que serà un cartell molt xulo, creiem que molt divers, i apostant, com dèiem, per la música en viu i també amb una perspectiva de gènere que crec que no havia tingut mai Barraques Malgrat, de tants grups amb tantes noies dalt de l'escenari, i que crec que serà molt xulo.
1: Aquest mes de juny ja hi som, a juny.
2: Sí, sí.
1: Què haurem d'esperar? Finals de juny? Per Sant Joan?
2: No ho hem plantejat encara, la data, però...
3: Primer
2: però
3: és per a la reunió amb les entitats.
2: Sí, primer reunió amb les entitats.
1: Esperarem, doncs.
2: I després, bueno, el disseny del cartell, que això també és una altra cosa que haurem de mirar.
1: Sí, també, això, ho heu tancat? Com ho fareu? Com fareu aquest disseny?
2: Bé, bueno...
1: L'encarregareu a algú?
2: Sí, bueno, també amb la mateixa persona que m'ha encarregat el rebranding del logo, diguéssim, en Miquel Reina, d'aquí Malgrat, no?, que ens ha fet així...
3: un nou disseny
2: per amor a l'art, el nou disseny de logo que ja heu pogut veure a xarxes, que les hem recuperat. També en principi és qui ens farà el cartell, també el disseny del cartell, que segur que serà ben xulo, igual que el logo.
1: Doncs Sergi, Pau, Joana, gràcies per ser avui amb nosaltres i anirem parlant aquest estiu de tot el que es vagi desenvolupant en relació a aquestes barraques. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I nosaltres acabem el programa d'avui amb la proposta musical d'en Josep Maria Grañó. Adeu, fins demà.
4: Us voldria dedicar com a...

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: A l'ésser humà li agrada, tot i que a Marie Kondo li sàpiga greu, acumular. No és tampoc una cosa que passi només en el nostre món turbocapitalista. La dèria per arreplegar, col·leccionar, classificar i mostrar ha donat productes històrics ben curiosos, com la moda dels gabinets de curiositats que va recórrer l'Europa d'època moderna. Aquesta setmana, a les portes de Troia, repassarem què és això dels gabinets de curiositats. Quan apareixen i per què? Com eren i quins van ser els més reeixits? Benvinguts a l'Europa de les Meravelles! Benvinguts a les portes de Troia!
2: Benvinguts i benvingudes a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar dels gabinets de curiositats i les cambres de meravelles. Ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
3: Bones.
2: Quina és la importància d'aquestes cambres de les meravelles?
3: Bueno, ja, primer són meravelloses, el qual sempre és fantàstic, i segon, ja veurem que pot semblar un tema com molt concret, i ho és, vull dir, que ningú s'enganyi, però és un tema que pot semblar molt concret, no? De exòtic, si volem, meravellós, curiós, però darrere d'aquesta aparent excentricitat de les elites europees del barroc, el que hi ha, ja veurem, és molt més, no? L'inici de les exploracions europees a la resta del món, l'inici del mètode científic, l'inici de les grans col·leccions als museus europeus. Llavors, aquests gabinets de curiositats, aquestes cambres de meravelles, són potser un símptoma de l'època, de la cultura intel·lectual de l'època, i per tant, i que no deixen de ser curioses, no? Vaig pensar que eren potser material per fer un programa.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una banda sonora molt concreta.
1: HP i la cambra secreta.
0: Molt bé, no sé si vols desenvolupar-ho.
1: Bueno, parlem de càmeres de les meravelles, càmeres, bueno, secretes, fantàstiques, i per tant, vull dir, és transparent.
0: I saps on els nostres oients poden trobar meravelles, Alberto?
1: A Harry Potter, no?
0: En el nostre Patreon. És que no sé com fer-ho, és molt difícil, tio.
1: No ho facis, vull dir que al final la gent és, jo espero a vegades evidències de que no, però no passa res, però jo espero i desitjo que els nostres oients siguin adults funcionals i que per tant no cal recordar constantment que ens hem fet un Patreon i que poden trobar la informació.
0: I un mes?
1: Bueno, i un iVoox, sí. Premium, i que poden trobar tota la informació a la nostra pàgina web. Doncs no cal.
0: No cal, doncs anem a la primera pregunta directament, si et sembla.
1: Vinga.
0: Que és obligada. Què són els gabinets de curiositats?
1: Primera avís del programa. No estic totalment segur de que sempre que vulgui dir gabinet de curiositats no digui ganivet de curiositats.
0: Està bé fer el disclaimer. Però
1: jo aviso, vale? Com sempre tinc mal de cap. Doncs com el seu nom indica, aquestes càmeres, aquestes cambres, tot i que a vegades eren cambres o a vegades eren mobles, no? quan va començar a prendre forma aquesta pràctica al llarg de l'època moderna europea, són una pràctica que comença a donar lloc a col·leccions ben singulars. Són unes cambres, uns espais on es comencen a acumular objectes en un afany col·leccionista i que reben molts noms, no? Càmeres de les arts, estudis, gabinets de curiositats. Potser a mi el que més m'agrada és el de Wunderkammer, no? Que és el nom alemany del concepte, no? Que és literalment la cambra de les meravelles.
0: Ah, perdona, que talla. Ara que deies, he entès una cosa. Quan has dit que podien ser mobles, també. Sí. Fa relativament poc, bueno, ara potser
1: sí, un gabinet de font, de fet, és un tipus de moble.
0: Doncs va sortir una sèrie de Guillermo del Toro, que
1: sí,
0: eren com...
1: Gabinet de curiositat, és com de relats curts.
0: Exacte, relats curts, així de terror, etc. Alguns Lovecraftia... Bueno, que és una sèrie que m'agrada molt.
1: Un gabinet és aquest, com un moble que té calaixets, que tu obres i tu dius, obro un calaixet i trec...
0: Aquesta pedra rara, no?
1: És aquest concepte.
0: I el començament de cada capítol...
1: Al principi comencen a ser aquests mobles, aquests espais, i a mesura que aquestes col·leccions creixen, a mesura que aquestes col·leccions moltes vegades s'imbrinquen en palaus o en espais grans, comencen a ser càmeres, no?, atapeïdes. A més, és molt bonic, jo no he entrat en això durant el guió, però també són espais que són profundament retratats. Hi ha molts gravats, moltes pintures de pintors que pinten la càmera de meravelles del príncep de no sé què, i tu veus allà un senyor amb un clar síndrome de Diògenes, amb un esquelet penjat al sostre, unes
0: dents d'allà,
1: una dent de no sé quan, però bueno, escolta, la gent se l'ha estimat al comerç.
0: Sí. Per què eren cambres de meravelles i sobretot quin sentit té aquest nom?
1: Bueno, ja ho anirem veient al llarg del programa amb més detall, no? Però aquestes cambres, aquestes col·leccions que generen, responen precisament a un sentit nou de la meravella, no? Que és el sentit de la fascinació pel món que està generant l'expansió europea i que porta aquestes elites europees a abocar-se, no?, en un col·leccionisme eclèctic, a voltes estrambòtic, però que identifiquen molt bé la seva època, no? Ja ho anirem veient, com dic, però endinsar-se en una d'aquestes Wunderkammer, no?, en una d'aquestes cambres de les meravelles, en aquest gabinet de curiositats, és endinsar-se, en efecte, dins d'una meravella rere altra, col·leccionades, atapeïdes, no?, sense cap ordre ni concert al principi, amb intents de sistematització més endavant, no? Bueno, anirem seguint aquest procés.
0: I quan apareixen aquestes cambres?
1: Bé, l'afany col·leccionista es pot resseguir des de l'antiguitat, no? Vull dir, la gent acumula coses, jo el primer, vull dir, m'agraden els jocs de taula, i els jocs de taula que encara estan per treure compres a la balda, que és on millor està. Però el cert és que aquesta forma concreta d'acaparament cultural apareix durant el Renaixement i s'intensifica al llarg de l'edat moderna, no? Podem dir que és un fenomen, comença una miqueta abans, acaba una miqueta després, però és un fenomen inherent a l'edat moderna. Al segle XVI, XVII, el XVIII comença a trontollar, trobarem grans col·leccions vinculades precisament a aquest gran desig col·leccionista de grans personatges.
0: I aquest gran desig, per què apareix?
1: Doncs bàsicament hi ha un anhel de comprendre el món, no?, i de mostrar-ne o de gaudir-ne de la seva immensitat, no? cada vegada l'accés al món és més gran, no? L'accés a la informació continua sent limitat, però cada vegada, no?, hi ha com més coses, amb la qual cosa ser partícip, no?, d'aquestes novetats, des de la teva casa poder veure un raconet d'Àsia, un raconet del Pacífic, del Brasil, un animal exòtic que ningú ha vist mai, una planta que no sé què, una estàtua de no sé on, és un gest de classe, no? Penseu que tot just estem en el moment dels grans descobriments geogràfics europeus, no? No només el descobriment d'Amèrica, que havia passat a finals del segle XV, a principis del XVI, sinó tota la posterior expansió dels viatges oceànics, l'exploració del Pacífic, l'expansió per l'Àsia, no? Potser l'únic espai que queda encara verge és l'interior d'Àfrica, no? Perquè encara serà territori inexplorat pels europeus durant algunes generacions. Fins a mitjans del segle XIX no hi haurà les condicions tècniques perquè els europeus puguin endinsar-se en l'Àfrica subsahariana, no? Però bueno, aquestes expansions, no?, per bona part del món conegut, porten a un sentit de la meravella constant, no? Tu des d'Europa reps informacions, cartes, visites dels teus corresponsals botànics al Brasil o on sigui, de coses que són fascinants. O sigui, t'imagina't el primer europeu que arriba a la selva amazònica i diu: hòstia puta, no? O veu un jaguar, o veu un... Diu, però què merda és aquesta? Vull dir, aquestes plantes...
0: D'on ha sortit això?
1: El garraf, no tenim aquestes... No tenim aquestes exuberàncies, no? És també el mateix principi que porta que molts ajuntaments fotin palmeres a totes bandes. Va haver una moda als anys 90 als dos passeig marítims de posar putes palmeres. Doncs, bueno, és això, és que no té una Wunderkammer, pues posa una palmera. El món és un lloc divers, enorme, amb coses mai vistes per l'home occidental, i per tant atesorar aquests objectes, tancar-los, exposar-los a les visites, ensenyar-los, retirar-te a la soledat de l'observació dels mateixos, es converteix en tot un gest de distinció social.
0: Abans ens has fet una miqueta de spoiler, però seran sempre cambres?
1: Bé, aquests gabinets, sobretot els inicials, com hem dit, o els de les col·leccions més modestes, no? Ja veurem que això és tot un és com la gent que es dedica a col·leccionar cartes Pokémon, i aquí té un Charizard de primera edició i aquí té un Psyduck o un Rattata.
0: Un Rattata?
1: Rattata.
0: Que no sé qui és.
1: Home, a veure, el nom és força clar.
0: Es deu ser una rata, no? Exacte. Però...
1: Hiperactiva, fa ratatata, ratatata.
0: No para.
1: Sí, quan evoluciona Erraticate, com si fos una cosa més homicida. En qualsevol cas, col·leccions, com en tot hi ha de molt tipus, ja que col·lecciona i se'n va a lo premium, no? I qui té menys, no? I aquí pot tenir tot un palau, i aquí pot tenir una habitació, i aquí pot tenir un moble, i aquí pot tenir, pues, una bosseta. Bueno, però comencen sent armaris, calaixos, mobles, on guarda els primers tresors de la col·lecció, però ben aviat, degut al volum, prenen la forma d'habitacions atapeïdes d'objectes.
0: Bueno, allò que comences amb un moble pels jocs de taula, no?
1: Que això que comences i dius, bé, això, i això, vinga, i un altre, i ara faig, i ara no sé què, i ara, bueno, doncs... Pues,
0: anar fent. Quina importància tindran en la història de la cultura i el coneixement aquestes càmeres de meravelles?
1: Doncs marcaran l'inici d'una visió més científica del món, no? Ja veurem que en un primer moment hi ha un marcat sentit de la mirabilia premoderna, no? Dels elements meravellosos en un sentit màgic, en un sentit folclòric, corn d'unicorn, sang de drac, bueno, sang de drac, tot i que sang de drac és una resina vermella de la que es treu el tint, però bueno, això ho feien passar per Sant Adrià. Però
0: I el cor d'unicorn?
1: Cor d'unicorn, ja en parlem.
0: Ja en parlem, perdó.
1: La sistematització d'aquests objectes, la dèria de la informació, no? Tu quan col·lecciones vols saber-ho tot d'aquell objecte, vols fer una targeteta.
0: Posar-la allà penjada, no?
1: Com,
0: no?
1: Jo et compres el joc de taula i l'enfundes, si el guardes.
0: No? I no jugues mai.
1: Home, no, clar, jugues, perdre dinero. Bueno, tot això, tota aquesta dèria, aquesta sistematització portarà que aquestes càmeres de meravella siguin l'inici, ja veurem, de les primeres col·leccions d'objectes d'història natural, d'història mineral, d'història humana, i amb el pas del temps es convertiran en el cor de grans museus.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Comencem el bloc central un altre cop amb música de Harry Potter.
1: Sí, de fet, té un sentit. La primera era la primera, no? Aquest element...
0: El sentit inicial. Més fàcil, no?
1: Sí. Aquesta és la cançó, el tall dedicat a Dobby el Elfodomèstic.
0: Mm-hmm.
1: Perquè com estem parlant de col·leccionisme, Dobby a la vegada és la representació física del niño rata. I després també té un afany de col·leccionar mitjons.
0: Oh...
1: que fa que sigui el protagonista involuntari de la nostra segona música. Jo estic molt Harry Potter avui.
0: Ja ho veig, és estrany, sí. Això, eh?
1: Bueno.
0: Molt bé, comencem una miqueta insistint en el contingut d'aquests gabinets de curiositats. Quins objectes es guardaven en aquestes càmeres?
1: Doncs, com hem dit, hi ha una mica de tot, no? Com en una bona amanida. Eren col·leccions molt eclèctiques, sovint construïdes sobre la marxa, no? En virtut dels interessos, o d'una barreja d'interessos personals de la persona que muntava la col·lecció, però també amb les seves possibilitats d'obtenir objectes, no? Tu col·lecciones el que t'arriba, el que pots trobar, el que encarregues, el que et canvien, no? Comencen com una cosa pues, com molt espontània al principi, però sí que amb el pas del temps comencen com a fixar-se categories, no? Com la que recull Littré, ja un cop que el fenomen de les Wunderkammer i de les càmeres de meravelles i els gabinets de curiositats ja està molt de capa caiguda, però això és una classificació de 1800, no recordo ara, molt a principis del 19, que ell divideix, no? El contingut d'aquestes càmeres, els objectes col·leccionables, en quatre categories bàsiques.
0: Comencem per la primera, no?
1: Sí, fem com una història del col·leccionisme, no?
0: Oh.
1: Vinga, la primera serien els Naturalia, no? Les coses que tenen a veure amb la natura, objectes que provenen de la natura.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: O sigui, ala, vinga. Sí, a veure, tampoc es va currar gaire
0: una
1: distinció. Una cosa pitjor és aquella gent que fa col·leccions de llibres pel color.
0: Això és molt, això és terrible, color. És terrible.
1: Vull dir, això ho deuen treure d'un capítol de Dexter o alguna cosa així.
0: No ho sé, gent com, però és terrible, sí.
1: Bueno, la gent que col·lecciona llibres en general és psicòpota.
0: Per què?
1: Podem tenir un llibre electrònic. Aquesta dèria de... És que m'agrada l'olor del paper... Que
0: i l'espai que ocupen.
1: Sí, a mi m'agrada llegir. Llavors, tot l'altre accessori, no? Però, bueno, mistifiquem pràctiques.
0: Mm-hmm.
1: En qualsevol cas, els Naturalia, objectes que provenen de la natura, no? Que al seu torn es podien subdividir en els diferents regnes de la natura. El regne animal... el regne vegetal i el regne mineral. Persona, animal, planta, animal o cosa.
0: Fins aquí poques sorpreses.
1: Aquí poca cosa.
0: Quins animals es col·leccionaven?
1: Doncs una àmplia selecció, no? En primer lloc, animals dissecats d'arreu del món.
0: Fantàstic.
1: Que fa la teva tieta allà quan li mor el gat. Doncs, el
0: què? Un moment, què?
1: No, la meva no la té. No, abans es feia mai, allà una pose... o la gent que té una fura o que té un...
0: Bueno. Sí, o un esquirol.
1: Animals dissecats. Com més exòtics i llunyans, millor. També tota la subdivisió, les derivades de productes derivats d'animals. Banyes, closques, dents, l'ullal és una dent, però bueno, dents, ullals, esquelets parcials, fèmurs, esquelets sencers, tota la deriva psiquiàtrica de col·leccionisme d'insectes, de col·leccions d'escarbats, d'agafar papallonetes arreu del món, col·lecció d'exemplars assecats de tot tipus, tot un mostrari de fauna. Mm-hmm. Però no de la fauna més propera, quilòmetre zero, però també de la fauna més exòtica que et puguis portar. Del llarg del programa, és que no sé si vull fer spoiler o no, però del llarg del programa
0: fes-lo.
1: Hi haurà fins i tot un dels nostres protagonistes que es va fer portar un pingüí com a mascota.
0: Oh,
1: i tenia un pingüí.
0: No, però, o sigui, i li va durar? No sabem.
1: Sí,
0: no sabem.
1: Home, no sé quant dura un pingüí, però el que... Sí, però imagina com de friqui deu ser de que la teva col·lecció inclogui un pingüí a que tu li vas, pues, suposo que portes sardines a la butxaca o jo crec que portes i li vas donant, jo què sé.
0: Me l'imagino passejant-se pel mig de la galeria, saps?
1: Clar.
0: En fi, has dit animals i també has parlat de minerals.
1: Sí, de fet, tots aquells que durant la infància o la joventut han encetat col·leccions, no? Les de minerals, doncs, són les de recurrents. Segells, monedes, minerals... Ah, jo tinc una calcopirita. Ah, doncs
0: sí,
1: jo tinc
0: sí.
1: Ah, doncs jo no sé què. T'anaves al mercat de...
0: De minerals del poble.
1: Sí. Ah, no sé què.
0: Aquest sóc jo.
1: Ah, jo
0: tu també n'havies fet de minerals?
1: Sí, poquet. Sí, bueno.
0: Jo també, alguna coseta.
1: Pues, llavors, en aquest en aquest context parlem de pedres precioses, semiprecioses, i sobretot també m'encanta el concepte de les pedres amb característiques estranyes, no? Com, per exemple, els heliotropis. Un heliotropi, no sé si el tenies a la teva col·lecció.
0: No ho sé.
1: Va. I tu? Són una mena de... Jo què he de tenir? Jo què he de tenir? Soc un fill de classe obrera.
0: Jo la vaig arredar, tot.
1: Que bé. Ah, ja està. L'impost és l'oxigen. No. Vale. Doncs els heliotropis són una varietat de calcedònia de color verd fosc o blavós, amb taques vermelles, són molt bonics, que semblen sang, no? I de fet, aquests heliotrops també es coneixien com a pedres de sang. Llavors són molt boniques perquè són com negres amb com taques de sang per dins. I a més són molt exòtiques.
0: I d'on provenen aquests heliotropis?
1: Normalment provenen de l'Índia. I Plini, per exemple, ja els mencionava, no? I apareixen també mencionats a un dels contes del Decameró, la cosa és una cosa molt top, no? Si tu col·lecciones pedres, tens una pedra que arriba protagonista d'un conte del Decameró. També estan presents a la Xina, però els heliotropis xinesos era més difícil que arribessin a Europa. I sobretot a l'època moderna s'obren reserves en llocs que s'aniran descobrint. Per exemple, hi ha molts al Brasil, a Austràlia, a Amèrica del Nord. Llavors, de cop i volta, tu arribes allà, al Brasil, i et trobes una pedra rodoneta, negra, fosca, amb sang per dins, brillant com un ou, no? I llavors, hola, que guapo.
0: Sortirà un drac,
1: claro. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Aquest és un exemple de pedra exòtica que també era com molt, molt preuada.
0: I quines altres hi havia?
1: A mi una que m'encanta, que és la fulgurita.
0: Vale.
1: Fulgurita.
0: Fulgurita, és un bon nom.
1: Fulgurita, sí. Són unes rotes metamòrfiques que es formen per la caiguda d'un llamp sobre sorra, sí. Sobre terreny sorrenc. Vale? Tu imagina't les dunes d'un desert o les dunes d'una platja, i de cop i volta el llamp cau, no? Pam, contra la sorra, i arriba a una temperatura suficient perquè els grans de sílice de la sorra es calcifiquin, no? es solidifiquin, i llavors tu tens com una pedra allargada, potser d'un centímetre, centímetre i pico d'ample, i llarga potser fins a un metre i mig, ensorrada la sorra que s'ha cristal·litzat, que és un llamp que cau directament sobre la sorra. Clar, evidentment això, si tu ets un puto friqui, això t'encanta, no? Tenir una fulgurita ja més, com un llamp petrificat, que et creus el nou Thor, no? I vas al gimnàs a fer entrenament de força i coses d'aquestes. Llavors, és flipant, i a mi em flipa també perquè és com una piedra raio per evolucionar Pokémon, no? Tu tens la pedra de sang, la pedra de raig, llavors està com guai. No hem perdut aquesta dere col·leccionista. Dins de les pedres també es consideraven els fòssils, perquè es consideraven pedres. No, fins que la paleontologia no es desenvolupi plenament i s'entengui que allò són restes fossilitzades d'éssers vius, entren en la categoria de mira que divertit, una pedra en forma de mol·lusc, mira que divertit, una pedra en forma de closca de cargol, no? Llavors, bueno, deixa de ser una
0: pedres rares, no?
1: Una pedra rares, no? Ara parlem de les terres rares allà, parlem de les terres rares. I ja per acabar aquesta col·lecció de naturalia trobarem també els grans herbaris, no? Vegetació seca, espècies que es trasplanten i es creen grans jardins, no? Trasplanto una selva amazònica al jardí de casa, porto un no sé què, dibuixos de les primeres plantes, de làmines, gravats, dibuixos de plantes exòtiques. Llavors és com una mena de necessitat de demostrar la diversitat de la natura.
0: Avancem, doncs, a la segona categoria. Ja hem parlat de tota la part natural, no? Quina seria la següent?
1: Enfrontats al naturalia, tenim els artificialia. És a dir, els objectes creats o modificats per l'home. En aquesta categoria, ja us ho podeu imaginar, tenim de tot, antiguitats de tot tipus, no? Aquest col·leccionisme que moltes vegades, a partir del Renaixement, entronca també amb la recuperació d'estàtues romanes, gregues, no? A mesura que s'arriba al Pròxim Orient amb el saqueig de les cultures egípcies i mesopotàmiques, però objectes de tot tipus, objectes arqueològics, no? Penseu que, bueno, com la gent, com les tietes que s'anaven a Empúries no fa gaire a robar gerres i te'n vas a una urbanització allà a l'Empordà i tens una senyora que té dos geranis en una ànfora romana, no? I, bueno, això l'àvia era molt rumbera.
0: I segur que té un gat dissecat, també.
1: Suposo. I el que ve cardat. Bueno,
0: obres arqueològics,
1: obres d'art, objectes arqueològics, col·leccions d'armes. Home, tu tens la teva col·lecció heredada de les passes medievals i et portes un cris indi o una katana o no sé què, o no sé quan, aquesta cosa tan fàl·lica. Objectes de tot tipus que es puguin col·leccionar i que siguin productes de les civilitzacions humanes, allà els tenim. Aquesta categoria també incluïa elements naturals modificats per l'home, les manualitats. Un ou d'estruç decorat.
0: No, manualitats.
1: Un ou d'estruç decorat, pedres pintades, saps? Com si necessitessis ajuda.
0: Sí.
1: Saps?
0: Demana-la.
1: Sí. He fet una pedra i he posat la meva cara. Una pedra falsa.
0: Cap una cambra, meravella.
1: Doncs. Ara, que bé.
0: Que bé, nena, escombraries.
1: Que si ja, me'n pensava ara, eh? Si ja de normal, tu com encara no m'he trobat, però tu com a pare reps molta merda de regals de manualitats infantils tenint nens normals. Vista l'endogàmia de les cases reials europees en època moderna,
0: què reps?
1: Els regals del dia del pare a la monarquia hispànica devien ser guapos, eh? Bueno, en qualsevol... ous d'estruç decorat, pedres pintades, camafeus, que incluïen, per exemple, pedres precioses, o, per exemple, tu agafaves alguna pedra preciosa romana que trobaves i l'encastaves en un anell nou, o et feies, no?, o et feies un anell amb una pedra molt bonic. Bueno, totes aquestes manualitats, aquests artificis humans, també eren curiositats que es col·leccionaven.
0: I la tercera categoria?
1: La tercera categoria són els científica, no? Són tot tipus d'artilugis, autòmates, engranatges, enginys, rellotges, no sé quan, no? Tota aquesta cosa com mecànica també fascinava a la intel·lectualitat europea del barroc, no? Llavors tenim els objectes naturals, els objectes històrics o humans, els objectes mecànics, no?, que també són fantàstics.
0: I la quarta categoria.
1: L'última
0: categoria,
1: que són els exòtica, que és una categoria que engloba la resta, però a vegades es apareix diferenciada, que és tot allò de les categories anteriors, però que provingui de llocs molt llunyans. No? Animals, però animals de l'altra punta del món. Objectes històrics, però de la Patagònia. Un taparrabos de l'ètnia, no sé què, doncs tot el que sigui estrany, raro, diferent, que parli de la immensitat del món, que jo pugui exposar, que pugui quedar-m'ho mirant i dient: oh, que interessant, això aquí a Manresa no es veu.
0: No.
1: Això.
0: Hi havia alguna cosa imprescindible en un bon gabinet de curiositats, o tothom feia una miqueta el que volia?
1: Bé, per la seva pròpia idiosincràsia, els gabinets de curiositats són col·leccions molt eclèctiques, molt construïdes sobre la marxa, molt personals, molt que responen al gust de cada persona que col·lecciona coses, no? A no ser que heredis col·leccions de pedres. Perquè responen...
0: Era dir que era petitona.
1: Era petitona. Petitona aquí...
0: La meva col·lecció de pedres.
1: Jo era petitona i me la van donar. Bueno. I clar, jo no vaig saber dir que no. Em van donar una pedra.
0: Ah, em feia gràcia. El típic que vas al col·le, fas una exposició del quarts aquell.
1: Clar, quantes joventuts s'han perdut perquè algú t'ha donat una pedra que no tocava?
0: Sí. Bueno. Sí, exacte.
1: Harry Potter i la pedra de fumar.
0: Sí. Vale. I la pedra de què, perdó?
1: De filosofal.
0: Ah, vale.
1: Vale.
0: Estaves parlant d'això, de...
1: Llavors, al final aquestes col·leccions creixen en virtut d'una barreja d'interès personal i de capacitat d'accedir a les peces més significatives, no? Jo vull poder fer una col·lecció de pingüins dissecats, però si no m'arriba, no m'arriba. Jo no sabria ni per on començar... Hi ha, però, alguna recomanació general, no? Per exemple...
0: Hòstia, tio, m'encanta.
1: L'any 1587, Gabriel Kaltelmach escriu una sèrie de consells dedicat a Christian I, als cristians, ens ha d'explicar les coses.
0: Sí.
1: A Christian I de Saxònia, sobre el tipus de coses que havia de tenir una bona Kunstkammer, una bona càmera, cambra d'art. No? Llavors, si tu vols tenir una bona col·lecció, has de fer això.
0: I quins consells dona?
1: Doncs, primer, escultures i pintures. Això és el bàsic.
0: Bàsic.
1: Has de tenir estàtues, has de tenir pintures, has de tenir gravats. Després, objectes curiosos i singulars. Mira, el prepuci del meu pare que el va dissecar quan... no sé què. Vale. Entraria objecte curiós, singular, sí.
0: Sí.
1: Bueno, ja fossin del país o de fora, no? Objectes singulars de propers o objectes singulars junyant. En tercer lloc, ell recomana que tinguis merda, no? Banyes, urpes, plomes, tot això que procedís d'animals exòtics estranys, no? Plomes de lloro, de papagall, banyes de jo què sé, de búfals o urpes de llop siberià, de no sé què, no? Perquè al final l'important és aquest afany col·leccionista. Aquestes serien com la base d'una bona col·lecció.
0: Ha arribat el moment, Alberto, de posar nom sobre la taula. Segur que molts dels nostres oients estan desitjant saber quins gabinets famosos van haver-hi i quins són els noms més grans del col·leccionisme de meravelles. Per on comencem?
1: Per on comencem? Ja sabem què ha de tenir una bona col·lecció. Ara anem a veure quines col·leccions ho van patar molt fort. La qüestió és que tenim moltíssim. Moltíssimes càmeres de meravelles, gabinets de curiositats documentats, i si féssim un llistat de tots, no els acabaríem. Llavors he fet una selecció totalment absurda del que m'ha vingut en gana.
0: I és el que fem aquí.
1: Ja està.
0: Perfecte.
1: He fet la meva col·lecció de col·leccions. Mm. No? Todo anuncios. Potser millor que això, parlem d'alguns, sense cap ordre, sense cap concert, i veiem fins on arribem. Podem començar primer pels antecedents, no? No pròpiament gabinets de curiositats moderns, sinó col·leccions que alguns dels notables europeus van començar a atesorar. Per exemple, les col·leccions d'obres d'art i manuscrits del duc de Berry, no? A finals del segle XV, o tota la moda dels estudioli italians, que també es van posar molt de moda a la segona meitat del segle XV.
0: I què eren aquests estudioli?
1: Aquests,
0: que tenen nom de pasta.
1: Estudioli. Sí, un estudioli, Ricati, la meva mama. Ah, pues un estudiolo és de fet un estudi petit, no?
0: Vale.
1: És una cambra del Palau Renaixentista italià on el propietari es retirava a dedicar-se a les seves aficions, no? Soc el duc de... Soc un Medici i dic, ara em retiro, vaig a
0: pintar miniatures de Warhammer.
1: Sí, bueno, mira, escolta, no? Pues... No crec que fessin Bretònia, però bueno.
0: No crec.
1: Però llavors eren espais, això, no? On es retiraven a dedicar-se a les seves aficions, normalment erudites, no? A consultar els llibres, les meves notes... No, a diferència d'un gabinet de curiositats, no hi ha una voluntat d'exposició, és una voluntat de treball, no? No hi ha una voluntat de mostrar curiositats naturals, atesorar coses històriques o exòtiques, sinó que és això, és una... més aviat un espai d'estudi, de reflexió, moltes vegades privats, però sí que ja és l'antecedent de que és una, com una cambra privada per l'estudi, per les arts, no? I a poc aquestes cambres s'aniran omplint de coses, no? Perquè quan tu et retires, doncs tens el manuscrit que he trobat de no sé què, el gravat de no sé què, la pedra alquímica que no sé quan, el mineral que m'he fet portar de no sé on, no? Llavors, bueno, així començaran a gestar-se aquests espais.
0: I el pas cap a gabinets de curiositats, pròpiament com els hem estat definint durant tot el programa, quan es farà?
1: Doncs també a finals del 15, principis del 16, el món alemany, el món imperial, comencen a haver una mutació d'aquestes cambres del tresor, no? Les cambres del tresor, dels tresors medievals, no? On s'acumulaven, doncs, les obres d'art, els retaules, les mirabilia medievals, no? Els devocionaris, les relíquies... que sé, a la catedral de Lleida ja des del segle XIV ja ha exposat una banya d'unicorn en una de les capelletes i en les capelles privades en el tresor reial dels Reis d'Aragó hi havia pues, el braç incorrupte de no sé què, aquesta voluntat d'acumular meravelles ja existia. Comencen a mutar en aquestes cambres de meravelles que coneixem, no? Alguns dels primers col·leccionistes són personatges de la talla de Frederic II d'Habsburg o el seu fill, l'emperador Maximilià I. I també en el món austríac cal destacar una mica posterior, no? Ja de mitjans del segle XVI, 1550-60, la Kunst und Wunderkammer, no? La càmera d'art i de curiositats de l'arxiduc Ferran II d'Àustria, situada al castell d'Ambras, a Innsbruck, que aquesta és especial no només pel seu contingut, sinó que aquesta col·lecció té l'honor d'encara avui conservar-se en el seu espai original, no? En un edifici construït dins del castell entre 1572 i 1583 per allotjar la col·lecció de meravelles de l'arxiduc. L'arxiduc es va fer un espai per conservar aquestes meravelles, i aquestes meravelles s'exporten gairebé 450 anys exposades en aquell lloc, no? I actualment encara es pot visitar. I per tant, el castell d'Ambras a Innsbruck es considera el museu en actiu més antic del món. Si algú vol anar al museu més antic del món, no té suficient amb un museu normal, sinó que vol anar
0: a olorar l'antiguitat.
1: Museu antediluvià primigeni, doncs ja sap on ha d'anar. Sense deixar el món germànic, la Càmera de les Meravelles o la Càmera d'Art de l'emperador Rodolf II a Praga també és visitable encara i es considera un dels no l'espai però sí el contingut, és considerat també un dels jocs més importants per la magnificència i el poder imperial. Aquesta Càmera d'Art, aquesta Càmera de les Meravelles de Praga era on l'emperador rebia els diplomàtics, on els feia visitar, els ensenyava tota gent important que passava per Praga, mirava el rellotge
0: i després anava allà,
1: mira lo que tengo. És com aquella gent que va a casa seva i et treu, t'ensenyaré la meva col·lecció de taps de cava.
0: Comencen a treure coses.
1: Comencen a treure allà arxivadors i tu no saps, i pastes de terrància allà i tu no saps què fer i penses que comences a
0: menjar
1: estar,
0: i
1: comences
0: que
1: a estar
0: sí.
1: com en una novel·la, en un argument de Agatha Christie, desitjant ser tu l'assassí. Però, bueno, hi ha gent de tot.
0: Hi haurà més gabinets de curiositats famosos?
1: Sí.
0: Sí.
1: Acabo de veure que he escrit gavines en
0: comptes... Sí.
1: I ho he vist i dic, en gavines i diu... Bueno.
0: Sí, de fet, a una pregunta anterior deia Albert.
1: Albert. Ah, bueno, és que...
0: No, està bé, està bé.
1: Bé, per exemple, altres gavines curioses de curiositats, les que tenien el rei de França. Per exemple, Francesc I en tenia una a Fontainebleau, Enric IV a les Tulleries, i aquests gabinets destacaven, sobretot pel rei de França, pel que sigui, eren molt de plantetes. Destacaven per la part botànica. Els agradaven les flors, vull dir, era la flor, suposo que per la flor de lis. I, per exemple, són grans col·leccions que recopilen plantes exòtiques d'arreu del món. I de fet, són el germen d'aquest gust pels jardins exòtics. A les Tulleries, a Fontainebleau, al Louvre, fins i tot, comencen a haver-hi uns jardins on es trasplanten, es busquen plantes de la resta del món i es trasplanten aquests jardins com una mena, com feien els reis perses de l'antiguitat, no? que creaven aquests paradisos, no? De tots els indrets que jo controlo portaré plantes, no? Pues tots els indrets que jo conec portaré plantes. Ja al segle XVII destaquen en aquesta òrbita botànica francesa les col·leccions de Gaston d'Orléans, no? El germà de Louis XIII, i hem de, per exemple, aquest és molt graciós perquè aquest és un gran col·leccionista d'objectes botànics en el moment del fenomen de la tulipomania, no? Que sabeu que és aquesta primera bombolla especulativa de la història. Algun dia potser li dediquem un programa. Ell potser, jo no ho faré, però potser no ho farem. Vull dir, sense que portem 530 i pico programes, en algun moment haurem de rascar ja el socarrat de la
0: història.
1: Però, bueno, en aquest moment de la tulipomania, que de fet és una bombolla especulativa, però que entronca molt directament amb aquesta fascinació per les flors exòtiques que recorria a les elites europees, no? La necessitat de mostrar coses exòtiques, diferents, exclusives, que arribarà a com passa sempre quan hi ha un mercat de coses exclusives, que és gent que vol timar els imbècils.
0: Això sempre passa. No?
1: Llavors,
0: és la història de l'humanitat.
1: La història no es repeteix, però a vegades rima.
0: Aquestes cambres de les meravelles estaven limitades només als monarques, als reis?
1: No, en absolut, no? En la mesura de les seves possibilitats, molta gent va abocar-se en aquesta dèria, no? Vull dir, com tota pràctica cultural o tota pràctica social sempre es reduplica, no? De coses que comencen, no? Gestos de classe o gestos de les classes altes que es redupliquen, no? I que quan es posen de moda, com es posen de moda, la gent comença a fer-les. De fet, i també no tothom que fa aquestes col·leccions ho fa des del punt de vista de l'ostentació, des del poder, no? Ja comencen quan aquest món fantàstic, no? De la mirabilia, de l'exotisme, del món s'ha fet molt més gran del que era, portarà, no? A un desig de col·leccionisme per l'ostentació, però també a un desig de col·leccionisme per la clarificació, no? Per entendre el món. Jo vull poder tenir accés a tot allò que és terrenal, perquè vull entendre com funciona la botànica, com funcionen els animals, no? Tota aquesta classificació, no? Classificació d'espècies, classificació d'objectes, neix d'això per la necessitat de col·leccionar, no? Jo vull saber què tinc, i que vull saber què tinc és diferent del que tens tu, i vull saber si jo tinc una cosa però tu tens una altra, és que em falta, llavors la vull,
0: també la vull.
1: Vale? Llavors, en la mesura de les seves possibilitats, molta gent va abocar-se a aquesta dèria, no? De fet, dues de les col·leccions més reeixides del segle XVII perdó, procedien d'individus no vinculats directament al poder reial, no? Per exemple, podem citar-ne més. Jo he citat aquestes dues perquè m'ha donat la gana.
0: Endavant.
1: Ara ja veurem per què. Per exemple, la de Olaus Bormius, metge i antiquari danès, afincat a Copenhagen, que era un exemple excepcional de col·lecció que, per exemple, ell col·leccionava reculls de literatura escandinava, de literatura danesa èpica, no? De fet, era un apassionat de la cultura danesa antiga i va ser un dels primers en estudiar, sistematitzar, classificar i copiar pedres rúniques.
0: Es va fer tatuatges també?
1: No ho sé, no sé si va arribar a divorciar-se. No sé si saps, en aquella... m'he fet un tatuatge, una runa, la runa de Odín. Bueno.
0: Però bueno, que em va reunir moltes,
1: màquina.
0: No?
1: Màquina. Mastodonte. Bueno, aquí una abraçada virtual a tota la gent que es tatua coses de cultures que no entén. No passa res.
0: No passa res.
1: No obrirem el meló dels tatuatges amb caràcters xinesos.
0: No el vam obrir el dia que vam venir en Jonathan i...
1: Per això,
0: i
1: això que...
0: Si no el vam obrir aquell
1: Jonathan,
0: dia...
1: Jonathan, que faci el que vull. Crec que sí que... No recordo si ho vam obrir.
0: Ah, no sé si,
1: no sé si, no sé si ho vam dir al programa després. O vam comentar després. Però,
0: segur que ho vam comentar, és veritat.
1: Segur que sí. Recordo d'una piscina.
0: Però... Sí, o d'un bol d'arròs, crec.
1: Bueno, no ho sé.
0: No entrem.
1: En qualsevol cas. Truca, cuca.
0: Caràcter, bueno, o sigui, pedres úniques.
1: Sí. I per exemple, ell també va reunir una gran quantitat de fòssils arreu del món, d'animals dissecats, no? en un intent de posar llum a la foscor.
0: Per exemple,
1: va ser el primer en donar una explicació científica a un dels objectes preferits de les Wunderkammer, i que tu has avançat abans.
0: Home,
1: les banyes d'unicorn.
0: Sisplau.
1: Que hi ha moltíssimes, és a dir, que a Catalunya hi ha documentades des del segle XIV. No he dit Lleida, no sé si era Lleida.
0: Has dit Lleida abans.
1: He dit Lleida, però no sé si és Lleida o la... Sí, crec que és Lleida. Bueno, ja...
0: On anem a veure?
1: Ja ho farem. I, per exemple, és el primer que bueno, pues... en compara vàries, veu d'on venen, les analitza i tal, i com a vol nòrdic, ell arriba a la conclusió de que en veritat són l'ullal del narval. No? Ell diu, no, això, jo que ja vec el món amb una naturalesa científica, he vist molts animals, m'he mogut... No, aquestes banyes, això que es ven com a banyes d'unicorn, en el fons són ullals del narval, i que, per tant, aquests unicorns no existeixen. O si existeixen, no generen aquestes banyes, no? També, per exemple, va ser responsable, és el que va pagar i encarregar la primera expedició, que va fer el primer dibuix de l'au del paradís, que és aquesta au tan fantàstica que fa uns vídeos d'internet fantàstics. Quan l'ave del paraís està en cel, sí. el ball que fa.
0: Vale.
1: És molt graciós.
0: I
1: és la persona... Ojo al dato, és la persona que va tenir com a mascota un gran gavot,
0: ara.
1: És a dir, un pingüí boreal, que va ser capturat a les Illes Feroe i que ell es va fer portar per tenir una mascota com un pingüí. O sigui, gent que teniu un porc vietnamita. Bon intent. Que sapigueu que un senyor fa uns 400 anys va tenir un maleït pingüí com a mascota. Allà, vinga! Hop. No devia tenir... O sigui, jo només espero que no visqués en un baix i que tingués moltes escales. Seria molt graciós.
0: Deure'l caminar per allà i... Pobre pingüí, però em sembla una imatge superadorable.
1: Bueno, mira, la mateixa persona que té un pingüí és la persona que desmitifica les banyes d'unicorn, però és la persona que documenta les pedres rúniques. Fixa't, és un món fantàstic.
0: Sí, ple de contradiccions.
1: Vivim en aquest món de les meravelles. Tot i això, però ara ve el gir que t'agradarà, va. Vinga, això t'agradarà. Tot i això, tota aquesta racionalització d'allò fantàstic no li va servir de gaire per la seva reputació, perquè potser molta gent que ens escolta, el nom de Olaus Bormius els hi sona, però no els hi sona com un erudit danès del segle XVIII, mm-hmm. sinó els hi sona com un dels responsables a principis del segle XIII de traduir una obra d'Al-Azif, un savi musulmà boig. Olaf Bormius va traduir el llatí al Necronomicon, segons Lovecraft, no? Quan Lovecraft busca el nom d'un savi que tradueixi, no?
0: Qui
1: aquesta
0: pot
1: obra,
0: haver traduït,
1: no, sé,
0: no?
1: Suposo que li ve la figura d'Olaus Bormius i va dir, si tenia un pingüí, molt normal no devia ser. Potser aquell pingüí no era un pingüí i era una mena, una cria de Dagon, o un profund, o un alguna cosa.
0: Home, un profund tenir... quadraria prou.
1: Però el que són les coses, no? Com estem girant sempre sobre el mateix.
0: Abans has dit que havies fet una selecció. Quin era l'altra gran col·lecció?
1: L'altre gran col·leccionista és el jesuïta Athanasius Kircher, que és potser un dels grans... perquè aquest t'has riscut.
0: M'ha fet gran. No sé, és que és divendres, Alberto.
1: Vale.
0: Athanasius.
1: Athanasius.
0: Sí, sí, sí, Athanasius.
1: Si tot el teu nen no l'estimes molt i fas... l'envies a l'església, li dius Athanasius. Athanasius, no? Satanasius.
0: No, no et passis.
1: Et dius...
0: I l'envies a...
1: Són els meus fills Satanasius i l'envies a... com un jesuïta. Athanasius Kircher és un dels grans intel·lectuals del barroc, no? Amb publicacions significatives en temes tan diversos, això també t'agradarà, com la religió comparada, la geologia o la medicina. És tot un polímata. Si haguéssim seguit aquella sèrie de programes sobre els polímates...
0: Un parell, no?
1: Aquests van fer un parell, una d'antiguitat i una de mitjana. Si ens haguéssim seguit fins a l'època moderna, Athanasius Kircher hagués sortit segur. De fet, ell va ser, a banda d'estudis de religió, geòleg, estudis mèdics, va ser qui va establir la relació entre l'idioma de l'antic Egipte i el copte modern. Va escriure una enciclopèdia sobre Xina, perquè estava fascinat sobre Xina, no? Perquè li agradaven les coses exòtiques. Temes que tocava.
0: Déu-n'hi-do, no? O sigui, molts, molts temes.
1: Doncs espera't, agarra't, que venen... Que ve fort. Va estudiar els volcans, va col·leccionar fòssils, va ser un dels primers en utilitzar un microscopi i veure bactèries, va proposar que les plagues s'originaven a causa de microorganismes infecciosos, i se li atribueixen... coses com la construcció d'autòmates musicals, la invenció d'un rellotge magnètic, l'antecessor del megàfon, o, tot i que sembla que no va ser així, també l'invent de la llanterna màgica, no? Que no és un superheroi, sinó que és una mena de precursor dels projectors i projectors de diapositives, no? Aquesta llum inversa que reflecteix coses.
0: Déu-n'hi-do, em puc imaginar la col·lecció d'objectes que tindria aquesta persona.
1: Exacte, en prenem una mica més detall al bloc final si ens dona temps, però ja ens podem imaginar que estaria a l'alçada de Olaus Borrius.
0: No tenia un català? Ai, no.
1: No tenia un català? Ah, tenia un català! Això és com... No.
0: Un català dissecat. No? Yeah. Anava i un pingüí.
1: Ah, un pingüí.
0: Però he llegit català la següent pregunta.
1: O sigui, per tu els catalans són pingüins? No, no. Són catalans? No, és perquè, no. Perquè anem lents, perquè anem lluny?
0: Perquè anem molt lluny.
1: Perquè caminem sí. Lent.
0: I que intentem volar i...
1: No, i salem mal. Pot ser que hi hagi dos icones a partir d'ara del catalanisme, que és Messi i un pingüí. Són dues coses baixetes que no parlen gaire.
0: Bueno. Coneixem algun cas de gabinet de curiositats català?
1: Aquesta és la pregunta que em volies fer.
0: Sí, aquesta és la pregunta.
1: doncs sí. Tenim documentat l'any 1626 el naturalista i botànic Salvador Ibuscà, que va començar a recopilar restes de naturalia, no? D'animals, vegetals, minerals, fòssils, i va començar a guardar-los a la rebotiga de la farmàcia de la família. Hòstia. Que tenien a l'encreuament del carrer Ample amb el carrer de la Fusteria a Barcelona, no? Allà a la rere botiga i va començar a guardar cosetes. Aquesta col·lecció, com la col·lecció de pedres de l'Albert Abril, va passar al seu fill, en Jaume Salvador i Pedrol, i els seus dos nets, en Josep i en Joan Salvador i Riera, van seguir la col·lecció, no? Comença el 1626, i durant uns 200 i pico anys van seguir la col·lecció oberta al públic i va esdevenir una de les més col·leccions més importants d'objectes d'història natural dels segles XVII i XVIII a Europa.
0: I sabem què va passar amb aquella col·lecció?
1: Doncs es va tancar al públic l'any 1855 i es va guardar la masia familiar. Va dir, aquesta merda, la cosa de l'avi. Ja estem una altra vegada, home. Fins que el director de l'Institut Botànic de Barcelona, Pius Foniker, l'adquirí l'any 1937 i aquestes col·leccions passaren a l'Institut Botànic.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Comencem la recta final del programa. Sí. Amb una tercera música.
1: Una tercera música?
0: Sí.
1: Sí. És que clar, és que ara és que els oients no ho saben, ja, però el guió posa Harry Potter i la càmera secreta, no? Entrant a la càmera. En la tercera d'aquestes cançons, jo l'he dit a l'Albert, avui farem... Fas una cançó de Harry Potter? Sí, he fet tres cançons de Harry Potter.
0: Jo m'he estranyat molt,
1: A què ve? I llavors, l'Adrià, just quan hem començat a gravar, diu pel micro intern, Alberto, que la tercera no és de Harry Potter, que t'has equivocat. I jo, m'ha aixafat la broma. És una cançó que sembla de Harry Potter.
0: Podria semblar.
1: Jo estava esperant que em diguessis una tercera cançó de Harry Potter i et diguessis, no, és de la banda sonora de Noche en el Museo. Amb la qual demostra que la banda sonora de Harry Potter és una puta merda, perquè és una puta merda genèrica.
0: Havíem d'arribar aquí, Alberto, per fi.
1: Que sí, que és un senyor que faci un tubito, però que... Bueno, llavors, gràcies, Adrià.
0: Ha funcionat bé, igualment.
1: Ha funcionat... Ha tingut la seva gràcia.
0: Però ja
1: hagués colat.
0: Hagués colat,
1: però fins al fons.
0: Però, hòstia, però... Bueno, és igual, tirem perquè no tenim temps.
1: Vinga, va, ràpid.
0: Molt bé, i ja que... ja per anar acabant, no? Com van evolucionar aquests gabinets de curiositats?
1: Molt bé, clar. Repetim, els gabinets de curiositat són per definició una cosa molt eclèctica, un mostrari d'objectes dispersos i diversos, i a poc, a mesura que la ciència i el coneixement del món natural avancin, s'aniran metamorfosejant en gabinets d'història natural o gabinets d'història etnogràfica primer, i amb l'arribada de l'època contemporània es convertiran en la base dels grans museus moderns, especialment aquells dedicats a la història natural o a la història de l'art, i on seran aquestes peces privades, seran reubicades als fons dels museus.
0: Tenim uns quants minuts encara, podríem posar uns quants
1: exemples. Sí, podríem posar uns quants exemples, no? Per exemple, el Museu Britànic mateix, no? Es funda o es basa en les col·leccions reunides per Sir Hans Sloane entre finals del segle XVII i la primera meitat del segle XVIII, no? Per aquells que pensin que el Museu Britànic és només fruit de l'expoli de l'Imperi Britànic, sí, però també dels particulars. Vull dir, no només, no, mai deixis que
0: l'Estat ho faci tot.
1: Que
0: no?
1: L'Estat ho faci tot. Que, això també, no ho hem dit, però és el moment de la gran companyia de les Índies, i no illes, orientals, no? I per tant és el moment en què el flux de coneixement del món està arribant cada vegada més objectes, i per tant cada vegada més arriben a les corts europees, a les col·leccions europees, objectes fantàstics, no? Per exemple, el que hem mencionat abans del Castell d'Ambràs a Innsbruck, que és el museu, no? Té la fama o la fatutxa de dir que és el museu obert més antic del món, no? Però sí que és cert que des de finals del segle XVI aquella càmera de curiositats ha generat un museu d'història natural, d'història de l'art. També aquesta Kunstkammer, aquesta càmera de les arts que hem mencionat a Praga, creada per Rudolf II, també es pot visitar actualment. No està a Praga, sinó que està al Museu d'Història de l'Art de Viena, però tots els fons d'aquesta col·lecció es van moure al Museu d'Història de l'Art de Viena. O, per exemple, la col·lecció reunida per Athanasius Kirchner, jesuïta a Roma, es troba avui, és l'origen de la creació dels fons del Col·legio Romano, no? Si aneu a Roma i visiteu aquells fons, que sapigueu que en origen són els fons que Athanasius Kirchner reuneix, no? Igual que, per exemple, en el cas que explicàvem, aquest cas català, no? Que aquests fons es mantenen privats però acaben després comprant-se en un museu actual, podríem citar més exemples, no? Per exemple, el cas del Gabinet de Curiositats i Antiguitats d'Elias Ashmole, no? Que donarà lloc a l'Ashmolean Museum d'Oxford, que és un altre fons privat, no? Aquests fons privats del barroc, el fons del Louvre també, o per exemple, sense anar més junt, el fons del Prado també es nodreix d'aquestes col·leccions privades de la monarquia hispànica, no? No acaben de ser càmeres de la meravella, perquè són majoritàriament quadres, no? Però és aquesta idea dels objectes privats en el moment que s'arriba a finals del segle XVIII, però sobretot al segle XIX, no? En què s'instaura la idea de l'Estat, no? I llavors, sobretot a partir del segle XVIII també aquesta idea de les reials acadèmies, els museus nacionals, aquesta idea, molts d'aquests fons privats passen a mans públiques i per tant són l'origen d'altres museus. Per exemple, un altre també molt xulo, la Kunstkamera de Pere el Gran a Sant Petersburg, fundada l'any 1727, actualment acull aquell espai el Museu Pere el Gran, sento un nom, el Museu Pere el Gran d'Antropologia i Etnografia de l'Acadèmia Rússia de Ciències.
0: Joder.
1: Ja, si voleu anar, agafeu una targeta.
0: I la façana ha de ser gran, pel nom, no?
1: No, clar, vull dir, la façana, vull dir, a no ser que facis dos columnes, facis dos línies, però hi facis allò, justificat, al centre, no sé què. Bueno, podríem posar molts altres exemples, ens hem deixat segurament molts de l'àmbit italià, de l'àmbit anglès, però jo crec que la dinàmica s'ha vist molt bé, no? Com aquesta apertura al món genera una curiositat, que genera un col·leccionisme dispers i privat primer, però cada vegada que avança la història natural, no, i avança la classificació, comencen a sistematitzar-se i comencen a ser la base de la història de la geologia, de la història de la paleontologia, no, tots aquests fòssils passen a ser tots aquests, aquesta recopilació de pedres rúniques permet, no sé què, aquesta recopilació d'objectes del Pròxim Orient permet no sé què. Llavors, aquesta curiositat, aquesta cosa aparentment banal, que és que un senyor els doni per tenir uns símptomes de Diògenes amb coses rares, és la base del primer del coneixement científic, del coneixement, de la sistematització de la història natural i etnològica, i després també és l'origen de físic dels molts museus europeus actuals.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Albert Torres.
1: I un pingüí.
0: I un pingüí, perfecte. Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril, i nosaltres us esperem a la pròxima setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
2: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament, som així i ens agrada. I love
0: it! Busquem i triem els èxits de sempre i la qualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: Hola, molt bon dia. Deixem enrere una jornada de dijous amb el pas d'una línia frontal que hi va deixar precipitacions, algunes d'elles destacables, superant els 20 litres per metre quadrat aquí a la comarca. Per exemple, a Mataró, també cap a l'àrea de Dosrius, al Montnegre, Calella, es va arribar fins als 25 litres per metre quadrat, en aquest cas. Unes precipitacions que van venir acompanyades amb alguna petita tempesta, sobretot descarregava mar endins, i les temperatures han baixat de forma clara. Un descens amb unes temperatures molt agradables aquesta passada nit, fins i tot frescotes cap a l'àrea del Montnegre, on avui han tingut una mínima de 10 graus tan sols, però han sovintejat valors que han anat dels 13 als 15 graus. D'entrada, la previsió anuncia per avui un matí força tapat. La nuvolositat serà abundant. No es descarta que es pugui escapar alguna goteta, però sempre fenòmens aïllats i molt poc importants, amb tendència a disminuir ràpidament. En general, aquest matí ja no s'esperen precipitacions i aquesta tarda menys, fins i tot tindrem algunes clarianes cap al migdia, primeres hores de la tarda. Cap al vespre hi haurà algunes nuvolades que al terç nord del Maresme podrien arribar a deixar algun xàfec puntual cap a l'àrea de Tordera i Palafolls i àrees pròximes, però en general poca cosa. Els vents avui bufaran més aviat fluixos, de component est-nord-est aquest matí, giren cap a sud-sud-oest a la tarda i la situació marítima força tranquil·la, tot i que hi haurà una mica de mar de fons. De cara a demà, esperem que la temperatura pugui pujar de forma clara cap al migdia, amb domini del sol, presència de núvols prims i màximes que se situaran puntualment cap als 28 o 29 graus a l'interior de la comarca. Per tant, tornaran a pujar clarament. Diumenge sembla que aquests núvols prims que continuaran es podrien fer una miqueta més densos i això faria recular una mica només, la temperatura màxima cap als 26, 27, puntualment als 28. Tot així, doncs, ja ho veiem que són valors realment força càlids. I de cara a dilluns, de moment, començarem la propera setmana amb unes temperatures que tornarien a ser plenament estiuenques i superant els 30 graus a bona part de la comarca.
1: Més informació.

0: dance with me one more time.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges...
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
7: Ràdio Palafolls.

Bon dia, són les 10. L'atur baixa a Palafolls en comparació amb l'any passat i se situa en les 365 persones aquest maig. Segons les últimes dades publicades per l'Observatori de Treball i el Model Productiu de la Generalitat, Palafolls ha tancat el mes de maig amb un total de 365.

0: s'han registrat 775 aturats, una davallada significativa respecte als 802 del mes d'abril. A Tordera, les xifres se situen a les 907 persones sense feina, reduint la xifra dels 933 del mes anterior. I Santa Susana també experimenta una millora amb 136 aturats, 3 menys que l'abril. En l'àmbit comarcal, el Maresme finalitza el mes de maig amb un total de 18.331 persones inscrites a les llistes d'atur. De moment això és tot. Aquesta notícia i moltes més les teniu ja disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei d'atenció domiciliària.
1: Les persones de Palafolls que necessiten suport per atendre els seus familiars malalts, persones soles que necessiten suport per desenvolupar la seva vida diària, o bé per situacions on hi ha menors en risc social, poden sol·licitar els serveis d'atenció domiciliària a l'Ajuntament. Consisteix en oferir suport per la higiene personal, control de la medicació, suport emocional al cuidador, pautes per realitzar correctament els canvis posturals durant una hora diària i amb una periodicitat que va en funció de la situació a tractar. Més informació a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93-762-0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
4: Saps el que vols escoltar?
5: Només èxits musicals.
4: Saps el que t'interessa? La informació.

0: Aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol, moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Acs número 2.
1: Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-740-404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-740-404 o el 112.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat. Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM 24 hores amb tu. Jo sé

Bon dia de nou, són les 11. Les biblioteques de tot Catalunya inicien una vaga indefinida que se suma a la protesta dels docents. Avui, 5 de juny, el personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya ha començat una vaga indefinida que afectarà totes les biblioteques públiques del territori els divendres i dissabtes. La mobilització, coneguda com a Marea Negra Bibliotecària i convocada pel sindicat CGT, denuncia mancances estructurals històriques, salaris baixos i la falta d'inversió en el sector. A hores d'ara encara no s'ha confirmat si la Biblioteca Enric Miralles de Palafolls se sumarà a aquesta aturada, que arriba en un moment clau pels estudiants que preparen la selectivitat prevista pels dies 9, 10 i 11 de juny. Aquesta nova convocatòria de vagues s'afegeix a la que mantenen els docents de les escoles públiques de tot Catalunya. Els sindicats han decidit continuar amb les aturades després que el 65% dels treballadors rebutgessin el preacord amb el Departament d'Educació. A Palafolls, el seguiment de la vaga de mestres està tenint un impacte notable en els centres educatius. Segons

0: Podeu recuperar aquesta notícia i d'altres al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora, a les 12, amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: ha arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
4: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
5: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
4: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
5: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
6: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
7: Ràdio Palafolls.
6: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
7: Escoltes...
6: Ràdio Palafolls, al 107.7
7: FM.

0: No t'ho perdis.
1: Divendres 5 de juny repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi per destacar que aquest divendres arriba una nova edició, la 8ª, de la Trail Senyor del Castell. Amb inscripcions ja exaurides, tot plegat començarà a la plaça de Popi. Per tots aquells inscrits, sapigueu que dissabte a la tarda es podrà recollir la borsa del corredor i també el vostre dorsal, i si no, abans de l'inici de qualsevol de les tres proves que ens han preparat. La Trail, la Caminada o la Speed Trail. Tot plegat començarà diumenge a partir d'un quart de nou del matí a la plaça de Popi.
0: No t'ho perdis.
1: Girem plana i anem fins al municipi de Malgrat de Mar per destacar activitats en motiu de la Setmana de la Natura, entre d'altres, per exemple, demà, el degoteig de paraules, a les 11 del matí des del Molí de la Sal. És una lectura temàtica a càrrec del Club de Lectura de la Biblioteca La Cooperativa amb l'acompanyament musical de l'Aula de Música Contrapunt. I diumenge, dins la Setmana de la Natura, hi haurà taller d'anellament d'ocells des de les 10 del matí, també al Molí de la Sal, a càrrec de l'ornitòleg Joan Carles Abella. Si consultem també la programació dins l'entitat de la Barretina Vermella, diumenge tindrem vermut i xerrada. La proposta porta per títol Per què els déus van triar el Nil, a càrrec de Irene Cordón, que és egiptòloga. La xerrada començarà a les 12 del migdia. Avancem una miqueta més i ens centrem ara en les propostes al municipi de Pineda de Mar. Directament consultem la programació dins l'auditori de Pineda, perquè demà dissabte a 8:45 del vespre hi actua Mishima. El preu de l'entrada és de 20 euros, que es pot comprar anticipada a través d'Entràpolis o en cas que en quedin abans de l'inici del concert a la mateixa guixeta principal de l'auditori de Pineda. Centrem-nos també amb les propostes al municipi de Calella. Continua el 98è aplec de la Sardana. Avui divendres, la cercavila abans del pregó, que començarà des de plaça Catalunya i arribarà a la plaça de l'Ajuntament, on aproximadament a 9:45 del vespre hi haurà el pregó d'inici d'aquest aplec de la Sardana.
0: No t'ho perdis.
1: Pel que fa al cap de setmana, demà dissabte a 6:45 de la tarda al passeig de Manuel Puigvert, davant el monument de la Sardana, hi haurà concert de música per copla del 98è aplec de la Sardana de Calella, a càrrec de la Copla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. I a les 10 del vespre, també al passeig de Manuel Puigvert, doble audició, amb les coples la principal de Llobregat i la principal de la Bisbal. I el diumenge l'aplec es centra al pati de l'Os del Parc del Mau. A part, destacarem també que celebraran les catifes de Corpus diumenge durant tot el dia al centre de Calella, o que també tindrem noves representacions de l'obra Una rossa legal al Teatre Orfeo Calellenc dissabte a les 9 del vespre, diumenge a 6:45 de la tarda.
0: No t'ho perdis.
1: Fem un salt i ens centrem també en les activitats al municipi de Tordera. Aquest cap de setmana celebra una nova edició del Memorial Josep Barceló. Serà al Camp Municipal d'Esports. A part, a Tordera també destacarem el Tardeig Infantil Maduixot, que organitzen la Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima al Parc de la Sardana a partir de 4:45 de la tarda amb diverses activitats. Un apunt més a Tordera, i és que demà dissabte hi ha l'acte central de la Mirada del Poeta, que es farà a partir de les 9 del vespre a la Biblioteca de Tordera. I acabarem parlant de les propostes a Blanes. Demà dissabte hi ha audició de sardanes a partir de 8:45 del vespre al Passeig de Mar, al Banc dels Músics, amb la banda copla del Col·legi Santa Maria. A part, podrem gaudir també de la cercavila de Corpus a partir de les 5 de la tarda, o del musical Michael Jackson, el rei del pop, que es farà demà a partir de les 6 de la tarda al Teatre de Blanes, a càrrec de l'associació Amia Blanes. I acabarem destacant la presentació dels nous gegantons aquest dissabte a partir de 6:45 de la tarda a la plaça de la Gent Gran de Blanes, una activitat que organitza la Colla Gegantera de Blanes.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls,

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

Bon dia de nou, són les 12. Gospel Viu actuarà davant del Papallao 14 a l'Estadi Olímpic. El projecte Gospel Sense Fronteres de Gospel Viu està convidat a participar a la visita del Papallao 14 el pròxim 9 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Aquesta actuació s'emmarca en la celebració del 20è aniversari del projecte que plega les formacions de Gospel Viu Choir, el Gospel Project de Granollers i el Heaven on Earth Gospel Choir de Girona. Per aquesta ocasió s'ha realitzat una selecció de 32 veus dels tres cors. La seva intervenció a l'estadi inclourà la interpretació de dos temes propis de caràcter dinàmic i potent, a més d'un dels moments més destacats de la jornada, i és que el grup acompanyarà l'artista Álvaro Soler en la interpretació del seu conegut èxit En el mismo sol. L'actuació de la formació està prevista a un quart de sis de la tarda, just després de l'himne creat expressament per l'esdeveniment. El grup estarà acompanyat a l'escenari per una banda musical creada per la cita pels productors Pablo Cebrián i Max Miglin. Aquesta participació suposa per l'entitat una fita històrica, i és que des dels seus inicis l'any 2006 han portat el gènere del gospel arreu del món. Altres artistes que han estat escollits com Gospel Viu són Sabor de Gràcia, Conchita, Beret, Alfred García, Siloé, l'Escolania de Montserrat i Sergio Dalma.

La piscina municipal ja té data d'obertura de les seves portes. Serà el pròxim divendres. La piscina obrirà el dia 12 de juny amb una jornada de portes obertes per tothom. L'equipament es

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat. Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM.
3: 24 hores amb tu.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
2: You can't take my guilt away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
0: Senzillament som així i ens agrada.
3: I love it!
0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: Gospel Viu actuarà davant del Papalleó 14 en una participació a l'Estadi Olímpic. El projecte Gospel Sense Fronteres coneix formacions de Palafolls, Granollers i Girona. Ha estat seleccionat per cantar durant la visita a Papal el pròxim 9 de juny a Barcelona. Una coral de 32 veus escollides interpretarà temes propis i també acompanyarà l'artista Álvaro Soler en el seu èxit Bajo el mismo sol. Ho faran davant de milers de persones. L'actuació tindrà lloc a 1:15 de la tarda i representa una fita internacional per la trajectòria del grup palafollenc.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada, n'hi ha d'altres. Els veïns del carrer Passada intensifiquen la lluita legal i social contra la benzinera de Plenoil. El col·lectiu de veïns que s'oposa a la nova estació de servei al nucli urbà ha contractat un advocat especialista en urbanisme per estudiar les vies legals per frenar aquest projecte. Durant una reunió al teatre, els afectats van decidir organitzar una recollida de signatures i mobilitzacions ciutadanes per pressionar políticament tots els partits. També han creat un perfil a Instagram per alertar del risc de seguretat, la proximitat a zones residencials i l'augment del trànsit de vehicles pesants que suposaria aquesta instal·lació. I avui hi ha una nova jornada de vaga, en aquest cas a les biblioteques i també a les escoles. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha iniciat avui una vaga indefinida de caps de setmana per denunciar la falta d'inversió i els salaris baixos del sector. Aquesta mobilització s'ha sumat a la vaga de mestres que a Palafolls ha tingut un impacte notable a tots els centres. Els sindicats de mestres han anunciat ja noves aturades de cara al 9 de juny, després que la majoria de treballadors rebutgessin el darrer preacord amb Educació.

0: La piscina oferirà una jornada, com sempre, de portes obertes el pròxim divendres i estarà activa fins al setembre de 10 a 7 de la tarda. Com a novetat, els residents ja no hauran de presentar el volant d'empadronament a l'Ajuntament, tampoc per accedir als preus especials del Parc Aquàtic Marineland. Per obtenir els descomptes, només s'hauran d'identificar les taquilles amb el seu DNI. I pel que fa al temps, aquesta tarda hi haurà grans clarianes, tot i que al Maresme Nord encara hi haurà algunes nuvolades que mig taparan el cel. No s'esperen precipitacions, el vent serà fluix de component sud-oest i el mar estarà en estat de marejola, maries de mar de fons. Les temperatures màximes baixaran i aniran dels 20 als 23 graus. A Palafolls el cel estarà molt ennuvolat, amb temperatures que baixen, les màximes fins als 23 graus i les mínimes fins als 14. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres i ho fem parlant de cultura perquè Gospel Viu actuarà davant del Papalleu 14 a l'Estadi Olímpic. El projecte Gospel Sense Fronteres de Gospel Viu està convidat a participar en la visita del Papalleu 14 el pròxim dimarts 9 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Aquesta actuació s'emmarca en la celebració del 20è aniversari del projecte que plega les formacions de The Gospel Viu Choir, el Gospel Project de Granollers i el Heaven on Earth Gospel Choir de Girona. Per aquesta ocasió s'ha realitzat una selecció de 32 veus dels tres cors. La seva intervenció a l'estadi inclourà la interpretació de dos temes propis de caràcter dinàmic i potent, a més d'un dels moments més destacats de l'actuació, i és que el grup acompanyarà l'artista Álvaro Soler en la interpretació del seu conegut èxit Bajo el mismo sol. En aquest sentit, Moisés Sala, director de la formació, ha destacat que estan molt contents i satisfets d'haver estat cridats per participar en aquesta celebració.
1: Actuarem un grup de 32 veus, actuarem sota el nom de Gospel Sense Fronteres, que és el projecte d'acció solidària a favor de la infància que ens uneix des de fa més de 20 anys en aquesta previgília dins de l'Estadi Olímpic, i la veritat és que estem molt emocionats, estem molt contents i cantarem dos temes i a més acompanyarem a Álvaro Soler amb el seu, amb la seva cançó Bajo el mismo sol fent els cors. És una, són aquelles coses que et passen un cop a la vida. Estem molt emocionats, no només per actuar davant de tants de milers de persones a l'Estadi Olímpic, que estarà ple a vessar, sinó una miqueta pel que suposa aquest any.
0: L'actuació de la formació està prevista per un quart de set de la tarda, just després de l'himne creat expressament per l'esdeveniment. El grup estarà acompanyat a l'escenari per una banda musical creada per la cita pels productors Pablo Cebrián i Max Miglin. Aquesta participació suposa una fita històrica per la trajectòria del projecte Gospel Sense Fronteres, que des dels seus inicis l'any 2006 ha portat aquest gènere arreu del món. Altres artistes que han estat escollits com Gospel Viu són Sabor de Gràcia, Conchita, Beret, Alfred García, Siloé, l'Escolania de Montserrat i també Sergio Dalma. Parlem d'altres qüestions ara mateix, i és que els veïns del carrer Passada intensifiquen la lluita contra la nova benzinera de Plenoil amb noves accions legals i socials. El grup de veïns i veïnes de Palafolls que suposa la construcció d'una nova estació de servei al nucli urbà ha fet un pas endavant en la seva estratègia de resistència. Aquest dimecres el col·lectiu va mantenir una reunió al teatre per compartir la informació tècnica recuperada fins ara i organitzar les pròximes passes per intentar aturar el projecte. Davant la sol·licitud de llicència ambiental presentada per l'empresa Plenoil per instal·lar-se al carrer Passada número 15, els afectats han decidit professionalitzar la seva protesta. Entre les novetats més destacades hi ha la contractació d'un advocat especialista en urbanisme per estudiar les vies legals que permetin frenar la instal·lació. A més de la via jurídica, el grup treballarà en dues línies d'actuació paral·leles. D'una banda, la pressió política, ja que volen buscar el compromís de tots els partits al plenari per evitar que el projecte tiri endavant, i d'altra banda, la pressió social, perquè el col·lectiu ja ha iniciat una recollida de signatures i no descarta dur a terme mobilitzacions ciutadanes pròximament. Per tal de fer arribar el seu missatge a més gent, els veïns han creat un perfil a Instagram amb l'objectiu d'alertar sobre els riscos que, segons denuncien, suposaria la benzinera. Segons ja van avançar a Ràdio Palafolls, aquests són la proximitat a zones residencials, l'augment del trànsit de vehicles pesants i una afectació directa a la qualitat de vida del poble. Els veïns argumenten que Palafolls ja té prou oferta de combustible, actualment n'hi ha 4 en servei i una 5ª en construcció, i que el projecte de Plenoil no aporta cap valor afegit.

afegit. Defensa en un model de nucli urbà lliure d'aquestes instal·lacions per protegir la seguretat i el descans del veïnat. Actualment el projecte es troba en període d'exposició pública durant 30 dies, moment en què els interessats poden consultar la documentació a l'Ajuntament o a la seu electrònica per presentar-hi al·legacions. I les biblioteques de tot Catalunya han iniciat una vaga indefinida que se suma a la protesta dels docents. Aquest divendres, el personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya ha començat una vaga indefinida que afectarà totes les biblioteques públiques del territori els divendres i els dissabtes. La mobilització, coneguda com a Marea Negra Bibliotecària i convocada pel sindicat CGT, denuncia mancances estructurals històriques, salaris baixos i la falta d'inversió en el sector. A hores d'ara, encara no s'ha confirmat si la Biblioteca Enric Miralles se sumarà a aquesta aturada, que arriba en un moment clau per tots els estudiants que preparen la selectivitat prevista pels dies 9, 10 i 11 de juny. Aquesta nova convocatòria de vagues s'afegeix a la que mantenen els docents de les escoles públiques de tot Catalunya. Els sindicats han decidit continuar amb les aturades després que el 65% dels treballadors rebutgessin el preacord amb el Departament d'Educació. A Palafolls, el seguiment de la vaga de mestres avui està tenint un impacte notable en els centres educatius, segons les dades recollides. A l'escola Masprats, el seguiment de la vaga ha sigut totalment majoritari. El centre ha funcionat només amb serveis mínims i s'ha registrat que el 72% de l'alumnat no ha anat a classe. A l'Institut Font del Ferro, el 35% del personal ha secundat la vaga i, pel que fa als estudiants, l'absència està molt més significativa, amb un 80% de l'alumnat que ha faltat a les aules. I en el cas de l'Escola de les Ferreries, tenint en compte que les tres classes de sisè estan de colònies, sense comptar aquestes, han fet vaga el 32,15% del professorat i el 75,1% de l'alumnat. A banda de la jornada d'avui, els sindicats d'educació ja han anunciat una nova jornada de vaga pel pròxim 9 de juny, coincidint amb l'inici de la selectivitat i també amb la visita del Papallau 14 a Barcelona. Parlem ara d'economia, perquè l'atur ha baixat a Palafolls en comparació amb l'any passat i se situa actualment en les 365 persones aquest passat mes de maig. Segons les últimes dades publicades per l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, Palafolls ha tancat el mes de maig amb un total de 365 persones sense feina. Aquesta xifra representa un lleuger increment de dues persones respecte al mes d'abril, quan hi havia 363 aturats, i deixa la taxa d'atur registrada al municipi en un 7,04%. Tot i que aquest petit repunt mensual, la comparativa anual mostra una evolució positiva del mercat laboral local. Si ens fixem en les dades del maig del 2025, Palafolls comptabilitzava 393 persones sense feina. Això significa que en l'últim any el nombre d'aturats al nostre poble ha disminuït en 28 persones. L'informe de l'Observatori també detalla el comportament de l'atur en altres municipis veïns, on la tendència durant aquest mes ha estat majoritàriament a la baixa. A Malgrat, s'ha registrat 775 aturats, una davallada significativa respecte als 802 del mes d'abril. A Tordera, la xifra se situa en les 907 persones sense feina, reduint la xifra dels 933 del mes anterior. I Santa Susana també experimenta una millora amb 136 aturats, 3 menys que l'abril. En l'àmbit comarcal, el Maresme ha acabat el mes de maig amb un total de 18.331 persones inscrites a les llistes d'atur. I abans d'obrir la nostra hemeroteca hem de parlar de la piscina municipal, perquè ja té data d'obertura de les seves portes. Palafolls ho té tot a punt per l'inici de la temporada de bany i ja sabem que la piscina municipal obrirà el pròxim divendres 12 de juny amb una jornada de portes obertes per tothom. L'equipament estarà obert fins al 6 de setembre oferint servei de dilluns a diumenge en un horari ininterromput de 10 del matí a 7 de la tarda. Com a novetat d'aquest 2026, la piscina obre les portes abans del que era habitual, tot i que també acabarà la temporada més d'hora al setembre. Els usuaris poden ja consultar els preus per les entrades diàries, també els paquets de 10 sessions i els abonaments d'estiu o familiars que es podran adquirir directament a la taquilla. A més del bany, la piscina també ha programat els seus tradicionals cursets de natació que es faran del 6 de juliol a l'1 d'agost. Les sessions seran a la tarda de dilluns a divendres amb opcions d'inscripció quinzenal o mensual. D'altra banda, i coincidint amb el fet que el parc aquàtic Marina Lange ha obert les seves portes, els residents també podran gaudir
gaudir de preus especials per accedir-hi aquest any. La gran novetat facilita l'accés a aquests avantatges i és que ja no caldrà demanar el volant d'empadronament a l'Ajuntament. Per obtenir el descompte, els veïns i veïnes només s'hauran d'adreçar a les taquilles del parc i acreditar la residència mitjançant el DNI original. Aquesta simplificació administrativa permetrà als palafollencs gaudir d'entrades diàries a partir de 17 euros per majors de 5 anys o amb abonaments mensuals per juny o juliol des de 60 euros.

Obrim l'hemeroteca d'avui ara per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, 58 persones van donar sang i plasma a Palafolls. Aquell diumenge es duia a terme una nova donació de sang i plasma. El MIT, com és habitual, va ser l'espai on es va dur a terme aquesta campanya, que va acollir 55 persones que van anar a donar sang i 3 plasma. Recordem que es calcula que cada dia es necessiten un miler de donacions per mantenir estables les reserves de sang per ús mèdic, perquè la sang no es pot fabricar. A l'estiu aquestes donacions baixen per la mobilitat de la gent. La propera donació en aquell moment no seria fins d'aquí a unes setmanes. El 2021 va morir la conductora d'un turisme en un accident a la Nacional 2 a Tordera. Hi havia una nova víctima mortal a les carreteres de la nostra zona. L'accident va tenir lloc aquell matí al punt quilomètric 685 de la Nacional 2 a Tordera. Es tracta del tram que estava en obres en aquell moment i, segons els Mossos, l'avís s'hauria rebut poc minuts abans de les 7 del matí. Segons va informar Trànsit, per causes que s'estaven investigant, s'havia produït la sortida de via del turisme i, a conseqüència de l'accident, va morir la conductora, una veïna de Sant Hilari Sacalm, de 32 anys. Arran del sinistre es van activar diverses patrulles de Mossos, 4 dotacions de bombers i 2 unitats del sistema d'emergències mèdiques. Finalment, el 2016, van apunyalar un jove a la zona d'oci de Malgrat. Aquell dissabte, a primera hora del matí, al voltant de les 6, un jove de 25 anys i veí de Granollers va rebre una ganivetada a l'abdomen poc després d'haver sortit d'una discoteca. En concret, l'agressió va tenir lloc prop d'un pàrquing de l'avinguda Colom i per motius que en aquell moment s'estava investigant la policia. La víctima es trobava ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron. Estava greu, però fora de perill. Un amic seu, també agredit durant la baralla, va rebre ferides lleus al cap. Aquest representava un nou cas d'agressió a Malgrat de Mar amb la zona d'oci nocturn com a taló de fons. Cal recordar que des d'aquell mes de novembre, és a dir, feia mesos, un jove de Montcada i Reixac es trobava ingressat en coma després també d'haver estat apallissat a la sortida d'aquesta mateixa discoteca.

0: És moment ara de contactar amb el nostre company Jordi Pratsavalls, qui, com sempre, té tots els detalls de les propostes culturals d'aquesta setmana. Hola, Jordi, bona tarda.
1: Hola, Melina. Avui destacarem un parell de propostes dins la Setmana de la Natura al municipi veí de Malgrat de Mar. Per una banda, demà dissabte hi ha el degoteig de paraules. Es farà a partir de les 11 del matí al Molí de la Sal. Es tracta d'una lectura temàtica a càrrec del Club de Lectura de la Biblioteca La Cooperativa amb l'acompanyament musical de l'Aula de Música Contrapunt. I després, de cara a diumenge, el taller d'anellament d'ocells, que també es farà al Molí de la Sal a partir de les 10 del matí i a càrrec de l'ornitòleg Joan Carles Abella. Un parell de propostes en aquests actes que s'allarguen a Malgrat de Mar en motiu de la Setmana de la Natura.
0: Gràcies, Jordi.

0: I amb el nostre company meteoròleg Quim Serra el que fem és ampliar la previsió meteorològica per avui i també pel cap de setmana. Hola Quim, bona tarda.
1: Aquest migdia estem tenint una situació meteorològica encara amb molts núvols, núvols abundants, però sense precipitacions, ja que el Maresme, de fet, en aquesta tarda tampoc esperem que arribi a ploure a la major part de la comarca, sense descartar alguna gotellada que podria arribar al terç nord, cap a la zona de Tordera o Palafolls, al llarg d'aquesta mitja tarda. Tot plegat, ben poca cosa en conjunt, la tarda es presenta més assolellada que al matí, a excepció, com dèiem, del Maresme nord, on continuaran els núvols i els vents, per la seva banda, bufaran fluixos de component sud, amb unes temperatures que avui són agradables, més fresquetes respecte als d'ahir. Sobretot han baixat les temperatures nocturnes fins als 10 graus de mínima a la zona del Montnegre. Aquest cap de setmana, però, tornarem a recuperar valors preestiuencs. De fet, demà pujaran entre 4 i 5 graus les màximes. Per tant, tornem a tenir valors cap als 27-28 graus a l'interior del Maresme i al voltant dels 25 a prop de la costa, fins tot puntualment als 26, amb vents que bufaran fluixos i amb una situació marítima que s'ha de mantenir doncs força tranquil·la a tota la costa de la comarca. Amb domini del sol, si bé hi haurà núvols prims de cara a demà passat, aquests núvols prims es poden fer una mica més densos, arribarà també una miqueta d'aire més fresqueta en el sol i això farà que la temperatura pugui recular una mica, però poca cosa. De fet, dilluns començarem la nova setmana amb temperatures encara més altes i màximes que superaran els 30 graus en molts punts de la comarca.
0: Gràcies, Quim.

Acabem l'informatiu d'avui repassant quins han estat els titulars més destacats. Gospel Viu actuarà davant del Papalló 14 en una participació històrica a l'Estadi Olímpic. El projecte Gospel Sense Fronteres coneix formacions de Palafolls, Granollers i Girona. Ha estat seleccionat per cantar durant la visita papal el pròxim 9 de juny. Una coral de 32 veus escollides interpretarà temes propis i acompanyarà també l'artista Álvaro Soler en el seu èxit Bajo el mismo sol davant de milers de persones. I els veïns del carrer Passada intensifiquen la lluita legal i social contra la benzinera de Plenoil. El col·lectiu de veïns que s'oposa a la nova estació de servei al nucli urbà ha contractat un advocat especialista en urbanisme per estudiar les vies legals per frenar aquest projecte. També han creat un perfil a Instagram per alertar dels riscos de seguretat, la proximitat a les zones residencials i l'augment de trànsit de vehicles pesants que suposaria aquesta instal·lació. I el personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat aquest divendres una vaga indefinida de caps de setmana i divendres per denunciar la falta d'inversió i els salaris del sector. Aquesta mobilització se suma a la vaga de mestres que avui també s'ha fet al nostre municipi i arreu de Catalunya. Avui també hem parlat de l'atur i és que a Palafolls s'ha reduït el nombre de persones aturades en 28 respecte al maig de l'any passat. Segons les dades, el municipi ha tancat el maig de 2026 amb 365 persones sense feina, el que suposa una evolució positiva del mercat laboral local en l'últim any. Malgrat que respecte a l'abril hi ha hagut un repunt mínim de dues persones, la taxa d'atur registral es manté en un 7,04%. I la piscina municipal obrirà la temporada el 12 de juny i Marineland simplificarà els seus descomptes. L'equipament de Palafolls oferirà una jornada de portes obertes el pròxim divendres i estarà obert fins al setembre de 10 a 7 de la tarda de forma ininterrompuda. També com a novetat aquest any, els residents ja no hauran de presentar el volant d'empadronament de l'Ajuntament per accedir als preus especials del Parc Aquàtic Marineland.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 5 de juny del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Recordeu que aquestes notícies i moltes més les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem dilluns amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
2: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
3: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
4: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti, facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats als establiments.
5: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
6: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
7: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
8: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
9: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
12: oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
0: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.

0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Divendres 5 de juny, tot a punt per parlar de cultura a Ràdio Palafolls. Benvinguts al Palafolls en xarxa. Em mira ja el cap de setmana, pren paper i bolígraf, perquè us explicarem tot el que passa culturalment parlant al nostre voltant. Ho farem dins l'agenda cultural, però avui amb un parell d'entrevistes que de ben segur us interessaran. Per començar, ens visita en David Martínez, el director de l'Escola de Música i Dansa de Palafolls, per parlar de les diferents cloendes, tant de música com de dansa, que tindran lloc la setmana que ve. I a la segona part del programa destacarem una nova edició del Festival Artístic Libèl·lula d'Art i Circ d'aquesta primavera 2026 que organitza l'àrea de joventut a l'Ajuntament de Malgrat de Mar. Per tant, doncs, hem convidat el regidor de Malgrat de Mar, és en Jordi Ferrer, perquè ens expliqui totes les activitats que ja començaran de cara a la setmana que ve, dimarts que ve, de fet, hi ha la primera proposta. Tot això i molt més en aquest Palafolls en xarxa que és a punt de començar abans, però tenim una missió que hem anat fent aquests dies i és consultar com s'ho estan passant els alumnes de 6è de l'escola Les Ferreries de Palafolls, que avui ja tornen de les seves colònies a l'Estartit. Les seves últimes declaracions, podríem dir-ho així, són aquestes. Escoltem-les des del bus de tornada.
2: Hola, sóc la Dan de l'escola de Les Ferreries de 6è i explicaré la banana. La banana va ser una mica ràpida, però a vegades ho feien lent si la gent es marejava o es feia mal. Els grups eren de 7.
3: Hola, sóc la Júlia de 6è i us explicaré com va anar el caiac. Primer vam anar a una platja i vam agafar els caiacs. Els caiacs eren de grups de 3 i el del mig no remava. Només es remava el de davant i el de darrere. Primer vam anar a fer uns jocs enmig del mar i després quan vam tornar va començar a fer vent.
4: Hola, sóc la Clara i ara us explicaré la ruta a la gola del Ter. En primer vam anar cap allà i feia una miqueta de vent i va ploure una mica. En arribar vam anar a un mirador on vam veure diferents aus. Hi havia moltes. Després, a la tornada, vam intentar anar per la platja, però no vam poder perquè feia molt de vent i tampoc ens vam poder banyar.
5: Hola, sóc l'Aitana de 6è i avui us explicaré com va anar la discoteca. La discoteca va anar molt bé. Vam poder escollir unes cançons i era molt guai i va haver molt xisme i ens ho vam passar molt bé.
6: Sóc en Dylan de 6è i avui us explicaré les activitats que fem. 6è fa Robinson i 6B i 6C kayak. Ens estem passant molt bé, però avui hem de tornar.
1: Gràcies, nois. Espero que us ho hagueu passat bé i que ho pugueu explicar tot a famílies i amics. D'aquesta manera, doncs, comencem el Palafolls en xarxa d'avui. Som-hi! Comencem amb la xarxa cultural.
7: Xarxa cultural.
1: Doncs vinga, repassem aquestes activitats culturals a Palafolls i Rodalies. Al nostre municipi hem de parlar de prova esportiva aquest diumenge amb una nova edició, la 8ª, de la Trail Senyor del Castell. Ja no es poden fer cap inscripció més, de fet han complert expectatives amb les 3 modalitats, la Trail, la Speed Trail i també la Caminada. Tots aquells que us hagueu inscrit, sapigueu que demà dissabte a la tarda podeu recollir el vostre dorsal i també la bossa del corredor al centre del nostre municipi, al teatre o a la plaça de Popi. I abans de començar la cursa, també, tot plegat començarà el diumenge a partir d'un 8:45 del matí des de la plaça de Popi, una proposta que ens fa Zafir Team des de ja fa 8 edicions. Això per al que fa al nostre municipi, a Palafolls. Si girem plana, anem fins a Malgrat de Mar, per destacar també activitats aquest cap de setmana en motiu de la Setmana de la Natura. Demà, per exemple, hi ha la proposta de goteig de paraules. Començarà a les 11 del matí al Molí de la Sal i es tracta de lectura temàtica a càrrec del Club de lectura de la Biblioteca La Cooperativa amb l'acompanyament musical de l'Aula de Música Contrapunt. I a part, diumenge també tenim una altra proposta, en aquest cas un taller d'anellament d'ocells. Es farà a les 10 del matí també al Molí de la Sal i en aquest cas a càrrec de l'ornitòleg Joan Carles Abella. Però hi ha més possibilitats culturals a Malgrat de Mar aquest cap de setmana si ens centrem també en el que publica a les seves xarxes socials la Barretina Vermella. Aquest diumenge, per exemple, tindrem xerrada vermut. Al punt de les 12 del migdia i a la seva seu, per què els déus van triar el Nil, a càrrec d'Irene Cordón, que és egiptòloga. Avancem una miqueta més i anem ara fins a Pineda, destacant també diferents possibilitats culturals. Per exemple, què tal una proposta musical? Aquest dissabte, demà, a 8:45 del vespre, Mishima actua dins la programació de l'Auditori de Pineda. Les entrades costen 20 euros, que es poden comprar anticipades a través del web d'Entrepolis o en cas que en quedin abans de l'inici del concert. Agafem l'agenda de Calella, que aquests dies també estan celebrant diferents propostes en motiu del 98è aplec de la Sardana de Calella. Tot plegat s'allargarà fins al pròxim diumenge. Els principals actes ja han començat, però avui, divendres, tindrem, per exemple, la cercavila abans del pregó. Una cercavila que començarà a plaça Catalunya i que ens durà fins a la plaça de l'Ajuntament, on aproximadament cap a 9:45 del vespre hi haurà el pregó d'inici d'aquest aplec de la Sardana de Calella a càrrec de la periodista i gestora cultural calellenca Ruth Martínez Ribot, i també hi haurà doble audició de sardanes a càrrec de la Copla, la principal de Llobregat, i també la Bisbal Jove. De cara al cap de setmana, doncs, continuen les propostes dins aquest 98è aplec de la Sardana. Per exemple, demà a la tarda, a 7:15, al passeig de Manuel Puigverd, davant el monument de la Sardana, hi haurà concert de música per Copla. Serà amb la participació de la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i dirigida per Miquel Massana. També, una miqueta més enllà, a 10:00 PM, al mateix indret, continuen aquestes dobles audicions de sardanes. En aquest cas, amb la Copla, la principal del Llobregat i la principal de la Bisbal. El diumenge és el torn de l'aplec al Pati de l'Os, al Parc del Mau, també amb diada central del 98è aplec de la Sardana de Calella, on hi participen les coples principal de la Bisbal, la principal del Llobregat, Mongrins i Marinada. Al marge d'aquest aplec, comentar-vos també que el diumenge es celebren les catifes de Corpus durant tot el dia a l'interior de la parròquia i al carrer Jovara, o que també tindrem proposta musical, de teatre musical, de fet, amb noves representacions d'Una rossa legal. El dissabte a 9:00 PM, el diumenge a partir de 6:45 de la tarda, al Teatre del Municipi, organitzat per Joventut Artística. Seguim parlant d'activitats culturals, anem ara fins a Tordera per destacar que aquest cap de setmana el municipi celebra una nova edició, la 27a del Memorial Josep Barceló, tant dissabte com diumenge, al Camp Municipal d'Esports. A part, també, el dissabte tindrem el Vespreig Maduixot amb diferents activitats a partir de 4:00 PM al Parc de la Sardana i organitzat per la Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. I el dissabte, l'acte central de la Mirada del Poeta a partir de 9:00 PM, una Mirada del Poeta dedicada a Anna Bou Jorba amb el cirurgià de màscares. Acabem i ho fem repassant les principals propostes al municipi de Blanes. Entre d'altres, avui comencen les festes del barri de Masatlaire, sobretot amb diferents actuacions musicals que trobareu destacades a través de les xarxes socials. Demà dissabte, a 8:15 PM, hi ha audició de sardanes. Serà el Passeig de Mar, al Banc dels Músics, a partir de 8:15, amb la banda Copla del Col·legi Santa Maria. I culminarem el dissabte amb el musical Michael Jackson, El rei del pop, a partir de 6:00 PM al Teatre de Blanes i organitzat per Amia Blanes. El diumenge és el torn de les estores de Corpus, a la plaça Mossèn Joan Quer, a la plaça del carrer Raval i a la plaça del carrer Nou, conjuntament també amb la plaça de l'Església, durant tot el dia, o també l'homenatge a la gent gran de Blanes amb diferents activitats a la ciutat esportiva. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i comencem ja amb les diferents activitats i seccions del programa d'avui. Mica en mica va acabant un nou curs. Si fem referència a l'Escola de Música i Dansa al nostre municipi, és el torn, com sempre, dels festivals de final de curs i altres sorpreses que també ens venen a destacar avui al programa. Amb nosaltres, el director d'aquesta escola, David Martínez. Bona tarda.
7: Hola, bona tarda, Jordi.
1: Gràcies, com sempre, per ser amb nosaltres. Com dèiem, s'acosta final de curs, el cicle escolar s'acaba i amb ell també doncs, les classes a l'Escola de Música i Dansa.
7: Doncs sí, ja estem a la recta final i, com deies, preparant, sobretot, festivals. Aquesta setmana que ve ja tenim el dia 9, el dimarts, a les 6:00 PM, al teatre. Tenim el primer, que és el Festival de Música, i diumenge, a 14, en dues sessions, una de matí a 12:00 PM i una altra de tarda a 6:00 PM, de les dues sessions al Festival de Dansa.
1: Entenc que és una manera que tots els alumnes que aquest curs han cursat qualsevol instrument, qualsevol apartat de dansa durant mesos, puguin ensenyar a pares, companys, familiars, doncs tot allò que han après, no?
7: Sí, realment és difícil amb una hora, una hora i quart de festival intentar que tothom pugui fer-ho, però la nostra intenció sempre és que participi tota l'escola, tant sigui tocant com cantant, i evidentment a l'especialitat de dansa doncs, també doncs, que participen tots els alumnes en aquests festivals.
1: Anem a PAMS, doncs aquest dimarts em deies, és el torn primer de l'escola de música, l'apartat de música de l'escola.
7: Sí, el dimarts farem el festival de música, tot i que ja fa uns anys també que tenim coordinat amb música i dansa. Tenim un parell de peces que estem assajant amb música i dansa. Això vol dir que l'apartat de dansa ballarà amb música en directe, i l'apartat de música doncs, faran unes peces i seran acompanyades de ball. O sigui, aquestes dues actuacions es podran veure tant al Festival de Música com al Festival de Dansa.
1: Això ajuda a no diferenciar tant els dos apartats que hi ha, no? Que d'alguna manera us nodriu uns dels altres.
7: Sí, a veure, vivim ara mateix, el primer pis, el segon pis, vull dir, i ja fa ja 2 o 3 anys que va començar una cosa molt embrionària, i la resposta tant dels alumnes com de les pares, això doncs, és molt bona. La veritat, porta el doble de feina, perquè ja coordinar un festival de música o un festival de dansa té molta feina. Doncs coordinar tal com a espai, repertori, assajos, és molt més complicat, però bueno, el resultat sempre és bo.
1: David, a tall d'exemple, quins instruments o quins grups o agrupacions veurem en aquest festival de música, que començarà a quina hora, perdona?
7: A les 6 de la tarda.
1: Al Teatre de Palafolls?
7: Al Teatre de Palafolls. Mm-hmm.
1: Perquè l'escola proposa molts exemples, és a dir, tenim des de l'inici de tot, que és, per exemple, el solfeig, si no m'equivoco, no?
7: Sí.
1: Amb els que volen començar a cantar, com els instruments individuals, com també parts col·lectives. Qui participarà d'aquest concert?
7: El festival sempre fem agrupacions, perquè clar, la part individual, bueno, estaríem 12 hores.
1: Estaríem moltes hores,
7: sí,
1: no?
7: Sí, el que fem després, la setmana següent, a nivell intern, fem les audicions de, sobretot, aquesta última audició, doncs, és, doncs, de bateries, pianos, que clar, les bateries és una mica com els porters de l'equip de futbol, no? Només pot jugar un, no? I llavors, clar, les agrupacions, doncs, el que fem és això, doncs, el grup de guitarres, per exemple, doncs, fan unes peces.
1: Tots junts pujaran dalt de l'escenari.
7: Sí. Després doncs, hi ha el grup de violins, després hi ha el grup de vent, els més petits, després hi ha el grup de vent dels més grans, llavors també fem, juntem agrupacions, per exemple, classes de llenguatge musical també fan agrupacions musicals que són merament per aquest dia, no? Que van practicant cançons durant el curs, perquè a part de fer el llenguatge musical
1: doncs s'uneixen per la mateixa cançó, i en aquest cas entenc que per cordes pugen dalt de l'escenari i presenten.
7: I llavors tenim tota la base dels combos de música moderna, que també tenim 2 combos que ja estan establerts com a assignatura. I llavors, el que et deia, això, grups de llenguatge musical que fan cançons. I llavors tenim tota la part cantada, que van des dels més petits al grup de sensibilització, fins als grups d'iniciació i bàsic, que també fem sempre cançons. I en aquest cas, com ja tenim una base, abans pues, acompanyàvem un profe amb el piano i cantava, no? Però com ja tenim, pues, la veritat, una base de, doncs, hi ha els alumnes més grans toquen i acompanyen, i els altres alumnes canten.
1: I recordem el que ens deies fa un momentet, que també en alguna d'aquestes peces entenc que també participarà l'apartat de dansa col·laborant amb aquest festival. Ja que parlem de dansa, no sé si em volies explicar alguna cosa
7: més.
1: Sí,
7: bueno, un parell de peces, una de dansa clàssica i una altra de dansa moderna, de hip-hop, per fer una mica un tastet de, clar, seria impossible fer tot en directe de música, en directe de dansa, però hem fet una part més clàssica que acompanya el grup de violins al ballet, i llavors el hip-hop, el combo de música moderna, doncs fa una peça perquè puguin ballar amb música en directe.
1: I com dèiem, després a l'apartat de dansa, el torn serà el diumenge amb dues sessions, també al Teatre de Palafolls.
7: Sí, el diumenge ho hem de fer en dues sessions perquè si no hi cabíem. No hi cabíem ja l'any passat.
1: Això
7: ja
1: és sinònim d'èxit, també. Sí, vull dir que al final. Mica en mica l'escola va creixent.
7: No, la veritat és que, clar, i no volem que ningú es quedi sense veure, a veure, els seus fills i les seves filles, i bueno, i avis, i clar, però clar, tenim quatre entrades per alumne.
1: Per cada alumne,
7: clar, ara que tens germans, els avis ja no hi poden anar, doncs que hem fet dues sessions, doncs tenen quatre i quatre, que es poden repartir, si venen al matí i els altres familiars a la tarda. Vull dir, amb 8 entrades ja tens, però és que amb 4 quedava un curs.
1: El que es veurà és el mateix festival, en aquest cas parlo de l'apartat de dansa, el mateix a les 12 i a les 6 de la tarda.
7: Sí, és el mateix, l'únic que hem repartit el matí. L'any passat es va fer dues sessions a la tarda, va quedar una mica massa junt, i ara aquest any ho hem fet així.
1: Entenc que els nervis també, sempre t'ho pregunto, però clar, quan et poses davant d'una actuació, davant de públic, no és el mateix que el que viuen durant la setmana dins l'escola, no? Amb el professor que ja coneixen, amb els companys que ja coneixen. Entenc que els nervis, que poden ser bons, o que també a vegades poden jugar males passades, es noten diferent, no?, amb actuacions en públic.
7: Molt, molt, molt diferent. Ja et trobes... La majoria, ara, el que ens trobem també és que anirem al teatre, no?
1: És com casa seva, no?
7: Sí, són els més petits. Clar, diuen, els grans ja saben que és el festival de fi de curs, però els més petits, ara això ho estem assajant per fer el festival. El festival és el que fem al teatre, no? Sí. Ah, que guai. Jo crec que sí que,
1: ja ho assimilen.
7: Sí, passen nervis, però a veure, també se senten importants.
1: Òbviament.
7: Vull dir, per tocar i cantar en un teatre tot ple, vull dir, i els de dansa exactament igual. Vull dir, clar, per tant, tot el curs, bueno, sí que fem el festivalet de Nadal també,
1: sí.
7: Però a nivell de dansa també és una petita mostra. La dansa, el fort és el festival d'aquest del juny, i clar, porten molts de mesos practicant per aquest festival.
1: I permetem que faci referència també als aplaudiments que després reben de cara al públic, que això també és una recompensa per ells i els fa créixer i voler seguir practicant aquell instrument, participant d'aquell combo o cantant, no? Que d'alguna manera poder no li donem tanta importància, però els aplaudiments després de cada actuació, escolta, és un input molt positiu cap a ells.
7: Sens dubte, vull dir, ells sí que tenen nervis i tenen, a veure, tenen pressió, però després tenen molta satisfacció. I els veus que clar, i quan més petits això els agrada molt.
1: Com diria aquell, prova superada, no? Un cop ho passen, els nervis es transformen en alegria i això ens agrada.
7: I això ho diem sempre, és que és una experiència que després, a veure, a la vida s'hi trobaran, a la vida, a l'escola. Vull dir, ells han de fer treballs, exposicions orals a l'escola, ja avui dia es fa des de molt petit. Clar, és molt diferent un alumne que ha tocat inclús ja no només als festivals, a les audicions que fem a nivell intern, doncs igual 40-50 persones a l'auditori, i van allà, agafen l'instrument, toquen, es presenten, soc tal, tocaré tal, i allà davant de tothom es posen un instrument i toquen. Clar, llavors després a l'hora d'anar a l'escola, fer una exposició oral, exhibir un treball, sí que tenen nervis, però pensen, bueno, els hi fa molt més familiar i els hi fa molt més fàcil.
1: És un inici, eh? No vull acabar aquesta entrevista sense anar molt més enllà del calendari i parlar també d'altres temes d'actualitat a l'Escola de Música i Dansa. De fet, per exemple, el pròxim 24 de juny també teniu una proposta preparada.
7: Sí, és un projecte nou que hem fet, que ens hem juntat amb els alumnes de música moderna del Conservatori de Girona i els alumnes de música moderna de Blanes, de l'escola de la Col·legi Santa Maria, i els alumnes d'aquí de Palafolls, i farem una trobada al Teatre de Palafolls el dia de Sant Joan a les 12 del migdia, on es podran escoltar pues, coses molt xules, big bands, grups de combos de música moderna. És una iniciativa que ens van comentar que, bueno, van començar a fer des del Conservatori de Girona, i van parlar amb l'Escola de Blanes, i van parlar amb nosaltres si ens interessava fer-ho, i bueno, és el primer cop que ho fem, però bueno, pensant que serà molt xulo.
1: Pensant en el públic, entrada gratuïta, s'ha de demanar invitació, com ho fem això?
7: Entrada lliure, el dia de, després de la revetlla, tampoc ens hem d'aixecar gaire aviat, allà a les 12.
1: 12 del migdia, al Teatre de Palafolls.
7: Passem pel teatre i podrem escoltar música realment molt bona.
1: Unes dates importants també les que esteu visquent ara mateix a l'Escola de Música i Dansa, perquè esteu en període de preinscripció, si no m'equivoco.
7: Sí, ara tot just el dia 7 acabaran les prescripcions pel curs 26-27. La veritat és que van quedar poques places perquè va confirmar pràcticament el 90% d'alumnes.
1: Gent que continua a la mateixa escola, portava un any o més cursats, eh?
7: Sí. La veritat és que no han quedat gaires places. Bueno, dels primers cursos sí, dels primers d'avent també, però el que és, no sé, bateria, està ple, violí, piano...
1: Sempre hi ha un instrument capdalt, no?, quan parlem de preinscripcions.
7: I la bateria, el piano, la guitarra i el violí ho tenim. Bueno, amb les prescripcions que ens estan arribant i tot ja, vull dir que quedarà tot ple. Mm-hmm. Però bueno, i de dansa també. La dansa està molt bé, hi ha places de tot per ser col·lectiu. Sempre tenim la dansa...
1: Pots
7: sempre
1: ampliar una miqueta
7: sí,
1: més, no?
7: Sí, sempre tenim més marge. Clar, els instruments són individuals i tenim unes places de part...
1: Sempre teniu alguna prescripció lliure, no? I alguna proposta?
7: Mm-hmm. Sí. En canvi, doncs, de dansa, al ser classes col·lectives, no hi ha cap problema.
1: Fins a quina data es mantenen aquestes preinscripcions, David?
7: Fins al 7 de juny.
1: 7 de juny, per tant, encara hi ha un parell de dies, Acabeu aquest diumenge, per tant...
7: Sí, sí, és tot telemàtic, a través de la web de l'Ajuntament, que busquin una instància que hi ha especial per fer aquesta prescripció. Mm-hmm. I no hi haurà cap problema, fins al diumenge es pot fer.
1: El pròxim dimarts, com sempre, al Teatre de Palafolls tenim aquesta exhibició final de curs de l'apartat de música, el diumenge de l'apartat de dansa, i amb data també el 24 de juny, el dia de Sant Joan, a les 12 del migdia al Teatre de Palafolls, amb aquesta nova iniciativa coneix també doncs a d'altres escoles dels voltants. David, gràcies avui per ser amb nosaltres i bon estiu.
7: Gràcies a vosaltres. Ràdio

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 04 53. 93 762 04 53. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
3: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
4: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
3: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
4: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
5: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa? La informació.

0: Seguim el Palafolls en xarxa, com sempre, parlant de novetats culturals. Ara, en aquest cas, el que farem és anar fins al municipi veí de Malgrat de Mar. De fet, no és una novetat, perquè ja ens tenen acostumats sempre a parlar del Festival Artístic Libèl·lula. Ara, de fet, ja no ens preguntem què és, perquè després de 3-4 edicions, ara ho destacarem, la veritat és que ja és un clàssic dedicat a joventut, o no tan joves, ara també en parlarem, al municipi veí de Malgrat de Mar. Amb nosaltres, el seu regidor, Jordi Ferrer. Molt bona tarda, benvingut.
1: Molt bona tarda.
0: Gràcies per ser amb nosaltres. Hem fet una breu explicació al principi.
1: Sí, vam començar fa 3 anys, però l'any passat, per dir-ho, la segona edició, vam fer una edició de primavera i una edició de tardor, per tant, seria la quarta vegada ara, no? Diguem-ho així, perquè estem intentant doncs, desdoblar-ho una mica, no? Tot ve arrel de les demandes. Això sí, és una necessitat.
0: Si més no, si consultem el calendari cultural i sobretot d'activitats de joventut al municipi, és un clàssic que ja podem situar a l'agenda i que ja, doncs, això, ha vingut per quedar-se, eh?
1: Sí, ha vingut per quedar-se perquè neix d'una necessitat, neix d'una necessitat dels joves, ho vam vehicular molt nosaltres arrel també d'haver obert l'espai jove, d'aquelles activitats que se'ns demanaven i també d'una bona corresponsabilitat, d'una bona relació amb les entitats del poble, no? Perquè al final l'Ajuntament, jo penso que nosaltres som uns facilitadors, però no som els que hem de crear. Aquí hi ha una gent que està al darrere, que està fent feina cada dia, que és una feina molt dura moltes vegades que no es veu, que són les entitats, i hem d'estar al costat de les entitats i del que ens demanen també i del que ens proposen i entre tots pues, parlar una mica i portar-ho endavant i també escoltar, evidentment, la veu dels joves, això, eh?
0: Jordi, agafa'm una miqueta això que m'estaves explicant. Sí que és veritat que el que notem, i si veiem una miqueta els díptics que ens has dut, recordo que la informació també la trobareu al web municipal, és un festival que mica en mica va avançant, també, perquè al final tot són propostes, tot són iniciatives, i tu ens ho deies abans, no? També comptem amb diferents associacions, entitats, per tant, aquestes activitats van creixent mica en mica i cada cop aquest festival, doncs, es va fer més gran.
1: Es va fer més gran perquè el Libèl·lula, arrel de l'any passat, nosaltres ja vam establir l'any passat quan vam fer el Libèl·lula de primavera que art i circ era una cosa que volíem potenciar molt, no? I sobretot l'art i el circ. I el circ és perquè de cara a les escoles i els nanos i gent jove és una activitat que funciona molt bé, és una activitat que agrada, que valoren, que és molt una cosa manipulativa, una cosa de carrer, i això ens va funcionar molt bé. Però a més a més també tenim el tema de l'art. La part artística és fonamental per treballar el benestar emocional, la salut mental amb els joves. I aquí, bueno, han passat diverses coses interessants. Una és que el Libèl·lula ha anat creixent, deixant de banda només el festival, al llarg de l'any. L'any passat vam fer una pel·lícula amb a la tardor, precisament, amb el Cineclub Garbí, sí. I d'aquí va sortir, va néixer la idea, que ha funcionat molt bé, de fer un petit cicle d'anime japonès. L'hem fet des del febrer, març, abril i maig, ha funcionat molt bé i ara estem doncs, en converses amb el Cineclub, amb la gent de l'entitat, per fer una altra vegada aquesta tardor, si pot ser, evidentment. D'aquí també va néixer aquesta idea de l'art, de treballar molt amb l'art, de treballar amb les entitats que es dediquen a l'art, tot el tema de l'urban sketching que hem estat treballant, tot el tema també de la música, i va néixer també aquesta segona cosa de Libèl·lula, que ha sigut, evidentment, bueno, per nosaltres que bueno, considerem que és molt important, que és el Dia Mundial de l'Art. A l'entorn del 15 d'abril, del 15 al 19 d'abril, amb diferents artistes de Malgrat, hem intentat arribar a tota la gent que fa art a Malgrat, a creació artística, potser ens deixem algú, evidentment, i sempre diem que estem oberts, que ens ho digueu, perquè a vegades no ho tens tot, diguem-ne, a la mà, però sí que hem arribat a molts artistes que han fet moltes propostes, no? Tallers de fang, de tote bags, de pintura, sí, moltíssima gent de Malgrat que està fent, va sortir una noia, per exemple, van trobar una noia que ha estat creant una empresa de disseny de samarretes, doncs també la vam incorporar al Dia Mundial de l'Art, i ho hem celebrat, no? I l'art ens ha obert aquest camí. Però jo ara diria que en aquest Libèl·lula d'aquest any, que és del 9 al 13,
0: sí,
1: hem obert una altra via, que està molt bé fer activitats i fer, evidentment, festes i tal, però hem començat també la via de dir, escolta'm, ha de ser un festival crític, ha de ser un festival que comenci a plantejar temes que afecten la joventut. I penso que hi havia un tema estrella per a tots, que és el tema de l'habitatge. També hi ha un altre, que és el tema de patrimoni, que va molt lligat. El de l'habitatge, bueno, nosaltres estem treballant molt perquè estem molt preocupats pel que passa amb la gent jove que no té possibilitats d'independitzar-se, d'emancipar-se, i vam estar treballant, hem estat treballant a la regidoria, i vam trobar que hi ha un model a Caldes de Montbui, que sí, són la gent que vindrà a fer-nos una xerrada, dels habitatges per a joves que són fets amb contenidors marítims, amb fusta tractada, tot això, al carrer. Clar, és una proposta molt innovadora i volem posar sobre la taula aquest debat. Que ens vinguin a explicar la seva experiència, una experiència de participació ciutadana a Caldes de Montbui. Vam estar parlant amb l'alcalde, amb el regidor i amb els tècnics, ens ho van ensenyar. Aquest bloc de vivendes de lloguer, un lloguer molt assequible, perquè són el que s'anomenen pisos trampolí. Durant 7 anys pots estar allà, en aquestes vivendes,
0: sí.
1: I després m'has de deixar, i és per saltar, perquè com que és un lloguer molt barat, molt assequible,
0: pots estalviar, entenc, per intentar entrar dins el mercat d'habitatge.
1: Emancipar-te. Aquesta és una idea que, bueno, almenys volem posar sobre la taula. No estem dient que aquest sigui el model que volem triar, però hem de posar i hem de començar a obrir el debat, i penso que ens interessa que vingui molta gent, forces polítiques, i ens agradaria molt també que vingués gent del voltant, perquè al final no és una cosa només de Malgrat. Jo crec que és una cosa de tots els que estem aquí.
0: Mira, tal com ens ho expliques, la veritat és que ens has descrit molt bé el que és la proposta del Libèl·lula d'aquest 2026, que recordem que començarà tot just el pròxim dimarts, dia 9, parlant dels tallers artesanals, per exemple, amb un taller de xapes, però volia destacar també aquesta xerrada, que a mi, de fet, també em sembla molt interessant, que, si no m'equivoco, es farà el divendres que ve, si no m'equivoco.
1: Sí, el dia 12 a les 7,
0: a les 7 de la tarda,
1: a la Biblioteca La Cooperativa.
0: A la biblioteca. Abans també parlaves de patrimoni, ja ha lligat també una proposta el dissabte, no?, itineraris que heu muntat també repassant l'arquitectura malgratenca.
1: El dissabte el que fem és, bueno, el dia 13 a 10:45 i evidentment la segona sessió serà a les 12, hi ha una noia que és la Laura Freixas, que és la persona, bueno, que a més de ser llicenciada en Humanitats i màsters de Patrimoni Artístic i Arxivística, és la persona que va guanyar l'última beca i que va presentar el seu llibre.
0: És veritat, sí.
1: I allà és on va sorgir la idea i van dir, ostres, clar, el patrimoni a través d'un llibre està molt bé, però el volíem fer viu, el volíem fer present, i una de les idees que hem treballat és la Laura acompanyarà un grup de gent i mostrarà en viu el patrimoni d'aquesta arquitectura de finals del 19 i principis del 20. Recordem que hi ha una cosa que va dir el professor d'universitat que va venir el dia a la xerrada amb la Laura, que és que a Malgrat, com altres pobles, però Malgrat també es dona el cas d'aquestes cases d'estiueig, no? Que això és una cosa que està poc estudiada, poc tractada, i van dir, doncs va, per aquesta via, i amb ella vam parlar, i ens fa molta il·lusió també perquè és un tema de patrimoni, de mostrar el que tens, i escolta'm, a vegades passem cada dia pel davant, i es deu passar tots en molts de llocs
0: a molts municipis, sí, sí,
1: i no li donem el valor que realment té, i van dir, doncs ho posem en valor amb una persona jove que està fent una feina per mi molt espectacular, la Laura, i estem molt, molt contents, no?
0: Òbviament, sense oblidar tampoc els concerts, que és l'ànima amb el que va començar també,
1: sí,
0: el Libèl·lula, sumant a totes aquestes
1: aquí
0: propostes,
1: Jordi.
0: Aquí li
1: hem afegit una cosa, que és, per un cantó, hem recuperat molt tota la feina, perquè es fa una bona feina de l'Institut Ramon Turró. Que és que hi ha un conjunt de professors que tenen uns alumnes que estan assajant en els bucs que tenim d'assaig, i els donem una plataforma per actuar. Però és que, a més, també hem fet una altra cosa interessant, que és aquesta Joves en Clàssic, Young Vibes, guspires musicals que diem, que és poder escoltar música clàssica amb gent jove i fent un recorregut pel poble, a diferents espais del poble, no? Que això també ho fem el dissabte a les 6, i a les 7 acabarem amb un concert de gent jove de música clàssica al Centre Cultural. Clar, fixa bé que estem ja, dintre dels paràmetres, estem canviant una mica, no?
0: Estem evolucionant, buscant, no? Jo diria, al final també està bé. El que dèiem, nosaltres no hem repassat totes les actuacions, però la podeu consultar, per exemple, amb la bona feina també que trobarem a través de www.ajmalgrat.cat, i si no, en format físic, entenc que això ho trobem a l'Ajuntament,
1: sí,
0: i a diferents emplaçaments municipals. A l'Ajuntament de Malgrat de Mar. I com dèiem, un festival que creix, i abans parlàvem fora de micros, Jordi, també, de la idea de fer-ho créixer més enllà de Malgrat de Mar, també, no? Per què no? D'alguna manera, doncs, els municipis veïns, deixa que m'inclogui Palafolls, que sí, d'alguna manera, sí, puguem participar a aquest festival artístic.
1: Ens agradaria molt, perquè no ha de ser només una idea, és una idea, evidentment, que deixa Malgrat, però és una idea que hauria de, com una taca d'oli, estendre's, no? Perquè jo penso que els municipis al final necessiten també mostrar el que fan les entitats, la relació amb la gent jove, i posar sobre la taula el debat, això que dèiem ara, no? Jo penso que estaria encantat, a veure si hi ha l'oportunitat, que m'agradaria molt de poder parlar amb la regidora de joventut, i, home, a veure, aquí és el que dèiem, un win-win, no? És parlar, escolta'm, cada un té les seves necessitats, les seves característiques, la seva idiosincràsia, però és evident que podem fer moltes coses dins d'aquest concepte de Libèl·lula, que no és només patrimoni nostre. Nosaltres l'hem començat, però com les Libèl·lules volem que voli, que arribi lluny, no? Perquè al final el que estem fent és incloure la joventut dintre d'aquest concepte que tenim tots, que hem d'estar per la joventut, i els hem d'escoltar més, que potser a vegades, no dic que no els hàgim escoltat, però la seva veu no ha arribat amb prou força, doncs ara el que estem fent és que arribi amb prou força, no? I ens faria molta il·lusió, això sí, estic d'acord, molt, molt d'acord.
0: Jordi, parlem de que ho hem emmarcat molt en el tema joventut, òbviament tu ets regidor de joventut i el festival neix precisament d'aquesta regidoria, però entenc que ho podem fer més extensiu, és un festival obert a tothom, és a dir, a qualsevol persona que es vulgui apuntar a qualsevol d'aquestes activitats, que recordo, podeu consultar al al web, doncs d'alguna manera no es tanca les portes a ningú.
1: No, el que és important és que és la gent jove la que està creant i ho ofereix a la població, i això arriba a tothom. Però l'important és que és la gent jove, no? Que a vegades diem, i això ho sento moltes vegades, eh? I no és una cosa negativa, però ho sento, oh, és que els joves no saben què fer. Sí que saben què fer. Potser el que hem de fer és donar-los eines i plataformes, però sí que saben, perquè hi ha molta gent, i estic convençut aquí a Palafolls també, que fa moltes coses.
0: Mm-hmm. Obrir portes i que d'alguna manera siguin ells el motor també d'aquest festival, sí. Libèl·lula, com ho esteu aconseguint. Jordi Ferrer, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Malgrat de Mar, gràcies per visitar els estudis de la població veïna. Entomem aquesta opció, a veure si més endavant, anys següents, podríem doncs d'alguna manera sumar-nos a aquest festival Libèl·lula, i esperem que vagi creixent i que segueixi volant. Gràcies per ser amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
0: I així acabem el Palafolls en xarxa. Passeu molt bon cap de setmana, gaudiu de totes aquestes propostes culturals i nosaltres dilluns ens hi tornarem a posar. Bon cap de setmana, adeu-siau.

Gospel Viu actuarà davant del Papallao 14 a l'Estadi Olímpic. El projecte Gospel Sense Fronteres de Gospel Viu està convidat a participar en la visita del Papallao 14 el pròxim 9 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Aquesta actuació s'emmarca en la celebració del 20è aniversari del projecte que plega les formacions de Gospel Viu Choir, el Gospel Project de Granollers i el Heaven on Earth Gospel Choir de Girona. Per aquesta ocasió s'ha realitzat una selecció de 32 veus dels tres cors. La seva intervenció a l'estadi inclourà la interpretació de dos temes propis de caràcter dinàmic i potent, a més d'un dels moments més destacats de la jornada, i és que el grup acompanyarà l'artista Álvaro Soler en la interpretació del seu conegut èxit En el mismo sol. L'actuació de la formació està prevista a un quart de sis de la tarda, just després de l'himne creat expressament per l'esdeveniment. El grup estarà acompanyat a l'escenari per una banda musical creada per la cita pels productors Pablo Cebrián i Max Miglin. Aquesta participació suposa per l'entitat una fita històrica, i és que des dels seus inicis l'any 2006 han portat el gènere del gospel arreu del món. Altres artistes que han estat escollits com Gospel Viu són Sabor de Gràcia, Conchita, Beret, Alfred García, Siloé, l'Escolania de Montserrat i Sergio Dalma.

0: La piscina municipal ja té data d'obertura de les seves portes. Serà el pròxim divendres. La piscina obrirà el dia 12 de juny amb una jornada de portes obertes per tothom. L'equipament estarà obert fins al 6 de setembre, oferint servei de dilluns a diumenge en un horari ininterromput de 10 del matí a 7 de la tarda. Com a novetat d'aquest 2026, la piscina obre les portes abans del que era habitual, tot i que també finalitzarà la temporada més d'hora al setembre. Els usuaris ja poden consultar els preus per les entrades diàries, els paquets de 10 sessions i els abonaments d'estiu a familiars que es podran adquirir directament a la taquilla. A més del bany lliure, la piscina municipal també ha programat els seus tradicionals cursets de natació que es faran del 6 de juliol a l'1 d'agost. Les sessions seran a la tarda, de dilluns a divendres, amb opcions d'inscripció quinzenal o mensual.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: oberta a les visites gràcies a un projecte basat en la fotografia. És el Museu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. I avui aquest serà el nostre objectiu. El Xavi Tions escriurà una ruta senderista circular al voltant del poble de Sant Bartomeu del Grau, que per entre plàcids i verds paisatges porta el caminaire cap a dues boniques ermites, Sant Genissa de Besa i Sant Jaume de Fonollet. I comencem cicle als quaderns del viatger. L'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje, ens parla avui i en les pròximes setmanes del seu viatge a Sri Lanka, la gran illa situada al sud-est de la península indostànica. I si no, ja no arribarem així fins al final del capítol 572 dels Sendes. Però ara el que toca és posar-nos en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Fotografia i natura en un racó del Prepirineu. Un projecte ecoturístic que ha aterrat en un dels molts pobles abandonats de les nostres muntanyes, en una vall secundària, amagada, silent, poc accessible. Un antic nucli que, arran de la voluntat d'una família, fa anys que va engegar una experiència ideal per a qui li agrada la fauna i la fotografia. Als Sendes anem a petar de nou a l'extrem sud del Pallars Sobirà, en concret al municipi discutiblement anomenat Baix Pallars i que nosaltres reivindiquem pel seu topònim històric, Gerri de la Sal. A llevant del nucli s'estén una petita vall distribuïda d'est a oest, on hi ha el poble abandonat de Buseu. I és aquí on es desplega el projecte Buseu Wild Pyrenees Nature Photography, dit en català, Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. Proposa l'experiència de fotografiar fauna salvatge enmig d'una reserva natural privada, propietat, com dèiem, de la família Canut Tomàs. L'ideòleg i impulsor és el pare de família, en Jordi Canut, qui comença descrivint-nos de què es tracta aquest projecte.
1: De fer una activitat que pot ser d'un dia, pot ser de tres, i fins i tot hi ha gent que està d'una setmana sencera, gaudint de la fotografia de fauna salvatge autòctona. És a dir, tu t'incorpores amb un hide, el que s'anomena un hide, o un amagatall, que hi ha un vidre espia davant, amb el qual els animals de fora no et veuen a tu dintre, però tu des de dintre veus el que hi ha fora. El vidre és perfecte per fer fotografies, perquè si fa soroll els bitxos no marxen.
0: Així doncs, entre les 300 hectàrees aproximadament que té la reserva, s'hi han ubicat un conjunt de hides o amagatalls estratègicament distribuïts en diferents punts per gaudir contemplant i fotografiant fauna molt variada, sense pressa. Aquests en són els principals animalons que hi podrem veure.
1: Hi ha un hide gran en el que serien les carronyaires, on hi ha trencalós, voltor negre, aufrany i voltor comú, evidentment, perquè és el més abundant, que hi ha una capacitat de 9 persones, després hi ha un lavabo al mig i 4 persones més, és a dir, podrien vindre 11, 12 persones. Després hi ha altres hides on hi ha un abeurador d'aigua i, a més, a la nit es pot fer fotografia d'espècies nocturnes, com pot ser la fagina, com pot ser la guineu, i fins i tot amb un altre hide pots fer tema cèrvol i tema senglar. I al hide de l'àguila daurada hi ha dos hides de dues persones cadascú, o sigui, un màxim de 4 persones.
0: L'experiència a Buseu es pot fer en un sol dia, en 3 o, per exemple, en una setmana. Es tracta que el visitant, en conveniència amb els propietaris, combini les sessions de matí, de tarda o de nit als diferents hides o amagatalls segons les seves preferències de fauna. En Jordi explica que les aus rapinyaires acostumen a ser les més sol·licitades i cal anar-hi ben d'hora.
1: Lo normal és que el de matí es fa el hide de les carronyaires, sobretot el del trencalós. El que ve la gent aquí és a veure el que hi ha poc, el més escàs i el més espectacular, que és el trencalós. També s'aprofita, mentre es fa aquesta activitat, fer l'aufrany en aquesta època, des de març fins al setembre, o bé el voltor negre o bé el voltor comú, doncs ja s'aprofita i es fa tot. Això s'entraria al dematí, entre 8 i mitja, 9 del dematí, i s'estaria fins al migdia, fins a la 1, a les 2, a les 3. Sempre quan la gent vulgui acabar, doncs estem ja a cobertura, em truquen per telèfon i els anem a recollir. El que no es pot fer és sortir del hide, en plan, això ja he fet les fotos, me'n vaig. No.
0: Hem parlat dels hides de les aus rapinyaires, el dels cèrvols i senglars, el de la fauna nocturna, com ara fagines i guineus, el de l'àliga daurada, i encara en queda una altra modalitat distribuïda al llarg de la finca. Es coneix com la xupluc.
1: És un hide que no hi ha vidre, que allà acaben entre 10, 12 i fins i tot fins a 18 persones, sense

0: vidre i allà es pot fer els, bàsicament per tema de vols, i els trencalossos i la resta d'ocells doncs ho pots fer per tema de vols amb un fons molt bonic, no? Has d'estar en silenci també, i això es pot fer, això sempre ho fem a l'estiu, al mes de juliol i agost, perquè la llum no és tan bona i els bons fotògrafos en juliol i agost venen poc, per què? Perquè saben que la llum és molt dolenta, i aquests bitxos tenen més activitat més de cara al migdia.
1: Buseu és un poble prepirinenca, com molts d'aquesta petita vall situada a l'est de Gerri de la Sal, es va abandonar als anys 50 i 60 del segle passat. Al nord el tanca el Parc Natural de l'Alt Pirineu, al sud la Serra del Bou Mort i cap a l'est una remota carretera que continua cap a la plana de Taús i la Ribera d'Urgellet, ja a l'Alt Urgell. A Buseu s'hi accedeix per una carretera comunal que surt de les proximitats de Gerri, que passa per Baén i que continua cap als castells i, com dèiem, Taús. Per accedir al poble, però, cal haver fet reserva, ja que és propietat privada i la possible massificació davant visites turístiques no concertades podria espantar la fauna.
0: I hi ha un desvió que fica a Buseu, i hi ha 450 metres que arriba allà, aquella carretera és nostra i la vam pagar nosaltres i està dintre de la nostra finca. Això ja d'entrada limita de que no pots entrar allà si no ja has fet una reserva. És a dir, la gent que ve allà més aviat pot molestar perquè hi ha gent que està fent l'activitat de fotografia al costat de la casa i tu pots, sense voler, pots molestar la gent que està fent aquesta activitat. S'ha de reservar amb temps i mitjançant la pàgina web o bé trucant per telèfon.
1: Aquest és un projecte que neix de la voluntat d'aquest biòleg i president de l'Associació de Persones Amigues del Parc Natural de l'Alt Pirineu, en Jordi Canut, i també de la seva família, l'Anna Mari Tomàs i els seus fills Gerard i Cristina. Tot plegat arrenca pels vols del 2003.
0: Vaig contactar amb una persona que tenia aquesta finca, que era una de les 5 propietats particulars que hi havia en aquest poble, i en un procés de 8-10 anys vaig comprar les 5 propietats, que eren les 5 cases que hi havia aquí. Jo volia el terreny per fer l'activitat aquesta d'ecoturisme, no? Però clar, què feia la gent? Em venia també la casa. Jo no la volia per res, la casa. Jo el que volia era el terreny. I a partir d'aquests 8-10 anys vam comprar les 5 propietats i llavors què vam fer? Vam fer una SL amb més gent de la família i vam fer una societat limitada per tirar endavant aquest projecte d'ecoturisme, que és el que hi ha ara.
1: Un projecte que cal fer sempre, en aquest cas, seguir-lo sota reserva prèvia i que s'adreça especialment a aquest perfil de visitants.
0: En principi és la gent que ve a fer l'activitat de gaudir de la natura, però a més hi ha fotografia. I si a més té càmera fotogràfica, molt millor. Pensa que fotògrafs professionals, avui en dia, els podries comptar amb dos mans. Una cosa és gent que fa les fotografies, però que no viu d'això. És molt difícil viure realment de la fotografia. Evidentment venen per això, i són gent que venen a gaudir del tema, a tindre l'experiència d'estar davant d'una espècie amenaçada, com pot ser el trencalós o el voltor negre, i fa les seves fotografies, o sigui, fa els seus fotos com el seu record.
1: L'activitat Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus es pot fer en un sol dia, tot i que, com hem sentit, també es pot allargar a 3 o fins i tot a una setmana. Per aquests casos, s'ofereix l'opció d'allotjament en alguna de les cases de Buseu que els Canut Tomàs han anat rehabilitant amb els darrers anys. Aquestes són les opcions.
0: Es fa el Full Pack Experience, que és un dia fent 2-3 activitats de hike, o es fa el Full Experience de 3 dies, que també es pot fer. Llavors et quedaries a dormir a la casa, que és que fas el hike nocturn, etc. Tot depèn. O bé simplement fer el hike del trencalós, o bé simplement fer a l'endemà el hike de l'Àguila Daurada. Són independents, eh? O sigui, si fas un hike del trencalós, que és des de les 9 del matí fins al migdia, no pots fer l'Àguila Daurada, l'hauries de fer a l'endemà. Nosaltres tenim un habitatge d'ús turístic, que la gent es pot quedar allà, amb habitacions, amb corto de bany, etc. Hi ha una cuina que pot ser compartida en funció si hi ha més gent i tal, però que es pot fer l'activitat que la gent pugui vindre directament a fer hike i marxar tranquil·lament.
1: Buseu és, doncs, un projecte ecoturístic que, per les seves característiques, és sostenible i no massificat. Ha permès rehabilitar un poble, primer amb allotjament a manera de refugi i després com a allotjament rural. Primer va atraure estrangers i a poc també s'hi han anat afegint gent de la terra. És tan sostenible i de quilòmetre zero que en Jordi Canut ens ho il·lustra amb un exemple ben clar.
0: Nosaltres tenim un conveni en Casa Tomàs, un obrador que estan fent embotits, venen carn i tal, i tot el que els sobra, el que haurien de llançar, en comptes d'incinerar-ho, de cremar-ho, ho vaig a recollir jo, un conveni de cessió i tal. No em costa res, però ells estalvien el fet de que no ho han de cremar i s'estalvien diners. Però clar, jo cada setmana he d'anar a recollir el menjar. Per mi és una feina molt forta, però és que no em costa res. És a dir, hi ha una simbiosi i a més és quilòmetre zero. El que s'ha de cremar és llançar els voltors i el trencalós, també les potes de corder, i quilòmetre zero i sostenibilitat total i absoluta.
1: Si us agrada la fotografia i us fa gràcia viure l'experiència d'immortalitzar aus i altres animals a molt pocs metres de distància, entreu a buseuproject.com i coneixereu tots els diversos packs i experiències. Una mena de safari, però fet en altres latituds, les prepirenenques, on xafardejarem sense ser vistos els moviments dels animals. En un entorn solitari i tranquil, on el ritme el marquen per sobre de totes les coses el dia i la nit, al pas de les estacions.
2: Sendes.
1: I és temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Molt bé, avui anem a una d'aquelles comarques que queda entremig de tot, però que no és de pas de res, pràcticament, eh?
3: Retornem a l'altiplà del Lluçanès, perquè fa un parell d'anys ja vam fer una proposta per Sant Agustí de Lluçanès i Alpens, a la part nord del Lluçanès, la darrera comarca creada, el 2023, i avui ens n'anem cap al sud d'aquesta nova comarca. I, exactament com passava en aquell cas, el municipi d'avui va rebutjar unir-se a la nova comarca i, malgrat formar part del Lluçanès històric, està adscrit administrativament a Osona. Parlem de Sant Bartomeu del Grau i el que us proposo és fer una caminada fàcil, un recorregut circular en sentit horari, que ens durà a passar per la Font de la Plaça, baixar a traspassar el torrent del Pont Gran i després anar a visitar dues esglésies romàniques, com són Sant Genissa de Besa i Sant Jaume de Fonollet, amb el torrent de la Sala entremig, i pujar fins a la Creu de Pedra abans de tancar el cercle planerament seguint el camí ramader.
1: Doncs bé, aquesta és la proposta d'aquesta ruta, com deies, aquesta anomalia, podríem dir, un poble que pertany de forma natural al Lluçanès, però que està adscrit a Osona. Coses de la geografia política, mira. Bé, anem amb el punt de sortida.
3: Doncs anem a començar a caminar a Sant Bartomeu del Grau, és un poblet d'en prou feines, 1.000 habitants, envoltat de camps de cereals i farratges. Si accedim des de Gurb, podem deixar el cotxe a la vora de l'Ajuntament i la plaça, i el que fem és sortir del poble cap a Ponent, seguint els senyals del GR3 per un carreronet davant del forn, i en baixada suau ens du en un no-res a la Font de la Plaça, construïda sota un gran arc de pedra tancat amb uns pedrissos i situada en un rodal d'arbres en forma de plaça que li dona nom. Poc més enllà de la Font de la Plaça, resseguim uns camps de cereals, fem un tram per l'obaga d'un bosquet de pins i, sense contemplacions, pel mig d'uns camps, baixem a una pista frescal paral·lela al torrent del Pont Gran. Abans que la pista desemboqui en un altre camp, la deixem per anar a creuar el torrent, i a l'altre cantó, sota uns grans plataners, trobem la Font de la Codina. És una font petitona, col·locada en un marge de pedra, amb una pica petitona de pedra també a sota, i de la font el que fem és sortim de seguida a una pista a tocar de la carretera a les envistes de la gran masia de la Codina. Aquí el que hem de fer és un tram d'un quilòmetre i mig aproximadament per la carretera, envoltats de farratges i ramats de cavalls pasturant i algun petit bosquet d'alzines, i passar les vistes de la masia de les Ferreres fins a l'inici del camí de Sant Genís. És una pista ampla, ben indicada, i al següent trencall trobem un curiós indicador en una gran pedra arenisca marcada amb grans fletxes blanques sota dos noms, Sant Genís i la Sala. Aquí nosaltres el que fem és agafem a l'esquerra cap a Sant Genís i en un no-res arribem per entre camps adavesats a la masoveria de Sant Genís. És una gran casa de pedra, i a tocar Sant Genís de Besa, que pren el nom de la propera masia de la de Besa. És una petita església romànica del segle XI amb un campanaret d'espadanya annexat a una antiga masoveria per la part de ponent, i a llevant destaca l'absis amb arcuacions llombardes, que és potser la part més ben conservada, tot i que no és del tot visible perquè hi van construir un porxo al costat. D'aquí de Sant Genís, per entre boscos una mica embardissats, baixem a traspassar el torrent de la Sala, és el punt més baix de l'itinerari, i per l'altre cantó tot un seguit de pistes envoltades de camps de cereal clapejats de boscos ens pugen a Sant Jaume de Fonollet, una altra església romànica, bessona de l'anterior, també del segle XI, una mica més gran, molt ben conservada i situada en un entorn bonic i molt cuidat, tot enjardinat, amb uns grans xiprers i amb un curiós campanar d'espadanya d'època no romànica que amb el temps s'ha anat transformant en un campanar de planta quadrada. I destaca a la paret de ponent una petita finestra en forma de creu i una antiga porta, i a llevant l'absis també amb lesenes i arcuacions llombardes, i a la façana de migdia un bonic portal que conserva encara el forrellat romànic. Tot això al costat de la gran masia de Fonollet, en un entorn obert, amb vistes, realment agradable d'estar-hi. I la mateixa pista que ens ha dut a Sant Jaume ens continua pujant per entre boscos fins a sortir al capdamunt d'un llom, on creuem la carretera de Sant Agustí de Lluçanès i acabem de pujar fins a la Creu de Pedra, enmig d'un bosquet, és una creu de terme gòtica, petitona, al costat del camí ramader que agafem cap a la dreta, un antic camí de transhumància que ens permet contemplar enllà vistes cap a la part alta de la plana de Vic, tancada per Bellmunt, el Puig Sacalm, els Cingles de Cabrera i Aiats, veiem també el Coll Sacabra i les Guilleries fins al Montseny. I amb aquestes vistes entrem de nou a Sant Bartomeu del Grau, ara per la banda nord, on aprofitem per anar a donar un cop d'ull a l'església parroquial de Sant Bartomeu, un gran edifici barroc, i acabem de traspassar el poble contemplant els edificis històrics amb llindes de pedra fins a recuperar el cotxe.
1: Una bonica ruta la que ens ha proposat avui el Xavi Tió per aquestes terres entre el Lluçanès i Osona, que té, com sempre, la seva fitxa tècnica. I la comencem amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
1: Desnivell?
3: Encara no, 300 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 5 horetes bones perquè ens entretindrem, sobretot a les esglésies romàniques.
1: Cal dir que en el cas de la Sant Genís podem tenir la sort de trobar-nos amb els masovers de Sant Genís, que molt amablement ens la van ensenyar, i que, doncs, de bon grat ho faran perquè són gent molt hospitalària. Grau de dificultat de l'1 al 5?
3: Doncs no més d'un 1 sobre 5, és una passejada amable, i a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Sant Bartomeu del Grau, Sant Genís Sadevesa, Sant Jaume de Fonollet, entre parèntesi, ruta del romànic, d'un dels usuaris més actius a Wikiloc, que es diu Teti Tito.
1: Molt bé, doncs gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent amb una altra ruta.
3: Salut i república!
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i avui us parlaré del meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Amb una superfície total que seria l'equivalent a dues Catalunyes, Sri Lanka és una illa densament poblada per 21 milions d'ànimes i que se situa al sud-est de la Índia. Té forma de pera, o més ben dit, de llàgrima. De fet, la coneixen popularment com la llàgrima de la Índia. Avui, als quaderns del viatger, comencem una incursió d'una setmana als indrets més destacats de l'antiga Ceilan, que, com veureu, l'Helena va unir a bord d'un tuk-tuk. Ara mateix ens ho explica, acompanyada, com sempre, de música del país.
4: En aquests 7 dies que vaig estar per a Sri Lanka, vaig començar el viatge a Colombo, que és la capital. Seguidament vaig anar al nord, a Willapattu, per veure animals salvatges. I després, en aquesta zona, també vaig visitar Sirigilla i les coves de Dambula i més manades d'elefants a Mineria, que és un parc natural conegut. Després vam baixar fins a Ellai Kandy, que és la part de les terres altes de Sri Lanka. Finalment també vam estar a Maldives uns dies, amb dues experiències molt diferents, en un resort uns dies, però també en una illa local. Colombo és una ciutat no molt densament poblada, que és una cosa que pots pensar que Sri Lanka potser ja s'assembla molt a la Índia, que hi ha molt de gent, però no n'hi ha tanta gent. És una ciutat fàcil de visitar a peu, no molt gran, i destaca doncs alguns temples budistes que n'hi ha a la ciutat i també una gran torre al costat del riu amb la forma d'una flor de lotus. Llavors és una torre a la que si puges doncs tens unes vistes panoràmiques de la ciutat. Vam estar una tarda fent una volta i esperant la nostra següent aventura, que va ser ja jugar un tuk-tuk. Un tuk-tuk és un mètode de transport molt utilitzat a Àsia, sobretot. És com una motocicleta, però amb tres rodes, una al davant i dues al darrere, i poden viatjar el conductor, que va al davant, i al darrere doncs, fins a tres persones. Llavors és una forma de transportar-se molt ràpida, és com anar com una bicicleta, vas girant, vas fent bastantes maniobres, i allà s'utilitza molt, sobretot l'utilitza la gent local com taxis. El tuk-tuk és una manera còmoda per transportar-se per Àsia, sostenible, econòmica, fan servir benzina 92, que és una miqueta més econòmica, i està molt extès al seu ús. En aquest viatge era la primera vegada que jo conduïa un tuk-tuk. Al principi la veritat és que em va costar una mica, perquè és com una motocicleta però manual, llavors entre els canvis de marxa, el trànsit, perquè és un trànsit, tot i que no hi ha tanta gent com a la Índia, sí que condueixen una mica diferent que aquí amb avançaments que potser et fan apretar una mica el manillar, el fre, i el primer dia va ser una mica complicat conduir el tuk-tuk, sí que el vaig calar forces vegades, però després amb la pràctica doncs ja li vaig anar agafant el truquillo, i finalment doncs al final del viatge la veritat és que ja disfrutàvem, era com anar amb una motocicleta, i sobretot doncs servia per gaudir del paisatge i per integrar-nos més en com podia ser un dia a dia d'una persona que viu a Sri Lanka. Les carreteres de Sri Lanka estan en bastant bon estat. Són carreteres a la zona en la que jo vaig moure'm bastant rectes. No van fent zigzags. L'únic que normalment són de dos carrils, i sí que hi ha doncs, el trànsit de les furgonetes, dels autobusos que condueixen molt ràpid, dels cotxes. I bé, amb un vehicle que és petitet i que va a 40 km per hora, doncs a vegades potser el millor era anar una mica lentament, a posar-te no al centre del carril, sinó a un costadet, i deixar doncs, que t'anessin avançant. També cal tenir en compte que condueixen com a Anglaterra, per l'esquerra. Llavors, tot això al principi, doncs, jo crec que estan justificades haver calat 30 cops o més el primer dia al tuk-tuk. Vam iniciar el nostre viatge des de Colombo fins a arribar al Parc Natural de Wilpatu, que està al nord del país. El principal reclam i pel que vam escollir aquest parc natural era pel fet que podies veure uns lleopards. Lleopards és un parc natural on es coneix que hi ha lleopards. A Sri Lanka fer safaris és bastant econòmic. Òbviament no veus tants animals com a l'Àfrica, però té la contraprestació que és relativament accessible. Per fer un safari és molt recomanable contractar un guia amb conductor, perquè les carreteres dins dels parcs solen estar bastant malament, plou, i la veritat és que es necessita molta experiència, i amb un guia que estigui conduint, normalment aquestes persones doncs, ja saben on estan els animals, tenen, vulguis o no, la vista molt entrenada per detectar els animals i t'ajuden a veure doncs, ocells, van veure també algun llangardaix, algun cocodril, no van veure el lleopard, però va ser una experiència molt interessant. Els parcs naturals de Sri Lanka, i concretament aquest de Wilpatu, solen ser parcs selvàtics. No són parcs de sabana, perquè Sri Lanka és un país amb un clima tropical. De fet, destaca moltíssim la seva vegetació. És un país molt verd, dona la sensació d'estar rodejat de selva, i aquests parcs són d'aquest tipus. Per això a vegades pot costar veure animals, i per això crec que hi és molt recomanable anar amb un guia. Thank you.
1: Punt i final, si voleu saber més coses de Sri Lanka, haureu d'esperar al proper programa. Moltíssimes gràcies per arribar fins aquí, aquest programa que fem a l'Andreu Ortega des de les vies de so, al Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres i de la presentació i edició en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar-nos aquest programa i anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: Comencem una nova entrega de la Xova en Sèrie, l'espai de sèries d'Ouri de Ràdio. Ivan Usson, Sergi Iu, bon dia.
1: Hola, bones.
0: Què tal?
1: Bé, sí, anem fent.
0: Actualitat, avui, què tenim?
1: A veure, mira, jo tinc una actualitat que ja la vaig apuntar fa uns dies aquí al guió, perquè ja ho vaig sentir, i s'ha anat actualitzant, han anat passant més coses. Hi ha hagut controvèrsia amb Tom Hardy, vale? Perquè l'han acomiadat de Mobland. En principi aquesta era la notícia, que havia estat acomiadat tras el rodatge de la segona temporada, bueno, per certs conflictes interns i, segons diuen, indisciplina durant el rodatge. Es veu que arribava quan li sortia de les pilotes.
0: Mira, això va passar una temporada amb el Barça fins que va arribar el Pep Guardiola.
2: molt bon exemple, Ronaldinho i companyia.
0: Perdó.
1: Bé, detalls filtrats mencionaven enfrontaments entre Hardy i els productors, així com tensions amb companys de repartiment com a Helen Mirren, qui va negar públicament qualsevol tipus de conflicte.
2: Aquesta sèrie la miro jo.
1: Mobland.
2: És veritat, amb el Pierce Brosnan.
1: Claro. Tierra de Mafiosos.
2: I és sobre aquesta sèrie?
1: Sí, senyor.
2: On arriba tard?
1: Sí, bueno, senyor.
2: Ho fa molt bé, per tant, pot arribar a l'hora que vulguis.
1: Doncs això, resulta que al final no l'han acomiadat, sinó que estarien en negociacions amb Tom Hardy per veure si al final participe o no participe en la tercera temporada, que ens havien dit la setmana passada que estava totalment acomiadat i ja està.
2: És veritat que és una sèrie on Tom Hardy pot morir en qualsevol moment.
1: Llavors era una bona excusa, no?
2: Vull dir, poden tenir-ho fàcil a nivell narratiu, és veritat que és un dels protagonistes, llavors ja es dona el Tom, però és una sèrie on pot morir tothom en qualsevol moment.
1: Doncs això, tant... imagino que podria ser una mena de toc d'atenció cap a Tom Hardy, en plan de, bueno, estigues tranquil, perquè aquí ningú és prescindible. Resulta que al final sí que ho és, o sigui, no, perdó, prescindible, no imprescindible, no?
2: Resulta
1: que al final sí que ho és, perquè doncs això, no només no ha estat acomiadat, sinó que actualment estan en negociacions amb la producció per assegurar la seva participació a la tercera temporada.
0: Molt
2: tercera
0: bé.
2: Temporada, però encara hem de fer la segona.
1: Clar, la segona és la que estem parlant ara, que s'ha acabat el rodatge i ha sorgit tota aquesta mandanga.
2: Han fet la primera, està molt bé aquesta sèrie. Gangsters, traïcions, sang, fetge, cops de puny, drogues, pistoles, etcètera.
1: En fi, es diu Tierra de Mafiosos en castellà, vull dir...
2: Està molt bé. I ho fan molt bé, tant Helen Mirren com Pierce Brosnan, com el Tom Hardy i el secundari. Està molt bé aquesta sèrie, la veritat.
0: Molt bé.
1: Pues fixa't si ho fan bé, que no es note... que no es porten gens bé.
2: Això no ho diu, això?
1: Bueno, ha dit que tenien problemes amb Helen Mirren i amb Pierce Brosnan.
2: Bueno, ara no recordo si els tres acaben viure la primera temporada. Mira,
1: han sortit a la segona, els tres.
2: Ah, sí, llavors sí.
1: Pot ser flashbacks, com Berlín, no?
2: Però, que bé.
0: Molt bé.
1: Pues res, fins aquí, pues, la meva actualitat.
0: Pues mira, jo sí, bueno, no és actualitat.
1: Què estàs mirant?
0: Absentia, amb Stan Akatic. És una sèrie de fa anys que s'ha incorporat a la Netflix. Stan Akatic és la de Castle.
1: Sí, senyor.
0: I... uah! Déu-n'hi-do. O sigui, està molt bé.
1: Està molt bé?
0: Està molt bé. És bastant una mica així, com psicològica, però... xula, m'agrada.
2: Molt bé.
1: Jo estic mirant Eufòria, la sèrie d'HBO, no el programa de televisió.
0: Ja, això va ser la meva resposta.
1: És que el Sergi m'ha dit el mateix.
2: Jo li vaig dir,
1: quina eufòria,
2: exacte.
1: I la veritat és que estic absolutament enlluernat per la cinematografia que té aquesta sèrie. En si, no us enganyaré, és un culebrot d'adolescents que tots els actors tenen 35 anys, però, i amb les trames típiques, també t'he dit, d'un drama adolescent, completament irrealistes, fantasioses.
2: Zendaya en té 29 d'anys.
1: Plenes de sexe i droga. Sí, bueno, dic 35 com una mena d'exageració.
2: Ah, no, bueno, és que Rosalía sí que està, segurament.
1: No, la Rosalía tampoc, crec que també té 30 i pocs. Però bueno, doncs això,
2: 33.
1: M'està agradant bastant tota la part audiovisual, i evidentment la trama és una bogeria, enganxa, perquè sí, perquè cada capítol fot 5 voltes. Llavors és inevitable seguir mirant-la, però bueno, farem el veredicte quan acabem la tercera temporada.
2: Partint d'aquesta actualitat, que és el que mirem.
0: Sí.
2: Sí. Jo he vist com es diu aquesta de la Victoria Martín? De
1: Movistar. Alguien tiene que morir.
2: Se tiene que morir,
1: se
2: mucha,
1: tiene
2: gente.
1: Que morir mucha gente.
2: La vaig veure la setmana passada.
1: Què tal?
2: Li va agradar més amb qui la vaig veure que a mi.
1: Es veia venir.
2: Com era per veure, també perquè s'havia llegit el llibre. I hem vist els dos capítols, cada divendres hi ha un capítol nou, de Balear.
1: Ah, sí?
2: Uah, Que bona és.
1: Sí?
2: Molt bé. Molt bé, a part el fet de que és una història real i que el director i creador és qui ha viscut aquesta història, doncs també li dona un punt de més. Enric Auqué ho fa molt bé, Maria Rodríguez ho fa molt bé.
1: No hi havia cap dubte.
2: Sergi López, que jo he dit més d'un cop que no és fruit de la meva devoció, doncs fa normal. I pinta a que serà dureta, però molt bé. La veritat és que la recomano pels que tinguin HBO, és una bona sèrie, i que això està molt bé sempre. Versió original, HBO.
1: En català.
2: Això també està molt bé, perquè recordo que automàticament i vaig confirmar que la sèrie és en català, per tant... HBO i català, fantàstic, tot el que sigui en català en aquestes plataformes, benvingut serà.
0: I tant.
2: Molt bé, vist. Doncs això.
0: Doncs avui toque estrenes d'aquesta primera quinzena del mes.
2: Perdona, al seu català no li diré rabalear, li diré rabalejar.
1: Mira, li podien haver dit així des del principi.
2: Sí, crec que en català sí que se l'ha nombrat com a rabalejar.
1: Sí.
2: Per tant,
1: sí,
2: ara
1: sí.
2: Ho confirmo, eh? Rabalear sí, és en català, en castellà.
1: Amb els companys d'un altre programa ho vam comentar i el guió sí que recordo que podem rabalejar.
2: És de la casa, l'altre programa. Se'l pot citar per raó.
1: Bueno, sí, aquí a l'oest.
2: Rabalejar, però rabalear en castellà.
0: No he sentit mai rabalear.
2: Bueno,
1: pues de Raval,
2: és, clar,
1: no?
2: És de Raval,
1: com el participi de Raval, no sé si és sí, el participi.
2: No, seria l'infinitiu.
1: L'infinitiu. És que estic molt cansat.
2: Rabalear, rabaleant, rabaleat, no? Seria participi del gerundi. Les tres coses. Això és primer de primària, doncs, no sé, dit això, la recomanem molt profundament. Té un 7,7 a IMDb, cosa
1: molt
2: que no està gens malament,
1: ostres.
2: I un 3,1 a Sense Cine, pel que vaig aquí. I també et diré que aquí diu a internet que es pot veure tant a Movistar com a Amazon Prime. No es pot veure ni en un lloc ni en un altre perquè és HBO.
1: No,
2: no sé
1: però,
2: per què ho diu això.
1: No, ho diu, imagino, perquè a Prime fan la típica de compra esta sèrie o alquila esta sèrie.
2: Ah, i a Movistar pots entrar
1: i a Movistar, de... com que estan tenen ara aquest conveni
2: no
1: amb HBO...
2: No creus que seria més fàcil que fiquessin també HBO? Que és lo bàsic?
1: Que de fet és on s'emet, no? Que és els creadors de la sèrie i tal.
2: En fi...
0: Molt bé, doncs com dèiem, avui toca primera escenes de la primera quinzena de juny i comencem amb una sèrie que arriba a Sky Showtime i és Trio.
3: Hej allihopa, Felix Hammar heter jag.
4: Rebecca Harper heter jag.
5: Jag heter Seth Manteus. Vi är med i Sky Showtimes nya dramaserie Trion.
3: Se trailern här.
4: Jag tror du känner mina föräldrar.
5: Hugo.
4: Jag vet.
5: Det var så länge sedan vi kände varandra. Jag vet inte hur mycket jag minns.
4: Hur fungerar det? Trio.
6: Hörrni, det här är Hugo. Vår nya inneboende.
3: Ja, visst är det.
6: Hej. Det här är Tora.
3: Du är inte så romantisk av dig, va?
5: Jag tycker nog att den olyckliga kärleken är den mest romantiska.
3: Jaså? Hur då?
5: Den slutar aldrig längre.
0: Quan Lugo, ja en la seva edat adulta, és abordat per la filla dels seus dos grans amors de la seva infància, es veu immediatament transportat 20 anys enrere, en l'època en la qual, a punt de començar el seu primer any d'universitat, es va mudar a Estocolm per viure amb la família Stiller. Allà va conèixer Zora Stiller i el seu company inseparable i ocasional amant, l'August, i es va veure envoltat en una dinàmica complexa i apassionada que canvia el... Què rius? Ah...
1: No estava rient ningú, que estàvem molt seriosos, eh?
0: Que canvia el rumb de la seva vida per sempre. Dues dècades després, Lugo continua atormentat per al passat. S'atrevirà per fi a recuperar tot el que va perdre?
1: Ah?
0: Una mica...
1: Doncs pues mireu la sèrie i ho sabreu.
0: Una mica massa condescendent, eh? Aquesta no tenim tràiler, però a MSC arriba Xasloca Ciegas. És una miniserie holandesa dramàtica que segueix el treball de la unitat d'escoltes telefòniques de la policia de Rotterdam, a la que s'incorpora un nou agent, un home sec amb una habilitat superlativa per percebre i interpretar sons. La producció, que està inspirada en fets reals, està protagonitzada per Bert, això no ho sé dir, actor que va perdre quasi el 100% de la visió quan tenia només 26 anys.
2: Kelterman's seria.
0: Kelterman's.
1: Oh, mira.
0: Molt bé. També arriba a Filmin l'orquestra.
7: Wow, Deva Hamagor. Det lyder helvede til. Jeg tror, vi skal være glade for, at Beethoven har været død i 200 år. Ellers så var han sgu da død en gang til.
8: Det er jo lidt af en vipserede, du stikker hånden i.
9: Hey, have you ever played your cello naked?
8: No. Nogle af verdens bedste musikere, men det er også hundrede erotiske narcissister, der skal underordne sig et fællesskab, og det skal du hjælpe dem med.
10: Jeg skal gøre min bedste.
11: Gør du det billede med hjemme i gokkebogen, eller hvad?
8: Nu skal jeg altså lige igennem her.
12: Bo vil være først klarinet, så derfor han gør alt, hvad han kan for at få mig i miskredit.
13: Han har fucking brækket min mund.
14: Jeg har ikke slået dig. Du er bare et kæmpestort pikhoved.
15: I min datters klasse, der har de kalder en pytkasse. Han havde simpelthen ingen respekt for mig overhovedet.
16: Bare rolig, skat. Du skal nok lære det.
0: En aquest cas és la segona temporada del gran èxit de la televisió danesa que posa contra les cordes la priori seria apacible univers de la música clàssica de primer nivell. Una tragicomèdia firmada pel creador de Borgen i plegada de crescendos alegros però sobretot vibratos.
1: Oh, bueno. Oh, que ben portat això.
2: Sona ben clarinets, jo,
0: A mi Borgen reconec que em va costar, és a dir, és molt bona sèrie però em va costar, però...
1: Ah, sí?
0: A mi va gustar.
1: Que és espessota o què?
0: Bueno, no, perquè no m'agrada... O sigui, no estem acostumats a aquest tipus de política aquí. Em va ser una superavorrida. Però...
2: A mi sí m'agrada.
0: No, a veure, que la sèrie en si està bé, però bueno, falta ritme. I això, si això ho portes a la música clàssica, tu, Ivan, que tens problemes per dormir, si això t'ho poses,
1: no.
0: Aniràs, vamos. En 10 minuts t'hauràs de dormir.
1: Dormiria millor que mirant Eufòria, ja t'ho dic ara.
2: Orquestra Sinfònica de Copenhague, Molt bé.
0: Sí, sí, sí. Una altra sèrie, en aquest cas arriba a Disney Plus, No aptos para el trabajo.
17: Es mi primer día de trabajo y he decidido que hoy es mi día alfa. ¿Tú qué? Sí, ¿has visto El Lobo de Wall Street?
18: La nueva. Ven aquí.
17: Tengo que dar una buena impresión.
18: ¿Alguno de vosotros, expertos en consumo, sabe qué es Yarn Barn?
17: ¿Hace manualidades?
18: ¿Tengo pinta de que me gusten?
17: No.
18: Correcto.
17: Ahora eres la asistente de una estilista de famosos.
18: ¿Me mirabas el culo?
17: ¿Qué? No.
18: Qué pena.
17: Es por el acoso sexual. Nada de toqueteos. Vale, ahora fírmame esto o estás despedida. Muy bien.
0: És una comèdia de 3 episodis seguits de 2 nous cada setmana per completar. És a dir, no,
2: s'estrena amb 3 episodis de cop i a partir d'aquí 2 cada setmana,
0: per completar la temporada. La història gira al voltant de 5 veinteanyeros obsessionats amb el seu, amb la seva feina, que lluiten per arribar a l'èxit professional i els queda i si els queda temps, la felicitat personal en el barri més glamurós de Manhattan. Ànims, bona sort.
1: Mindy Kaling, que ara li deia el Sergi, és la Kelly Kapoor de The Office.
2: He fet números, 9 capítols d'aquesta temporada.
0: Ah,
2: perquè són 3 aquesta setmana, més 2, 5, més 2, 7, més 2, el 23, 9.
0: Està bé.
1: Perfecte.
0: A veure, que pot estar... O sigui, no està mal, la trama, no està malament. Però depèn de com l'enfoques... No sé.
2: És n'ha fet diverses ja de sèries la Mindy Kaling aquesta.
1: Sí, no, però aquí l'està fent com a creadora i com a guionista.
2: N'ha creat més d'una.
1: Sí, segurament. I de fet a The Office era guionista també amb el Vijay Novak.
2: Tots anaven tornant, no?
1: Bueno, no, hi havia part del cas que eren guionistes amb aquesta sèrie.
0: Molt bé.
2: Estic a punt d'acabar la temporada 7 de The Office, per cert.
1: Ai, pues ja...
2: Sí, ja em vaig menjar l'espoiler. Acaba la temporada aquesta amb el Mike fora, no?
1: Sí, correcte.
2: N'hi ha 9.
0: Bueno, va.
2: Ja està, això ja està fet.
0: Con la vall.
2: Sí.
0: És que Showtime arriba en Morfeo.
19: Ojciec dzwonił. Chce, żebym przyszedł na widzenie. Mój brat nie żyje. Zabitym. Musisz sprowadzić ciało i urządzić pogrzeb. Jestem adwokatem, a nie bandytą. Wiesz, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Bańka to za ciało. A za straty moralne przecież.
0: En aquest cas és una sèrie de 7 capítols que segueix la història de Piot Leyer, un advocat que, després d'un gir tràgic del seu destí, es converteix en el líder d'una banda criminal. Quan assumeix el control del grup de crim organitzat que anteriorment dirigia el seu germà i abans el seu pare, aviat queda clar que el jove Leyer, per sorpresa de tothom, encaixa sorprenent ben bé en el brutal món del crim. Un marit i pare aparentment correcte, corrent, que es torna cada vegada més eficaç en el seu nou paper, creuant cada vegada més i més els límits.
2: Bueno, no estava escoltant.
0: Jo em pensava que anava per un altre lloc, lo de Morfeo, però no sé.
2: De pels somnis i la son,
0: sí,
2: i tal i qual.
0: Sí. Netflix, no,
1: Què escoltàveu, el sueño de Morfeo, vosaltres,
0: sí,
1: o què?
0: Sí, jo sí.
2: Però Morfeo no és el dels somnis.
1: Sí, però...
0: Hòstia, no sé. Un déu, era?
2: Claro, no? I tu per on l'enganxaves, aquesta sèrie?
0: No ho sé, o sigui, m'esperava algo diferent. Com és per l'amor. Potser estic confonent déus.
2: Morfeo, Morfeo també era el de Matrix.
1: Sí, és veritat, és veritat.
2: No, no, segur el de les, que és el del son.
1: Era el de les pastilles, no? El que oferia les pastilles.
0: Sí, sí, és el del son, és el del son.
2: Claro, és veritat, fas una secció de mitologia.
0: El Benet em matarà.
1: Més sèries.
0: A Netflix, vinga, a Netflix.
2: A mi què és la mitologia, si no sèries d'aquella època?
1: Home, pues...
0: Hosti, no.
2: No és una bona comparativa?
1: No.
0: No.
2: Home, jo crec que sí.
1: La literatura d'aquella època, bueno...
2: Jo crec que sí. Partint de base que llavors no hi havia sèries ni pel·lícules,
0: no distret, era
2: un punt d'entreteniment.
0: Sí, sí, això és veritat.
2: Era l'entreteniment de l'època posterior.
0: El que passa és que se'ls anava una mica, perquè tot era sexe o assassinats.
2: Bueno, si bueno, te'n vas a mirar animes, exacte, i coses d'aquestes, no, també se'n poden
1: anar. No, cal que te'n vagis a mirar animes. Tu obres Netflix i és el que te trobes, eh?
2: Molt jo bé, mira, també el generalisme derivant.
1: Jo que estic mirant Eufòria no hi ha una altra cosa.
2: Però crec que la comparativa se pot entendre,
0: sí,
2: la que he fet.
0: Sí.
2: De fet, poques sèries se fan a partir de mitologia, mira què et dic.
0: És veritat.
2: Crec que cada història de la mitologia té una sèrie 100%.
0: Sí, això és veritat. Doncs a Netflix el que arriba és El Testigo.
10: I went for a walk with my mother when I was a child. And she never made it home.
20: The brutal murder of a young mother shatters the tranquility of one of London's most affluent suburbs.
21: How's Alex doing, Andre?
22: Has Alex spoken yet?
23: If Alex is the only witness, he's in danger.
24: He'll be safe here.
23: And am I supposed to just trust you?
25: Have we interviewed the boy yet?
26: Do you remember what the bad man was doing?
23: I need to take him somewhere where they don't know who he is.
0: La parella de l'assassinada Rachel Nickel intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim durant una investigació repleta d'errors en tota la història, en aquesta història basada en fets reals.
2: Vale.
0: Pot estar bé.
2: Pot estar bé. Però és Netflix i només hi ha sexe, segons l'Ivan.
0: Home, jo crec que...
1: I crimen hi ha, he dit assassinats, i això és l'únic testigo del crimen. Una investigació repleta d'errores. Netflix?
2: D'errores i de sexe.
1: Segui.
0: Escolta,
1: no tanquis sèries, eh? O sigui, no tanquis portes, eh? Perquè
2: no.
1: Amb aquestes sèries detectives que es de tant en quant...
2: I menys quan es parla de sexe.
1: No, ara.
0: Vinga, va. Apple TV, arriba Cape Fear.
27: Let me ask you a question. What is your worst fear?
28: Max Cady was released from prison.
29: What does that have to do with us?
30: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
31: You were his lawyer, right?

0: I had a good life once, too.
1: Are you afraid of me?
2: Why would I be afraid of you? Is there any way Max could know about what we did?
0: Speak of the devil.
3: És una sèrie inspirada en la pel·lícula del 1998 dirigida per Martin Scorsese i produïda per Steven Spielberg, que s'aproxima a la tormenta pels advocats Anna i Tom, un matrimoni feliç, quan el Max Cady, que és el Javier Bardem, el celebra suïcidi al que ells mateixos van enviar a la presó, surt al carrer en recerca de venjança.
4: És veritat que em sona haver-la vist d'aquesta sèrie anunciada.
5: Apple TV, eh?
3: Sí.
4: Molt bé, sempre està bé Apple TV.
5: Bueno, jo quan destaco el nom de la plataforma és perquè...
3: Ah, perquè t'agrada.
5: Perquè és un segell de qualitat.
3: O sigui, tu consideres que Netflix no és un segell de qualitat?
5: Penso, o sigui, a veure, com definir-ho això? Penso que el volum és molt més gran que la qualitat. Quan penso que amb altres plataformes no és així. Per exemple, Apple TV prioritza la qualitat per sobre del volum. Si hi ha mesos que no ha d'estrenar res perquè no té res, doncs no ho estrena.
4: Això no vol dir que la quantitat de Netflix també tingui coses
5: correcte,
4: de molta
5: qualitat. Només estic parlant de volum, correcte. Uh-huh. Només estic parlant que és molt més fàcil entrar a HBO i encertar-la que entrar a Netflix i encertar-la. En aquest sentit, amb el meu gust, eh?
4: Sí, està bé.
3: Sí, no, això és veritat. A Netflix, doncs, el que arribés, així aprendràs.
4: Oh. Ah, no.
6: ¿Quién es usted? ¿Tú quién eres? Será mejor que le diga quién es. ¿Tú?
7: ¿Yo? Soy de la Oficina de Protección de Derechos Educativos. Mi nombre es Naha Jin.
8: Enseñarles respeto. Los móviles, las drogas y hasta bandas de crimen organizado.
7: Puede estar tranquilo. La OPD siempre lo protegerá.
8: No se posiciona del lado de nadie que no sea la víctima. Con la educación no se juega. Para ello la OPD...
9: A ver, un segundo.
8: Jamás descansará.
10: Como inspector de la oficina...
3: Uns inspectors insòlits entren en escena als col·legis amb leccions dures de les quals que no apareixen als llibres de text per acabar amb les reiterades faltes de respecte.
4: Vaja, no faré cap comentari al voltant de...
3: No, però què vulgui passar?
4: Per això. Però me passen coses que al meu cap són divertides, però que no ho diré, perquè ningú s'ofengui.
3: A Movistar Plus, arriba Dear England.
11: Dear England, what I want to speak about is much bigger than football.
12: Gareth Southgate, the whole of England is with you.
13: Gareth, a simple question, really. Do you think you're up to this?
14: England manager, who'd want to take on this poison chalice?
15: Everyone thinks that footballers are overconfident, arrogant. They're afraid.
11: Come help fix England with me.
16: This is Dr. Pip McGrange. She's a psychologist.
17: Awkward silence.
15: The real tragedy of being afraid isn't what it does to us. It's what it takes.
18: Press foaming at the mouth.
19: England expects.
3: A veure, aquesta va com de futbol, no? Més o menys.
5: Com de futbol,
4: Tampoc cal que la menyspreis d'aquesta manera. Vol dir va com de futbol. Llegeix com has llegit les altres amb normalitat.
5: Que no va ni de sexe ni d'assassinats.
4: Però abans no has dit, aquesta va com d'advocats. Llegeix com has llegit les altres, macho. Vinga, llegeix. Anglaterra, què més? Llegeix-ho bé. Tradueix-ho bé.
3: Bressol del futbol.
4: Anglaterra. Ojo. Comences dient Anglaterra, no Inglaterra.
3: Bressol del futbol. Arrastre dècades de derrotes que pesen com una llosa nacional.
4: Molt bé.
3: Quan Gareth Southgate
4: va ser seleccionador fa uns anys.
3: Ah, molt bé. Un home marcat per l'error més dolorós de la seva carrera assumeix el lideratge de l'equip, s'enfronta a un repte que va més enllà de la gespa, reconstruir la identitat emocional de tota una selecció. Lluny d'imposar autoritat, Southgate proposa una cosa radical en el món de l'esport d'elit: mirar cap a dins, afrontar les pors, sanar les ferides i canviar la cultura del vestidor. Però en un país obsessionat per guanyar, hi ha espai per la vulnerabilitat. Hòstia, pues poca broma,
4: L'idea, Ivan, que no entenc, clar, no tenim quan s'ha emès o s'emet, però no entenc ara aquesta sèrie, bàsicament perquè estem a...
5: Previ al Mundial.
4: En el moment en què estem enregistrant aquesta secció, doncs estem a dies de que comenci el Mundial, on Gareth Southgate ja no és seleccionador d'Anglaterra i on Anglaterra no, pot estar dins de les 7 millors seleccions d'aquest Mundial. Llavors no me desquadre ara aquesta sèrie, la veritat, perquè trobo que és, bueno, bueno, que no serà una imatge positiva cap a la selecció i cap a la figura o de tot el que va passar.
5: Això és el que passa, que me dona la sensació que aquesta és una d'aquelles sèries que es van fer pensant en l'actualitat. I com que les produccions a dia d'avui duren...
4: No, però fa temps, que Gareth Southgate no és el seleccionador d'Anglaterra. O sigui que... Per això quan? Me sorprèn. Pues ara t'ho confirmaré.
5: 3-4 anys, pot ser?
4: No, o... menys. Però Tuchel no fa tant que és el seleccionador d'Anglaterra, però ara us ho confirmo.
5: Vale, pues re. Ja t'he dit que passa molt a moltes sèries que planegen capítols perquè siguessin d'actualitat, perquè es van estar escrits quan podien ser un episodi d'actualitat, després arriba 9 mesos, un any tard, i dius, molts episodis de Covid va passar això,
4: Des del 2025 que Tuchel és el seleccionador d'Anglaterra.
3: Molt bé, fa un any.
5: Pues és possible que entres amb aquestes dates, no?
4: Clar, però me sorprèn emetre-la ara.
5: Si la tens en un calaix, l'has d'amortitzar d'alguna manera.
4: No, però fa un mes endarrere, però ara, ara enmig del Mundial, no m'acaba de quadrar, no passa res. Això faran els anglesos.
5: Sí, i tant, problema seu.
3: Sí. Doncs una altra sèrie, en aquest cas a 3Play, arriba a 33 dies i és una sèrie de Carles Porta.
1: Yo he fracasado en todo lo que me he propuesto. La única vez que a mí me ha salido algo bien fue esa vez.
20: Oye, perdona. ¡De puta madre, duende! ¡De puta madre! ¡Estamos fuera!
21: Tu nuevo compañero.
20: Yo soy Mateo Calatrava.
22: Prieto cuidaba a Calatrava como si fuera su hermano gemelo.
23: O le devuelves el libro o te lo comes.
24: Tienes que aprender a defenderte.
25: A mí se me apagan los tíos, yo no tengo fuerza ya.
26: Si tú no tienes fuerza, yo te la doy.
27: Voy a sacarte de aquí. No tengo todo pensado.
28: ¿Juntaron a un asesino con un ladrón de poca monta?
29: Calatrava no mataría ni a una mosca.
30: Los remordimientos...
3: Juan José Prieto i Mateo Calatrava són els dos protagonistes d'una fuga trepidant que va mantenir en alerta tota la policia autonòmica de Catalunya durant els 33 dies que van resistir acorralats a la serra fins a la seva detenció. Dos presos fugitius que a l'octubre del 2001 van escapar de la presó de Lleida amb un pla dissenyat durant mesos que va aconseguir activar tots els cossos de seguretat de l'Estat i mantenir alerta la població. Després diuen que no passa res.
5: Per què et fas endarrar, si?
4: No, que se li està acabant l'aire.
3: La sèrie recrea la fuga inspirada en la real, posant el focus en l'equip d'investigació dels Mossos i en els propis fugats als quals se'ls complica el pla i han d'improvisar.
5: Pues escolta,
4: aquí no has dit aquella de la presó.
3: Ai, per favor.
4: Això va de la tal de la presó. Claro. Home.
3: Tenim una...
4: Pell molt fina.
3: Sí.
5: És el José Manuel Poga, aquest, del que estàvem parlant, o no?
3: Sí.
5: M'estic confonent,
3: sí,
5: l'actor aquest que t'estava dient.
3: Sí.
4: Lo que no sé si fa no sé si fa Juan José Priada, no sé si és ell o no, el que comentàvem.
5: José, bueno, en fin, és que és igual, és que ja no sé si dir-ho o no. Aquell boig que sortia a la Casa de Papel, que també tenia nom de ciutat, però que era policia, que era el Gandia.
4: Sí. Sí, correcte.
5: Policia o militar o una cosa així, li mana l'olla.
4: Sí. Què tal? Tenim ganes de veure-la, aquesta? O normal?
5: No. Jo el tràiler...
4: Perquè parla de casa nostra.
5: I ens toca prop, sí. Però jo he vist el tràiler i fa bona pinta.
3: Sí?
5: Sí.
4: Jo, de moment, a hores d'ara, dia d'avui, no estic motivat per...
3: Això, no descarto que...
4: No descarto que en algun moment... Entenc que estava realitzada amb una ficció pura i dura, o sigui, no és ni una docusèrie ni...
3: No, diu... Carles Porta, algun toc seu hi posarà.
5: Evidentment, i diu basada en la història real de fuga de dos presos, vull dir.
4: Però vull dir que hi haurà ficció ben entesa,
5: Sí.
3: Sí.
4: Vale, bueno, veurem la repercussió que en té.
3: Veurem. Més sèries que repassem sense tràiler. Veteranos contra el crimen, arriba a Cosmo.
5: El vampiro l'Estat.
3: Ah, es diu així. Ah, vale. El vampiro l'Estat. Arriba a AMC Plus, Alice i Steve a Disney Plus, El juego de l'assassino a Filmin, Every Year After Amazon vale. Prime Video, Les dos cares de la ley a Netflix, Hit Viral a Netflix, El inmortal a Movistar.
5: Aquesta em parla molt bé, és molt xula, és la tercera temporada ja.
3: Dulces Magnolias a Netflix, aquesta també em sembla que ja porta algunes temporades. Ligas, sí. A Sky Showtime, Atasco a Amazon Prime, El Polígamo a Netflix i a Sky Med a Sky Showtime.
4: Normalet, eh?
5: Sí, aquest
4: ja
5: mes...
4: passa, juny, juliol i acostumen
5: ja,
4: a ser...
5: Ja arriba l'estiu.
4: Juny, juliol, agost...
3: Ara és quan hem de mirar sèries llargues que així ens ocupen.
5: Clar.
4: És el bon moment, sí, és clar. Un dels bons moments.
5: Jo començo a Eufòria que només té 25 capítols.
4: Bueno. O posar-te al dia de sèries que amb això, de que tens pendents.
5: El Atasco?
3: Sí.
5: Van per la quarta temporada ja.
3: Molt bé.
5: Bueno, molt bé, jo
3: quin Atasco, com el seu Barcelona.
5: Sí, jo no, però no, crec que cada que crec, diria jo, que cada temporada és un Atasco, però no me no un... cas perquè no l'he mirat.
4: Faran una quillella d'aquí a poc.
5: Però bueno, Pepe perquè... Villuera, aquesta temporada.
3: Clar,
5: com estem? Sí, em fa gràcia la trama, tenim molt de temps?
3: No.
5: Vale, però res, em fa gràcia la trama aquesta del papamòbil, ells dos porten un papamòbil,
4: Pepe
5: Villuera i David Lorente.
4: Que bé, que ho porto també.
5: I es queden atascats al mig del
4: Atasco. Parlar del papamòbil, t'imagines?
5: Per això.
4: Això, no s'ha de teletreballar, diuen.
5: No, però el papamòbil està buit, l'han de portar cap a Roma des de Madrid. I llavors es queden...

0: Les biblioteques de tot Catalunya inicien una vaga indefinida que se suma a la protesta dels docents. Avui, 5 de juny, el personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya ha començat una vaga indefinida que afectarà totes les biblioteques públiques del territori els divendres i dissabtes. La mobilització, coneguda com a Marea Negra Bibliotecària i convocada pel sindicat CGT, denuncia mancances estructurals històriques, salaris baixos i la falta d'inversió en el sector. A hores d'ara encara no s'ha confirmat si la Biblioteca Enric Miralles de Palafolls s'assumarà aquesta aturada, que arriba en un moment clau pels estudiants que preparen la selectivitat prevista pels dies 9, 10 i 11 de juny. Aquesta nova convocatòria de vagues s'afegeix a la que mantenen els docents de les escoles públiques de tot Catalunya. Els sindicats han decidit continuar amb les aturades després que el 65% dels treballadors rebutgessin el preacord amb el Departament d'Educació. A Palafolls, el seguiment de la vaga de mestres està tenint un impacte notable en els centres educatius. Segons les dades que s'han recollit durant el matí d'avui, a l'escola Masprats, el seguiment de la vaga és majoritari. El centre funciona només amb serveis mínims i s'ha registrat que el 72% de l'alumnat no ha anat a classe. A l'Institut Font del Ferro, el 35% del personal, és a dir, docents, PAS i PAE, han secundat la vaga i, pel que fa als estudiants, l'absència està molt significativa amb un 80% de l'alumnat que ha faltat a les aules. I a l'escola Les Ferreries hi ha 3 classes de 6è que estan de colònies sense tenir-les en compte. Han fet vaga el 32,15% dels professors i el 75,1% dels alumnes. A banda de la jornada d'avui, els sindicats d'educació han anunciat una nova jornada de vaga el pròxim dimarts 9 de juny, coincidint amb l'inici de les proves de selectivitat i també la visita del Papallau 14 a Barcelona.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
1: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresme.
2: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
3: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
1: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest divendres 5 de juny de 2026. La renovació integral d'ambulàncies a Catalunya arriba aquest juny al Maresme, a Mar Tres Serres.
4: Sí, el 25 de juny en concret es començarà a fer efectiu a la comarca dins de la Regió Sanitària Metropolitana Nord el desplegament de les 1.600 noves ambulàncies que el Servei d'Emergències Mèdiques ha estat desplegant des de l'abril per tot Catalunya.
1: A Palafolls, els veïns del carrer Passada intensifiquen la lluita contra la nova benzinera de Plenoil amb noves accions legals i socials. Melina Morilla.
5: Durant una reunió al teatre, els afectats van decidir organitzar una recollida de signatures i mobilitzacions ciutadanes.

0: Sassó.
1: A Calella, la sala Mozart acull diumenge el memorial Enric Teixidor per lluitar contra l'edatisme. Sergi Ferrer.
2: Calella recordarà aquest diumenge la figura d'Enric Teixidor, considerat un dels pioners del desenvolupament turístic de Calella, amb un memorial que se celebrarà a les 6 de la tarda a la sala Mozart.
1: I el mag Lari arriba a la sala Odeon de Canet de Mar amb Estrafalari. Dani Grau.
3: És l'activitat més destacada del programa de primavera del Teatre Odeon.

0: La renovació integral d'ambulàncies a Catalunya arriba aquest juny al Maresme. Marc Tresserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, correcte. El 25 de juny, en concret, començarà a fer-se efectiu a la comarca, dins la Regió Sanitària Metropolitana Nord, el desplegament de les 1.600 noves ambulàncies que el Servei d'Emergències Mèdiques ha estat desplegant des de l'abril per tot Catalunya. En serà a tot el país un 20% més de les que funcionen actualment, tant del transport sanitari urgent com el que no ho és, cosa que comportarà també la contractació de més de 600 tècnics d'emergències sanitàries, tot plegat per mitjà d'una inversió de prop de 2.000 milions d'euros, incloent nous equipaments i tecnologia sanitària d'última generació. Entre les prestacions que incorporen aquestes noves ambulàncies destaca l'ús de tecnologia sanitària avançada que permetrà millorar el diagnòstic en el mateix lloc de l'incident. Segons explicava una nota del govern del mes d'abril, el nou model es basa en una planificació fonamentada en criteris tècnics i científics que s'han estat treballant en el SEM i que inclouen les dades d'actualitzacions realitzades a Catalunya des del 2016. Com diem, els nous vehicles permeten realitzar una orientació diagnòstica més precisa en el mateix lloc de l'emergència. Entre d'altres, es podran fer ecografies i analítiques de sang amb un resultat immediat. Això permetrà iniciar alguns tractaments de manera precoç abans de l'arribada al centre sanitari. Tot això s'acompanya d'una nova imatge orientada a millorar la visibilitat. Les noves unitats adoptaran el patró Battenberg en color verd fluorescent, un sistema de retolació que permet identificar els vehicles fins a 500 metres de distància i, a més, els alinea amb els estàndards europeus i la resta de cossos d'emergències que té la Generalitat. Com diem, el desplegament a la Regió Metropolitana Nord, que s'emporta la inversió més elevada del país, amb 384.000 euros, es farà a partir del 25 de juny.
0: A Palafolls, els veïns del carrer Passada intensifiquen la lluita contra la nova benzinera de Plenoil amb noves accions legals i socials. Melina Morilla, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs sí, el grup de veïns i veïnes de Palafolls que suposa la construcció d'una nova estació de servei al nucli urbà ha fet ja un pas endavant a la seva estratègia de resistència. Aquest dimecres el col·lectiu va mantenir una reunió al teatre per compartir la informació tècnica recopilada fins ara i organitzar les pròximes passes per intentar aturar el projecte. Davant la sol·licitud de llicència ambiental presentada per l'empresa Plenoil per instal·lar-se al carrer Passada número 15, els afectats han decidit professionalitzar la seva protesta. Entre les noves més destacades hi ha la contractació d'un advocat especialista en urbanisme per estudiar les vies legals que permetin frenar aquesta instal·lació. A més de la via jurídica, el grup treballarà en dues línies d'actuació paral·leles. D'una banda, la pressió política, ja que volen buscar el compromís de tots els partits al plenari per evitar que el projecte tiri endavant, i d'altra banda, la pressió social, perquè el col·lectiu ja ha iniciat una recollida de signatures i no descarta dur a terme mobilitzacions ciutadanes pròximament. Per tal de fer arribar el seu missatge a més gent, els veïns també han creat un perfil a Instagram amb l'objectiu d'alertar sobre els riscos que, segons denuncien, suposaria la benzinera. Segons ja van dir a Ràdio Palafolls, aquests són la proximitat a zones residencials, l'augment del trànsit de vehicles pesants i una afectació directa a la qualitat de vida del poble. Els veïns argumenten que Palafolls ja té prou oferta de combustible actualment, n'hi ha 4 en servei i una 5ena en construcció i que el projecte de Plenoil no aporta cap valor afegit. Actualment aquest projecte està en període d'exposició pública durant 30 dies, moment en què els interessats poden consultar la documentació a l'Ajuntament o a la seu electrònica per presentar-hi al·legacions.
0: Gràcies. Més qüestions. Crítiques a la manca de rigor i planificació en una moció sobre enterraments naturals a Calella. Sergi Ferrer, bona tarda.
3: Sí, el portaveu dels Comuns, Sebastián Tejada, en la lectura de la moció ha dit que actualment a Catalunya conviuen 13 confessions religioses i que les administracions han d'adaptar-se a aquesta realitat. La proposta plantejava habilitar un espai al cementiri Pins de la Creu de Calella, argumentant que hi ha terreny suficient per fer-ho. Des del PP, la regidora

0: Céline Cornil ha dit que es tracta d'una proposta amb un fort component de declaració política. Per la seva banda, el regidor d'Estimem Calella, Cristian Ceballos, ha defensat que abans de plantejar una actuació d'aquest tipus calen estudis previs i ha advertit que la moció obre molts interrogants i fronts de debat. La regidora socialista Cindy Rando ha recordat que a Catalunya qualsevol enterrament s'ha de fer amb fèretre i ha criticat que la moció busca més el titular que no pas una solució viable. Des d'Esquerra Republicana han assegurat que comparteixen el fons del debat i que en cap cas qüestionen els drets de les persones ni la necessitat de respectar la diversitat religiosa. Finalment, l'alcalde, Marc Buch, ha recordat que antigament els enterraments es feien a terra, però que amb el temps la mateixa Església Catòlica es va haver d'adaptar a nous sistemes. En aquest sentit, ha defensat que també les diferents confessions religioses hauran de trobar fórmules d'adaptació. Albert Comas, també de la CUP, impulsors també de la moció, ha assegurat que el debat és una qüestió de dignitat, drets i igualtat. Ha defensat que totes les persones han de poder ser enterrades dignament i amb totes les garanties sanitàries. La moció va ser desestimada finalment per 9 vots en contra de Junts, PP i Estimem Calella, 6 abstencions d'Esquerra Republicana i PSC i 2 vots a favor de la CUP i Calella en Comú Podem.
1: I 19 conductors de patinets elèctrics han estat sancionats en una sola setmana, malgrat una malgrat.
2: Sí, la policia local ha sancionat a 19 usuaris de patinets elèctrics durant la campanya de vigilància i control que es va fer entre el 18 i el 24 de maig. Segons fonts municipals, les infraccions més detectades han estat la circulació per voreres i espais reservats als vianants, la manca de l'assegurança obligatòria i el fet de no tenir el vehicle registrat a la Direcció General de Trànsit, a la DGT. Durant aquest operatiu també s'han acabat immobilitzant fins a 4 patinets. De fet, durant el 2025 s'han tramitat un total de 191 denúncies relacionades amb patinets elèctrics al nostre municipi. Entre les infraccions més habituals destaca circular amb més d'una sola persona al vehicle, una conducta que ha superat el centenar de sancions. D'altra banda, també s'han registrat denúncies per utilitzar el telèfon mòbil o auriculars durant la conducció, conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues i fer-ho també sense tenir l'edat mínima requerida.
1: Parlem també del descobriment del cel nocturn en una vetllada astronòmica a Mas Panella de Tordera, Mar Tres Serres.
3: Sí, a Mas Panella serà justament l'escenari avui d'una activitat pedagògica enfocada a l'observació del cel nocturn sota el títol Una ullada al cel nocturn, com utilitzar un planisferi. L'esdeveniment té com objectiu acostar l'astronomia a tots els públics i edats, per tant tothom hi és convidat i la jornada consistirà en una xerrada divulgativa on els assistents podran aprendre a reconèixer el sistema solar, les estrelles més brillants i les constel·lacions que són visibles des de la nostra latitud. L'activitat serà didàctica i anirà a càrrec de l'associació tordarenca Castor. L'activitat, com ara estàvem explicant, serà a partir de 9:15 de la vespre amb una durada aproximada de 2 hores. Les persones interessades a participar-hi podran formalitzar la seva inscripció enviant un correu electrònic a l'adreça comunicació@tordera.cat.
1: Gràcies. I a Canet, els veïns de Lledoners recuperen la tradició de l'ou com balla. Dani Grau, bona tarda.
4: Bona tarda. L'ou com balla es pot veure a Canet fins diumenge. Aquesta és una tradició de Corpus que des de l'Associació de Veïns de l'Avinguda de Lledoners es vol recuperar. També enguany han creat unes fitxes educatives relacionades amb les tradicionals amb carifes d'esplors que antigament es feien a Canet. Des de l'Associació de Veïns de l'Avinguda de Lledoners, aquest és el tercer any consecutiu que en recuperen la Festa de l'ou com balla, un dels actes més emblemàtics de la festivitat de Corpus. Es pot veure a la font del pati interior d'una casa particular, en concret de Can Bax, a la Riera de Lledoners número 10. Enguany també, amb l'objectiu de recuperar aquesta festivitat, han dissenyat unes fitxes pedagògiques que han repartit entre diverses entitats per explicar la tradició dels catifes de calors, on un altre dels elements emblemàtics de Corpus, l'objectiu és acabar recuperant aquesta tradició que s'havia fet al barri. L'ou com balla es pot veure avui divendres de 3 a 9 del vespre i el cap de setmana de 5 a 9 del vespre a Can Bax, al Lledoners número 10.
1: I la Sala Mozart de Calella acull diumenge el memorial Enric Teixidor per lluitar contra l'edatisme. Sergi.
0: Sí, la Sala Mozart serà l'escenari aquest diumenge del Memorial Enric Teixidor, una proposta que neix dins del projecte Fusió 4 de l'Espai Caixa de Calella i que vol retre homenatge a persones que han deixat empremta a la ciutat. Parlem d'Enric Teixidor, conegut popularment com a Mero, que va ser un dels principals promotors del turisme modern a Calella. Empresari i emprenedor, va impulsar la construcció d'hotels i equipaments turístics durant les dècades dels 60 i 70, en una etapa que va transformar l'economia local i va consolidar la ciutat com una de les, la ciutat de Calella com una de les destinacions de referència de la costa catalana. L'acte comptarà amb la participació de diverses disciplines artístiques vinculades a l'esplai, entre les quals hi haurà teatre, dansa, havaneres, coral, sardanes, musicals, humor i sevillanes. A més, també es retrà homenatge a diverses persones històricament vinculades a l'entitat. La filla d'Enric Teixidor, Josefín Teixidor, ha destacat el programa L'Hora de la Gent Gran de Ràdio Calella Televisió, presentat per Josep Maria Granyó, que la família ha rebut sempre mostres d'estima cap a la figura del seu pare dècades després de la seva mort.
5: I això és el que ens agrada a totes, tant a tota la família, a les netes, als nets, a tot, sempre troben algú que els hi parla bé de l'avi. Ja, i
6: és
5: això
6: que,
5: és molt...
6: És que és una llàstima, Josefín va morir als 58 anys.
5: És molt, molt trist, molt trist. Jo li deia, papa, però si s'acaba el turisme, tu no pateixis, farem una altra cosa.
0: L'entrada serà gratuïta, tot i que durant l'acte recolliran aportacions voluntàries destinades a la Guardiola Solidària de l'Esplai. Els fons serviran per impulsar activitats i projectes adreçats a combatre l'edatisme i afavorir la participació social de les persones grans.
1: Gràcies, i la piscina municipal de Sant Vicenç de Montalt estrena abonaments digitals amb codi QR. Martí Capçada, bona tarda.
7: Bona tarda, Gemma. Així és, la piscina municipal de Sant Vicenç de Montalt obrirà la temporada d'estiu demà amb una important novetat: la incorporació, com tu bé dius, d'un sistema d'abonaments i entrades digitals amb codi QR. Aquesta iniciativa permetrà als usuaris accedir al recinte de manera més còmoda, portant les seves entrades o abonaments directament al telèfon mòbil. La instal·lació obrirà aquest cap de setmana i el següent, del 13 al 14 de juny, i a partir del 20 de juny fins al 13 de setembre la piscina estarà oberta cada dia. L'horari serà de 10 del matí a 8 del vespre, de dilluns a divendres i fins a 8:45 de la nit els caps de setmana i festius. Els abonaments i tiquets es podran gestionar a través del portal web de la piscina. Pel que fa als preus, es mantenen els abonaments de temporada per residents empadronats, que podran gaudir de la piscina durant tot l'estiu per només 25 euros. L'Ajuntament també manté l'accés gratuït per les persones majors de 65 anys, pensionistes, jubilades, persones amb discapacitat, infants menors de 3 anys empadronats al municipi que hauran de disposar del corresponent abonament digital.
1: I l'Ajuntament de Premià i Marina Port negocien sobre el transvasament de sorres que es podria bescanviar per una aportació econòmica. Sergi.
0: L'alcalde Rafa Navarro negocia actualment amb la concessionària Marina Port sobre el transvasament de sorres al qual està obligada la concessionària. L'objecte de les converses, que estan molt avançades, és determinar si s'ha de fer el moviment de sorres i com s'hauria de fer, o bé si interessa més a les parts deixar-lo de fer i compensar-lo amb una aportació econòmica que serviria per sufragar alguna actuació municipal. Diu Navarro que si finalment es fa el transvasament, s'intentarà que sigui cap a les platges de Ponent.
8: Ells tenen l'obligació de fer el transvasament i si no hi ha necessitat, doncs se l'estalvien. No l'han de compensar. Nosaltres el que estem instant al port és que hi hagi una compensació, i que hi hagi una compensació signada. És a dir, que puguem arribar a signar doncs, un conveni en el qual s'estipuli que si hi ha d'haver transvasament vagi cap a les zones on no hi ha ara platja, que seria del barri del Gas, diguem, cap avall, i en cas de que no s'hagi de fer aquest tipus de compensació de sorres, que hi hagi una aportació econòmica per fer projectes comuns amb finançament del port que surtin d'aquests diners, podríem dir-ho així, d'estalvi, de no fer el transvasament de sorra. I això és una decisió voluntària del port que estem negociant, i jo crec que en breu, espero que abans de marxar de vacances, tindrem un conveni signat, una aportació econòmica important a sobre de la taula.
0: Recordem que en la decisió sobre si s'ha de fer o no el transvasament interven també els departaments responsables del litoral de la Generalitat i l'Estat. En el cas que s'acordi, bescanviar el transvasament d'una aportació econòmica equivalent. El cost d'aquesta maniobra tant podria ser per fer una actuació en l'àmbit litoral com algun altre en un altre àmbit del municipi. Segons l'alcalde, aquestes converses es fan en paral·lel amb converses amb entitats veïnals que reclamen disposar de més platja, una platja que, segons ha insistit Navarro, mai no ha estat l'objectiu principal ni del transvasament ni dels espigons, que buscaven abans que res protegir les infraestructures del front litoral. Encara en matèria de platges, Navarro ha parlat també de l'activació dels serveis a partir del 15 de juny, una circumstància que ha motivat algunes queixes de banyistes i també de grups polítics. Ha recordat que els serveis estan lligats als termes dels diferents contractes amb les empreses que se n'ocupen, però que s'estudiarà avançar les dates en pròximes licitacions.
1: Gràcies, Sergi. En clau política, el Partit Popular defensa la necessitat que Malgrat disposi d'un centre terapèutic per a infants i joves. Ona Malgrat.
2: Així és, els populars han defensat aquest matí la necessitat de que Malgrat pugui disposar d'un centre de salut mental per a infants i joves i que doni també servei a les seves famílies. La regidora popular, Ana Vega, ha mostrat al diputat del PP, Agustín Parra, uns terrenys a la zona Escultor Clarà on s'hi podria construir un equipament d'aquest tipus. També han visitat l'Hospital de Dia i la llar de residència de la Comunitat Terapèutica del Maresme i l'edifici de Camp Margarit. Mireia Hernández, regidora de Promoció de Salut, els ha acompanyat a la visita al centre del carrer Passada, on també els han rebut Valentí Agustí i Raül Muñoz, director i gerent de la Comunitat Terapèutica del Maresme, respectivament. Agustín Parra ha explicat que valora molt positivament la proposta del PP de Malgrat d'ampliar els serveis relacionats amb la salut mental.
9: Darrere de la pandèmia que hem donat i s'han posat de manifest problemes sobretot d'adolescents i de gent jove amb aquestes malalties mentals i la falta de centres per aquest tipus de teràpies. Avui me parlaven de que n'hi ha gent que té que baixar a Mataró per tindre ingressos, el tema de psiquiatria no està també el cobert que hauria d'estar, recolzar aquest servei d'atenció domiciliària també, que no és de gent jove sinó de gent gran i de gent que té una discapacitat, que també intentem tindre aquest servei de psiquiatria important en el domicili, que no tingui aquest desplaçament, i tot i que sigui aquí al nord del Maresme, que jo m'agrada molt desplaçar-me per la província, pues que no tinguin que anar centralitzat a Mataró o inclús baixar a Barcelona.
2: Els populars han lamentat que el govern no els hagi escoltat i que fins i tot se'ls hagi dit que no hi ha joves amb problemes de salut mental.
1: I un any més, el Corpus Christi tornarà a omplir els de flors i tradició als carrers de Sant Vicenç de Montal. Martí.
7: Doncs sí, Sant Vicenç de Montal celebrarà aquest diumenge una nova edició del Corpus Christi, una de les festivitats més emblemàtiques del calendari local. La jornada recuperarà les tradicionals catifes de flors als carrers del nucli històric i culminarà amb la missa a la plaça del poble i la posterior processó pels carrers del municipi. Els preparatius començaran a les 9 del matí amb l'elaboració de les catifes florals, una activitat oberta a la participació de veïns i veïnes. A les 2 del migdia es farà un dinar de germanor i a les 7 de la tarda tindrà lloc la missa solemne a la plaça del poble abans de la processó. Imma Rodríguez, vinculada a les parròquies de les tres viles, senyalitza la gran importància d'aquest dia.
10: Pues el Corpus és un dia preciós. La veritat que és un dia molt maco, a més sempre cau en bon temps, i ens fa una mica, el Corpus és també treure l'església, la comunitat de l'església al poble, participar a església i poble fent unes catifes que ara explicarem, de flors, d'altres materials molt maques, molt vistoses, per al final pues, apropar una mica, volem sortir de l'església, treure el cos i la sang de Crist a fora i bueno, i després fem una processió. És un dia bonic de flors, de comunitat, d'alegria, té un procés molt llarg, però al final aquell dia pues, es participa la gent, vingui a l'església o no, perquè al final també al final tots els temes religiosos estan molt intrincats amb la cultura popular.
7: La celebració forma part d'una tradició que es va recuperar fa uns anys a les Tres Viles i que cada any guanya participació. Les catifes es confeccionen amb flors, serradures tenyides i altres materials naturals, convertint els carrers en autèntiques obres d'art.
1: La colla Els Maduixots organitza el tardeig infantil al Maduixot. Mar Tres Serres.
3: Sí, i serà demà dissabte 6 de juny en el Parc de la Sardana a Tordera. Es transformarà en l'escenari perfecte pel gaudi de les famílies. La Colla Castellera de l'Alt Maresme, els Maduixots, ha organitzat aquest tardeig infantil, que serà una jornada lúdico-cultural dissenyada per apropar el món casteller i l'entreteniment als més petits de la casa. L'esdeveniment arrencarà a partir de 4:45 de la tarda i promet una tarda justament farcida d'activitats dinàmiques, inclusives i pensades per a totes les edats. L'objectiu de l'entitat és fomentar la cohesió social i l'esperit d'equip a través d'un àmbit festiu com el que es viurà demà. Hi haurà un taller que permetrà a la canalla descobrir de primera mà la tècnica, els valors i la màgia de fer castells de forma totalment segura. Hi haurà també l'espectacle Trinxat no tremola, un espai per fer bombolles de sabó, i un taller de pintacares que estarà operatiu durant tota la tarda. A més, els Maduixots habilitaran un espai amb taules i cadires, així com un servei de bar. Des de la Colla Castellera remarquen que es tracta d'un esdeveniment completament obert a tothom i que les activitats programades són d'accés gratuït.
1: Gospel Viu actuarà davant el Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic. Melina Morilla.
11: Així és, el projecte Gospel Sense Fronteres de Gospel Viu ha estat convidat a participar en la visita del Papa Lleó XIV el pròxim dimarts 9 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Aquesta actuació s'emmarca en la celebració del 20è aniversari del projecte que plega les formacions de The Gospel Viu Choir, el Gospel Project de Granollers i el Heaven on Earth de Girona. Per aquesta ocasió s'ha realitzat una selecció de 32 veus dels tres cors. La seva intervenció a l'estadi inclourà la interpretació de dos temes propis de caràcter dinàmic i potent, a més d'un dels moments més destacats, que és que el grup acompanyarà l'artista Álvaro Soler a la interpretació del seu conegut èxit El mismo sol. En aquest sentit, Moisés Sala, director de la formació, ha destacat que estan molt contents i satisfets d'haver estat cridats a participar en aquesta celebració.
12: Actuarem un grup de 32 veus, actuarem sota el nom de Gospel Sense Fronteres, que és el projecte d'acció solidària a favor de la infància que ens uneix des de fa més de 20 anys en aquesta previgília dins de l'Estadi Olímpic, i la veritat és que estem molt emocionats, estem molt contents i cantarem dos temes, i a més acompanyarem a Álvaro Soler amb el seu, amb la seva cançó Bajo el mismo sol fent els cors. És una, són aquelles coses que et passen un cop a la vida. Estem molt emocionats, no només per actuar davant de tants de milers de persones a l'Estadi Olímpic, que estarà ple a vessar, sinó una miqueta pel que suposa aquest any.
11: L'actuació de la formació està prevista per 6:45 de la tarda, just després de l'himne creat expressament per l'esdeveniment. El grup estarà acompanyat a l'escenari per una banda musical creada justament per aquesta cita pels productors Pablo Cebrián i Max Miglin. Aquesta participació suposa una fita històrica per la trajectòria del projecte, que des dels seus inicis l'any 2006 ha portat el gospel arreu del món. Altres artistes que també han estat escollits són Sabor de Gràcia, Conchita, Beret, Alfred García, Siloé, l'Escolania de Montserrat i Sergio Dalma.
1: Gràcies. I encara en cultura, el mag Lari arriba a la sala Odeon de Canet amb Estrafalari. Dani Grau.
4: Doncs sí, és un dels plats forts de la temporada, la màgia de combinada amb l'humor de l'il·lusionista i showman mag Lari. Les entrades ja es poden adquirir per entrar a polis a partir de 23 euros. Estrafalari és un concept com un manifest d'elegància, humor i encant. El mag Lari i despega tot el seu talent en un show eminentment participatiu i en un dels números més celebrats, el de públic sencer esdevé còmplice del moment màgic compartit. L'humor fidel pel seu estil guarda sempre una doble lectura que els adults gaudeixen amb picardia. L'espectacle és 100% apte per a públic familiar, però amb capes de lectura que el fan únic per a totes les edats. El mag Lari és l'il·lusionista des de fa més de 30 anys. La seva vocació l'ha portat per tots els teatres de Catalunya i Espanya, amb espectacles com Secrets, Esplenda, Osum i, 20, i més 25 il·lusions, entre molts altres. Amb Estrafalari, després de més de 300 funcions, ara arriba a Canet. La cita és dissabte a les 8 del vespre.
1: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim, això, Quim Serra?
13: Aquest migdia estem tenint una situació meteorològica encara amb molts núvols, núvols abundants, però sense precipitacions, ja que el Maresme, de fet, en aquesta tarda tampoc esperem que arribi a ploure a la major part de la comarca, sense descartar alguna gotellada que podria arribar al terç nord, cap a la zona de Tordera o Palafolls, al llarg d'aquesta mitja tarda. Tot plegat, ben poca cosa en conjunt, la tarda es presenta més assolellada que al matí, a excepció, com dèiem, del Maresme nord, on continuaran els núvols i els vents, per la seva banda, bufaran fluixos de component sud, amb unes temperatures que avui són agradables, més fresquetes respecte als d'ahir. Sobretot han baixat les temperatures nocturnes fins als 10 graus de mínima a la zona del Montnegre. Aquest cap de setmana, però, tornarem a recuperar valors preestiuencs. De fet, demà pujaran entre 4 i 5 graus les màximes. Per tant, tornem a tenir valors cap als 27-28 graus a l'interior del Maresme i al voltant dels 25, a prop de la costa, fins tot puntualment als 26, amb vents que bufaran fluixos i amb una situació marítima que s'ha de mantenir doncs força tranquil·la a tota la costa de la comarca. Amb domini del sol, si bé hi haurà núvols prims de cara demà passat, aquests núvols prims es poden fer una mica més densos, arribarà també una miqueta d'aire més fresquet en el sol i això farà que la temperatura pugui recular una mica, però poca cosa. De fet, dilluns començarem la nova setmana amb temperatures encara més altes i màximes que superaran els 30 graus en molts punts de la comarca.
1: Molt bé, això pel que fa a la previsió del temps. Sembla doncs que reculen les temperatures, però que d'aquí a uns dies tornen doncs a enfilar-se. Nosaltres farem una petita pausa i quan tornem, com sempre, a aquesta hora farem el repàs a les xarxes socials. També farem un repàs a les diferents activitats que es faran aquest cap de setmana al Maresme per conèixer doncs quins plans podem dur a terme. També tenim cinema, com cada divendres, cinema amb la Mireia González per conèixer totes les estrenes i més destacades a les sales i també a les plataformes digitals. També parlarem de teatre, sobre la feina dels tècnics, amb Artur López, i acabarem amb un concurs musical gràcies a Martí Capçada. Tot això a l'Ona Maresme. Fins ara.
14: La xarxa de comunicació local.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
2: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Vinga, som-hi quan passen 4 minuts a 3:45 de la tarda, moment de les xarxes socials i de destacar els tuits. Marta Serres, bona tarda.
3: Hola Gemma, bona tarda.
2: Comencem destacant al Maresme, què és el més important d'aquest divendres.
3: Doncs mira, sense tenir en compte el tema de la vaga estudiantil, que evidentment no només ha afectat al Maresme, sinó a tot Catalunya, ens centrem en una altra vaga, però a les biblioteques, i en concret a la capital, a Mataró. Perquè si, atenció, sou estudiants i teniu previst anar-hi a estudiar o a buscar, sobretot això, un llibre a la ciutat de Mataró, no podreu perquè les tres biblioteques de la ciutat, la Pompeu Fabra, l'Antoni Comas i la Biblioteca Popular de la Fundació Lloró, estan completament tancades. El motiu? I és que els seus treballadors s'han sumat a la vaga general del personal del Sistema Públic de Lectura de Catalunya per reclamar una dignificació del seu sector. Què reivindiquen? Doncs millores condicions laborals, més personal i protocols contra situacions de violència que pateixen els seus equipaments, fins i tot un estrès de les persones que tenen els usuaris de les tres biblioteques. Aquesta aturada general arriba en un moment clau de l'any, just a les portes dels exàmens de la selectivitat, tot i que els tres equipaments estaran tancats durant el divendres i demà dissabte. Hi ha un matís important per aquests estudiants que vulguin utilitzar les sales d'estudi, que aquestes sí que es mantindran obertes i, a més, en el seu horari habitual perquè tothom, Gemma, pugui estudiar els exàmens de les Pau, que són la setmana que ve.
2: Molt bé, i en clau internacional, en què ens fixem?
3: Doncs en el primer pacient diagnosticat amb antivirus a l'estat espanyol, que ha rebut l'alta mèdica a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. L'home ja fa 3 dies que no presentava símptomes i ara finalment ha donat negatiu en les dues últimes proves del PCR. A partir d'ara rebrà un seguiment clínic exhaustiu durant els pròxims 6 mesos per monitorar la seva evolució i controlar, més a més, possibles seqüeles, que ja sabem que del coronavirus també n'hi ha hagut moltes. Pel que fa a l'altre pacient que hi havia contagiat, la notícia detalla que encara manté alguns símptomes, tot i que són de caràcter lleu. Finalment, 12 persones que van estar en contacte amb aquests afectats podran tornar a casa aquest cap de setmana.
2: Molt bé, així que bones notícies. I el tema curiós del dia?
3: Vinga, i el tema curiós del dia. Aquestes ja no són tan bones, perquè ahir l'organització del Primavera Sound, un festival de música molt popular cada vegada més a Barcelona, va confirmar que retornaran l'import de les entrades de la jornada d'ahir dijous. Diem que era mala notícia perquè molta gent es va perdre els concerts dels caps de cartell que havien programats per ahir, que eren molt importants: Doja Cat, Massive Attack i Bad Gyal, la també maresmenca, que actuava ahir al final del primer dia d'aquest Primavera Vera Sound. Per tant, pel vent i pluja i el fort temporal es va haver de suspendre completament aquests concerts i, per tant, el Primavera Sound, com no, farà el reemborsament de les entrades i de la part proporcional dels abonaments a les persones que van quedar afectades ahir.
2: Molt bé, m'ha sortit precisament a xarxes aquest tema. Crec que va caure fins i tot una pantalla pel tema de la pluja i del vent, i com bé expliques tu, Marc, no va poder actuar ningú ahir.
3: No, sí que va actuar algú, però no els caps de cartell. A inici del Primavera Sound, tant Blood Orange com, per exemple, també van actuar la banda Montreal i Men and Trust i Geese, aquests grups que eren estrangers, alguns nord-americans, sí que van actuar, però els caps de cartell, que jo crec que és els que importaven més a tothom, clar, que per això pagues aquesta entrada, com Bad Gyal, no van poder. De fet, la Bad Gyal ho va publicar, al seu Instagram també.
2: Sí, va publicar unes històries, no?, que deia que li sabia molt de greu, que... sí. Però clar, és que fins i tot ella estava allà, fins a passat un quart de dues, crec que estava per allà i van apurar al màxim, però vaja, mira, el temps no acompanyava i per tant, doncs, un altre dia, no?
3: Sí, totalment, exacte. Avui més Primavera Sound, si no passa res, perquè el dia tampoc ha millorat massa.
2: Saps què em fa molta ràbia? Va tocar, saps qui és en Guitarrica de la Fuente?
3: Sí.
2: Clar, és que jo no m'entero de les coses, perquè si jo arribo a saber que ve en Guitarrica, segurament que hagués anat a veure'l. I clar, ho vaig veure a les xarxes, no? És com que m'entero de les coses quan ja han passat.
3: En aquest cas, bueno, si prossegueixes Guitarrica de la Fuente a Instagram?
2: No.
3: Clar, si t'agrada, jo crec que primer el segueix, o Primavera Sound, per si de cas, per si hi ha algun que et pugui agradar. I així ja ho vas tenint durant tot l'any i quan t'arriba, pum, et mires el cartell.
2: Clar, no tens, és que tot el sentit del món, clar, sí, mira, que m'agrada un parell,
3: tot, no es pot estar amb tot.
2: No, potser m'agraden 3 o 4 cançons, tampoc totes, no? Però sí que em va fer ràbia, no? Com vaig començar a veure molta gent que estava allà al concert, i no sé, m'agrada bastant i vaig pensar, ostres, tu, m'ho he perdut. En fi, Marc, no t'explicaré més misèries, anem a conèixer la pregunta del dia. I què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
3: Doncs estem preguntant si esteu espantats amb l'antivirus, que ja sabeu que n'hem parlat ara en els tuits, que hi ha persones que l'estan superant, però òbviament sempre fa respecte, ja sabem com ho van passar amb el coronavirus, per tant la nostra pregunta va per aquí, si amb l'antivirus teniu por, sí o no?
2: Més enllà de la notícia del creuer que va ser tan sonada, ara és com que mediàticament aquest tema està com més calmat, no? Ja no acapara tants titulars, crec.
4: Bé, està mort, perquè... bàsicament.
2: Està mort.
4: Sí, perdoneu la interrupció, però jo últimament no rebo notícies d'antivirus. Bueno, hauria d'anar rebuscant, però és veritat que a nivell mediàtic com que s'ha parat això, s'ha aturat.
2: Sí, és com que ja no hi posen tant el focus, o és que realment potser no hi ha persones noves infectades.
3: Clar,
2: no,
3: vull entendre que no news, good news. Però clar, no sé fins a quin punt.
2: Sí, totalment no news, good news, Precisament és això.
4: Bueno, a mi ja adelanto que jo no estic espantat per l'antivirus. Seguint aquesta filosofia, jo respondria que no a aquesta pregunta.
2: Molt bé, i tu, Marc, has espantat?
3: No, per ara no. Veient... Digues.
2: Què et fa por, tu?
3: Ostres... No ho sé, a veure, morir-me, però l'antivirus, jo crec, com que hi hem passat el coronavirus, no ho sé, jo vaig agafar el coronavirus,
2: morir-te,
3: per exemple.
2: Has dit que et fa por?
3: Sí.
2: Però si no t'enteres, si et mors, no, ja no notes res.
3: No ho porto bé, ja en parlarem al sopar d'Ona Maresma d'aquest tema, si voleu.
2: Per tant, et fa por la mort. Ostres, tu.
3: De moment no ho porto bé, m'atabalo molt al pensar-ho que deixaré d'existir.
4: M'he sentit com... Perdona, però és que havia de dir-ho. Ja m'ha recordat en Jesús Quintero amb aquestes preguntes que feien, el Loco de la Colina, amb aquest silenci, diu...
2: No sé.
4: Quan has dit que et fa por.
2: A mi em feia por quan era petita, la mort, perquè, clar, no, el meu cervell petitet no ho entenia, no? Però... perquè pensava, clar, ho veuré tot negre, però pensant-ho bé no veuré res negre, perquè no seré conscient, no? Per tant, jo crec, et convido, Marc, a tenir aquest pensament, no?, de que no seràs conscient de res i, per tant, doncs, com a molt... No sé, doncs et deixaràs d'existir o t'encarraràs.
3: Clar, ho entenc, però al moment de pensar que deixaré d'estar on estic ara, anant a llocs, coneixent gent, estant amb els meus, vivint aquesta vida que infinitament ja després ja serà un res, desapareixer.
2: I si t'espera una vida
3: per
2: millor?
3: Què?
2: I et toca la vida de milionari, què?
3: És que no necessito una vida de milionari. Jo vull seguir vivint i ja està. Estic molt content i així.
2: No ho sé, ja ho veurem. Si toca la loteria ja m'ho explicaràs.
3: Home, no la rebutjo, tampoc.
2: Molt bé, doncs va, que tenim teca per endavant. Marc, gràcies.
3: A tu.

0: Bé, sabeu, avui és divendres, faves tendres, així que toca saber què podem fer aquest cap de setmana a la nostra comarca, el Maresme, així que anem a fer un repàs pels diferents pobles que tenim doncs, participant aquí a l'Ona Maresme i bé, fixant-nos en activitats que passen a la zona. Comencem per Tordera, si et sembla bé, Marc, proposa'ns la millor activitat que teniu aquest cap de setmana al vostre municipi o rodalies.
1: Ostres, és que en tenim forces, però vaja, com que me n'he de quedar una, jo escombro cap al que a mi més m'agrada, que és del que en parlarem justament a la segona hora de l'Ona Maresme, del Memorial Josep Barceló, que és de futbol, sí, és cert, però és que hi ha un ambient tan espectacular al camp municipal, és per mi un dels esdeveniments esportius de l'any al poble, i ve moltíssima gent, de vegades algun famós i tot, a nivell futbolístic, evidentment, i no ho sé, jo és que m'encanta molt l'ambient, perquè a més és com no una festa major, però sí que et retrobes amb molta gent que li agrada l'esport i simplement van a treure el cap, encara que no siguin entesos del futbol, per viure l'ambient, i és que és molt maco, jo ho recomano molt.
0: Molt bé, doncs amb aquesta activitat ens quedem per fer a Tordera. Des de Palafolls, què ens recomaneu?
2: Doncs a Palafolls ens preparem aquest cap de setmana per acollir aquest diumenge la 8a edició ja de la Trail Senyor del Castell. És una prova que està completament consolidada en el nostre poble i aquest any ha assolit el topall màxim de participació amb 400 dorsals esgotats. L'esdeveniment l'organitza el Club Safir Team i començarà el matí d'aquest diumenge a la plaça de Popi. Hi ha tres modalitats previstes: la trail de 17 quilòmetres, l'speed trail d'11 quilòmetres i una caminada popular de 7. En aquest cas, en aquesta caminada popular, també poden anar les mascotes.
0: Molt bé, Melina, doncs en prenem nota. Anem ara cap a Malgrat. Javi, què ens proposes?
3: Doncs si us agraden els animals, destaquem que en el marc de la Setmana de la Natura s'ofereix aquí Malgrat un diumenge un nou taller d'anellament d'ocells a càrrec de l'ornitòleg Joan Carles Abella al Molí de la Sal. Serà des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia.
0: Perfecte, anem ara ja cap a Calella. Sergi Ferrer, el més interessant que passa avui en aquesta localitat.
4: Doncs molta teca, i recordem que fins al diumenge se celebra el 98è aplec de la Sardana de Calella, i dins d'aquests actes doncs recomanem que demà dissabte a les 10 de la nit al Passeig Manuel Puigvert hi ha la doble audició amb les coples La Principal del Llobregat i La Principal de la Bisbal, i llavors diumenge de 10 a 2 i de 4 a 9 al Pati de l'Os del Parc del Mau és la diada central de l'aplec amb la participació de les coples La Principal de la Bisbal, La Principal del Llobregat, Mongrins i Marinada, o sigui que els que us agrada el món de la sardana i la cobla, no dubteu en passar-vos per Calella per ballar una estona.
0: Molt bé, anem a Canet. Dani, què es fa a Canet?
5: Doncs mira, destaco que hi ha una activitat esportiva molt arrelada, però diferent. Cada any es fa la Copa de Resistència de Motos de 3 hores organitzat per David Díaz, que és un dels membres de la policia local, però que és un tio molt aficionat a les motos. Aquest any la Federació de Motors de Catalunya li ha demanat que, com fa també, no aculli aquesta prova sènior, sinó que aculli i ho farà a partir de demà al polígon industrial una prova de la Copa de Resistència Infantil, com sempre, infantil, en lloc de sènior infantil, MX, una competició de motocross que està organitzada per Motoclub en Tres Turons, de la qual forma part el company amic David Díaz. De moment hi ha 21 equips apuntats, per tant, compten amb la participació de 42 nens i nenes de 4 a 12 anys. David Díaz, membre del Motoclub de Tres Turons, ha comentat que enguany, en lloc d'organitzar les 3 hores de resistència, com dèiem, doncs la Federació Catalana li ha demanat fer això. Per tant, demà a la tarda, aproximadament a partir de les 3 de la tarda, fins que s'acabi això, fins a les 7-8 del vespre, doncs activitat, diguéssim, del motor amb nens i nenes de 4 a 12 anys. Per primer cop a Canet, recull, diguéssim, la bona feina que ha fet David Díaz a través del Motoclub Montnegre a tots aquests anys, i ara ja li demanen doncs que faci altres coses, tenint en compte que ell des de Canet sempre ha fet les coses molt i molt bé. Per tant, activitat de motor nova per nanos, nens i nenes de 4 a 12 anys, demà al polígon industrial de Canet.
0: Perfecte, i acabem a Sant Vicenç de Montalt, Martí Capçada.
6: Doncs mira, Gemma, aquí a Sant Vicenç tenim la novena mostra d'entitats que, de fet, ens hi acostarem una estoneta des de Tres Viles Mèdia comentar, a veure què hi veiem i toquem, t'he de dir que toquem una mica totes les tecles, eh? Perquè, clar, al ser la mostra d'entitats hi ha un total de 19 entitats del municipi que estaran allà fent activitats i de 6 de la tarda a 9 del vespre tenim 1.000 coses. Pensa que va des de Ball de Sevillanes, concerts, actuacions musicals, fins a tornejos de petanca, tastets de paella, tast de, atenció, senglar estofat i inclús tenim un taller de maquetes de pessebre i un taller de cal·ligrafia japonesa. És a dir que, bueno, ja veus, eh? Ho toquem tot aquí a Sant Vicenç.
0: Estarem entretinguts, eh?
6: I tant, ui, sí, home, hem d'anar a treure el cap aquestes, això de, del senglar o de la cal·ligrafia. A mi em crida molt l'atenció.
0: Totalment. Molt bé, doncs companys, ja coneixem totes les activitats que es fan aquest cap de setmana al Maresme, algunes de les activitats més destacades, així que en prenem nota de totes elles i bé, que esperem que el temps també acompanyi i que passem un cap de setmana molt agradable. Gràcies a tots.

0: Res, seguim avançant a l'Ona Maresme. Falten pràcticament 10 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Moment de les efemèrides amb en Marc Tresserres, que de seguida el saludem, però també a moment de felicitar els famosos que fan anys. Marc Tresserres, bona tarda, bon divendres. Què tal?
1: Estava flipant ara amb els auriculars, no esperava aquesta sintonia d'entrada tan de electrònica, no, podríem dir?
0: Tecno, no?
1: Tecno. És veritat, tecno, que no em sortia, tecno, tota la tecno. Raó. Bueno, doncs no l'havia escoltat mai aquesta manera d'entrar algú felicitant-lo, però vaja, mira, haurem de felicitar cantants que no estan en aquest gènere musical del tecno, però que vaja, que els hi queda quadrat també amb el tema. Gemma, felicitacions d'avui. A veure, el primer de tots, el cantant i compositor andalús David Bisbal, que aquest el coneixem tots, i després el tornarem a escoltar a l'efemèride musical. No avanço res més. Llavors també hi ha el cantant i compositor australià Troy Sivan, que ara és molt reconegut també a xarxes socials per també la seva cara peculiar i que per molta gent atractiu, no és el cas, per mi jo no el trobo atractiu, trobo més guapo, per exemple, David Bisbal.
0: Aquí en Troy Sivan la gent troba molt atractiu.
1: Sí.
0: Doncs t'ho diré ara mateix.
1: Va,
0: molt bé. Home, no sé què dir-te. Jo no el trobo gens atractiu. O sigui, vaja, no ho sé, per mi. No sé què li veuen. És maco, no? És un noi maco, jovenet, 31 anys, rosset, no?
1: Els
0: molt
1: ulls,
0: normatiu.
1: Els ulls clarets. Sí, exacte, normatiu. I té rotllo, o el seu estil propi. Jo crec que va per aquí la cosa.
0: Té personalitat, no? Però clar, allò de dir un sex symbol, no sé, hi ha actors i cantants doncs que estèticament, físicament són molt guapos, però no sé, m'ha sorprès.
1: Com sempre, va a gustos això.
0: I tant. Més, hi ha més gent, no?, per felicitar.
1: Sí, i tant. El bateria de la banda Iron Maiden, Nick McBrien, i l'actriu madrilenya coneguda pel seu paper de Mencía Blanco a Élite, Martina Caridi, i l'exnedadora catalana, que aquesta, doncs mira, no ho sabia que era avui el seu aniversari, i dic, ostres, l'Ona Carbonell, que és qui fa els anys, medallista olímpica i de les millors esportistes que ha tingut Catalunya a la seva història.
0: I tant que sí. Doncs felicitats a tots ells. Seguim avançant. Avui també és el Dia Mundial o Internacional de què?
1: Doncs mira, avui és el Dia Mundial dels Pacients Trasplantats de Donació d'Òrgans. Per tant, des d'aquí, moltes gràcies a aquesta gent que dona els seus òrgans a gent qui ho necessita, i per tant, avui se'ls hi dedica aquest 5 de juny. També és el Dia Mundial de la Conscienciació sobre el Control de Plagues i el Dia Mundial de la Hidradenitis Supurativa, que és una malaltia inflamatòria crònica a la pell, i apareixen nòduls que són molt dolorosos, i fístules, i a les zones també complicades, com les aixelles, les ingles i els glutis.
0: El gluti, molt bé. Sí, el gluti dret o el gluti esquerre.
1: Sí, exacte.
0: També, què més podem dir?
1: Sí, avui hi ha molta teca. Hi ha el Dia Mundial del Yo-Yo, aquesta joguina que hi ha, els nens no els veu jugant amb el Yo-Yo, però els nens d'abans tots o molts hi jugaven, era molt entretingut tenir-lo la mà amunt i avall. I el Dia Mundial del Parkour, una activitat física basada en la capacitat motriu de les persones per desplaçar-se i canviar d'ubicació independentment de l'entorn que t'envolti, sempre utilitzant el teu propi cos, saltant bancs, saltant tanques, saltant teulades, fins i tot, que jo n'he vist d'aquests a internet, i són impressionants aquests vídeos. Hi ha gent que s'hi dedica professionalment.
0: Doncs sí, molt bé. Anem a seguir amb les efemèrides. Què passava tal dia com avui?
1: Doncs mira, l'any 1982 Espanya passa a formar part de l'OTAN. Anem a l'efemèride històrica, en aquest cas, que és l'organització del Tractat de l'Atlàntic Nord. Va ser un moment històric i clau per la política exterior del país, perquè tot just es consolidava la seva democràcia després de la dictadura de Franco. Va generar, però, molta polèmica i debat social a Espanya. Per què? Perquè molts ciutadans i partits d'esquerres temien que entrar a l'OTAN convertís Espanya en un objectiu militar directe en cas de conflicte nuclear entre els Estats Units i la Unió Soviètica, perquè encara estaven en un procés de guerra freda, i llavors no volien que s'instal·lessin nou armament o bases militars en territori espanyol. Finalment, l'any 86, el govern de Felipe González va convocar un referèndum i el govern va demanar el sí, però amb tres condicions per convèncer la gent que era escèptica: no integrar-se en l'estructura militar armada, prohibir la instal·lació d'armes armes nuclears i reduir també la presència militar dels Estats Units a Espanya. Amb tot això, el sí es va imposar, tot i que només amb un 52% dels vots. I això què suposa encara a dia d'avui? Perquè, Gemma, recordem que Espanya encara forma part de l'OTAN i és una assegurança de vida geopolítica, podríem dir-ne, i una eina indispensable per tenir veu en les decisions de seguretat global. Això sí, s'hi destina el 2% del PIB en despesa militar. Per tant, hi haurà gent que hi estarà a favor, gent que hi estarà en contra, però ara sabem que en tantes guerres pel món és important tenir el suport d'aliats per si de cas, jo crec.
0: Molt bé, dos minutets per acabar aquesta secció. Efemèride musical.
1: Vinga, som-hi. Aquesta jo crec que agradarà moltíssim avui. L'any 1979, com hem dit abans, va néixer el cantant i compositor David Bisbal. L'andalús es va fer conegut arreu d'Espanya, sobretot a l'inici pel seu pas, el 2001, ja. Érem petits nosaltres, Gemma, d'Operación Triunfo.
0: I tant, jo ho recordo perfectament, eh?
1: Doncs, sí, exacte. Jo, quants anys tenies? 5?
0: Clar, en tinc 30, en faré 31, menys 26, 6 anys, no?
1: Doncs imagina't, el 2002 Bisbal va llançar el seu primer àlbum Corazón Latino, gravat a Miami. Va ser un èxit rotund, venent més d'un milió de còpies pocs mesos després, amb cançons, tan emblemàtiques com Ave Maria, que estem escoltant de fons, o Lloraré les penes. Bisbal va aconseguir, a més, creuar la frontera immediatament i guanyar 3 premis Grammys Latins, i ha col·laborat amb grans estrelles internacionals com Rihanna, Miley Cyrus, Luis Fonsi, Sebastián Yatra. Per tant, un cantant reconegudíssim. I ara el que farem és escoltar Ave Maria, perquè el seu estil l'ha anat canviant amb el pas del temps. No sé si vol afegir-hi alguna cosa, en Sergi.
0: Jo haig d'afegir una cosa.
1: Digues.
0: Que m'encanta el burrito sabanero. Saps quina és?
1: Sí, no m'agrada gens.
0: Vaja.
1: Jo, la que he ballat molt és aquesta Ave Maria que està sonant de fons.
0: Doncs va, què et sembla si ballem una estona i arribem al punt de 57 amb
1: vinga,
0: el Bisbal? Va, vinga, som-hi, adéu.

Gospel Viu actuarà davant del Papallaó 14 a l'Estadi Olímpic. El projecte Gospel Sense Fronteres de Gospel Viu està convidat a participar en la visita del Papallaó 14 el pròxim 9 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Aquesta actuació s'emmarca en la celebració del 20è aniversari del projecte que plega les formacions de Gospel Viu Choir, el Gospel Project de Granollers i el Heaven on Earth Gospel Choir de Bars de Girona. Per aquesta ocasió s'ha realitzat una selecció de 32 veus dels tres cors. La seva intervenció a l'estadi inclourà la interpretació de dos temes propis de caràcter dinàmic i potent, a més d'un dels moments més destacats de la jornada, i és que el grup acompanyarà l'artista Álvaro Soler en la interpretació del seu conegut èxit En el mismo sol. L'actuació de la formació està prevista a un quart de sis de la tarda, just després de l'himne creat expressament per l'esdeveniment. El grup estarà acompanyat a l'escenari per una banda musical creada per la cita pels productors Pablo Cebrián i Max Miglin. Aquesta participació suposa per l'entitat una fita històrica, i és que des dels seus inicis l'any 2006 han portat el gènere del gospel arreu del món. Altres artistes que han estat escollits com Gospel Viu són Sabor de Gràcia, Conchita, Beret, Alfred García, Siloé, l'Escolania de Montserrat i Sergio Dalma.

0: La piscina municipal ja té data d'obertura de les seves portes. Serà el pròxim divendres. La piscina obrirà el dia 12 de juny amb una jornada de portes obertes per tothom. L'equipament estarà obert fins al 6 de setembre, oferint servei de dilluns a diumenge en un horari ininterromput de 10 del matí a 7 de la tarda. Com a novetat d'aquest 2026, la piscina obre les portes abans del que era habitual, tot i que també finalitzarà la temporada més d'hora al setembre. Els usuaris ja poden consultar els preus per les entrades diàries, els paquets de 10 sessions i els abonaments d'estiu a familiars que es podran adquirir directament a la taquilla. A més del bany lliure, la piscina municipal també ha programat els seus tradicionals cursets de natació que es faran del 6 de juliol a l'1 d'agost. Les sessions seran a la tarda, de dilluns a divendres, amb opcions d'inscripció quinzenal o mensual.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.
2: Ràdio Palafolls 107.7 FM.
3: Estàs escoltant Ona Maresma a la teva ràdio local.
4: Molt bé, vinga, som-hi, seguim en directe a l'Ona Maresma i ara és moment de remenar entre els arxius a la comarca. Jordi Prats de Valls, què ens expliques avui?
5: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, avui ens fixem en l'article de la revista maresmenca Reporter, que moltes vegades hem utilitzat per aquesta secció de Maroteca. Ens fixem en un article de la revista del juny, però del 1997. Arenys de Mar seria llavors seu d'una trobada internacional contra el neoliberalisme. Us explico. Un ampli col·lectiu de persones de l'Alt Maresme impulsava la població maresmenca, la subseu de la segona trobada intercontinental per la humanitat i contra el neoliberalisme. Una iniciativa de gran abast internacional que va tenir origen l'any passat, és a dir, el 1996, segons l'article, a la seva selva Llacondona, de Chiapas, a Mèxic. Arenys de Mar acollia llavors, doncs, una mesa de treball dedicada a debatre noves fórmules econòmiques per trencar la dinàmica de mercat que imposava el capitalisme. Els treballs de la mesa, que es recollirien posteriorment en unes conclusions escrites, es complementarien amb un seguit d'activitats culturals com conferències, concerts o projeccions de pel·lícules. L'organització de la trobada, que treballava ja des de fa diversos mesos, preveia doncs l'assistència d'una gran quantitat de persones arribades de diferents punts del món, repetint l'èxit, com dèiem, de la primera convocatòria celebrada l'estiu passat a Mèxic. La paternitat d'aquesta proposta corresponia a l'Exèrcit Zapatista d'Alliberament Nacional, que es va aixecar a l'estat mexicà de Chiapas contra l'opressió cultural, social i econòmica que patien els indígenes d'aquella zona. La seva intenció era crear un fòrum internacional

0: activitats recomanades d'aquest cap de setmana a la nostra comarca, a Tordera es viurà novament una de les cites esportives més esperades de l'any. Oi que sí, Martres Serres?
1: Així és, Gemma, aquest cap de setmana el camp de futbol de Tordera es converteix en l'epicentre de la il·lusió i del talent jove futbolístic. Torna la 27a edició ja del prestigiós Memorial Josep Barceló, una autèntica festa del futbol que enguany porta xifres rècord, però per parlar-ne no seré jo qui ho faci, sinó un dels membres organitzadors, Adrià Barceló. Què tal? Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Marc.
1: Bé, primer de tot, enhorabona per arribar a aquesta 27a edició. En són moltíssimes ja i crec, com a torderenc també, que a nivell esportiu és el macrotorneig que es fa per excel·lència, perquè us l'heu currat a la gent del futbol Tordera, al nostre municipi. Com ho valores? Perquè tu el portes vivint des de dins des de fa molts anys.
2: Doncs sí, doncs és, la veritat que és un orgull pel que dius, perquè se sumen dues coses, que és la magnitud amb la trajectòria, amb els anys de durada, que és molt difícil, la veritat, que subsistir en aquest món que està canviant tan ràpid, doncs adaptar-se i any rere any, doncs, treure un torneig de, doncs, el que deies tu, de gran magnitud, doncs ens omple d'orgull i també de responsabilitat, que aquí està a vegades la gran dificultat que tenim.
1: Dificultat, no sé si et refereixes també per tornar a traure equips nous o mantenir també els equips que venen en cada edició, perquè aquest any, a més, heu batut rècord de 64 equips i la participació de 35 clubs dividits en 5 categories, fins i tot en futbol inclusiu. Això és una feinada, però tothom va sumant.
2: Doncs sí, és això, és trobar l'equilibri aquest entre, doncs, evidentment, trobar el nivell de les canteres, de les pedreres de tota Espanya, quan podem accedir a Europa, però després també, doncs, aquesta vessant social que intentem tenir, doncs molt cuidada en tots els aspectes, i sumant, doncs, per exemple, el futbol inclusiu que esmentaves ara, que, doncs, és una aposta que vam fer a l'edició anterior, que creiem que va funcionar molt bé, i com vam dir a la presentació, doncs no va ser un moment de visibilització de nosaltres quedar bé i deixar-ho aquí, sinó que hi creiem fermament i apostem, i mentre es pugui tirar endavant, doncs seguirà amb nosaltres.
1: A més, amb un altre club del municipi que hi participa, que és l'Atlètic Club Tordera Park de futbol sala, que portarà un equip.
2: Sí, exacte. La categoria de futbol inclusiu són 4 equips. Dos són de l'entitat, diguem, d'Invencibles, de Tordera i de Barcelona. Després hi ha el Santa, que té relació amb Invencibles, però té el seu propi escut i el seu propi nom, i bé, doncs entenc que funcionen també com a entitat en cert sentit. I finalment, com deies tu, doncs també involucrem una entitat que ens fa il·lusió, que és l'Atlètic Club Tordera Park, amb el seu equip de futbol inclusiu, que tenen participació aquest any.
1: Com s'aconsegueix quadrar una logística com aquesta al camp de futbol de Tordera, que teniu dos camps, que aquesta és la sort, no tots els clubs ho poden dir, però vaja, des de quan porteu ja, perquè la gent se'n faci una idea, eh?
2: Bé, des de que som associació, la veritat que no parem. Antigament, jo recordo el meu pare que començava a reunir-se al novembre, cosa així.
1: Que, perdó, això no ho hem mencionat, que també hi ha, des de fa un any,
2: sí,
1: l'associació del Memorial Josep Barceló, a part del club.
2: Exactament. Fa pocs mesos vam complir un any oficial, diguem, tot i que ho portem cuinant des de fa un parell. I bé, doncs, com et deia, el fet de ser associació, doncs, fa que, doncs, quan és una cosa, n'és una altra. Ara ja no només és el Memorial, també, doncs, és tot el que fem, doncs, per finançar-nos, per fer-nos veure, per ajudar també o col·laborar amb el poble, com la crema de torrons, per exemple. Doncs, fa un parell, bueno, l'any passat vam fer un bar, per exemple, per un torneig de la federació. Bé, tot el que podem, i creiem que és positiu per nosaltres, si a nivell de visibilitat o sigui a nivell econòmic, doncs intentem ser-hi, i això, doncs, porta feina i fa que, doncs, descansem o intentem permetre'ns descansar un mes o dos de l'estiu, però cap al setembre ja ens tornem a posar el mono de feina i tornem.
1: Què fa que clubs com, per exemple, Barça, Espanyol, València, Atlètic de Madrid, Betis, i així podria estar nombrant molts equips de conegudíssims arreu d'Espanya, apostin o cada any o la majoria d'anys per venir al Memorial?

0: social?
1: Doncs jo et diria que és el prestigi. El prestigi i el bon tracte. A vegades la gent es pensa que portar clubs és, doncs, pagar, no? Dir, doncs, que vinguin, els hi paguem l'estada i ja està. Sí, doncs en part és això, has de tenir la força o la potència econòmica per portar-los, però després també és la fiabilitat que tu transmetis i el que t'hagis guanyat durant anys. I tenim la sort que el Barça, per exemple, que és el club professional amb més participacions, de fet és el club amb més participacions darrere el Tordera, doncs que repeteixi, que faci l'esforç, perquè ara entenem que per ells és un esforç de venir perquè tothom els vol. Hi ha 1.000 tornejos, que això és una de les coses amb les que batallem dia a dia, la competència, però el Barça, doncs, dins la seva agenda hi ha el Memorial, i això, doncs, ens omple d'orgull i, com et deia, de responsabilitat, perquè sentim que no podem fallar i no els podem fallar. He dit el Barça com a exemple, però hi ha ple de clubs que estan encantats de venir i que guarden sempre, doncs, un equip, dos o inclús tres pel Memorial Josep Barceló.
0: I això, pel fet que repeteixin cada any, és perquè hi ha un grup de voluntaris molt extens, molt potent, i que fan que aquests clubs se sentin a gust.
1: Doncs sí, és exactament això. Això que ens hem guanyat, aquesta reputació, doncs és simple i exclusivament pels voluntaris, per la seva bona feina i per la quantitat de voluntaris, perquè és una cosa que, a més d'entrar-te, doncs, a nivell sentimental, t'entra pels ulls. O sigui, tu arribes i veus moltes persones amb el mateix color de samarreta, i això impacta, i és del primer que ens diuen: ostres, quina quantitat de gent treballant, doncs, per una mateixa cosa. I quan els expliques que, a més, ho fan de manera desinteressada, doncs ja és quan això, com et deia, deixa de ser una cosa que t'entra pels ulls i, doncs, t'entra, podríem dir, al cor, no? I aquí està, doncs, la força del Memorial, que 170 persones s'uneixin per una única mateixa causa durant 48 hores.
0: Exacte, 48 hores, perquè recordem, això començarà dissabte al matí, ja amb la fase de grups de totes les categories, anar jugant, anar passant també les rondes, i diumenge ja a les finals són totes les rondes, oi?
1: Sí, bueno...
0: Les finals només a la tarda.
1: Exacte, el diumenge a la tarda tenim les finals de les categories femení, S10, S11 i S12, perquè el futbol inclusiu fem una franja de visibilització el diumenge a les 12 aproximadament, a 3:15 concretament, i les altres categories, les que sí que són competitives, tenen les finals a partir de les, sembla que són les 3 de la tarda aproximadament.
0: I a més, el dissabte hi ha la cerimònia sempre de benvinguda, però aquest any heu canviat la del final.
1: Al revés, és a dir, sempre havíem fet la cluenda, i és una de les coses que ens hem intentat adaptar, doncs, al nou moment que tenim, i és que el que antigament era la cluenda i era un moment, doncs, que la gent gaudia, que la gent esperava, s'havia convertit en un moment que la gent gaudia i esperava, però hi havia un perfil de clubs que entenien perfectament que volien marxar perquè estaven cansats, perquè venien de lluny o perquè tenien coses a fer el dia següent. Llavors, com ens hem adaptat? Doncs canviant la cerimònia de cluenda per una cerimònia de presentació que cobreix la nostra necessitat o el nostre, doncs, sentit més emocional de recordar en Josep, de recordar a la nostra gent i d'explicar una mica, doncs, el motiu de ser del torneig, i alhora, doncs, també permet als equips, doncs, que sigui un moment en què ells igualment estan al camp i que també, doncs, per què no dir-ho, llueixi més, que és un dels objectius, lluir i mostrar tot el que hem ajuntat, no, per aquest cap de setmana.
0: Just ara has mencionat el nom de Josep, que és família teva. L'Adrià Barceló és, doncs, familiar de precisament de la persona que se li fa l'homenatge d'aquest memorial. A nivell personal, com ho vius tu? Perquè per la teva família sé que és important aquest torneig que es fa.
1: Doncs sí, és important perquè, bé, doncs, et dona aquest punt, si es pot dir, de valor afegit, no, o d'entrega afegida, de pensar que és una persona, doncs, que, tot i que jo no el vaig conèixer, va morir 2 anys abans que jo nascés, doncs, bé, és un familiar, has sentit a la teva àvia parlar del seu fill, saps el que representava per la família, saps com es va viure des de dins, i t'omple, doncs, d'orgull o d'estima pensar que hi ha tanta gent que el vol recordar, com a mínim, un cap de setmana a l'any, i que no només el recorden des de la paraula, des del pensament, sinó que el recorden amb la feina, que això és el que més ens sorprèn, i a la família a vegades intentem explicar-ho i no en sabem.
0: normal. A més, Adrià, dins del torneig hi ha el concurs també de fotografia, que més enllà dels gols hi haurà aquesta part de cultural, d'art, que tothom qui vulgui, com funciona? Perquè tothom qui vulgui apuntar-se pot participar en aquest concurs?
1: Sí, la idea és involucrar doncs una nova entitat, que és el Club de Fotografia de Tordera, i involucrar-los com? Doncs amb un petit torneig dins del torneig, o una petita competició, que sí, pot participar-hi tothom, ja ho hem publicat a xarxes, i és tan senzill com venir amb una càmera i fer una foto esportiva, una fotografia esportiva, en la que es capti un moment tan especial com es pugui, i presentar-la doncs al nostre jurat, que el diumenge donarà el guanyador i evidentment tindrà un obsequi.
0: I abans de tancar l'entrevista, què us diuen normalment? Perquè això és curiós, venen una zona del Maresme en concret, en aquest cas el poble de Tordera. Amb què es queden els clubs, els entrenadors, o, sobretot perquè la gent gran és qui s'hi fixa més, no? Les famílies i els entrenadors amb el poble, perquè no sé si feu una mica de tour també, en dos dies.
1: Intentem que visitin. Sempre que ens pregunten, doncs, ostres, on podem anar a dinar? Doncs intentem recomanar el lloc on dinen, però també recomanem que passin pel Pont de Ferro. És una tonteria, o potser no, perquè sabem que és una responsabilitat nostra també doncs fomentar la marca Tordera, i també ens agrada fer-ho, ho sentim així, i intentem doncs potenciar el comerç local i potenciar el poble de Tordera doncs com a moment perquè es descobreixi. Aprofitem també el mercat, explicar que hi ha un mercat el mateix diumenge.
0: Exacte, que coincideix.
1: Doncs tot això intentem jugar-ho doncs al nostre favor i al favor del poble. I la gent moltes vegades doncs sí que passa, que descobreixen doncs un poble que a vegades sembla que no, però que amaga coses i que té moltes coses per veure.
0: Adrià, per últim, recordar horaris d'inici de torneig i final del torneig.
1: Vale, horari d'inici, 8:45 es juga el primer partit. Horari de final és aproximat, perquè tot i que la puntualitat és la nostra màxima, bé, l'última final o l'últim moment on s'enxequi la copa és complicat de dir, però podríem dir que a les 6 i poc hauríem d'estar.
0: I el dissabte també serà a les 6 i poc? O
1: no, dissabte és de 8:45 a les 8. Doncs, sembla que l'últim partit a 8:45 es juga.
0: Futbol 24-7 al Camp Municipal d'Esports. Adrià Barceló, membre del Memorial, també de l'associació, i també jugador del Club Futbol Tordera. Gràcies per venir a l'Ona Maresme i que vagi molt bé de nou aquest Memorial.
1: Gràcies a tu, Marc, per donar visibilitat i per aquest moment. Thank you.

0: I com cada divendres és moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem, com no, amb l'ajuda de la Mireia González i també d'en Dani Grau. Endavant, companys.
1: Doncs molt bé, doncs ben retrobar la Mireia. Què tal? Com estàs? Hola.
2: Molt bé, i tu com estàs?
1: Bueno, ara ja ha recuperat del tot, un vertigen brutal, que no, una cosa que no us recomano a ningú de vosaltres, ni molt menys, evidentment. Es passa molt, molt malament. Bé, anem per la vertiginositat del cinema. La primera pel·lícula, no sé si és una comèdia o alguna cosa així, però clar, té un títol contundent. Cada dia nace un listo. És una comèdia?
2: Sí, és una comèdia, i tant que sí, sí. És una comèdia negra espanyola que està protagonitzada per Hugo Silva i Susi Sánchez i està dirigida per Arantxa Echevarria. I bé, doncs, Antoni Lamas és un cantant que va triomfar en un exitós talent show. Ara, però, està arruïnat. La seva situació canvia quan la Malena, un antic amor, li presenta en Júnior, el fill d'un ric empresari que li proposa robar un quadre valuós de la casa familiar.
1: Ja ens ho imaginem, ja ens ho imaginem. És a dir, per passar una bona estona, diguéssim, no? Vale, vale.
2: Sí, sí, sí. Una comèdia per passar l'estona.
1: Tema de Susi Sánchez, és la mare, per exemple, de, diguéssim, del legado en los huesos i tal i qual, per exemple, recordo que és aquesta, no?
2: És que ara mateix m'agafes amb el peu girat, no ho sé. Sí, aquesta actriu...
1: Sí,
2: sí, apareix.
1: El que vull dir és que té un registre brutal d'aquesta dona. És a dir, ara fot aquí una comèdia, sí. Però és que vas fer un drama i de dona dolenta fins a morir. És a dir, és una actriu molt feta, quasi
2: sí.
1: Tenia els seus 70 anys quasi, i per tant que li fot a tot el registre aquesta dona, vull dir, Déu-n'hi-do.
2: Sí.
1: Doncs és aquesta, ja, és que la recordo com si fos ara. Cada dia nace un listo, sí. Per exemple, bueno, és una alternativa que m'hi apunto. La que no m'hi apunto, però que tothom qui vulgui pot anar i tal i qual, és a dir, és el tema de dir, en la poca inventiva de Hollywood, no Hollywood, tornem-hi, diguéssim, amb una cosa que està més amanida que l'amanida del migdia. He-Man i los Masters de l'Universo. Tornem amb les pel·lículetes de... una altra pel·lículeta de Mas del Mismo. No?
2: Sí, en aquest cas, sí, és una nova versió d'aquestes aventures. És una cinta fantàstica nord-americana que està dirigida per Travis Knight i Nicolas Galitzine. És una pel·lícula que narra la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que va estrellar a la Terra la seva nau espacial i va ser separat de la seva espasa màgica. Dues dècades després la localitza i torna al seu planeta natal per defendre'l del malvat Skeletor.
1: Per fanàtics de, diguéssim, de Masters de l'Univers que n'hi ha per un carro, per tant, diguéssim que segurament doncs aquesta pel·lícula farà la seva funció, que és acontentar fanàtics del Masters de l'Univers i a qui els agradi He-Man. Per tant, evidentment té el seu target i el seu públic. A mi no m'hi veuran, però entenc que hi ha gent per tot, però evidentment entre, com sempre, poca inventiva de Hollywood, ja és una manera, és una cosa recurrent. Però si voleu recordar els Masters de l'Universo, teniu una nova possibilitat. Aquest cap de setmana, doncs, He-Man i els Masters de l'Universo, la pantalla gran, i després, evidentment, d'aquí un cert temps, a les plataformes de streaming. Per les quals comencem, el 3, Gran París a
2: sí.
1: Filmin.
2: Sí, en aquest cas és una comèdia francesa que està escrita i dirigida per Martin Jaubert. Els protagonistes són dos joves de l'extraradi, sense feina ni estudis, que surten un matí del seu barri per fer una feineta per un mafiós. Tot es capgira quan es troben seguint la pista d'una misteriosa relíquia arqueològica entre les obres de la futura línia del metro de Gran París. És una història per riure, amb humor, I doncs ens porta aquests dos personatges en una rocambolesca troballa. Bé,
1: bé, avui estàs molt de comèdia, eh? Vull dir, sí. Gran París i la primera, encara havia anat a fer un listo. Bueno, a Filmin, a mi no la tinc, però cada dia, diguéssim, m'estàs doncs tenint més ganes de almenys donar-li una oportunitat, almenys un mes, i mirar-la, perquè les propostes que veig que exposes i les que veig a través de les publicitats, veig que té un catàleg potser no tan comercial, sí, però sí de qualitat, no? Filmin, no n'hi do.
2: Sí, té un bon catàleg, sí. Un catàleg.
1: Simón de la Montaña, a mi em sona això, un drama d'aquests religiosos, no sé si és això o estic tirant de memòria i estic tirant malament de memòria. També a Filmin.
2: A veure, sí, és un drama argentí sobre la discapacitat, està dirigit per Federico Luis i protagonitzat per Lorenzo Ferro. En Simón és un noi de 21 anys que viu a prop de la serrada dels Andes i que comença a sentir que els seus somnis no s'estan fent realitat. Per això passa temps amb un grup de nois que, com ell, s'inventen les seves pròpies regles per divertir-se i trobar el seu lloc al món.
1: Ah, val. És una qüestió... No és una comèdia, però no té cap vessant religiosa. Pensava que amb aquest títol, Simón de la Montaña...
2: No.
1: Val, correcte. Doncs bé, és una cosa, em podríem dir, no rara, però no sé com la podríem qualificar, Mireia, no?
2: És un drama que bé, doncs, parla de nois que tenen discapacitat i com doncs, es van adaptant al món que els envolta.
1: Val, per aquesta qüestió, doncs un tema interessant per el, diguéssim, suposo que el rerefons o la moralina que ens pot deixar la pel·lícula, el missatge que porta, no? Intrínseca,
2: sí,
1: la pel·lícula. Perfecte. I la darrera, diguéssim, proposta, El Choque, a Netflix. Ahir el vaig estar... No el vaig mirar, però sí que el vaig llegir del que era. És un documental, eh?
2: Sí.
1: Mireia?
2: Sí, és un documental true crime dels Estats Units que està dirigit per Jared Johnson i explica la història d'una noia que va xocar amb el seu cotxe contra un edifici. L'accident va causar la mort del seu xicot i d'un noi que també viatjava dins del vehicle, però res és el que sembla en un principi. És una història real en què doncs, expliquen el que hi ha darrere d'aquest accident que va ser molt tràgic.
1: Bueno, m'estan dient els companys Gemma, Martí i Calçada que vosaltres sí que l'heu vista i que la recomaneu fervorosament, no? El Choque?
0: Sí, efectivament. A mi personalment m'ha agradat molt. Crec que coincidim també amb en Martí. A Martí t'ha agradat, a tu?
1: No hi és, Martí.
0: En Martí.
2: Sí, està molt bé, sí, estic d'acord també, és una bona història.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. És que clar, i també és molt recent i clar, ja està com molt ben documentada, no? Perquè com, crec que és el 2022, pot ser, els fets.
2: Sí, sí.
0: Clar, i
2: sí.
0: Aquest jovent que tenim el mòbil a la mà tot el dia, doncs clar, hi ha moltes imatges, hi ha molts vídeos i clar, és com si ho estiguessis visquent.
2: Exacte, i a més la part de...
1: En Martí, sí, aquí en el grup de WhatsApp nostre diu: creus que la tia es mata en volent? Vull dir, jo no l'he vist, però vull dir que...
2: No ho expliqueu gaire.
1: M'està donant unes ganes de veure-ho. No sé si és per interès informatiu o per amor o fins i tot, però vull dir que, clar, vull dir, expliqueu fins allà on, diguéssim, on es pugui explicar. És a dir, és un accident verídic. I què passa?
2: Però és que, o sigui, a veure, si t'expliquem molt, te l'esgarrem. És que és molt, molt fina la línia per esgarrar-la. És a dir, és una noia que té... És una noia que pateix un accident i a dins del cotxe hi ha el seu nòvio i un amic del nòvio i s'ha de d'esbrinar si és realitat o no, què ha passat realment. I això també t'implica doncs, que hi hagi una investigació, que hi hagi un judici. Llavors, a més, el que comentava la Gemma, moltes imatges que els nois penjaven a TikTok, que pràcticament pot seguir la seva relació, que això és el més curiós d'aquest documental, no? Que és com si estiguessis a dins de la seva relació, la seva història.
1: Doncs bueno, demà és una de les alternatives.
2: Jo crec que et pot agradar, eh? Jo crec que sí.
1: Correcte, no? Si és True Crime, vull dir, evidentment, després des de Carles Porta, que tots els catalans, que ens agrada aquest rotllo, estem bastant, diguéssim, endollats en...
2: Enganxats
1: en qualsevol True Crime. I si dieu que, bé, la majoria us ha agradat, per tant, vol dir que m'haig de posar el carro. Que endavant... el veig i segurament estaré en el vostre carro. Doncs gràcies, Mireia, gràcies.
2: A vosaltres.
1: I divendres tornem a explicar més coses sobre el cinema, els documentals, les, les diferents pel·lícules i els diferents gèneres, cinematogràfics, una setmana més. Gràcies i bon cap de setmana. Adeu.
2: Fins aviat.
0: De repassar la pregunta del dia. Marc Tres Serres des de Tordera, anava a dir Tordera, Tres Serres a l'hora. Marc,
3: mala combinació,
0: mala combinació, fatal, fatalíssima. Què estàvem preguntant avui a l'Ona?
3: Estàvem preguntant si esteu espantats amb l'antivirus, aquest nou virus que ja la seqüela, no? Podríem dir, ara estem parlant de pel·lícules, doncs vinga, la seqüela del coronavirus, si la gent està espantada amb aquest virus, que ja sabem que hi ha hagut casos amb èxit, en el sentit de gent que l'ha patit, però que està viva encara.
0: Jo he votat que no, una mica els resultats per on van.
3: Doncs mira, la gran majoria de gent diu que no, com tu, Gemma, que no està espantada. 83% dels qui han votat diuen que no els espanta aquesta nova malaltia, i en canvi hi ha una persona que sí ha votat que sí. Per tant, molta diferència. Confien, doncs, igual que tu, suposo, amb els medicaments i les medicines.
0: Companys, us fa... Clar, també, les vacunes, que tenen un paper importantíssim pel que fa també a la prevenció. Companys de l'Ona, us fa por a aquest virus en concret, l'antivirus?
1: A veure,
0: no?
1: Un moment, Gemma, les coses estan molt clares. Si podem comparar amb el coronavirus, no té res a veure. No té capacitat, diguéssim, si no estàs a prop d'una persona que l'ha patit, una transmissió tan bèstia com tenia el coronavirus. Per tant, jo crec que hem d'estar més tranquils, molt tranquils, és a dir, no vull dir, ni molt menys és una qüestió com per preocupar-se, és a dir, sí, com per tenir-ho en compte, però evidentment no estem parlant d'una epidèmia com la que vam viure.
0: Clar. Molt bé, doncs, companys, aquesta és la pregunta del dia que avui us estem formulant des de l'Ona Maresma a través de les nostres xarxes socials. Marc, moltes gràcies, fins ara.
3: Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: I com cada divendres és l'hora d'aixecar el taló i també parlar de teatre a l'Ona Maresma, Jordi, què ens proposes avui?
3: Avui una secció especial de la secció de teatre, fent, doncs això, menció de tota aquella part que no es veu quan veiem un projecte teatral, la feina que no es veu de fet, o que no s'aplaudeix tant, no?, perquè surten els actors a aplaudir al públic, però normalment la feina de llums, de so, no és tan reconeguda. Per veure la importància que té precisament en un projecte teatral o musical tot el tema so i il·luminació, avui per això hem volgut convidar a l'Artur López. Ell és cap de tècnics també del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar i precisament es dedica a sonoritzar diferents esdeveniments a través d'una empresa maresmenca. El tenim al telèfon, el saludem. Artur, molt bona tarda, benvingut.
4: Bona tarda, moltes gràcies per convidar-me.
3: Gràcies a tu, com sempre, per explicar-nos la vostra experiència. No sé si estàs una miqueta d'acord, perquè, de fet, és sempre un dels temes, no?, que es tracta quan veiem un projecte teatral o quan es parla d'un muntatge teatral, que poder és la part no tan reconeguda, diguem-ho així, tot i que no sempre passa, però d'un projecte teatral. Poder, la feina que queda més amagada, no, Artur? Com ho veus?
4: Sí, sempre estem nosaltres com darrere l'escenari, llavors mai se'ns veu, estem sempre com amagats, com petits ratolinets, però és una feina que és molt agraïda per nosaltres i al cap i a la fi, potser el públic no tant, però tot l'equip que hi ha al darrere sempre t'ho agraeix, que això jo crec que és molt maco i és important.
3: Mm-hmm. Jo crec que és important també comptar amb la feina del tècnic des del principi, perquè no sé si estaràs igual d'acord amb mi, Artur, però tant les llums com fins i tot el so, no?, un so més ampli, més de xiu-xiueig, no ho sé, de fet també ajuden a explicar la història, no? No només els actors, l'escenografia, tot el que ja coneixem, sinó també, per exemple, una bona il·luminació pot ajudar a explicar la història dalt de l'escenari, no?
4: Sí, exacte. És interessant que tot l'equip tècnic estigui des d'un primer moment ficat com en un projecte, sobretot si és parlar de teatre, ja que, sobretot la il·luminació, que és el tema que més toco, crec que és una de les parts, o sigui, és la part més visible que té una obra. Vull dir, sense una il·luminació no es veu res dalt de l'escenari. Llavors crec que és important que sempre es compti amb un equip tècnic des d'un primer moment on es plantegi ja, un cop s'estan com creant les escenes, creant el projecte, una mica ja que és el que voldrà, que és el que es necessitarà, etcètera, etcètera, no? Per anar com plantejant i creant també tot el que és el projecte en gran base de la il·luminació.
3: Mm-hmm. Artur, tu més o menys ja ens ho explicaves ara mateix, però també et volia preguntar per on comença un equip d'il·luminació, és a dir, què és el que vosaltres necessiteu de l'equip d'actors, de l'equip de direcció, de l'equip d'escenografia per començar a muntar, per exemple, les llums d'una proposta. Entenc que, per exemple, saber la història, per tant, comptar amb el guió, és bàsic i, òbviament, reunions i reunions amb l'equip directiu per arribar a una
4: Exacte.
3: Acord conjunt, no?, suposo?
4: Sí, jo crec que el bàsic és tenir un guió per conèixer la història i saber de què va el tema, i llavors en base de que sigui una producció que ja s'hagi fet algun altre cop, que no sigui pròpia o original, és guai no copiar, però sí que fa referències d'altres propostes que ja s'hagin fet o en cas de ser com una proposta pròpia o original, anar veient assajos i anar veient com l'obra com ja feta i muntada, perquè crec que és la manera més fàcil que a l'hora de fer un disseny d'il·luminació veure l'escenografia que es tindrà, colors de vestuaris, posicions dels actors i els actius de les escenes, i com bé deies, reunions i reunions amb directors i directores per parlar 40.000 temes diferents en base a la il·luminació.
3: Mm-hmm. A més, a mi en aquest tipus d'entrevistes, Artur, també m'agrada desvetllar, no?, a l'oient que ara ens estigui escoltant a través de l'Ona Maresma, aquells petits trucs, no?, que també teniu els tècnics i que la gent que alguna vegada hem pujat de l'escenari també sabem, no? Moltes vegades hi ha gent que sorprèn, sobretot per veure diferents marques, no?, en el terra de l'escenari. Moltes d'aquestes marques,
4: sí,
3: per exemple, tot i que no han de ser visibles, però òbviament entenc que el material també és complicat, és aquella marca que l'actor o l'actriu té present a l'hora de tenir una bona il·luminació, no? Per exemple, moltes vegades
4: Clar.
3: També hem pogut veure un actor que surt de foco, i aquí vosaltres hi podeu fer mans i mànigues, però no sempre és possible, Artur.
4: Exacte. Sí, nosaltres sempre intentem que quan hi ha un foco molt concret cap a una persona, fer una petita marca a terra perquè l'actor tingui visible on s'ha de col·locar, perquè aquest efecte de llum quedi bonic a l'hora de la representació. Però sí que és veritat que a vegades per motius aliens als tècnics, vull dir, inclús aliens als actors, sinó que simplement o hi ha hagut un problema o es despisten o el que sigui, no van a la marca, i llavors queden fora de foco. En aquest cas és quan els actors de, ai, el, perdó, el, els tècnics des de darrere hem d'apretar una mica el cul i intentar il·luminar-lo i que no quedi fosc en cap moment.
3: Perquè quina opció teniu vosaltres? Entenc que depèn del material, i depèn del tipus de proposta, ja parlo a nivell econòmic fins i tot, que s'hi representa. Però clar, si un actor, per exemple, no respecta aquesta marca i se'n va cap a l'altre costat, quina opció teniu vosaltres? Perquè entenc que els focus no són movibles, és a dir, vosaltres podeu fer alguna cosa, entenc, des clar. De la taula de mescles, que normalment crec que esteu situats, normalment és darrere de tot el públic, però entenc que gaire marge de maniobra no sé si en teniu, Artur.
4: No, realment no. Llavors, clar, en el cas de que un actor se te'n vagi molt, molt fora de foco, tu ràpidament, manualment, hauràs d'encendre un altre el més a prop on estigui l'actor, ¿vale? Perquè tu quan tens una programació d'il·luminació per un show, tu tens tot gravat. Mm-hmm. Llavors, tu durant el show apretes un botó que es diu Go,
3: sí.
4: Que el que et fa és passar com de memòria en memòria, i és totes les gravacions de llum que tu tens durant un espectacle. Llavors, si en una d'aquestes memòries que ja tens gravades no t'està funcionant perquè l'actor o el que sigui està fora de foc i no se'l veu, manualment has d'intentar jugar amb la resta de material que et quedi perquè se'l vegi i quedi visible.
3: Acabes de desvetllar un altre dels secrets, jo crec que millor guardats, sí. del món dels tècnics, és a dir, òbviament, durant l'obra de teatre prèvia, ja ho hem comentat, però durant la funció tenen molta feina per estar pendent de totes aquestes memòries, però sí que és veritat que hi ha una feina brutal prèvia, però que d'alguna manera també funció rere funció el que fa és agilitzar una miqueta tota Exacte. La tasca que feu des de la taula de mescles, oi, Artur?
4: Exacte, sí, és així. Vull dir, realment la feina grossa i on més temps passem és a l'hora de la programació, que és tot prèvi a l'estrena, per dir-ho així. Que són assajos i assajos de fer posicions, de repetir les escenes i gravar llum per llum tots els canvis que es vol fer durant un espectacle. Així, durant la funció, l'únic que s'ha de fer és anar apretant un botó com si li donessis el play, anant passant de gravació en gravació, no? que es diuen memòries o cues de llum, i tu el que fas és això, vas passant com de gravació en gravació. Així, durant l'espectacle no has d'estar encenent i apagant mil focus a l'hora i mil colors a la vegada, més que res perquè no tindríem mans, necessitaríem 8 tècnics a la vegada, llavors per això ens facilitem la feina d'aquesta manera.
3: A l'hora de presentar-te a Artur, hem volgut involucrar també tota la part que fas por amor a l'arte, que diguem així, en el centre sí. cultural, però també crec que actualment estàs treballant amb una coneguda empresa també de sonorització aquí a la zona del Maresme, sonoritzant per exemple també concerts. Déu-n'hi-do quin estiu que et passaràs. Jo no sé si em pots marcar una miqueta les diferències entre el que és un projecte teatral o un concert, per exemple, com els que ha sonoritzat moltes vegades, un concert de música. Hi ha una part que sigui més fàcil o hi ha una part que sigui molt més identificativa d'una part o l'altra?
4: Jo crec que totes dues són igual de complicades i igual de cansades, però igual de gratificants. No sé que la part de teatre potser és una mica... no és tan física, per dir-ho així, perquè cap i a la fi, un cop tu tens com els focus a lloc, per dir-ho així, els focus muntats,
3: sí, sí.
4: Tu estàs a la taula i programes i ja està. Al cap i a la fi, en un concert com els que fem, com els que muntem aquí en aquesta empresa, és avui muntes un concert a Blanes, demà el muntes a Pineda, demà passat el muntes a Calella i vas així amunt i avall per tot el Maresme. Llavors, és una miqueta més de tralla.
3: Per tant, és molt més física, no, Artur? Suposo, tot sí. i que l'altre vessant també ho és, però vaja, com a mínim, és muntar i desmuntar el mateix dia i anar fent, no?
4: Clar, i camió en camió i amunt i avall. Però totes dues són igual de gratificants. Vull dir, jo sempre estic molt content tant amb l'empresa com amb el teatre i tirant endavant sempre.
3: Artur, ara que parlaves de feina gratificant o de satisfacció, no?, que tu t'aporta precisament aquest món, també t'hem vist moltes vegades dalt de l'escenari, no, no només amb la teva faceta com a cantant, sinó també com a actor, és a dir, múltiples facetes. T'hem vist dalt de l'escenari, però també t'hem vist portant precisament aquesta part tècnica. Si et faig de cantar una miqueta la balança, Artur, què és el que prefereixes? Et quedes amb el món tècnic o no? Sempre que hi ha una proposta, l'Artur el veurem dalt de l'escenari.
4: És una pregunta molt...
3: complicada,
4: molt xunga, eh? Sí.
3: Les dues per igual?
4: Diria, a nivell professional, hem de cantar aquí pel món tècnic.
3: Val.
4: Perquè crec que és una feina que a nivell professional és molt menys reconeguda i que m'agrada molt. Llavors, si m'hi hagués de, si hagués de dedicar-me a una de les dues, preferiria dedicar-m'hi en el món tècnic. Però com a hobby, si hagués de triar un hobby entre ser tècnic o ser actor i cantant, triaria ser actor i cantant.
3: Mm-hmm. Que al cap i a la fi hem tornat a l'inici de l'entrevista, Artur. Per desgràcia, també és una... ser actor normalment sempre reps l'aplaudiment del públic i per molt que hi hagi un reconeixement, òbviament, des de dalt de l'escenari, que cada mes, que cada vegada més els tècnics sigueu més visibles, encara queda feina a fer per reconèixer també tota la tasca que composa, no només direcció, no només escenografia, vestuari, que també, sinó també tota aquesta part tècnica, que sense ella, per altra banda, seria impossible tenir un projecte teatral com molts dels que hem vist. Parlo de teatre amateur, però parlo de grans muntatges com, per exemple, Maricel o d'altres que s'han vist aquestes últimes temporades, que tenen una feina brutal de tot aquest aspecte, no, Artur?
4: Sí, sí, completament, és així.
3: És important també tenir-ho en compte quan anem a veure doncs, un projecte teatral del caire que sigui, i amb la mesura que sigui, que hi ha molta feina darrere, no només actoral, sinó en aquest cas recolzar també tot el món dels tècnics i sobretot, deixeu-m'ho dir, amb el tema del món amateur, que si és difícil també trobar actors, imagineu-vos el tema tècnic, que cada vegada, i ens costa perquè ho hem parlat molt en aquest programa, costa més trobar gent que s'hi dediqui a nivell tècnic i por amor a l'arte, que diuen, vull dir que... intentem ajudar-los també. Artur López, gràcies per passar una estoneta amb nosaltres per explicar-nos la teva experiència i ànims, que sabem que aquest estiu també t'espera un estiu complicat a nivell tècnic i que això també ens ho podràs explicar. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies, gràcies a vosaltres. The Jazz.
2: Vinga, som-hi, encarem la recta final del programa d'avui i ho fem amb una secció molt divertida, el concurs musical avui presentat a Pan Martí Capçada. Martí, bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma Palet, com estem?
2: Molt bé, amb moltes ganes, amb molts nervis de començar a jugar. Estic preparant el WhatsApp perquè el funcionament intern que tindrem avui, Martí, és que qui encerti la cançó o qui sàpiga com es diu la cançó ha d'escriure jo al grup de WhatsApp de locutors, eh?
5: Correcte. Abans de començar, per ficar una mica en context els oients, recordem que el concurs musical, que ja el vam fer la setmana passada, hi va haver una mica de, bueno, de trama, eh? Es va estar molt renyit. Consisteix en ficar aproximadament uns 2 segons d'una cançó, si veiem que es fa difícil, en ficarem uns quants més, i el primer col·laborador que posi jo pel grup de WhatsApp li donaré pas i haurà d'endevinar quina cançó és. Així que, companys, esteu preparats?
2: I des de casa també, que juguin.
5: Exacte, que juguin des de casa. No em poden enviar el jo, però bueno, que s'ho vagin apuntant.
2: Si vols els hi diem el teu contacte de telèfon. El Martí és el 6...
5: No, això ho deixem ja per un altre concurs.
2: Va, som-hi, doncs, quan si sembla... tu vulguis.
5: Perfecte, doncs li diem al nostre tècnic, en Marçal, que comenci a veure amb la primera cançó, a veure quina és.
2: Ui, això no ha sigut ni un segon.
6: Això ha sigut un segon.
5: Jo defenso... Jo defenso
7: en Marçal perquè... Ha tornat a posar el mateix.
5: És molt coneguda, eh? Ja està bé que fiqui poquet, així ho fem difícil. A veure, fiquem una miqueta més, Marçal, a veure.
2: Vale, jo ja ho tinc. Sí. Perquè estic fent trampes.
5: Però serà o sigui, possible.
2: No, tinc un petit ajudant, un petit oient que m'està
5: doncs
2: ajudant.
5: Doncs Gemma Palet no
2: si
5: dono
2: trampes.
5: La paraula.
7: Clar, és que si es fa així, llavors no té gràcia.
2: Doncs mira, busqueu-vos un amic que us ajudi a jugar, que voleu que us digui.
5: Castigada...
2: No, no. Sigama!
5: Contra la paret per tramposa.
2: No pots castigar la presentadora, no pots. Bueno,
5: a
2: mira,
5: veure.
2: Saps... Va, vinga, va.
5: Li donarem pas...
2: Però si
5: vale,
2: és que...
5: vale. Uf, és ara que... està allà la cosa a punt, eh? Va, li direm a la Melina, Gemma, no te m'enfadis, que clar, és que si tu mateixa em dius que fas trampes...
2: Que em tindrà mania. No, fem una cosa, no fem trampes, simplement que aquest oient el participem també, vale? El fem partícip del concurs, per tant, si ell diu jo, pues, en nom d'ell també està jugant, que ho sembla.
8: Ui.
5: A veure, o sigui, no portem ni una cançó i ja m'estàs boicotejant aquí.
2: Que no! A veure, realment la que ha dit jo primera sóc jo, per tant em toca a mi.
5: Bueno, com els
2: deixem-li
5: altres companys,
2: a ella aquesta
5: gràcies Melina per no deixar-me encara més incòmode la situació. Va, a veure, Gemma, quina cançó és? A veure,
2: no guanyo jo, el punt no va per mi, va per Gerard, Boig per tu. Molt bé.
5: Correcte. Molt bé, molt bé, molt bé. I ara, en aquest concurs musical, no hi pot faltar una altra cosa que el nostre company de Calella, que és un gran expert de la música i ens farà una curiositat d'aquesta famosíssima cançó catalana. Així que, Sergi, què en tens a dir de Boig per tu?
8: Doncs mira, que Pep Sala va explicar que part de la lletra està inspirada en la mítica escena final de la pel·lícula Blade Runner, concretament en la frase "com llàgrimes a la pluja" i també en el record de la seva dona que havia mort després d'una malaltia.
5: Doncs això és la història que amaga darrere d'aquest tamasso del món català. Així que, bueno, primer punt per una persona que no coneixem, que és en Gerard, però, bueno, es fica cap davant d'aquesta classificació. Marçal, quan et vagi bé, donem pas a la segona cançó, a veure quin és. Vale, ojo, eh? Ojo que a mi ara... em surt Marc Tresser.
2: Jo la tinc! Sí, home!
9: Bé.
5: T'ho juro, Gemma, eh? Sí.
2: Que fort que em sembla, vale, Marc. Molt bé, ja parlarem tu i jo, vinga.
5: No. Ja, que no pot ser, que te m'enfadis amb cada un.
2: Ja em coneixes, Martí.
5: A veure...
2: No, Marc.
5: Marc Tresserres, quina cançó dius que pot
9: ser? La gossa sorda.
2: Què?
9: Coneix de la gossa sorda? No m'he equivocat.
2: Vale, em toca a mi.
5: Incorrecte.
2: Em toca a mi ara, no?
5: A veure, Gemma.
2: Aquesta l'he endevinat jo, eh? Aquesta és la de corren, corren pels carrers, corren.
9: I de qui és?
5: Provem-ho.
2: De gossos.
9: Ai!
10: Difícil descobrir.
5: El Marc ens ha fet.
10: Qui sóc avui?
2: I en Macaco. Marçal? Sí, sí. En Macaco i gossos.
5: El Marc ha fet una barreja, del nom del grup amb el
9: sí,
5: que era.
9: Sí, m'ha passat això, Martí.
5: Et sumem 0,2 punts per la similitud i donem pas de nou en Sergi, que ens dirà també una curiositat d'aquesta famosíssima cançó anomenada Corren.
8: El missatge principal de la cançó és que mai és tard per dir allò que sents. El tema ens recorda que les paraules no caduquen, sinó que es queden guardades i corren pel nostre interior fins que ens atrevim a treure-les.
9: Que bé.
2: Perfecte, va, que vull jugar.
5: Vinga, doncs anem cap a la tercera cançó, a veure què serà en aquest cop la persona d'endevinar-ho. Marçal, quan et vagi bé, fiquem els dos primers segons.
2: Ui.
5: Aquesta és més difícil, companys? A veure.
2: Junga. Però és que és molt complicat, amb dos segons.
9: És espanyola.
5: Deixem una miqueta més. Va, deixem-ne 5. A veure, Marçal, si són...
11: Y te acercas y te vas después de besar...
2: Ui, aquest qui...
5: Home, no tot pot estar en safata.
2: Més.
12: Diria que la tinc.
5: Ei, tenim a Melina, des de Palafolls. A veure, donem una oportunitat. Quina diries que és?
12: És Serrat i és la cançó de Mediterrània.
5: Correcte! Escoltem-la de fons.
11: Y te acercas y te...

0: Casa de Brea.
1: Pensava que era en Julio Iglesias.
2: Ei, molt bé, aquesta et diria que era, és la més difícil de la llista. A veure, Sergi, què en tens a dir de la cançó de Mediterráneo d'en Serrat?
3: És considerada la millor cançó de la història de la música popular a l'Estat. Serrat la va escriure, la lletra, mentre era d'exili a Mèxic, mentre enyorava el Mediterrani.
2: Doncs això és la curiositat que amaga aquesta cançó darrere. La Melina es fica empatada al capdavant de la classificació juntament amb Gemma Palet i un tal Gerard. Així que, bueno, donem pas a la quarta cançó a veure qui agafa avantatge. Uf! Em surt Gemma Palet ara. Crec que aquesta és bastant facileta. En Javier també s'anima, però em surt tercer. En Marc segon. Si falla la Gemma, tindrà pas al Marc. És a dir, està emocionant la cosa. Quina cançó és?
1: Viva la vida.
2: A veure, escoltem-la.

0: Correcte.
1: Viva la vida, viva la vida. Un temasso que els culers la portem a dins per aquella famosíssima etapa d'en Pep Guardiola i que en Sergi també ens en dirà 5 cèntims d'aquesta cançó.
2: No, a més aquesta té molt de rerefons i és que el títol de la cançó està inspirat en una obra de la pintora mexicana Frida Kahlo. A més, la lletra està narrada des del punt de vista d'un rei que ha perdut el poder, una història que molts relacionen amb la Revolució Francesa i la caiguda de Lluís XVI. De fet, la portada de l'àlbum, si algú l'ha vist alguna vegada, utilitza una versió del famós quadre que haureu vist tots, La llibertat guiant el poble, del pintor Eugène Delacroix.
3: Que top.
0: Tenim Perfecte. Més cançons?
1: En tenim un parell més, Gemma. Dona
0: vale, tenim pocs minuts perquè jo vull afegir una cançó perquè endevineu vosaltres. Per tant, fem aquestes dues que queden i la tercera, vale? I per tant, anàlisi de la cançó, no sé si ens donarà temps.
1: Doncs fem-ne una, així en Sergi, que s'ha preparat això, ens ho pot explicar.
0: Vale. Ah,
1: i
0: vale,
1: després
0: vale.
1: Passem a la teva, si et sembla.
0: Pues
1: així
0: va.
1: Que, Marçal, la que més t'agradi, tu manes. Ui.
3: Uau, l'Elena.
0: Anava a dir una paraulota perquè se m'ha adelantat la Melina.
1: Melina Morilla pot ficar-se empatant la classificació, eh? A veure, què dius? Quina cançó és?
4: Billie Jean, de Michael Jackson.

0: Correcte, correcte, Melina, molt bé. Et poses al capdavant amb dos punts, juntament amb la Gemma de Premià, també una cançó molt famosa, que deixem en Sergi que ens en digui una altra curiositat.
1: Cançó de l'àlbum més venut de la història, Thriller, produït pel grandíssim Quincy Jones i amb la col·laboració d'artistes com Eddie Van Halen, Steve Lukather o Jeff Porcaro, els dos últims de la banda Toto. El famós pas de ball Moonwalk es va popularitzar mundialment quan Michael el va fer durant una actuació d'aquesta cançó el 1983.
2: Boníssima.
3: Molt bé.
0: Doncs això és tot.
3: Doncs va, posem una cançó extra que he volgut posar jo, que endevineu vosaltres. Va, vinga, l'escoltem una miqueta.
0: Sí. Doncs jugo jo també, eh?
3: Això no és.
1: Sí, ja.
3: No, perdó, aquesta no. Perdó. Ara.
1: Hey. És la Ludwig Band?
3: Molt bé! Sergi Parrer!
1: La d'en Xavier, no?
3: Exacte. Doncs guapos, guapes, gràcies per tot, se'ns acaba el temps, eh? Així que nosaltres acabem el programa d'avui. Martí, gràcies, companys, també. Acabarem amb la proposta musical d'en Caramlo, Wahidi, que va venir ahir a l'Ona Maresme i és tècnic de consum de l'Oficina Comarcal del Maresme. Adeu, fins dilluns.
4: Hola, bona tarda. Soc en Caramlo Wahidi, tècnic d'aquí de l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Maresme. I la meva proposta musical aquest cop és Si te pillara de BL. És una cançó molt estiuenca, que a mi personalment em va agradar molt de l'estiu passat i bueno, ara que s'acosta l'estiu, doncs és un moment, és un bon moment per tornar a recordar-la i tornar a escoltar-la.
5: Pilla, hay ojos que no se hacen los ciegos porque las paredes no solo tienen oído, ¿viste? También tienen bemba.

0: L'atur baixa a Palafolls en comparació amb l'any passat i se situa en les 365 persones aquest maig. Segons les últimes dades publicades per l'Observatori de Treball i el Model Productiu de la Generalitat, Palafolls ha tancat el mes de maig, amb un total de 365 persones sense feina. La xifra representa un lleuger increment de 2 persones respecte al mes d'abril, quan hi havia 363 aturats. Deixa la taxa d'atur, en aquest cas, al municipi en un 7,4%. Tot i aquest petit repunt mensual, la comparativa anual mostra una evolució positiva del mercat laboral. Si ens fixem en les dades de maig del 2025, Palafolls comptabilitzava 393 persones sense feina. Això significa que en el darrer any el nombre d'aturats al municipi ha disminuït en 28 persones. L'informe de l'Observatori també detalla el comportament de l'atur en altres pobles veïns, on la tendència durant aquest mes passat ha estat majoritàriament a la baixa. A Malgrat de Mar s'han registrat 775 aturats, una davallada significativa respecte als 802 del mes d'abril. A Tordera, les xifres se situen a les 907 persones sense feina, reduint la xifra dels 933 del mes anterior. I Santa Susana també experimenta una millora amb 136 aturats, 3 menys que l'abril. En l'àmbit comarcal, el Maresme finalitza el mes de maig amb un total de 18.331 persones inscrites a les llistes d'atur.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
1: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.

0: esquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Les biblioteques de tot Catalunya inicien una vaga indefinida que se suma a la protesta dels docents. Avui, 5 de juny, el personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya ha començat una vaga indefinida que afectarà totes les biblioteques públiques del territori els divendres i dissabtes. La mobilització, coneguda com a Marea Negra Bibliotecària i convocada pel sindicat CGT, denuncia mancances estructurals històriques, salaris baixos i la falta d'inversió en el sector. A hores d'ara encara no s'ha confirmat si la Biblioteca Enric Miralles de Palafolls s'assumarà aquesta aturada, que arriba en un moment clau pels estudiants que preparen la selectivitat prevista pels dies 9, 10 i 11 de juny. Aquesta nova convocatòria de vagues s'afegeix a la que mantenen els docents de les escoles públiques de tot Catalunya. Els sindicats han decidit continuar amb les aturades després que el 65% dels treballadors rebutgessin el preacord amb el Departament d'Educació. A Palafolls, el seguiment de la vaga de mestres està tenint un impacte notable en els centres educatius. Segons les dades que s'han recollit durant el matí d'avui, a l'escola Masprats el seguiment de la vaga és majoritari. El centre funciona només amb serveis mínims i s'ha registrat que el 72% de l'alumnat no ha anat a classe. A l'Institut Font del Ferro, el 35% del personal, és a dir, docents, PAS i PAE, han secundat la vaga i, pel que fa als estudiants, l'absència està molt significativa amb un 80% de l'alumnat que ha faltat a les aules. I a l'escola Les Ferreries hi ha tres classes de sisè que estan de colònies sense tenir-les en compte. Han fet vaga el 32,15% dels professors i el 75,1% dels alumnes. A banda de la jornada d'avui, els sindicats d'educació han anunciat una nova jornada de vaga el pròxim dimarts 9 de juny, coincidint amb l'inici de les proves de selectivitat i també la visita del Papallau 14 a Barcelona.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Gospel Viu actuarà davant del Papallao 14 a l'Estadi Olímpic. El projecte Gospel Sense Fronteres de Gospel Viu està convidat a participar en la visita del Papallao 14 el pròxim 9 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Aquesta actuació s'emmarca en la celebració del 20è aniversari del projecte que plega les formacions de Gospel Viu Choir, el Gospel Project de Granollers i el Heaven on Earth Gospel Choir de Girona. Per aquesta ocasió s'ha realitzat una selecció de 32 veus dels tres cors. La seva intervenció a l'estadi inclourà la interpretació de dos temes propis de caràcter dinàmic i potent, a més d'un dels moments més destacats de la jornada, i és que el grup acompanyarà l'artista Álvaro Soler en la interpretació del seu conegut èxit En el mismo sol. L'actuació de la formació està prevista a un quart de sis de la tarda, just després de l'himne creat expressament per l'esdeveniment. El grup estarà acompanyat a l'escenari per una banda musical creada per la cita pels productors Pablo Cebrián i Max Miglin. Aquesta participació suposa per l'entitat una fita històrica, i és que des dels seus inicis l'any 2006 han portat el gènere del gospel arreu del món. Altres artistes que han estat escollits com Gospel Viu són Sabor de Gràcia, Conchita, Beret, Alfred García, Siloé, l'Escolania de Montserrat i Sergio Dalma.

0: La piscina municipal ja té data d'obertura de les seves portes. Serà el pròxim divendres. La piscina obrirà el dia 12 de juny amb una jornada de portes obertes per tothom. L'equipament estarà obert fins al 6 de setembre, oferint servei de dilluns a diumenge en un horari ininterromput de 10 del matí a 7 de la tarda. Com a novetat d'aquest 2026, la piscina obre les portes abans del que era habitual, tot i que també finalitzarà la temporada més d'hora al setembre. Els usuaris ja poden consultar els preus per les entrades diàries, els paquets de 10 sessions i els abonaments d'estiu a familiars que es podran adquirir directament a la taquilla. A més del bany lliure, la piscina municipal també ha programat els seus tradicionals cursets de natació que es faran del 6 de juliol a l'1 d'agost. Les sessions seran a la tarda, de dilluns a divendres, amb opcions d'inscripció quinzenal o mensual.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Gimnàs per la gent gran. Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Gospel Viu actuarà davant del Papa Lleó XIV en una participació a l'Estadi Olímpic. El projecte Gospel Sense Fronteres coneix formacions de Palafolls, Granollers i Girona. Ha estat seleccionat per cantar durant la visita a papal el pròxim 9 de juny a Barcelona. Una coral de 32 veus escollides interpretarà temes propis i també acompanyarà l'artista Álvaro Soler en el seu èxit Bajo el mismo sol. Ho faran davant de milers de persones. L'actuació tindrà lloc a 1:15 de la tarda i representa una fita internacional per la trajectòria del grup palafollenc.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada, n'hi ha d'altres. Els veïns del carrer Passada intensifiquen la lluita legal i social contra la benzinera de Plenoil. El col·lectiu de veïns que s'oposa a la nova estació de servei al nucli urbà ha contractat un advocat especialista en urbanisme per estudiar les vies legals per frenar aquest projecte. Durant una reunió al teatre, els afectats van decidir organitzar una recollida de signatures i mobilitzacions ciutadanes per pressionar políticament tots els partits. També han creat un perfil a Instagram per alertar del riscos de seguretat, la proximitat a zones residencials i l'augment del trànsit de vehicles pesants que suposaria aquesta instal·lació. I avui hi ha una nova jornada de vaga, en aquest cas a les biblioteques i també a les escoles. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha iniciat avui una vaga indefinida de caps de setmana per denunciar la falta d'inversió i els salaris baixos del sector. Aquesta mobilització s'ha sumat a la vaga de mestres que a Palafolls ha tingut un impacte notable a tots els centres. Els sindicats de mestres han anunciat ja noves aturades de cara al 9 de juny després que la majoria de treballadors rebutgessin el darrer preacord amb Educació.

I avui també parlarem de les dades de l'atur que s'han reduït aquí a Palafolls en 28 respecte al mes de maig de l'any passat. Segons les dades, el municipi ha tancat el maig de 2026 amb 365 persones sense feina. Això suposa una evolució positiva del mercat laboral local en l'últim any. Malgrat que respecte a l'abril hi ha hagut un repunt mínim de dues persones, la taxa d'atur registral es manté en un 7,04%.

0: I avui parlarem de la piscina municipal que obre la temporada el pròxim 12 de juny i també dels descomptes que hi haurà aquest any a Marineland pels habitants de Palafolls. L'equipament municipal, la piscina, oferirà una jornada, com sempre, de portes obertes el pròxim divendres i estarà activa fins al setembre de 10 a 7 de la tarda. Com a novetat, els residents ja no hauran de presentar el volant d'empadronament a l'Ajuntament, tampoc per accedir als preus especials del Parc Aquàtic Marineland. Per obtenir els descomptes, només s'hauran d'identificar les taquilles amb el seu DNI. I pel que fa al temps, aquesta tarda hi haurà grans clarianes, tot i que al Maresme Nord encara hi haurà algunes nuvolades que mig taparan el cel. No s'esperen precipitacions, el vent serà fluix de component sud-oest i el mar estarà en estat de marejola a Maries de Mar de Fons. Les temperatures màximes baixaran i aniran dels 20 als 23 graus. A Palafolls el cel estarà molt ennuvolat, amb temperatures que baixen, les màximes fins als 23 graus i les mínimes fins als 14. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres i ho fem parlant de cultura perquè Gospel Viu actuarà davant del Papa Lleó 14 a l'Estadi Olímpic. El projecte Gospel Sense Fronteres de Gospel Viu està convidat a participar en la visita del Papa Lleó 14 el pròxim dimarts 9 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Aquesta actuació s'emmarca en la celebració del 20è aniversari del projecte que plega les formacions de The Gospel Viu Choir, el Gospel Project de Granollers i el Heaven on Earth Gospel Choir de Girona. Per aquesta ocasió s'ha realitzat una selecció de 32 veus dels tres cors. La seva intervenció a l'estadi inclourà la interpretació de dos temes propis, de caràcter dinàmic i potent, a més d'un dels moments més destacats de l'actuació, i és que el grup acompanyarà l'artista Álvaro Soler en la interpretació del seu conegut èxit Bajo el mismo sol. En aquest sentit, Moisés Sala, director de la formació, ha destacat que estan molt contents i satisfets d'haver estat cridats per participar en aquesta celebració.
1: Actuarem un grup de 32 veus, actuarem sota el nom de Gospel Sense Fronteres, que és el projecte d'acció solidària a favor de la infància que ens uneix des de fa més de 20 anys en aquesta previgília dins de l'Estadi Olímpic, i la veritat és que estem molt emocionats, estem molt contents i cantarem dos temes i a més acompanyarem a Álvaro Soler amb la seva cançó Bajo el mismo sol fent els cors. Són aquelles coses que et passen un cop a la vida. Estem molt emocionats, no només per actuar davant de tants de milers de persones a l'Estadi Olímpic, que estarà ple a vessar, sinó una miqueta pel que suposa aquest any.
0: L'actuació de la formació està prevista per 6:15 de la tarda, just després de l'himne creat expressament per l'esdeveniment. El grup estarà acompanyat a l'escenari per una banda musical creada per la cita pels productors Pablo Cebrián i Max Miglin. Aquesta participació suposa una fita històrica per la trajectòria del projecte Gospel Sense Fronteres, que des dels seus inicis l'any 2006 ha portat aquest gènere arreu del món. Altres artistes que han estat escollits com Gospel Viu són Sabor de Gràcia, Conchita, Beret, Alfred García, Silo, l'Escolania de Montserrat i també Sergio Dalma. Parlem d'altres qüestions ara mateix, i és que els veïns del carrer Passada intensifiquen la lluita contra la nova benzinera de Plenoil amb noves accions legals i socials. El grup de veïns i veïnes de Palafolls que suposa la construcció d'una nova estació de servei al nucli urbà ha fet un pas endavant a la seva estratègia de resistència. Aquest dimecres el col·lectiu va mantenir una reunió al teatre per compartir la informació tècnica recuperada fins ara i organitzar les pròximes passes per intentar aturar el projecte. Davant la sol·licitud de llicència ambiental presentada per l'empresa Plenoil per instal·lar-se al carrer Passada número 15, els afectats han decidit professionalitzar la seva protesta. Entre les novetats més destacades hi ha la contractació d'un advocat especialista en urbanisme per estudiar les vies legals que permetin frenar la instal·lació. A més de la via jurídica, el grup treballarà en dues línies d'actuació paral·leles. D'una banda, la pressió política, ja que volen buscar el compromís de tots els partits al plenari per evitar que el projecte tiri endavant, i d'altra banda, la pressió social, perquè el col·lectiu ja ha iniciat una recollida de signatures i no descarta dur a terme mobilitzacions ciutadanes pròximament. Per tal de fer arribar el seu missatge a més gent, els veïns han creat un perfil a Instagram amb l'objectiu d'alertar sobre els riscos que, segons denuncien, suposaria la benzinera. Segons ja van avançar a Ràdio Palafolls, aquests són la proximitat a zones residencials, l'augment del trànsit de vehicles pesants i una afectació directa a la qualitat de vida del poble. Els veïns argumenten que Palafolls ja té prou oferta de combustible, actualment n'hi ha 4 en servei i una 5ena en construcció, i que el projecte de Plenoil no aporta cap valor afegit. Defensen un model de nucli urbà lliure d'aquestes instal·lacions per protegir la seguretat i el descans del veïnat. Actualment el projecte es troba en període d'exposició pública durant 30 dies, moment en què els interessats poden consultar la documentació a l'Ajuntament o a la seu electrònica per presentar-hi al·legacions. I les biblioteques de tot Catalunya han iniciat una vaga indefinida que se suma a la protesta dels docents. Aquest divendres, el personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya ha començat una vaga indefinida que afectarà totes les biblioteques públiques del territori els divendres i els dissabtes. La mobilització, coneguda com a Marea Negra Bibliotecària i convocada pel sindicat CGT, denuncia mancances estructurals històriques, salaris baixos i la falta d'inversió en el sector. A hores d'ara, encara no s'ha confirmat si la Biblioteca Enric Miralles se sumarà a aquesta aturada, que arriba en un moment clau per tots els estudiants que preparen la selectivitat prevista pels dies 9, 10 i 11 de juny. Aquesta nova convocatòria de vagues s'afegeix a la que mantenen els docents de les escoles públiques de tot Catalunya. Els sindicats han decidit continuar amb les aturades després que el 65% dels treballadors rebutgessin el preacord amb el Departament d'Educació. A Palafolls, el seguiment de la vaga de mestres avui està tenint un impacte notable en els centres educatius, segons les dades recollides. A l'escola Masprats, el seguiment de la vaga ha sigut totalment majoritari. El centre ha funcionat només amb serveis mínims i s'ha registrat que el 72% de l'alumnat no han a classe. A l'Institut Font del Ferro, el 35% del personal ha secundat la vaga i, pel que fa als estudiants, l'absència està molt més significativa, amb un 80% de l'alumnat que ha faltat a les aules. I en el cas de l'Escola de les Ferreries, tenint en compte que les 3 classes de 6è estan de colònies, sense comptar aquestes, han fet vaga el 32,15% del professorat i el 75,1% de l'alumnat. A banda de la jornada d'avui, els sindicats d'educació ja han anunciat una nova jornada de vaga pel pròxim 9 de juny, coincidint amb l'inici de la selectivitat i també amb la visita del Papallau 14 de Barcelona. Parlem ara d'economia, perquè l'atur ha baixat a Palafolls en comparació amb l'any passat i se situa actualment en les 365 persones a què passa mes de maig. Segons les últimes dades publicades per l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, Palafolls ha tancat el mes de maig amb un total de 365 persones sense feina. Aquesta xifra representa un lleuger increment de 2 persones respecte al mes d'abril, quan hi havia 363 aturats, i deixa la taxa d'atur registrada al municipi en un 7,04%. Tot i que aquest petit repunt mensual, la comparativa anual mostra una evolució positiva del mercat laboral local. Si ens fixem en les dades del maig del 2025, Palafolls comptabilitzava 393 persones sense feina. Això significa que en l'últim any el nombre d'aturats al nostre poble ha disminuït en 28 persones. L'informe de l'Observatori també detalla el comportament de l'atur en altres municipis veïns, on la tendència durant aquest mes ha estat majoritàriament a la baixa. A Malgrat s'ha registrat 775 aturats, una davallada significativa respecte als 802 del mes d'abril. A Tordera, la xifra se situa en les 907 persones sense feina, reduint la xifra dels 933 del mes anterior. I Santa Susana també experimenta una millora amb 136 aturats, 3 menys que l'abril. En l'àmbit comarcal, el Maresme ha acabat el mes de maig amb un total de 18.331 persones inscrites a les llistes d'atur. I abans d'obrir la nostra hemeroteca hem de parlar de la piscina municipal, perquè ja té data d'obertura de les seves portes. Palafolls ho té tot a punt per l'inici de la temporada de bany i ja sabem que la piscina municipal obrirà el pròxim divendres 12 de juny amb una jornada de portes obertes per tothom. L'equipament estarà obert fins al 6 de setembre oferint servei de dilluns a diumenge en un horari ininterromput de 10 del matí a 7 de la tarda. Com a novetat d'aquest 2026, la piscina obre les portes abans del que era habitual, tot i que també acabarà la temporada més d'hora al setembre. Els usuaris poden ja consultar els preus per les entrades diàries, també els paquets de 10 sessions i els abonaments d'estiu o familiars que es podran adquirir directament a la taquilla. A més del bany, la piscina també ha programat els seus tradicionals cursets de natació que es faran del 6 de juliol a l'1 d'agost. Les sessions seran a la tarda, de dilluns a divendres, amb opcions d'inscripció quinzenal o mensual. D'altra banda, i coincidint amb el fet que el parc aquàtic Marina Lange ha obert les seves portes, els residents també podran gaudir de preus especials per accedir-hi aquest any. La gran novetat facilita l'accés a aquests avantatges i és que ja no caldrà demanar el volant d'empadronament a l'Ajuntament. Per obtenir el descompte, els veïns i veïnes només s'hauran d'adreçar les taquilles del parc i acreditar la residència mitjançant el DNI original. Aquesta simplificació administrativa permetrà als palafollencs gaudir d'entrades diàries a partir de 17 euros per majors de 5 anys o amb abonaments mensuals per juny o juliol des de 60 euros.

Obrim l'hemeroteca d'avui ara per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, 58 persones van donar sang i plasma a Palafolls. Aquell diumenge es duia a terme una nova donació de sang i plasma. El MIT, com és habitual, va ser l'espai on es va dur a terme aquesta campanya, que va acollir 55 persones que van anar a donar sang i 3 plasma. Recordem que es calcula que cada dia es necessiten un miler de donacions per mantenir estables les reserves de sang per ús mèdic, perquè la sang no es pot fabricar. A l'estiu aquestes donacions baixen per la mobilitat de la gent. La propera donació en aquell moment no seria fins d'aquí a unes setmanes. El 2021 va morir la conductora d'un turisme en un accident a la Nacional 2 a Tordera. Hi havia una nova víctima mortal a les carreteres de la nostra zona. L'accident va tenir lloc aquell matí al punt quilomètric 685 de la Nacional 2 a Tordera. Es tracta del tram que estava en obres en aquell moment i, segons els Mossos, l'avís s'hauria rebut poc minuts abans de les 7 del matí. Segons va informar Trànsit, per causes que s'estaven investigant, s'havia produït la sortida de via del turisme i, a conseqüència de l'accident, va morir la conductora, una veïna de Sant Hilari Sacalm, de 32 anys. Arran del sinistre es van activar diverses patrulles de Mossos, 4 dotacions de bombers i 2 unitats del sistema d'emergències mèdiques. Finalment, el 2016 van apunyalar un jove a la zona d'oci de Malgrat. Aquell dissabte, a primera hora del matí, al voltant de les 6, un jove de 25 anys i veí de Granollers va rebre una ganivetada a l'abdomen poc després d'haver sortit d'una discoteca. En concret, l'agressió va tenir lloc prop d'un pàrquing de l'avinguda Colom i per motius que en aquell moment s'estava investigant la policia. La víctima es trobava ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron. Estava greu, però fora de perill. Un amic seu, també agredit durant la baralla, va rebre ferides lleus al cap. Aquest representant estava un nou cas d'agressió a Malgrat de Mar amb la zona d'oci nocturn com a taló de fons. Cal recordar que des d'aquell mes de novembre, és a dir, feia mesos, un jove de Montcada i Reixac es trobava ingressat en coma després també d'haver estat apallissat a la sortida d'aquesta mateixa discoteca.

0: És moment ara de contactar amb el nostre company Jordi Pratsavalls, qui, com sempre, té tots els detalls de les propostes culturals d'aquesta setmana. Hola, Jordi, bona tarda.
1: Hola, Melina. Avui destacarem un parell de propostes dins la Setmana de la Natura al municipi veí de Malgrat de Mar. Per una banda, demà dissabte hi ha el degoteig de paraules. Es farà a partir de les 11 del matí al Molí de la Sal. Es tracta d'una lectura temàtica a càrrec del Club de Lectura de la Biblioteca La Cooperativa amb l'acompanyament musical de l'Aula de Música Contrapunt. I després, de cara a diumenge, el taller d'anellament d'ocells, que també es farà al Molí de la Sal a partir de les 10 del matí i a càrrec de l'ornitòleg Joan Carles Abella. Un parell de propostes en aquests actes que s'allarguen a Malgrat de Mar en motiu de la Setmana de la Natura.
0: Gràcies, Jordi.

0: I amb el nostre company meteoròleg Quim Serra, el que fem és ampliar la previsió meteorològica per avui i també pel cap de setmana. Hola, Quim, bona tarda.
1: Aquest migdia estem tenint una situació meteorològica encara amb molts núvols, núvols abundants, però sense precipitacions, ja que el Maresme, de fet, en aquesta tarda tampoc esperem que arribi a ploure a la major part de la comarca, sense descartar alguna gotellada que podria arribar al terç nord, cap a la zona de Tordera o Palafolls, al llarg d'aquesta mitja tarda. Tot plegat, ben poca cosa en conjunt, la tarda es presenta més assolellada que al matí, a excepció, com dèiem, del Maresme nord, on continuaran els núvols i els vents, per la seva banda, bufaran fluixos de component sud, amb unes temperatures que avui són agradables, més fresquetes respecte als d'ahir, sobretot han baixat les temperatures nocturnes fins als 10 graus de mínima a la zona del Montnegre. Aquest cap de setmana, però, tornarem a recuperar valors preestiuencs. De fet, demà pujaran entre 4 i 5 graus les màximes. Per tant, tornem a tenir valors cap als 27-28 graus a l'interior del Maresme i al voltant dels 25, a prop de la costa, fins tot puntualment als 26, amb vents que ho faran fluixos i amb una situació marítima que s'ha de mantenir doncs, força tranquil·la a tota la costa de la comarca. Amb domini del sol, si bé hi haurà núvols prims de cara demà passat, aquests núvols prims es poden fer una mica més densos, arribarà també una miqueta d'aire més fresquet en el sol i això farà que la temperatura pugui recular una mica, però poca cosa. De fet, dilluns començarem la nova setmana amb temperatures encara més altes i màximes que superaran els 30 graus en molts punts de la comarca.
0: Gràcies, Quim.

Acabem l'informatiu d'avui repassant quins han estat els titulars més destacats. Gospel Viu actuarà davant del Papalleó 14 en una participació històrica a l'Estadi Olímpic. El projecte Gospel Sense Fronteres coneix formacions de Palafolls, Granollers i Girona. Ha estat seleccionat per cantar durant la visita papal el pròxim 9 de juny. Una coral de 32 veus escollides interpretarà temes propis i acompanyarà també l'artista Álvaro Soler en el seu èxit Bajo el mismo sol davant de milers de persones. I els veïns del carrer Passada intensifiquen la lluita legal i social contra la benzinera de Plenoil. El col·lectiu de veïns que s'oposa a la nova estació de servei al nucli urbà ha contractat un advocat especialista en urbanisme per estudiar les vies legals per frenar aquest projecte. També han creat un perfil a Instagram per alertar dels riscos de seguretat, la proximitat a les zones residencials i l'augment de trànsit de vehicles pesants que suposaria aquesta instal·lació. I el personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat aquest divendres una vaga indefinida de caps de setmana i divendres per denunciar la falta d'inversió i els salaris del sector. Aquesta mobilització se suma a la vaga de mestres que avui també s'ha fet al nostre municipi i arreu de Catalunya. Avui també hem parlat de l'atur i és que a Palafolls s'ha reduït el nombre de persones aturades en 28 respecte al maig de l'any passat. Segons les dades, el municipi ha tancat el maig de 2026 amb 365 persones sense feina, el que suposa una evolució positiva del mercat laboral local en l'últim any. Malgrat que respecte a l'abril hi ha hagut un repunt mínim de dues persones, la taxa d'atur registral es manté en un 7,04%. I la piscina municipal obrirà la temporada el 12 de juny i Marineland simplificarà els seus descomptes. L'equipament de Palafolls oferirà una jornada de portes obertes el pròxim divendres i estarà obert fins al setembre de 10 a 7 de la tarda de forma ininterrompuda. També com a novetat aquest any, els residents ja no hauran de presentar el volant d'empadronament de l'Ajuntament per accedir als preus especials al Parc Aquàtic Marineland.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 5 de juny del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Recordeu que aquestes notícies i moltes més les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem dilluns amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
5: Música, entreteniment, informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.

0: Aquest programa és una repetició.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
2: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Una setmana més us acompanyem des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa. La nostra dedicació és al senderisme, l'excursionisme i els viatges. I tot això ho materialitzem en tres continguts que despleguem al llarg dels propers 25 minuts. Els tres continguts del dia són els que ara mateix us avancem des de la zona de titulars. Buseu és un antic poble abandonat al Pallars que el Jordi Canut i la seva família van anar restaurant finca a finca. L'objectiu? Fer-hi una reserva de fauna salvatge oberta a les visites gràcies a un projecte basat en la fotografia. És el Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. I avui aquest serà el nostre objectiu. El Xavi Tió ens escriurà una ruta senderista circular al voltant del poble de Sant Bartomeu del Grau, que per entre plàcids i verds paisatges porta el caminaire cap a dues boniques ermites, Sant Genissa de Besa i Sant Jaume de Fonollet. I comencem cicle als quaderns del viatger. L'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje, ens parla avui i en les pròximes setmanes del seu viatge a Sri Lanka, la gran illa situada al sud-est de la península indostànica. I xinuixà no arribarem així fins al final del capítol 572 dels Sendes, però ara el que toca és posar-nos en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Fotografia i natura en un racó del Prepirineu. Un projecte ecoturístic que ha aterrat en un dels molts pobles abandonats de les nostres muntanyes. En una vall secundària, amagada, silent, poc accessible. Un antic nucli que, arran de la voluntat d'una família, fa anys que va engegar una experiència ideal per a qui li agrada la fauna i la fotografia. Al Sendes anem a petar de nou a l'extrem sud del Pallars Sobirà, en concret al municipi discutiblement anomenat Baix Pallars i que nosaltres reivindiquem pel seu topònim històric, Gerri de la Sal. A llevant del nucli s'estén una petita vall distribuïda d'est a oest, on hi ha el poble abandonat de Buseu. I és aquí on es desplega el projecte Buseu Wild Pyrenees Nature Photography, dit en català, Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. Proposa l'experiència de fotografiar fauna salvatge enmig d'una reserva natural privada, propietat, com dèiem, de la família Canut Tomàs. L'ideòleg i impulsor és el pare de família, en Jordi Canut, qui comença descrivint-nos de què es tracta aquest projecte.
3: De fer una activitat que pot ser d'un dia, pot ser de tres, i fins i tot hi ha gent que està d'una setmana sencera gaudint de la fotografia de fauna salvatge autòctona. És a dir, tu t'incorpores a un hide, el que s'anomena un hide, o un amagatall, que hi ha un vidre espia davant, amb la qual els animals de fora no et veuen a tu dintre, però tu des de dintre veus el que hi ha fora. El vidre és perfecte per fer fotografies, perquè si fas soroll els bitxos no marxen.
2: Així doncs, entre les 300 hectàrees aproximadament que té la reserva s'hi han ubicat un conjunt de hides o amagatalls estratègicament distribuïts en diferents punts per gaudir contemplant i fotografiant fauna molt variada, sense pressa. Aquests en són els principals animalons que hi podrem veure.
3: Hi ha un hide gran de lo que serien les carronyaires, on hi ha trencalós, voltó negre, aufrany i voltó comú, evidentment, perquè és el més abundant, que hi ha una capacitat de 9 persones, després hi ha un lavabo al mig i 4 persones més, és a dir, podrien vindre 11 o 12 persones. Després hi ha altres hides on hi ha un abeurador d'aigua i, a més, a la nit es pot fer fotografia d'espècies nocturnes, com pot ser la fagina, com pot ser la guineu, i fins i tot amb un altre hype pots fer tema cèrvol i tema senglar. I el hype de l'Àguila Daurada hi ha dos hypes de dues persones cadascú, o sigui, un màxim de quatre persones.
2: L'experiència Buseu es pot fer en un sol dia, en tres o, per exemple, en una setmana. Es tracta que el visitant, en conveniència amb els propietaris, combini les sessions de matí, de tarda o de nit, els diferents hypes o amagatalls, segons les seves preferències de fauna. En Jordi explica que les aus rapinyaires acostumen a ser les més sol·licitades i cal anar-hi ben d'hora.
3: Lo normal és que el de matí es fa el hype de les carronyaires, sobretot el del trencalós. Lo que ve la gent aquí és a veure lo que hi ha poc, lo més escàs i el més espectacular, que és el trencalós. També s'aprofita, mentre es fa aquesta activitat, fer l'aufranc en aquesta època, des de març fins al setembre, o bé el voltor negre o bé el voltor comú, doncs ja s'aprofita i es fa tot. Això s'entraria al dematí, entre 8 i mitja, 9 del dematí, i s'estaria fins al migdia, fins a la 1, a les 2, a les 3. Sempre quan la gent vulgui acabar, doncs estem ja a cobertura, em truquen per telèfon i els anem a recollir. El que no es pot fer és sortir del hype, en plan, això ja he fet les fotos, me'n vaig. No.
2: Hem parlat dels hypes de les aus rapinyaires, el dels cèrvols i senglars, el de la fauna nocturna, com ara fagines i guineus, el de l'àliga daurada, i encara en queda una altra modalitat distribuïda al llarg de la finca. Es coneix com la xupluc.
3: És un hype que no hi ha vidre, que allà acaben entre 10, 12 i fins i tot fins a 18 persones sense vidre, i allà es pot fer els, bàsicament per tema de vols. I els trencalosos i la resta d'ocells, doncs ho pots fer per tema de vols amb un fons molt bonic, no? Has d'estar en silenci també, i això es pot fer. Això sempre ho fem a l'estiu, al mes de juliol i agost, perquè la llum no és tan bona. I els bons fotògrafos en juliol i agost venen poc. Per què? Perquè saben que la llum és molt dolenta. I aquests bitxos tenen més activitat més de cara al migdia.
2: Buseu és un poble prepirinenca, com molts d'aquesta petita vall situada a l'est de Gerri de la Sal, es va abandonar als anys 50 i 60 del segle passat. Al nord el tanca el Parc Natural de l'Alt Pirineu, al sud la Serra del Bou Mort i cap a l'est una remota carretera que continua cap a la plana de Taús i la Ribera d'Urgellet, ja a l'Alt Urgell. A Buseu s'hi accedeix per una carretera comunal que surt de les proximitats de Gerri, que passa per Baén i que continua cap als castells i, com dèiem, Taús. Per accedir al poble, però, cal haver fet reserva, ja que és propietat privada i la possible massificació davant visites turístiques no concertades podria espantar la fauna.
3: I allà hi ha un desvió que fica a Buseu i hi ha 450 metres que arriba allà, que hi ha carreteres nostres, la van pagar nosaltres i està dintre de la nostra finca. Això ja d'entrada limita de que

0: particulars que hi havia en aquest poble, i en un procés de 8-10 anys vaig comprar les 5 propietats, que eren les 5 cases que hi havia aquí. Jo volia el terreny per fer l'activitat aquesta d'ecoturisme, no? Però clar, què feia la gent? Em venia també la casa. Jo no la volia per res, la casa. Jo el que volia era el terreny. I a partir d'aquests 8-10 anys vam comprar les 5 propietats i llavors què vam fer? Vam fer una SL amb més gent de la família i vam fer una societat limitada per tirar endavant aquest projecte d'ecoturisme, que és el que hi ha ara.
1: Un projecte que cal fer sempre, en aquest cas, seguir-lo sota reserva prèvia i que s'adreça especialment a aquest perfil de visitants.
0: En principi és la gent que ve a fer l'activitat de gaudir de la natura, però a més hi ha fotografia. I si a més té càmera fotogràfica, molt millor. Pensa que fotògrafs professionals, avui en dia, els podries comptar amb dos mans. Una cosa és gent que fa les fotografies, però que no viu d'això. És molt difícil viure realment de la fotografia. Evidentment venen per això, i són gent que venen a gaudir del tema, a tindre l'experiència d'estar davant d'una espècie amenaçada, com pot ser el trencalòs o el voltor negre, i fa les seves fotografies, o sigui, fa els seus fotos com el seu record.
1: L'activitat Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus es pot fer en un sol dia, tot i que, com hem sentit, també es pot allargar a 3 o fins i tot a una setmana. Per aquests casos, s'ofereix l'opció d'allotjament en alguna de les cases de Buseu que els Canut Tomàs han anat rehabilitant amb els darrers anys. Aquestes són les opcions.
0: Es fa el Full Pack Experience, que és un dia fent 2-3 activitats de hike, o es fa el Full Pack Experience de 3 dies, que també es pot fer, llavors et quedaries a dormir a la casa, que és que fas el hike nocturn, etc. Tot depèn, o bé simplement fer el hike del trencalòs, o bé simplement fer a l'endemà el hike de l'Àguila Daurada. Són independents, eh? O sigui, si fas un hike del trencalòs, que és des de les 9 del matí fins al migdia, no pots fer l'Àguila Daurada, l'hauries de fer a l'endemà. Nosaltres tenim un habitatge d'ús turístic, que la gent es pot quedar allà, amb habitacions, amb quarto de bany, etc. Hi ha una cuina que pot ser compartida, en funció si hi ha més gent i tal, però que es pot fer l'activitat que la gent pugui vindre directament a fer hike i marxar tranquil·lament.
1: Buseu és, doncs, un projecte ecoturístic que, per les seves característiques, és sostenible i no massificat. Ha permès rehabilitar un poble, primer amb allotjament a manera de refugi i després com a allotjament rural. Primer va atraure estrangers i a poc també s'hi han anat afegint gent de la terra. És tan sostenible i de quilòmetre zero que en Jordi Canut ens ho il·lustra amb un exemple ben clar.
0: Nosaltres tenim un conveni en Casa Tomàs, un obrador que estan fent embotits, venen carn i tal, i tot el que els sobra, el que haurien de llançar, en comptes d'incinerar-ho, de cremar-ho, ho vaig a recollir jo, un conveni de cessió i tal. No em costa res, però ells s'estalvien el fet de que no ho han de cremar i s'estalvien diners. Però clar, jo cada setmana he d'anar a recollir el menjar. Per mi és una feina molt forta, però és que no em costa res. És a dir, hi ha una simbiosi i a més és quilòmetre zero. El que s'ha de cremar és llançar els voltors i el trencalòs, també les potes de corder, i quilòmetre zero i sostenibilitat total i absoluta.
1: Si us agrada la fotografia i us fa gràcia viure l'experiència d'immortalitzar aus i altres animals a molt pocs metres de distància, entreu a buseuproject.com i coneixereu tots els diversos packs i experiències. Una mena de safari, però fet en altres latituds, les prepirenenques, on xafardejarem sense ser vistos els moviments dels animals. En un entorn solitari i tranquil, on el ritme el marquen per sobre de totes les coses el dia i la nit, al pas de les estacions.
2: Sendes.
1: I és temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Molt bé, avui anem a una d'aquelles comarques que queda entremig de tot, però que no és de pas de res, pràcticament, eh?
3: Retornem a l'altiplà del Lluçanès, perquè fa un parell d'anys ja vam fer una proposta per Sant Agustí de Lluçanès i Alpens, a la part nord del Lluçanès, la darrera comarca creada, el 2023, i avui ens n'anem cap al sud d'aquesta nova comarca. I, exactament com passava en aquell cas, el municipi d'avui va rebutjar unir-se a la nova comarca i, malgrat formar part del Lluçanès històric, està adscrit administrativament a Osona. Parlem de Sant Bartomeu del Grau i el que us proposo és fer una caminada fàcil, un recorregut circular en sentit horari,

0: Mari, que ens durà a passar per la font de la plaça, baixar a traspassar el torrent del Pont Gran i després anar a visitar dues esglésies romàniques, com són Sant Genís-se de Besa i Sant Jaume de Fonollet, amb el torrent de la Sala entremig, i pujar fins a la Creu de Pedra abans de tancar el cercle planerament seguint el camí ramader.
1: Doncs bé, aquesta és la proposta d'aquesta ruta, com deies, aquesta anomalia, podríem dir, un poble que pertany de forma natural al Lluçanès, però que està adscrit a Osona. Coses de la geografia política, mira. Bé, anem amb el punt de sortida.
0: Doncs anem a començar a caminar a Sant Bartomeu del Grau, és un poblet d'en prou feines, 1.000 habitants, envoltat de camps de cereals i farratges. Si accedim des de Gurb, podem deixar el cotxe a la vora de l'Ajuntament i la plaça, i el que fem és sortir del poble cap a Ponent, seguint els senyals del GR3 per un carreronet davant del forn, i en baixada suau ens du en un no-res a la font de la plaça, construïda sota un gran arc de pedra tancat amb uns pedrissos i situada en un rodal d'arbres en forma de plaça que li dona nom. Poc més enllà de la font de la plaça, resseguim uns camps de cereals, fem un tram per l'obaga d'un bosquet de pins i, sense contemplacions, pel mig d'uns camps, baixem a una pista frescal paral·lela al torrent del Pont Gran. Abans que la pista desemboqui en un altre camp, la deixem per anar a creuar el torrent, i a l'altre cantó, sota uns grans plataners, trobem la font de la Codina. És una font petitona, col·locada en un marge de pedra, amb una pica petitona de pedra també a sota, i de la font el que fem és sortim de seguida a una pista, a tocar de la carretera, a les envistes de la gran masia de la Codina. Aquí el que hem de fer és un tram d'un quilòmetre i mig aproximadament per la carretera, envoltats de farratges i ramats de cavalls pasturant i algun petit bosquet d'alzines, i passar les vistes de la masia de les Ferreres fins a l'inici del camí de Sant Genís. És una pista ampla, ben indicada, i el següent trencall trobem un curiós indicador en una gran pedra arenisca marcada amb grans fletxes blanques sota dos noms, Sant Genís i la Sala. Aquí nosaltres el que fem és agafem a l'esquerra cap a Sant Genís i en un no-res arribem per entre camps adevesats a la masoveria de Sant Genís. És una gran casa de pedra, i a tocar Sant Genís-se Devesa, que pren el nom de la propera masia de la Devesa. És una petita església romànica del segle XI amb un campanaret d'espadanya annexat a una antiga masoveria per la part de Ponent, i a llevant destaca l'absis amb arcuacions llombardes, que és potser la part més ben conservada, tot i que no és del tot visible perquè hi van construir un porxo al costat. D'aquí de Sant Genís, per entre boscos una mica enverdissats, baixem a traspassar el torrent de la Sala, és el punt més baix de l'itinerari, i per l'altre cantó tot un seguit de pistes envoltades de camps de cereal clapejats de boscos ens pugen a Sant Jaume de Fonollet, una altra església romànica, bessona de l'anterior, també del segle XI, una mica més gran, molt ben conservada i situada en un entorn bonic i molt cuidat, tot enjardinat, amb uns grans xiprers i amb un curiós campanar d'espadanya d'època no romànica que, amb el temps, s'ha anat transformant en un campanar de planta quadrada. I destaca a la paret de Ponent una petita finestra en forma de creu i una antiga porta, i a llevant l'absis també amb lesenes i arcuacions llombardes, i a la façana de migdia un bonic portal que conserva encara el forrellat romànic. Tot això al costat de la gran masia de Fonollet, en un entorn obert, amb vistes, realment agradable d'estar-hi. I la mateixa pista que ens ha dut a Sant Jaume ens continua pujant per entre boscos fins a sortir al capdamunt d'un llom, on creuem la carretera de Sant Agustí de Lluçanès i acabem de pujar fins a la Creu de Pedra. Enmig d'un bosquet, és una creu de terme gòtica, petitona, al costat del camí ramader que agafem cap a la dreta, un antic camí de transhumància que ens permet contemplar enllà vistes cap a la part alta de la plana de Vic, tancada per Bellmunt, el Puig Sacalm, els Cingles de Cabrera i Aiats, veiem també el Coll Sacabra i les Guilleries fins al Montseny. I amb aquestes vistes Entrem de nou a Sant Bartomeu del Grau, ara per la banda nord, on aprofitem per anar a donar un cop d'ull a l'església parroquial de Sant Bartomeu, un gran edifici barroc, i acabem de traspassar el poble contemplant els edificis històrics amb llindes de pedra fins a recuperar el cotxe.
1: Una bonica ruta la que ens ha proposat avui el Xavi Tió per aquestes terres entre el Lluçanès i Osona, que té, com sempre, la seva fitxa tècnica. I la comencem amb la distància recorreguda.
0: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
1: Desnivell?
0: Encara no, 300 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
0: Posem-hi unes 5 horetes bones perquè ens entretindrem, sobretot a les esglésies romàniques.
1: Cal dir que en el cas de la Sant Genís podem tenir la sort de trobar-nos amb els masovers de Sant Genís, que molt amablement ens la van ensenyar, i que, doncs, de bon grat ho faran perquè són gent molt hospitalària. Grau de dificultat de l'1 al 5?
0: Doncs només d'un 1 sobre 5, és una passejada amable. I a internet trobareu la proposta d'avui, a Wikiloc, amb el nom Sant Bartomeu del Grau, Sant Genís de Devesa, Sant Jaume de Fonollet, entre parèntesi, ruta del romànic, d'un dels usuaris més actius a Wikiloc, que es diu Teti Titu.
1: Molt bé, doncs gràcies, Xavi. Ens retrobem la setmana vinent amb una altra ruta.
0: Salut i república!
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i avui us parlaré del meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Amb una superfície total que seria l'equivalent a dues Catalunyes, Sri Lanka és una illa densament poblada per 21 milions d'ànimes i que se situa al sud-est de la Índia. Té forma de pera, o més ben dit, de llàgrima. De fet, la coneixen popularment com la llàgrima de la Índia. Avui, als quaderns del viatger, comencem una incursió d'una setmana als indrets més destacats de l'antiga Ceilan, que, com veureu, l'Helena va unir a bord d'un tuk-tuk. Ara mateix ens ho explica, acompanyada, com sempre, de música del país.
3: En aquests 7 dies que vaig estar per a Sri Lanka, vaig començar el viatge a Colombo, que és la capital. Seguidament vaig anar al nord, a Willpattu, per veure animals salvatges. I després, en aquesta zona, també vaig visitar Sirigilla i les coves de Dambula i més manades d'elefants a Mineria, que és un parc natural conegut. Després vam baixar fins a Ellicandy, que és la part de les terres altes de Sri Lanka. Finalment, també vam estar a Maldives uns dies, amb dues experiències molt diferents, en un resort uns dies, però també en una illa local. Colombo és una ciutat no molt densament poblada, que és una cosa que pots pensar que Sri Lanka potser ja s'assembla molt a la Índia, que hi ha molt de gent, però no n'hi ha tanta gent. És una ciutat fàcil de visitar a peu, no molt gran, i destaca, doncs, alguns temples budistes que n'hi ha a la ciutat i també una gran torre al costat del riu amb la forma d'una flor de lotus. Llavors és una torre a la que si puges, doncs, tens unes vistes panoràmiques de la ciutat. Vam estar una tarda fent una volta i esperant la nostra següent aventura, que va ser ja jugar un tuk-tuk. Un tuk-tuk és un mètode de transport molt utilitzat a Àsia, sobretot. És com una motocicleta, però amb tres rodes, una al davant i dues al darrere. I podem viatjar el conductor, que va al davant, i al darrere, doncs, fins a tres persones. Llavors és una forma de transportar-se molt ràpida. És com anar com una bicicleta, vas girant, vas fent bastantes maniobres i allà s'utilitza molt, sobretot l'utilitza la gent local com taxis. El tuk-tuk és una manera còmoda per transportar-se per Àsia, sostenible, econòmica. Fan servir benzina 92, que és una miqueta més econòmica, i està molt extès el seu ús. En aquest viatge era la primera vegada que jo conduïa un tuk-tuk. Al principi la veritat és que em va costar una mica, perquè és com una motocicleta però manual, llavors, entre els canvis de marxa, el trànsit, perquè és un trànsit, tot i que no hi ha tanta gent com a la Índia, sí que condueixen una mica diferent que aquí, amb avançaments que potser et fan apretar una mica el manillar, el fre, i el primer dia va ser una mica complicat. complicat conduir el tuk-tuk. Sí que el vaig calar forces vegades, però després amb la pràctica doncs, ja li vaig anar agafant el truquillo i finalment, doncs, al final del viatge, la veritat és que ja disfrutàvem. Era com anar amb una motocicleta i sobretot doncs, servia per gaudir del paisatge i per integrar-nos més en com podia ser un dia a dia d'una persona que viu a Sri Lanka. Les carreteres de Sri Lanka estan en bastant bon estat. Són carreteres a la zona en la que jo vaig moure'm bastant rectes. No van fent zigzags. L'únic que normalment són de dos carrils i sí que hi ha doncs, el trànsit de les furgonetes, dels autobusos que condueixen molt ràpid, dels cotxes. I bé, amb un vehicle que és petitet i que va a 40 km per hora, doncs a vegades potser el millor era anar una mica lentament, a posar-te no al centre del carril, sinó a un costadet, i deixar doncs, que t'anessin avançant. També cal tenir en compte que condueixen com a Anglaterra, per l'esquerra. Llavors, tot això al principi, doncs, jo crec que estan justificades haver calat 30 cops o més el primer dia al tuk-tuk. Vam iniciar el nostre viatge des de Colombo fins a arribar al Parc Natural de Wilpatu, que està al nord del país. El principal reclam i pel que vam escollir aquest parc natural era pel fet que podies veure uns lleopards. Lleopards és un parc natural on es coneix que hi ha lleopards. A Sri Lanka fer safaris és bastant econòmic. Òbviament no veus tants animals com a l'Àfrica, però té la contraprestació que és relativament accessible. Per fer un safari és molt recomanable contractar un guia amb conductor perquè les carreteres dins els parcs solen estar bastant malament, plou i la veritat és que es necessita molta experiència i amb un guia que estigui conduint, normalment aquestes persones doncs, ja saben on estan els animals, tenen, vulguis o no, la vista molt entrenada per detectar els animals i t'ajuden a veure doncs, ocells, van veure també algun llangardaix, algun cocodril, no van veure el lleopard, però va ser una experiència molt interessant. Els parcs naturals de Sri Lanka i concretament aquest de Wilpatu solen ser parcs selvàtics, no són parcs de sabana perquè Sri Lanka és un país amb un clima tropical. De fet, destaca moltíssim la seva vegetació, és un país molt verd, dona la sensació doncs, d'estar doncs, rodejat de selva i aquests parcs són d'aquest tipus. Per això a vegades pot costar veure animals i per això crec que hi és molt recomanable anar amb un guia.
1: Punt i final, si voleu saber més coses de Sri Lanka, haureu d'esperar el proper programa. Moltíssimes gràcies per arribar fins aquí, aquest programa que fem a l'Andreu Ortega des de les vies de so, al Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres i de la presentació i edició en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar-nos aquest programa i anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: Simplement la millor música.
1: Ràdio Palafolls.
2: Ajuntament de Palafolls.
3: Informació de servei. El servei d'atenció domiciliària.
4: Les persones de Palafolls que necessiten suport per atendre els seus familiars malalts, persones soles que necessiten suport per desenvolupar la seva vida diària, o bé per situacions on hi ha menors en risc social, poden sol·licitar els serveis d'atenció domiciliària a l'Ajuntament. Consisteix en oferir suport per la higiene personal, control de la medicació, suport emocional al cuidador, pautes per realitzar correctament els canvis posturals durant una hora diària i amb una periodicitat que va en funció de la situació a tractar. Més informació a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
3: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
5: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
6: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
7: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
8: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
9: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
10: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
7: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
9: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
7: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
11: Avançar les eleccions no són bones notícies.
12: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
13: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
6: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oblida Ràdio. Ivan Usson, Sergi Iu, bon dia.
1: Hola, bones.
0: Què tal?
2: Bé,
1: sí, anem fent.
0: Actualitat, avui, què tenim?
1: A veure, mira, jo tinc una actualitat que ja la vaig apuntar fa uns dies aquí al guió, perquè ja ho vaig sentir, i s'ha anat actualitzant, han anat passant més coses. Hi ha hagut controvèrsia amb Tom Hardy, vale? Perquè l'han acomiadat de Mobland. En principi aquesta era la notícia, que havia estat acomiadat tras el rodatge de la segona temporada, bueno, per certs conflictes interns i, segons diuen, indisciplina durant el rodatge. Es veu que arribava quan li sortia de les pilotes.
0: Mira, això va passar una temporada amb el Barça fins que va arribar el Pep Guardiola.
2: molt bon exemple, Ronaldinho i companyia.
0: Perdó.
1: Bé, això, detalls filtrats mencionaven enfrontaments entre Hardy i els productors, així com tensions amb companys de repartiment com a Helen Mirren, qui va negar públicament qualsevol tipus de conflicte.
2: Ah, aquesta sèrie la miro jo.
1: Molt plan.
2: És veritat, amb el Pierce Brosnan.
1: Claro, Guerra de Mafiosos.
2: Ah, i és sobre aquesta sèrie?
1: Sí, senyor.
2: On arriba tard?
1: Sí, bueno, senyor.
2: Ho fa molt bé, pot arribar a l'hora que vulguis.
1: Doncs això, resulta que al final no l'han acomiadat, sinó que estarien en negociacions amb Tom Hardy per veure si al final participe o no participe en la tercera temporada, que ens havien dit la setmana passada que estava totalment acomiadat i ja està.
2: És veritat que és una sèrie on Tom Hardy pot morir en qualsevol moment.
1: Llavors era una bona excusa, no?
2: Vull dir, poden tenir-ho fàcil a nivell narratiu. És veritat que és un dels protagonistes, llavors ja es dona el Tom. Però és una sèrie on pot morir tothom en qualsevol moment.
1: Doncs això, imagino que podria ser una mena de toc d'atenció cap a Tom Hardy, en plan de, bueno, estigues tranquil, perquè aquí ningú és prescindible. Resulta que al final sí que ho és. O sigui, no, perdó, prescindible, no imprescindible, no?
0: Resulta
1: que al final sí que ho és, perquè doncs això, no només no ha estat acomiadat, sinó que actualment estan en negociacions amb la producció per assegurar la seva participació a la tercera temporada.
0: Molt
2: tercera
0: bé.
2: Temporada, però encara hem de fer la segona.
1: Clar, la segona és la que estem parlant ara, que s'ha acabat el rodatge i ha sortit tota aquesta mandanga.
2: Han fet la primera, està molt bé aquesta sèrie. Gangsters, traïcions, sang, fetge, cops de puny, drogues, pistoles, etcètera, etcètera.
1: En fi, es diu Tierra de Mafiosos en castellà, vull dir...
2: Està molt bé, està molt bé. I ho fan molt bé, tant Helen Mirren com Pierce Brosnan, com el Tom Hardy i el secundari. Està molt bé aquesta sèrie, la veritat.
0: Molt bé.
1: Pues fixa't si ho fan bé, que no es note... que no es porten gens bé.
2: Això no ho diu, això?
1: Bueno, ha dit que tenien problemes amb Helen Mirren i amb Pierce Brosnan.
2: Bueno, no recordo si els tres acaben vius la primera temporada. Mira que...
1: Han sortit a la segona, els tots tres.
2: Ah, sí,
1: que...
2: llavors sí.
1: Pots ser flashbacks, com Berlín, no?
2: Però, que bé.
0: Molt bé.
1: Pues re, fins aquí, pues, la meva actualitat.
0: Pues mira, jo sí... Bueno, no és actualitat.
1: Què estàs mirant?
0: Absentia, amb Stan Akatic. És una sèrie de fa anys que s'ha incorporat a la Netflix. Stan Akatic és la de Castle.
1: Sí, senyor.
0: I... Uah! Déu-n'hi-do. O sigui, està molt bé.
1: Està molt bé?
0: Està molt bé. És bastant una mica així, com psicològica, però... Xula, m'agrada.
2: Molt bé.
1: Jo estic mirant Eufòria, la sèrie d'HBO, no el programa de televisió.
0: Ja, com va ser la meva resposta?
1: És que el Sergi m'ha dit el mateix.
2: Jo li vaig dir,
1: Eufòria.
2: Quina Eufòria, exacte.
1: I la veritat és que estic absolutament enlluernat per la cinematografia que té aquesta sèrie. En si, no us enganyaré, és un culebrot d'adolescents que tots els actors tenen 35 anys, però, i amb les trames típiques, també t'he dit, d'un drama adolescent. Completament irrealistes, fantasioses...
2: Zendaya en té 29 d'anys.
1: Plenes de sexe i droga... Sí, bueno, dic 35 com una mena d'exageració.
2: Ah, no, bueno, és que Rosalía sí que els té, segurament.
1: No, la Rosalía tampoc, crec que també té 30 i pocs. Però bueno, doncs això...
2: 33.
1: M'està agradant bastant tota la part audiovisual i, evidentment, la trama és una bogeria enganxa, perquè sí, perquè cada capítol fot 5 voltes. Llavors és inevitable seguir mirant-la, però bueno, farem el veredicte quan acabem la tercera temporada.
2: Partint d'aquesta actualitat, que és el que mirem,
0: sí.
1: Sí.
2: Jo he vist com es diu aquesta de la Victoria Martín? De
1: alguien,
2: Movistar.
1: Alguien tiene que
2: se
1: morir.
2: Tiene que morir,
1: se tiene que morir mucha gente.
2: La vaig veure la setmana passada.
1: Què tal?
2: Li va agradar més amb qui la vaig veure que a mi.
1: Es veia venir.
2: Com era per veure, també perquè s'havia llegit el llibre. I hem vist els dos capítols, cada divendres hi ha un capítol nou, de Rabalear.
1: Ah, sí?
2: Uah, Que bones.
1: Sí?
2: Molt bé. Molt bé, a part el fet de que és una història real i que el director i creador és qui ha viscut aquesta història, doncs també li dona un punt de més. Enric Auqué ho fa molt bé, Maria Rodríguez ho fa molt bé.
1: No hi havia cap dubte.
2: Sergi López, que jo he dit més d'un cop que no és fruit de la meva devoció, doncs fa normal. I pinta a que serà dureta, però molt bé. La veritat és que la recomano pels que tinguin HBO, és una bona sèrie, i que això està molt bé sempre. Versió original, HBO.
1: En català.
2: Això també està molt bé, perquè recordo que automàticament i vaig confirmar que la sèrie és en català, per tant... HBO i català, fantàstic, tot el que sigui en català en aquestes plataformes, benvingut serà.
0: I tant.
2: Molt bé, vis. Doncs això.
0: Doncs avui toque estrenes aquesta primera quinzena del mes.
2: Perdona, al seu català no li diré rabalear, li diré rabalejar.
1: Mira, li podien haver dit així des del principi.
2: Sí, crec que en català sí que se l'ha nombrat com a rabalejar.
1: Sí.
2: Per tant,
1: sí,
2: ara ho confirmo, eh? Rabalear
1: sí,
2: és en català, en companys, castellà.
1: Amb els companys d'un altre programa ho van comentar i el guió sí que recordo que ho van rabalejar.
2: És de la casa, l'altre programa. Se'l pot citar per
1: perfectament. Bueno, sí, és aquí a l'oest.
2: Rabalejar, però rabalear en castellà.
0: No he sentit mai rabalear.
2: Bueno,
1: pues de Raval,
2: és, clar,
1: no?
2: És de Raval,
1: com el participi de Raval, no sé si és
2: sí,
1: el participi.
2: No, seria l'infinitiu.
1: L'infinitiu. És que estic molt cansat.
2: Rabaleat, no? Seria el participi del gerundi. Les tres coses. Això és primer de primària, tot sí, és igual. Dit això, la recomanem molt profundament. Té un 7,7 a IMDb, cosa
1: molt
2: que no
1: bé.
2: Estàs malament. I un 3,1 a Sense Cine, perquè vaig aquí. I també et diré que aquí diu a internet que es pot veure tant a Movistar com a Amazon Prime. No es pot veure ni en un lloc ni en un altre perquè és HBO.
1: No,
2: no sé
1: però,
2: per què ho diu això.
1: No, ho diu, imagino, perquè a Prime fan la típica de compra esta sèrie o alquila esta sèrie.
2: Ah, i a Movistar pots entrar
1: i a Movistar, de... com que estan tenen ara aquest conveni
2: no
1: amb HBO...
2: No creus que seria més fàcil que fiquessin també HBO? Que és lo bàsic?
1: Que de fet és on s'emet, no? Que és els creadors de la sèrie i tal.
2: En fi...
0: Molt bé, doncs com dèiem, avui toca primera escena de la primera quinzena de juny i comencem amb una sèrie que arriba a Sky Showtime i és Trio.
3: Hej allihopa, Felix Hammar heter jag.
4: Rebecca Harper heter jag.
5: Jag heter Seth Manteus. Vi är med i Sky Showtimes nya dramaserie Trion.
3: Se trailern här.
4: Jag tror du kände mina föräldrar.
5: Hugo.
4: Ja, jag vet.
5: Det var så länge sedan vi kände varandra. Jag vet inte hur mycket jag minns.
4: Hur fungerade den? Trio.
6: Hörrni, det här är Hugo. Vår nya inneboende.
3: Ja, visst är det.
6: Det här är Tora.
3: Du är inte så romantisk av dig, va?
5: Jag tycker nog att den olyckliga kärleken är den mest romantiska.
3: Jaså? Hur då?
5: Den slutar aldrig längre.
0: Quan Lugo, ja en la seva edat adulta, és abordat per la filla dels seus dos grans amors de la seva infància, es veu immediatament transportat 20 anys enrere, en l'època en la qual, a punt de començar el seu primer any d'universitat, es va mudar a Estocolm per viure amb la família Stiller. Allà va conèixer Thora Stiller i el seu company inseparable i ocasional amant, l'August, i es va veure envoltat en una dinàmica complexa i apassionada que canvia el... Què rius? Ah...
1: No estava rient ningú, eh? Que estàvem molt seriosos, eh?
0: Que canvia el rumb de la seva vida per sempre. Dues dècades després, Lugo continua atormentat per al passat. S'atrevirà per fi a recuperar tot el que va perdre?
1: Ah?
0: Una mica...
1: Doncs mireu la sèrie i ho sabreu.
0: Una mica massa condescendent, eh? Aquesta no tenim tràiler, però a AMC arriba Sherlock a Ciegas. És una miniserie holandesa dramàtica que segueix el treball de la unitat d'escoltes telefòniques de la policia de Rotterdam, a la que s'incorpora un nou agent, un home cec, amb una habilitat superlativa per percebre i interpretar sons. La producció, que està inspirada en fets reals, està protagonitzada per Bert, això no ho sé dir, actor que va perdre quasi el 100% de la visió quan tenia només 26 anys.
2: Kelterman's seria.
0: Kelterman's.
1: Oh, mira.
0: Molt bé. També arriba a Filmin l'orquestra.
7: Wow, de va. Hamagor. Det lyder helvede til. Jeg tror, vi skal være glade for, at Beethoven har været død i 200 år. Ellers var han sgu da død en gang til.
8: Det er jo lidt af en vipserede, du stikker hånden i.
9: Hey, have you ever played your cello naked?
10: No.
11: Nogle af verdens bedste musikere, men det er også guldhørende erotiske narcissister, der skal underordne sig et fællesskab, og det skal du hjælpe dem med.
12: Jeg skal gøre min bedste.
13: Gør du det billede med hjemme i gokkebogen, eller hvad?
14: Nu skal jeg altså lige igennem her.
15: Bo vil være først klarinet, så derfor han gør alt, hvad han kan for at få mig i miskredit.
16: Han har fucking brækket min mund.
17: Jeg har ikke slået dig. Du er bare et kæmpestort pikhoved.
18: I min datters klasse, der har de kalder en pytkasse. Han havde simpelthen ingen respekt for mig overhovedet.
19: Bare rolig, skat. Du skal nok lære det.
0: En aquest cas és la segona temporada del gran èxit de la televisió danesa que posa contra les cordes la priori seria apacible univers de la música clàssica de primer nivell. Una tragicomèdia firmada pel creador de Borgen i plegada de crescendos alegros però sobretot vibratos.
1: Oh, que ben portat això.
2: Sona ben clarinets, jo,
0: A mi Borgen reconec que em va costar, és a dir, és molt bona sèrie però em va costar, però...
1: Ah, sí?
0: A mi va costar.
1: Que és espessota o què?
0: Bueno, no, perquè no m'agrada... O sigui, no estem acostumats a aquest tipus de política aquí. Ja em va ser una superavorrida. Però
2: a mi sí m'agrada.
0: No, a veure, que la sèrie en si està bé, però bueno, falta ritme. I això, si això ho portes a la música clàssica, tu, Ivan, que tens problemes per dormir, si això t'ho poses,
1: no.
0: Aniràs, vamos. En 10 minuts t'hauràs de dormir.
1: Dormiria millor que mirant Eufòria, ja t'ho dic ara.
2: Orquestra Simfònica de Copenhague, Molt bé.
0: Sí, sí, sí. Una altra sèrie, en aquest cas arriba a Disney Plus, No aptos para el trabajo.
20: Es mi primer día de trabajo y he decidido que hoy es mi día alfa. ¿Tú qué? Sí, ¿has visto El Lobo de Wall Street?
21: La nueva. Ven aquí.
20: Tengo que dar una buena impresión.
21: ¿Alguno de vosotros, expertos en consumo, sabe qué es Yarn Barn?
20: ¿Hace manualidades?
21: ¿Tengo pinta de que me gusten?
20: No.
21: Correcto.
20: Ahora eres la asistente de una estilista de famosos.
21: ¿Me mirabas el culo?
20: ¿Qué? No.
21: Qué pena.
20: Es por el acoso sexual. Nada de toqueteos. Vale, ahora fírmame esto o estás despedida. Muy bien.
0: És una comèdia de 3 episodis seguits de 2 nous cada setmana per completar. És a dir, no,
2: s'estrena amb 3 episodis de cop i a partir d'aquí 2 cada setmana,
0: per completar la temporada. La història gira al voltant de 5 veinteanyeros obsessionats amb el seu, amb la seva feina, que lluiten per arribar a l'èxit professional i els queda i si els queda temps, la felicitat personal en el barri més glamurós de Manhattan. Ànims, bona sort.
1: Mindy Kaling, que ara li deia el Sergi, és la Kelly Kapoor de The Office.
2: He fet números, 9 capítols té aquesta temporada.
0: Perquè
2: són 3 aquesta setmana, més 2, 5, més 2, 7, més 2, el 23, 9.
0: Està bé.
1: Perfecte.
0: A veure, que pot estar... O sigui, no està mal, la trama, no està malament. Però depèn de com l'enfoques... No sé.
2: És n'ha fet diverses ja de sèries la Mindy Kaling aquesta.
1: Sí, no, però aquí l'està fent com a creadora i com a guionista.
2: N'ha creat més d'una.
1: Sí, segurament. I de fet a The Office era guionista també amb el Vijay Novak.
2: Tots ho anaven tornant, no?
1: Bueno, no, hi havia part del cas que eren guionistes amb aquesta sèrie.
0: Molt bé.
2: Estic a punt d'acabar la temporada 7 de The Office, per cert.
1: Ai, pues ja...
2: Sí, ja em vaig menjar l'espoiler. Acaba la temporada aquesta amb el Mike fora, no?
1: Sí, correcte.
2: N'hi ha 9.
0: Bueno,
2: ja està, això ja està fet.
0: Con la vall.
2: Sí.
0: És que Showtime arriba en Morfeo.
22: Ojciec dzwonił. Chce, żebym przyszedł na widzenie. Mój brat nie żyje. Zabić prawo. Musisz sprowadzić ciało i urządzić pogrzeb. Jestem adwokatem, a nie bandytą. Wiesz, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego.
23: Bańka to za ciało. A za straty moralne.
0: En aquest cas és una sèrie de 7 capítols que segueix la història de Piotr Leyer, un advocat que, després d'un gir tràgic del seu destí, es converteix en el líder d'una banda criminal. Quan assumeix el control del grup de crim organitzat que anteriorment dirigia el seu germà i abans el seu pare, aviat queda clar que el jove Leyer, per sorpresa de tothom, encaixa sorprenent ben bé en el brutal món del crim. Un marit i pare aparentment correcte, corrent, que es torna cada vegada més eficaç en el seu nou paper, creuant cada vegada més i més els límits.
2: Bueno, no estava escoltant.
0: Jo em pensava que anava per un altre lloc, lo de Morfeu, però no sé.
2: De pels somnis i la son,
0: sí,
2: i tal i qual.
0: Sí. Netflix, no, què és?
1: Que escoltàveu el Sueño de Morfeu vosaltres,
0: sí,
1: o què?
0: Sí, jo sí.
2: Però Morfeu no és el dels somnis.
1: Sí, però
0: hòstia, no ho sé. Un déu, era?
2: Claro. No? I tu per on l'enganxaves, aquesta sèrie?
0: No ho sé, o si m'esperava algo diferent, com és per l'amor.
2: Ah.
0: Potser estic confonent déus.
2: Morfeu, Morfeu també era el de Matrix.
1: Sí, és veritat, és veritat.
2: No, no, segur que és el del son.
1: Era el de les pastilles, no? El que oferia les pastilles.
0: Sí, sí, és el del son, és el del son.
2: Claro, és veritat, fas una secció de mitologia.
0: El Benet em matarà.
1: Més sèries.
0: A Netflix, vinga, a Netflix.
2: A mi què és la mitologia, si no sèries d'aquella època?
1: Home, pues...
0: Hosti, no.
2: No és una bona comparativa?
1: No.
0: No.
2: Home, jo crec que sí.
1: La literatura d'aquella època, bueno...
2: Jo crec que sí.
0: Home, a veure...
2: Partint de base que llavors no hi havia sèries ni pel·lícules...
0: No distret,
2: era un punt d'entreteniment...
0: Sí, sí, això és veritat.
2: Era l'entreteniment de l'època posterior.
0: El que passa és que se'ls anava una mica, perquè tot era sexe o assassinats.
2: Bueno, si bueno, vas a mirar animes, exacte, i coses d'aquestes, també se'n poden
1: anar... No cal que te'n vagis a mirar animes, tu obres Netflix i és el que te trobes, eh?
2: Molt bé, també el generalisme derivant.
1: Jo que estic mirant Eufòria no hi ha una altra cosa.
2: Però crec que la comparativa se pot entendre, la que he fet.
0: Sí. Sí.
2: De fet, poques sèries se fan a partir de mitologia, mira què et dic.
0: És veritat.
2: Crec que cada història de la mitologia té una sèrie 100%.
0: Sí, això és veritat. Doncs a Netflix el que arriba és El Testigo.
4: I went for a walk with my mother when I was a child. And she never made it home.
10: The brutal murder of a young mother shatters the tranquility of one of London's most affluent suburbs.
12: How's Alex doing, Andre?
23: Has Alex spoken yet?
24: If Alex is the only witness, he's in danger.
25: He'll be safe here.
24: And am I supposed to just trust you?
26: We'll have you the boy, yeah?
27: Do you remember what the bad man was doing?
24: I need to take him somewhere where they don't know who he is.
28: You lost her too, Andre.
0: La parella de l'assassinada Rachel Nickel intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim durant una investigació repleta d'errors en tota la història, en aquesta història basada en fets reals.
2: Vale.
0: Pot estar bé.
2: Pot estar bé. Però és Netflix i només hi ha sexe, segons l'Ivan.
0: Home, jo crec que...
1: I crimen hi ha, dit assassinats, i això és l'únic testigo del crimen. Una investigació repleta d'errors. Netflix.
2: D'errors i de sexe.
1: Seguim.
0: Escolta,
1: no tanquis sèries, eh? O sigui, no tanquis portes, perquè
2: no.
1: Amb aquestes sèries detectives que es de tant en quant...
2: I menys quan es parla de sexe.
1: No.
0: Vinga, va. Apple TV, arriba Cape Fear.
29: Let me ask you a question. What is your worst fear?
30: Max Cady was released from prison.
31: What does that have to do with us?
32: He's been locked up for 17 years for a murder he didn't do.
33: You were his lawyer, right?

0: I had a good life once, too. Are you afraid of me?
1: Why would I be afraid of you? Is there any way Max could know about what we did?
0: Speak of the devil.
2: És una sèrie inspirada en la pel·lícula del 1998 dirigida per Martin Scorsese i produïda per Steven Spielberg, que s'aproxima a la tormenta pels advocats Anna i Tom, un matrimoni feliç, quan el Max Cady, que és el Javier Bardem, el celebra suïcidi al que ells mateixos van enviar a la presó, surt al carrer en recerca de venjança.
3: És veritat que em sona haver-la vist, d'aquesta sèrie anunciada.
4: Apple TV, eh?
2: Sí.
3: Molt bé, sempre està bé Apple TV.
4: Bueno, jo quan està con el nom de la plataforma és perquè...
2: Ah, perquè t'agrada.
4: Perquè és un segell de qualitat.
2: O sigui, tu consideres que Netflix no és un segell de qualitat?
4: Penso, o sigui, a veure, com definir-ho això? Penso que el volum és molt més gran que la qualitat. Quan penso que amb altres plataformes no és així. Per exemple, Apple TV prioritza la qualitat per sobre del volum. Si hi ha mesos que no ha d'estrenar res perquè no té res, doncs no ho estrena.
3: Això no vol dir que la quantitat de Netflix també tingui coses
4: correcte,
3: de molta
4: qualitat. Només estic parlant de volum, correcte. Només estic parlant que és molt més fàcil entrar a HBO i encertar-la que entrar a Netflix i encertar-la. En aquest sentit, amb el meu gust, eh?
3: Sí, està bé.
2: Sí, sí, no, això és veritat. A Netflix, doncs, el que arriba és a Si aprenderás.
3: Ah, no.
5: ¿Quién es usted? ¿Tú quién eres? Será mejor que le diga quién es. ¿Tú?
6: ¿Yo? Soy de la Oficina de Protección de Derechos Educativos. Mi nombre es Nahajin.
7: Atención, estudiantes. Estas son las nuevas direcciones.
8: Hay que enseñarles respeto. Los móviles, las drogas y hasta bandas de crimen organizado.
6: Puede estar tranquilo. La UPD siempre lo protegerá.
8: No se posiciona del lado de nadie que no sea la víctima. Con la educación no se juega. Para ello la UPD...
9: A ver, un segundo.
8: Jamás descansará.
10: Como inspector de la oficina...
2: Uns inspectors insòlits entren en escena als col·legis amb leccions dures de les quals no apareixen als llibres de text per acabar amb les reiterades faltes de respecte.
3: Vaja, no faré cap comentari al voltant de...
2: No, però què pugui passar?
3: Per això. Però me passen coses que al meu cap són divertides, però que no diré, perquè ningú s'ofengui.
2: A Movistar Plus, arriba Dear England.
11: Dear England, what I want to speak about is much bigger than football.
12: Gareth Southgate, the whole of England is with you.
13: Gareth, simple question, really. Do you think you're up to this?
14: England manager, who'd want to take on this poison chalice?
15: Everyone thinks that footballers are overconfident, arrogant. They're afraid.
11: Come help fix England with me.
16: This is Dr. Pippa Grange. She's a psychologist.
17: Awkward silence.
15: The real tragedy of being afraid isn't what it does to us, it's what it takes.
18: Press foaming at the mouth.
19: England expects.
2: A veure, aquesta va com de futbol, no? Més o menys.
4: Com de futbol,
3: Tampoc cal que la menyspreïs d'aquesta manera. Vol dir va com de futbol. Llegeix com has llegit les altres amb normalitat.
4: Que no va ni de sexe ni d'assassinat.
3: Però abans no has dit, aquesta va com d'advocats. Llegeix com has llegit les altres, macho. Vinga, llegeix. Anglaterra, què més? Llegeix-ho bé. Tradueix-ho bé.
2: Bressol del futbol.
3: Anglaterra. Comences dient Anglaterra, no Anglaterra.
2: Bressol del futbol. Arrastre dècades de derrotes que pesen com una llosa nacional.
3: Molt bé.
2: Quan Gareth Southgate...
3: Va ser seleccionador fa uns anys.
2: Ah, molt bé. Un home marcat per l'error més dolorós de la seva carrera, assumeix el lideratge de l'equip, s'enfronta a un repte que va més enllà de la gespa, reconstruir la identitat emocional de tota una selecció. Lluny d'imposar autoritat, Southgate proposa una cosa radical en el món de l'esport d'elit, mirar cap a dins, afrontar les pors, sanar les ferides i canviar la cultura del vestidor. Però en un país obsessionat per guanyar, hi ha espai per la vulnerabilitat. Hòstia, doncs poca broma,
3: L'idea, Ivan, que no entenc... clar, no tenim quan s'ha emès o s'emet, però no entenc ara aquesta sèrie... Bàsicament perquè estem a...
4: Prèvi al Mundial.
3: En el moment en què estem enregistrant aquesta secció, doncs estem a dies de que comenci el Mundial, on Gareth Southgate ja no és seleccionador d'Anglaterra i on Anglaterra pot estar dins de les 7 millors seleccions d'aquest Mundial. Llavors no me desquadre ara aquesta sèrie, la veritat, perquè trobo que és, bueno, bueno, que no serà una imatge positiva cap a la selecció i cap a la figura o de tot el que va passar.
4: Això és el que passa, que me dona la sensació que aquesta és una d'aquelles sèries que es van fer pensant en l'actualitat. I com que les produccions a dia d'avui duren...
3: No, però fa temps, que Gareth Southgate no és el seleccionador d'Anglaterra. O sigui que... Per això me sorprèn. Pues ara t'ho confirmaré.
4: 3-4 anys, pot ser?
3: No,
4: o...
3: menys. Però Tuchel no fa tant que és el seleccionador d'Anglaterra. Però ara us ho confirmo.
4: Vale, por re. Ja t'he dit que... passa molt a moltes sèries que planegen capítols perquè siguessin d'actualitat, perquè es van estar escrits quan podien ser un episodi d'actualitat. Després arriba 9 mesos, un any tard... i dius, vale. Molts episodis de Covid va passar això,
3: Des del 2025 que Tuchel és el seleccionador d'Anglaterra.
2: Molt bé, fa un any.
4: Pues és possible que entres amb aquestes dates, no?
3: Clar, però no, me sorprèn emetre ara.
4: Si la tens en un calaix, l'has d'amortitzar d'alguna manera.
3: No, però fa un mes endarrere, però ara, ara enmig del Mundial, no m'acaba de quadrar, no passa res. Això ho faran els anglesos.
4: Sí, i tant, problema seu.
2: Sí. Doncs una altra sèrie, en aquest cas a 3Play, arriba 33 dies i és una sèrie de Carles Porta.
20: Yo he fracasado en todo lo que me he propuesto. La única vez que a mí me ha salido algo bien fue esa vez.
21: Oye, perdona. ¡De puta madre, duende, de puta madre! ¡Estamos fuera!
22: Tu nuevo compañero.
23: Yo soy Mateo Calatrava.
24: Prieto cuidaba a Calatrava como si fuera su hermano gemelo.
25: O le devuelves el libro o te lo comes.
26: Tienes que aprender a defenderte.
27: A mí se me apagan los tíos, yo no tengo fuerza ya.
28: Si tú no tienes fuerza, yo te la doy.
29: Voy a sacarte de aquí, no tengo todo pensado.
30: ¿Juntaron a un asesino con un ladrón de poca monta?
31: Calatrava no mataría ni a una mosca.
32: Los remordimientos...
2: Juan José Prieto i Mateo Calatrava són els dos protagonistes d'una fuga trepidant que va mantenir en alerta tota la policia autonòmica de Catalunya durant els 33 dies que van resistir acorralats a la serra fins a la seva detenció. Dos presos fugitius que a l'octubre del 2001 van escapar de la presó de Lleida amb un pla dissenyat durant mesos que va aconseguir activar tots els cossos de seguretat de l'Estat i mantenir alerta la població. Després diuen que Lleida no passa.
4: Per què et fas endarràcia?
3: No, que se li està acabant l'aire.
2: La sèrie recrea la fuga inspirada en la real, posant el focus en l'equip d'investigació dels Mossos i en els propis fugats als quals se'ls complica el pla i han d'improvisar.
4: Pues escolta,
3: aquí no has dit aquella de la presó.
2: Ai, per favor,
3: això va de la tal de la presó. Claro.
2: Tenim una
3: pell molt fina.
2: Sí.
4: És el José Manuel Poga, aquest del que estàvem parlant, o no? M'estic confonent.
2: Sí,
4: l'actor aquest que t'estava dient.
2: Sí.
3: Lo que no sé si fa no sé si fa Juan José Prieto, no sé si és ell o no, el que comentàvem.
4: José, bueno, en fin, és que és igual, és que ja no sé si dir-ho o no. Aquell boig que sortia a la Casa de Papel, que també tenia nom de ciutat, però que era policia, que era el Gandia.
3: Sí. Sí, correcte.
4: Policia o militar o una cosa així, se li mana l'olla.
3: Sí. Què tal? Tenim ganes de veure-la, aquesta? O normal?
4: No. Jo
3: ho dic perquè parla de la
4: pinta,
3: de casa nostra.
4: I ens toca prop, sí. Però jo he vist el trailer i fa bona pinta.
2: Sí?
4: Sí.
3: Jo, de moment, a hores d'ara dia d'avui, no estic motivat per...
2: És que a mi el subgrany no m'agradi.
3: No descarto que en algun moment... Entenc que està realitzada amb una ficció pura i dura, eh? O sigui, no és ni una docu-sèrie ni...
2: No, si diu... Carles Porta, algun toc seu hi posarà.
4: Evidentment, i diu basada en la història real de fuga de dos presos, vull dir.
3: Però vull dir que hi haurà ficció. Ficció ben entesa, eh?
4: Sí.
3: Vale, bueno, veurem la repercussió que en té.
2: Veurem. Més sèries que repassem sense tràiler. Veteranos contra el crimen arriba a Cosmo.
4: El vampiro l'Estat.
2: Ah, es diu així. Ah, vale. El vampiro l'Estat. Arriba a AMC Plus, Alice i Steve a Disney Plus, El juego de l'assassino a Filmin, Every Year After Amazon vale. Prime Video, Les dos cares de la ley a Netflix, Hit Viral a Netflix, El inmortal a Movistar.
4: Aquesta em parla molt bé, eh? És molt xula, és la tercera temporada ja.
2: Dulces Magnolias a Netflix, aquesta també em sembla que ja porta algunes temporades. Ligas, sí. A Sky Showtime, Atasco a Amazon Prime, El Polígamo a Netflix i a Sky Med a Sky Showtime.
3: Normalet, eh?
4: Sí, aquest
3: ja
4: mes...
3: Ja passa, juny-juliol i acostumen
4: ja
3: a ser...
4: Ja arriba l'estiu,
3: Juny-juliol-agost,
2: ara és quan hem de mirar sèries llargues, que així ens ocupen.
4: Clar.
3: És el bon moment, sí, és clar. Un dels bons moments.
4: Jo començo a Eufòria, que només té 25 capítols.
3: Bueno, o posar-te al dia de sèries que hi ha... Això, de què tens pendents.
4: L'Atasco?
2: Sí.
4: Van per la quarta temporada ja.
2: Molt bé.
4: Bueno, molt bé, jo no...
2: Atasco, com el seu Barcelona.
4: Sí, jo no, però no, crec que cada... Que, crec, diria jo, que cada temporada és un atasco, però no me feu cas perquè no l'he mirat.
3: Faran una quillella d'aquí poc.
4: Però bueno, Pepe perquè... Villuera.
0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Gospel Viu actuarà davant del Papalleó 14 en una participació a l'Estadi Olímpic. El projecte Gospel Sense Fronteres coneix formacions de Palafolls, Granollers i Girona. Ha estat seleccionat per cantar durant la visita a Papal el pròxim 9 de juny a Barcelona. Una coral de 32 veus escollides interpretarà temes propis i també acompanyarà l'artista Álvaro Soler en el seu èxit Bajo el mismo sol. Ho faran davant de milers de persones. L'actuació tindrà lloc a 1:15 de la tarda i representa una fita internacional per la trajectòria del grup palafollenc.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada, n'hi ha d'altres. Els veïns del carrer Passada intensifiquen la lluita legal i social contra la benzinera de Plenoil. El col·lectiu de veïns que s'oposa a la nova estació de servei al nucli urbà ha contractat un advocat especialista en urbanisme per estudiar les vies legals per frenar aquest projecte. Durant una reunió al teatre, els afectats van decidir organitzar una recollida de signatures i mobilitzacions ciutadanes per pressionar políticament tots els partits. També han creat un perfil a Instagram per alertar del riscos de seguretat, la proximitat a zones residencials i l'augment del trànsit de vehicles pesants que suposaria aquesta instal·lació. I avui hi ha una nova jornada de vaga, en aquest cas a les biblioteques i també a les escoles. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha iniciat avui una vaga indefinida de caps de setmana per denunciar la falta d'inversió i els salaris baixos del sector. Aquesta mobilització s'ha sumat a la vaga de mestres que a Palafolls ha tingut un impacte notable a tots els centres. Els sindicats de mestres han anunciat ja noves aturades de cara al 9 de juny, després que la majoria de treballadors rebutgessin el darrer preacord amb Educació.

I avui també parlarem de les dades de l'atur que s'han reduït aquí a Palafolls en 28 respecte al mes de maig de l'any passat. Segons les dades, el municipi ha tancat el maig de 2026 amb 365 persones sense feina. Això suposa una evolució positiva del mercat laboral local en l'últim any. Malgrat que respecte a l'abril hi ha hagut un repunt mínim de dues persones, la taxa d'atur registral es manté en un 7,04%.

0: I avui parlarem de la piscina municipal que obre la temporada el pròxim 12 de juny i també dels descomptes que hi haurà aquest any a Marineland pels habitants de Palafolls. L'equipament municipal, la piscina, oferirà una jornada, com sempre, de portes obertes el pròxim divendres i estarà activa fins al setembre de 10 a 7 de la tarda. Com a novetat, els residents ja no hauran de presentar el volant d'empadronament a l'Ajuntament, tampoc per accedir als preus especials del parc aquàtic Marineland. Per obtenir els descomptes, només s'hauran d'identificar les taquilles amb el seu DNI. I pel que fa al temps, aquesta tarda hi haurà grans clarianes, tot i que al Maresme nord encara hi haurà algunes nuvolades que mig taparan el cel. No s'esperen precipitacions, el vent serà fluix de component sud-oest i el mar estarà en estat de marejola, maries de mar de fons. Les temperatures màximes baixaran i aniran dels 20 als 23 graus. A Palafolls el cel estarà molt ennuvolat, amb temperatures que baixen, les màximes fins als 23 graus i les mínimes fins als 14. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres i ho fem parlant de cultura perquè Gospel Viu actuarà davant del Papalleó 14 a l'Estadi Olímpic. El projecte Gospel Sense Fronteres de Gospel Viu està convidat a participar en la visita del Papalleó 14 el pròxim dimarts 9 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Aquesta actuació s'emmarca en la celebració del 20è aniversari del projecte que aplega les formacions de The Gospel Viu Choir, el Gospel Project de Granollers i el Heaven on Earth Gospel Choir de Girona. Per aquesta ocasió s'ha realitzat una selecció de 32 veus dels tres cors. La seva intervenció a l'estadi inclourà la interpretació de dos temes propis, de caràcter dinàmic i potent, a més d'un dels moments més destacats de l'actuació, i és que el grup acompanyarà l'artista Álvaro Soler en la interpretació del seu conegut èxit Bajo el mismo sol. En aquest sentit, Moisés Sala, director de la formació, ha destacat que estan molt contents i satisfets d'haver estat cridats per participar en aquesta celebració.
1: Actuarem un grup de 32 veus, actuarem sota el nom de Gospel Sense Fronteres, que és el projecte d'acció solidària a favor de la infància que ens uneix des de fa més de 20 anys en aquesta previgília dins de l'Estadi Olímpic, i la veritat és que estem molt emocionats, estem molt contents i cantarem dos temes i a més acompanyarem a Álvaro Soler amb el seu, amb la seva cançó Bajo el mismo sol fent els cors. És una, són aquelles coses que et passen un cop a la vida. Estem molt emocionats, no només per actuar davant de tants de milers de persones a l'Estadi Olímpic, que estarà ple a vessar, sinó una miqueta pel que suposa aquest any.
0: L'actuació de la formació està prevista per un quart de set de la tarda, just després de l'himne creat expressament per l'esdeveniment. El grup estarà acompanyat a l'escenari per una banda musical creada per la cita pels productors Pablo Cebrián i Max Miglin. Aquesta participació suposa una fita històrica per la trajectòria del projecte Gospel Sense Fronteres, que des dels seus inicis l'any 2006 ha portat aquest gènere arreu del món. Altres artistes que han estat escollits com Gospel Viu són Sabor de Gràcia, Conchita, Beret, Alfred García, Siloé, l'Escolania de Montserrat i també Sergio Dalma. Parlem d'altres qüestions ara mateix, i és que els veïns del carrer Passada intensifiquen la lluita contra la nova benzinera de Plenoil amb noves accions legals i socials. El grup de veïns i veïnes de Palafolls que suposa la construcció d'una nova estació de servei al nucli urbà ha fet un pas endavant a la seva estratègia de resistència. Aquest dimecres el col·lectiu va mantenir una reunió al teatre per compartir la informació tècnica recopilada fins ara i organitzar les pròximes passes per intentar aturar el projecte. Davant la sol·licitud de llicència ambiental presentada per l'empresa Plenoil per instal·lar-se al carrer Passada número 15, els afectats han decidit professionalitzar la seva protesta. Entre les novetats més destacades hi ha la contractació d'un advocat especialista en urbanisme per estudiar les vies legals que permetin frenar la instal·lació. A més de la via jurídica, el grup treballarà en dues línies d'actuació paral·leles. D'una banda, la pressió política, ja que volen buscar el compromís de tots els partits al plenari per evitar que el projecte tiri endavant, i d'altra banda, la pressió social, perquè el col·lectiu ja ha iniciat una recollida de signatures i no descarta dur a terme mobilitzacions ciutadanes pròximament. Per tal de fer arribar el seu missatge a més gent, els veïns han creat un perfil a Instagram amb l'objectiu d'alertar sobre els riscos que, segons denuncien, suposaria la benzinera. Segons ja van avançar a Ràdio Palafolls, aquests són la proximitat a zones residencials, l'augment del trànsit de vehicles pesants

començat una vaga indefinida que afectarà totes les biblioteques públiques del territori els divendres i els dissabtes. La mobilització, coneguda com a Marea Negra Bibliotecària i convocada pel sindicat CGT, denuncia mancances estructurals històriques, salaris baixos i la falta d'inversió en el sector. A hores d'ara encara no s'ha confirmat si la Biblioteca Enric Miralles se sumarà a aquesta aturada, que arriba en un moment clau per tots els estudiants que preparen la selectivitat prevista pels dies 9, 10 i 11 de juny. Aquesta nova convocatòria de vagues s'afegeix a la que mantenen els docents de les escoles públiques de tot Catalunya. Els sindicats han decidit continuar amb les aturades després que el 65% dels treballadors rebutgessin el preacord amb el Departament d'Educació. A Palafolls, el seguiment de la vaga de mestres avui està tenint un impacte notable en els centres educatius, segons les dades recollides. A l'escola Masprats, el seguiment de la vaga ha sigut totalment majoritari. El centre ha funcionat només amb serveis mínims i s'ha registrat que el 72% de l'alumnat no ha anat a classe. A l'Institut Font del Ferro, el 35% del personal ha secundat la vaga i, pel que fa als estudiants, l'absència està molt més significativa, amb un 80% de l'alumnat que ha faltat a les aules. I en el cas de l'escola de les Ferreries, tenint en compte que les tres classes de sisè estan de colònies, sense comptar aquestes, han fet vaga el 32,15% del professorat i el 75,1% de l'alumnat. A banda de la jornada d'avui, els sindicats d'educació ja han anunciat una nova jornada de vaga pel pròxim 9 de juny, coincidint amb l'inici de la selectivitat i també amb la visita del Papalleu 14 de Barcelona. Parlem ara d'economia, perquè l'atur ha baixat a Palafolls en comparació amb l'any passat i se situa actualment en les 365 persones a què passa mes de maig. Segons les últimes dades publicades per l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, Palafolls ha tancat el mes de maig amb un total de 365 persones sense feina. Aquesta xifra representa un lleuger increment de dues persones respecte al mes d'abril, quan hi havia 363 aturats, i deixa la taxa d'atur registrada al municipi en un 7,04%. Tot i que aquest petit repunt mensual, la comparativa anual mostra una evolució positiva del mercat laboral local. Si ens fixem en les dades del maig del 2025, Palafolls comptabilitzava 393 persones sense feina. Això significa que en l'últim any el nombre d'aturats al nostre poble ha disminuït en 28 persones. L'informe de l'Observatori també detalla el comportament de l'atur en altres municipis veïns, on la tendència durant aquest mes ha estat majoritàriament a la baixa. A Malgrat s'ha registrat 775 aturats, una davallada significativa respecte als 802 del mes d'abril. A Tordera, la xifra se situa en les 907 persones sense feina, reduint la xifra dels 933 del mes anterior. I Santa Susana també experimenta una millora amb 136 aturats, 3 menys que l'abril. En l'àmbit comarcal, el Maresme ha acabat el mes de maig amb un total de 18.331 persones inscrites a les llistes d'atur. I abans d'obrir la nostra hemeroteca hem de parlar de la piscina municipal, perquè ja té data d'obertura de les seves portes. Palafolls ho té tot a punt per l'inici de la temporada de bany i ja sabem que la piscina municipal obrirà el pròxim divendres 12 de juny amb una jornada de portes obertes per tothom. L'equipament estarà obert fins al 6 de setembre oferint servei de dilluns a diumenge en un horari ininterromput de 10 del matí a 7 de la tarda. Com a novetat d'aquest 2026, la piscina obre les portes abans del que era habitual, tot i que també acabarà la temporada més d'hora al setembre. Els usuaris poden ja consultar els preus per les entrades diàries, també els paquets de 10 sessions i els abonaments d'estiu o familiars que es podran adquirir directament a la taquilla. A més del bany, la piscina també ha programat els seus tradicionals cursets de natació que es faran del 6 de juliol a l'1 d'agost. Les sessions seran a la tarda de dilluns a divendres amb opcions d'inscripció quinzenal o mensual. D'altra banda, i coincidint amb el fet que el parc aquàtic Marinel Anys ha obert les seves portes, els residents també podran gaudir de preus especials per accedir-hi aquest any. La gran novetat facilita l'accés a aquests avantatges i és que ja no caldrà demanar el volant d'empadronament a l'Ajuntament. Per obtenir el descompte, els veïns i veïnes només s'hauran d'adreçar les taquilles del parc i acreditar la residència mitjançant el DNI original. Aquesta simplificació administrativa permetrà als palafollencs gaudir d'entrades diàries a partir de 17 euros per majors de 5 anys o amb abonaments mensuals per juny o juliol des de 60 euros.

donar sang i plasma a Palafolls. Aquell diumenge es duia a terme una nova donació de sang i plasma. El MIT, com és habitual, va ser l'espai on es va dur a terme aquesta campanya, que va acollir 55 persones que van anar a donar sang i 3 plasma. Recordem que es calcula que cada dia es necessiten un miler de donacions per mantenir estables les reserves de sang per ús mèdic, perquè la sang no es pot fabricar. A l'estiu aquestes donacions baixen per la mobilitat de la gent. La propera donació en aquell moment no seria fins d'aquí a unes setmanes. El 2021 va morir la conductora d'un turisme en un accident a la Nacional 2 a Tordera. Hi havia una nova víctima mortal a les carreteres de la nostra zona. L'accident va tenir lloc aquell matí al punt quilomètric 685 de la Nacional 2 a Tordera. Es tracta del tram que estava en obres en aquell moment i, segons els Mossos, l'avís s'hauria rebut poc minuts abans de les 7 del matí. Segons va informar Trànsit, per causes que s'estaven investigant, s'havia produït la sortida de via del turisme i, a conseqüència de l'accident, va morir la conductora, una veïna de Sant Hilari Sacalm, de 32 anys. Arran del sinistre es van activar diverses patrulles de Mossos, 4 dotacions de bombers i 2 unitats del sistema d'emergències mèdiques. Finalment, el 2016 van apunyalar un jove a la zona d'oci de Malgrat. Aquell dissabte, a primera hora del matí, al voltant de les 6, un jove de 25 anys i veí de Granollers va rebre una ganivetada a l'abdomen poc després d'haver sortit d'una discoteca. En concret, l'agressió va tenir lloc prop d'un pàrquing de l'avinguda Colom i per motius que en aquell moment s'estava investigant la policia. La víctima es trobava ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron. Estava greu, però fora de perill. Un amic seu, també agredit durant la baralla, va rebre ferides lleus al cap. Aquest representant estava un nou cas d'agressió a Malgrat de Mar amb la zona d'oci nocturn com a taló de fons. Cal recordar que des d'aquell mes de novembre, és a dir, feia mesos, un jove de Montcada i Reixac es trobava ingressat en coma després també d'haver estat apallissat a la sortida d'aquesta mateixa discoteca.

0: És moment ara de contactar amb el nostre company Jordi Pratsavalls, qui, com sempre, té tots els detalls de les propostes culturals d'aquesta setmana. Hola, Jordi, bona tarda.
1: Hola, Melina. Avui destacarem un parell de propostes dins la Setmana de la Natura al municipi veí de Malgrat de Mar. Per una banda, demà dissabte hi ha el degoteig de paraules. Es farà a partir de les 11 del matí al Molí de la Sal. Es tracta d'una lectura temàtica a càrrec del Club de Lectura de la Biblioteca La Cooperativa amb l'acompanyament musical de l'Aula de Música Contrapunt. I després, de cara a diumenge, el taller d'anellament d'ocells, que també es farà al Molí de la Sal a partir de les 10 del matí i a càrrec de l'ornitòleg Joan Carles Abella. Un parell de propostes en aquests actes que s'allarguen a Malgrat de Mar en motiu de la Setmana de la Natura.
0: Gràcies, Jordi.

0: I amb el nostre company meteoròleg Quim Serra el que fem és ampliar la previsió meteorològica per avui i també pel cap de setmana. Hola Quim, bona tarda.
1: Aquest migdia estem tenint una situació meteorològica encara amb molts núvols, núvols abundants, però sense precipitacions, ja que el Maresme, de fet, en aquesta tarda tampoc esperem que arribi a ploure a la major part de la comarca, sense descartar alguna gotellada que podria arribar al terç nord, cap a la zona de Tordera o Palafolls, al llarg d'aquesta mitja tarda. Tot plegat, ben poca cosa en conjunt, la tarda es presenta més assolellada que al matí, excepció, com dèiem, del Maresme nord, on continuaran els núvols i els vents, per la seva banda, bufaran fluixos de component sud, amb unes temperatures que avui són agradables, més fresquetes respecte als d'ahir, sobretot han baixat les temperatures nocturnes fins als 10 graus de mínima a la zona del Montnegre. Aquest cap de setmana, però, tornarem a recuperar valors preestiuencs. De fet, demà pujaran entre 4 i 5 graus les màximes, per tant, tornem a tenir valors cap als 27-28 graus a l'interior del Maresme i al voltant dels 25, a prop de la costa, fins tot puntualment als 26, amb vents que ho faran fluixos i amb una situació marítima que s'ha de mantenir doncs força tranquil·la a tota la costa de la comarca. Amb domini del sol, si bé hi haurà núvols prims de cara a demà passat, aquests núvols prims es poden fer una mica més densos, arribarà també una miqueta d'aire més fresquet en el sol i això farà que la temperatura pugui recular una mica, però poca cosa. De fet, dilluns començarem la nova setmana amb temperatures encara més altes i màximes que superaran els 30 graus en molts punts de la comarca.
0: Gràcies, Quim.

Acabem l'informatiu d'avui repassant quins han estat els titulars més destacats. Gospel Viu actuarà davant del Papalló 14 en una participació històrica a l'Estadi Olímpic. El projecte Gospel Sense Fronteres coneix formacions de Palafolls, Granollers i Girona. Ha estat seleccionat per cantar durant la visita papal el pròxim 9 de juny. Una coral de 32 veus escollides interpretarà temes propis i acompanyarà també l'artista Álvaro Soler en el seu èxit Bajo el mismo sol davant de milers de persones. I els veïns del carrer Passada intensifiquen la lluita legal i social contra la benzinera de Plenoil. El col·lectiu de veïns que s'oposa a la nova estació de servei al nucli urbà ha contractat un advocat especialista en urbanisme per estudiar les vies legals per frenar aquest projecte. També han creat un perfil a Instagram per alertar dels riscos de seguretat, la proximitat a les zones residencials i l'augment de trànsit de vehicles pesants que suposaria aquesta instal·lació. I el personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat aquest divendres una vaga indefinida de caps de setmana i divendres per denunciar la falta d'inversió i els salaris del sector. Aquesta mobilització se suma a la vaga de mestres que avui també s'ha fet al nostre municipi i arreu de Catalunya. Avui també hem parlat de l'atur i és que a Palafolls s'ha reduït el nombre de persones aturades en 28 respecte al maig de l'any passat. Segons les dades, el municipi ha tancat el maig de 2026 amb 365 persones sense feina, el que suposa una evolució positiva del mercat laboral local en l'últim any. Malgrat que respecte a l'abril hi ha hagut un repunt mínim de dues persones, la taxa d'atur registral es manté en un 7,04%. I la piscina municipal obrirà la temporada el 12 de juny i Marineland simplificarà els seus descomptes. L'equipament de Palafolls oferirà una jornada de portes obertes el pròxim divendres i estarà obert fins al setembre de 10 a 7 de la tarda de forma ininterrompuda. També com a novetat aquest any, els residents ja no hauran de presentar el volant d'empadronament de l'Ajuntament per accedir als preus especials del Parc Aquàtic Marineland.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 5 de juny del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Recordeu que aquestes notícies i moltes més les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem dilluns amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Divendres 5 de juny, tot a punt per parlar de cultura a Ràdio Palafolls. Benvinguts al Palafolls en xarxa. Em mira ja el cap de setmana, pren paper i bolígraf, perquè us explicarem tot el que passa culturalment parlant al nostre voltant. Ho farem dins l'agenda cultural, però avui amb un parell d'entrevistes que de ben segur us interessaran. Per començar, ens visita en David Martínez, el director de l'Escola de Música i Dansa de Palafolls, per parlar de les diferents cloendes, tant de música com de dansa, que tindran lloc la setmana que ve. I a la segona part del programa destacarem una nova edició del Festival Artístic Libèl·lula d'Art i Circ d'aquesta primavera 2026 que organitza l'àrea de joventut a l'Ajuntament de Malgrat de Mar. Per tant, doncs, hem convidat el regidor de Malgrat de Mar, és en Jordi Ferrer, perquè ens expliqui totes les activitats que ja començaran de cara a la setmana que ve, dimarts que ve. De fet, ja la primera proposta. Tot això i molt més en aquest Palafolls en xarxa que és a punt de començar. Abans, però, tenim una missió que hem anat fent aquests dies i és consultar com s'ho estan passant els alumnes de 6è de l'escola Les Ferreries de Palafolls, que avui ja tornen de les seves colònies a l'Estartit. Les seves últimes declaracions, podríem dir-ho així, són aquestes. Escoltem-les des del bus de tornada.
3: Hola, sóc la Dan de l'escola de Les Ferreries de 6è i explicaré la banana. La banana va ser una mica ràpida, però a vegades ho feien lent si la gent es marejava o es feia mal. Els grups eren de 7.
4: Hola, sóc la Júlia de 6EA i us explicaré com va anar el caiac. Primer vam anar a una platja i vam agafar els caiacs. Els caiacs eren de grups de 3 i el del mig no remava. Només es remava el de davant i el de darrere. Primer vam anar a fer uns jocs enmig del mar i després quan vam tornar va començar a fer vent.
5: Hola, sóc la Clara i ara us explicaré la ruta a la gola del Ter. Primer vam anar cap allà i feia una miqueta de vent i va ploure una mica. En arribar vam anar a un mirador on vam veure diferents aus. Hi havia moltes. Després, a la tornada, vam intentar anar per la platja, però no vam poder perquè feia molt de vent i tampoc ens vam poder banyar.
6: Hola, sóc l'Aitana de 6EA i avui us explicaré com va anar la discoteca. La discoteca va anar molt bé. Vam poder escollir unes cançons i era molt guai i va haver molt xisme i ens ho vam passar molt bé.
7: Sóc en Dylan de 6EA i avui us explicaré les activitats que fem. 6EA fa Robinson i 6EB i 6EC kayak. Ens estem passant molt bé, però avui hem de tornar.
2: Gràcies, nois. Espero que us ho hagueu passat bé i que ho pugueu explicar tot a famílies i amics. D'aquesta manera, doncs, comencem el Palafolls en xarxa d'avui. Som-hi! Comencem amb la xarxa cultural.
8: Xarxa cultural.
2: Doncs vinga, repassem aquestes activitats culturals a Palafolls i Rodalies. Al nostre municipi hem de parlar de prova esportiva aquest diumenge amb una nova edició, la 8ª, de la Trail Senyor del Castell. Ja no es poden fer cap inscripció més, de fet han complert expectatives amb les tres modalitats, la Trail, la Speed Trail i també la Caminada. Tots aquells que us hagueu inscrit, sapigueu que demà dissabte a la tarda podeu recollir el vostre dorsal i també la bossa del corredor al centre del nostre municipi, al teatre o a la plaça de Popi. I abans de començar la cursa, també, tot plegat començarà el diumenge a partir d'un quart de 9 del matí des de la plaça de Popi, una proposta que ens fa Zafir Team des de ja fa 8 edicions. Això per al que fa al nostre municipi, a Palafolls. Si girem plana, anem fins a Malgrat de Mar, per destacar també activitats aquest cap de setmana en motiu de la Setmana de la Natura. Demà, per exemple, hi ha la proposta de goteig de paraules. Començarà a les 11 del matí al Molí de la Sal i es tracta de lectura temàtica a càrrec del Club de lectura de la Biblioteca La Cooperativa amb l'acompanyament musical de l'Aula de Música Contrapunt. I a part, diumenge també tenim una altra proposta, en aquest cas un taller d'anellament d'ocells. Es farà a les 10 del matí també al Molí de la Sal i en aquest cas a càrrec de l'ornitòleg Joan Carles Abella. Però hi ha més possibilitats culturals a Malgrat de Mar aquest cap de setmana si ens centrem també en el que publica a les seves xarxes socials la Barretina Vermella. Aquest diumenge, per exemple, tindrem xerrada vermut. Al punt de les 12 del migdia i a la seva seu Per què els déus van triar el Nil, a càrrec d'Irene Cordón, que és egiptòloga. Avancem una miqueta més i anem ara fins a Pineda, destacant també diferents possibilitats culturals. Per exemple, què tal una proposta musical? aquest dissabte, demà a 8:45 del vespre, Mishima actua dins la programació de l'Auditori de Pineda. Les entrades costen 20 euros que es poden comprar anticipades a través del web d'Entrepolis o en cas que en quedin abans de l'inici del concert. Agafem l'agenda de Calella, que aquests dies també estan celebrant diferents propostes en motiu del 98è aplec de la Sardana de Calella. Tot plegat s'allargarà fins al pròxim diumenge. Els principals actes ja han començat, però avui, divendres, tindrem, per exemple, la cercavila abans del pregó. Una cercavila que començarà a plaça Catalunya i que ens durà fins a la plaça de l'Ajuntament, on aproximadament cap a 9:45 del vespre hi haurà el pregó d'inici d'aquest aplec de la Sardana de Calella a càrrec de la periodista i gestora cultural calellenca Ruth Martínez Ribot, i també hi haurà doble audició de sardanes a càrrec de la Copla, la principal de Llobregat, i també la Bisbal Jove. De cara al cap de setmana, doncs, continuen les propostes dins aquest 98è aplec de la Sardana. Per exemple, demà a la tarda, a 7:15, al passeig de Manuel Puigverd, davant el monument de la Sardana, hi haurà concert de música per Copla. Serà amb la participació de la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i dirigida per Miquel Massana. També, una miqueta més enllà, a les 10 del vespre, al mateix indret, continuen aquestes dobles audicions de sardanes. En aquest cas, amb la Copla, la principal del Llobregat i la principal de la Bisbal. El diumenge és el torn de l'aplec al Pati de l'Os, al Parc del Mau, també amb diada central del 98è aplec de la Sardana de Calella, on hi participen les coples principal de la Bisbal, la principal del Llobregat, Mongrins i Marinada. Al marge d'aquest aplec, comentar-vos també que el diumenge es celebren les catifes de Corpus durant tot el dia a l'interior de la parròquia i al carrer Jubara, o que també tindrem proposta musical, de teatre musical, de fet, amb noves representacions d'una rossa legal. El dissabte a les 9 del vespre, el diumenge a partir de 6:45 de la tarda, al Teatre del Municipi, organitzat per Joventut Artística. Seguim parlant d'activitats culturals, anem ara fins a Tordera per destacar que aquest cap de setmana el municipi celebra una nova edició, la 27a del Memorial Josep Barceló, tant dissabte com diumenge, al Camp Municipal d'Esports. A part, també, el dissabte tindrem el Vespreig Maduixot amb diferents activitats a partir de les 4 de la tarda al Parc de la Sardana i organitzat per la Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. I el dissabte, l'acte central de la Mirada del Poeta a partir de les 9 del vespre, una Mirada del Poeta dedicada a Anna Bou Jorba amb el Cirurgià de Màscares. Acabem i ho fem repassant les principals propostes al municipi de Blanes. Entre d'altres, avui comencen les festes del barri de Masatlaire, sobretot amb diferents actuacions musicals que trobareu destacades a través de les xarxes socials. Demà dissabte, a 7:45 del vespre, hi ha audició de sardanes. Serà el Passeig de Mar, al Banc dels Músics, a partir de 7:45, amb la banda Copla del Col·legi Santa Maria. I culminarem el dissabte amb el musical Michael Jackson, el rei del pop, a partir de les 6 de la tarda al Teatre de Blanes i organitzat per Amia Blanes. El diumenge és el torn de les estores de Corpus, a la plaça Mossèn Joan Quer, a la plaça del carrer Raval i a la plaça del carrer Nou, conjuntament també amb la plaça de l'Església, durant tot el dia, o també l'homenatge a la gent gran de Blanes amb diferents activitats a la ciutat esportiva. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i comencem ja amb les diferents activitats i seccions del programa d'avui. Mica en mica va acabant un nou curs. Si fem referència a l'Escola de Música i Dansa al nostre municipi, és el torn, com sempre, dels festivals de final de curs i altres sorpreses que també ens venen a destacar avui al programa. Amb nosaltres, el director d'aquesta escola, David Martínez. Bona tarda.
8: Hola, bona tarda, Jordi.
2: Gràcies, com sempre, per ser amb nosaltres. Com dèiem, s'acosta final de curs, el cicle escolar s'acaba i amb ell també doncs, les classes a l'Escola de Música i Dansa.
8: Doncs sí, ja estem a la recta final i, com deies, preparant, sobretot, festivals. Aquesta setmana que ve ja tenim el dia 9, el dimarts, a les 6 de la tarda, al teatre. Tenim el primer, que és el Festival de Música, i diumenge, a 14, en dues sessions, una de matí a les 12 i una altra de tarda a les 6, a les dues sessions del Festival de Dansa.
2: Entenc que és una manera que tots els alumnes que aquest curs han cursat qualsevol instrument, qualsevol apartat de dansa durant mesos, puguin ensenyar a pares, companys, familiars, doncs tot allò que han après, no?
8: Sí, realment és difícil amb una hora de una hora i quart de festival intentar que tothom pugui fer-ho, però la nostra intenció i sempre és fer és que participi tota l'escola, tant sigui tocant com cantant, i evidentment a l'especialitat de dansa doncs també doncs, que participen tots els alumnes en aquests festivals.
2: Anem a PAMS, doncs aquest dimarts em deies, és el torn primer de l'escola de música, l'apartat de música de l'escola.
8: Sí, el dimarts farem el festival de música, tot i que ja fa uns anys també que tenim coordinat amb música i dansa. Tenim un parell de peces que estem assajant amb música i dansa. Això vol dir que l'apartat de dansa ballarà amb música en directe, i l'apartat de música doncs, faran unes peces i seran acompanyades de ball. O sigui, aquestes dues actuacions es podran veure tant al Festival de Música com al Festival de Dansa.
2: Això ajuda a no diferenciar tant els dos apartats que hi ha, no? Que d'alguna manera us nodriu uns dels altres.
8: Sí, a veure, vivim ara mateix, vull dir, el primer pis, el segon pis, vull dir, i ja fa ja 2 o 3 anys que va començar una cosa molt embrionària, i la resposta tant dels alumnes com de les pares, això pues, és molt bona. La veritat, porta el doble de feina, perquè ja coordinar un festival de música o un festival de dansa té molta feina. Doncs coordinar tal com a espai, repertori, assajos, és molt més complicat, però bueno, el resultat sempre és bo.
2: David, a tall d'exemple, quins instruments o quins grups o agrupacions veurem en aquest festival de música, que començarà a quina hora, perdona?
8: A les 6 de la tarda.
2: Al Teatre de Palafolls?
8: Al Teatre de Palafolls.
2: Perquè l'escola proposa molts exemples, és a dir, tenim des de l'inici de tot, que és, per exemple, el solfeig, si no m'equivoco, no?
8: Sí.
2: Amb els que volen començar a cantar, com els instruments individuals, com també parts col·lectives. Qui participarà d'aquest concert?
8: El festival sempre fem agrupacions, perquè clar, la part individual, bueno, estaríem 12 hores.
2: Estaríem moltes hores,
8: sí,
2: no?
8: Sí, el que fem després, la setmana següent, a nivell intern, fem les audicions de, sobretot, aquesta última audició, doncs, és pues, de bateries, pianos, que clar, les bateries és una mica com els porters de l'equip de futbol, no? Només pot jugar un, no? I llavors, clar, les agrupacions, doncs, el que fem és això, doncs, el grup de guitarres, per exemple, doncs, fan unes peces.
2: Tots junts pujaran dalt de l'escenari.
8: Sí. Després doncs, hi ha el grup de violins, després hi ha el grup de vent, els més petits, després hi ha el grup de vent dels més grans, llavors també fem, juntem agrupacions, per exemple, classes de llenguatge musical també fan agrupacions musicals que són merament per aquest dia, no? Que van practicant cançons durant el curs, perquè a part de fer el llenguatge musical
2: s'uneixen per la mateixa cançó, i en aquest cas entenc que per cordes pugen dalt de l'escenari i presenten.
8: I llavors tenim tota la base dels combos de música moderna, que també tenim dos combos que ja estan establerts com a assignatura. I llavors, el que et deia, això, grups de llenguatge musical que fan cançons, i llavors tenim tota la part cantada, que van des dels més petits al grup de sensibilització, fins als grups d'iniciació i bàsic, que també fem sempre cançons, i en aquest cas, com ja tenim una base, abans pues, acompanyava un profe amb el piano i cantava, no? Però com ja tenim pues, la veritat, una base de doncs, ja els alumnes més grans toquen i acompanyen, i els altres alumnes canten.
2: I recordem el que ens deies fa un momentet, que també en alguna d'aquestes peces entenc que també participarà l'apartat de dansa col·laborant amb aquest festival. Ja que parlem de dansa, no sé si em volies explicar alguna coseta més.
8: Sí, bueno, un parell de peces, una de dansa clàssica i una altra de dansa moderna, de hip-hop, per fer una mica un tastet de... Clar, seria impossible fer tot en directe de música, en directe de dansa, però hem fet una part més clàssica que acompanya el grup de violins al ballet, i llavors el hip-hop, el combo de música moderna, doncs fa una peça perquè puguin ballar amb música en directe.
2: I com dèiem, després a l'apartat de dansa, el torn serà el diumenge amb dues sessions, també al Teatre de Palafolls.
8: Sí, el diumenge ho hem de fer en dues sessions perquè si no hi cabíem. No hi cabíem ja l'any passat.
2: Això
8: ja
2: és sinònim d'èxit, també.
8: Sí,
2: vull dir
8: sí,
2: que al
8: sí,
2: final,
8: sí.
2: Mica en mica, l'escola va creixent.
8: No, la veritat és que, clar, i no volem que ningú es quedi sense veure, a veure, els seus fills, les seves filles, i bueno, hi ha avis i clar, però clar, tenim 4 entrades per alumne.
2: Per cada alumne, eh?
8: Clar, a la que tens germans, els avis ja no hi poden anar, doncs que hem fet 2 sessions, doncs tenen 4 i 4 que es poden repartir, si uns venen al matí i els altres familiars a la tarda. Vull dir, amb 8 entrades ja tens, però és que amb 4 quedava un curs.
2: Mm. El que es veurà és el mateix festival, eh? En aquest cas parlo de l'apartat de dansa, eh? El mateix a les 12 i a les 6 de la tarda.
8: Sí, sí, sí, és el mateix, eh? L'únic que hem repartit al matí. L'any passat es va fer 2 sessions a la tarda, va quedar una mica massa junt, i aquest any ho hem fet així.
2: Entenc que els nervis també, sempre t'ho pregunto, però clar, quan et poses davant d'una actuació davant de públic no és el mateix que el que viuen durant la setmana dins l'escola, no? Amb el professor que ja coneixen, amb els companys que ja coneixen. Entenc que els nervis, que poden ser bons o que també a vegades poden jugar males passades, es noten diferent, no? Amb actuacions en públic.
8: Molt, molt, molt diferent. Ja et trobes... La majoria, ara, el que ens trobem també és que anirem al teatre, no?
2: És com casa seva, no?
8: Sí, són els més petits. Clar, diuen, els grans ja saben que és el festival de fi de curs, però els més petits, ara això ho estem assajant per fer el festival. El festival és el que fem al teatre, no? Sí, sí, sí. Ah, que ho... Jo crec que... Sí que
2: ja ho assimilen.
8: Sí, passen nervis, però, a veure, també se senten importants.
2: Òbviament.
8: Vull dir, per tocar i cantar en un teatre tot ple, vull dir, i els de dansa exactament igual. Vull dir, clar, per tant, tot el curs... Bueno, sí que fem el festivalet de Nadal, també,
2: sí.
8: Però a nivell de dansa també és una petita mostra. La dansa, el fort és el festival d'aquest de juny. I clar, porten molts de mesos practicant per aquest festival.
2: I permetem que faci referència també als aplaudiments que després reben de cara al públic, que això també és una recompensa per ells i els fa créixer i voler seguir practicant aquell instrument, participant d'aquell combo o cantant, no? Que d'alguna manera poder no li donem tanta importància, però els aplaudiments després de cada actuació, escolta, és un input molt positiu cap a ells.
8: Sens dubte, vull dir, ells sí que tenen nervis i tenen, a veure, tenen pressió, però després tenen molta satisfacció, i els veus que clar, i quan més petits això els agrada molt. Els
2: com
8: agrada
2: diria
8: molt.
2: Aquell, prova superada, no? Un
8: sí.
2: Cop ho passen, els nervis es transformen en alegria i això
8: tant.
2: Ens agrada.
8: I això ho diem sempre, és que és una experiència que després, a veure, a la vida s'hi trobaran, a la vida, a l'escola, vull dir, ells han de fer treballs, exposicions orals a l'escola, ja avui dia es fa des de molt petit. Clar, és molt diferent un alumne que ha tocat inclús ja no només als festivals, a les audicions que fem a nivell intern, doncs hi ha 40-50 persones a l'auditori i van allà, agafen l'instrument, toquen, es presenten, soc tal, tocaré tal, i allà davant de tothom es posen un instrument i toquen. Clar, llavors després a l'hora d'anar a l'escola fer una exposició oral, exhibir un treball, sí que tenen nervis, però pensen, bueno, els hi fa molt més familiar i els hi fa molt més fàcil.
2: És un inici, eh? No vull acabar aquesta entrevista sense anar molt més enllà del calendari i parlar també d'altres temes d'actualitat a l'Escola de Música i Dansa. De fet, per exemple, el pròxim 24 de juny també teniu una proposta preparada.
8: Sí, és un projecte nou que hem fet, que ens hem juntat amb els alumnes de música moderna del Conservatori de Girona i els alumnes de música moderna de Blanes, de l'escola de la Col·legi Santa Maria, i els alumnes d'aquí de Palafolls, i farem una trobada al Teatre de Palafolls el dia de Sant Joan a les 12 del migdia, on es podran escoltar pues, coses molt xules, big bands, grups de combos de música moderna. És una iniciativa que ens van comentar que, bueno, van començar a fer des del Conservatori de Girona i van parlar amb l'Escola de Blanes i van parlar amb nosaltres si ens interessava fer-ho. I, bueno, és el primer cop que ho fem, però, bueno, pensem que serà molt xulo.
2: Pensant en el públic, entrada gratuïta, s'ha de demanar invitació, com ho fem això?
8: Entrada lliure, el dia després de Revetlla, tampoc hem d'aixecar gaire aviat, allà a les 12.
2: 12 del migdia, al Teatre de Palafolls.
8: Passem pel teatre i podrem escoltar música realment molt bona.
2: Unes dates importants també les que esteu visquent ara mateix a l'Escola de Música i Dansa, perquè esteu en període de preinscripció, si no m'equivoco.
8: Sí, ara tot just el dia 7 acabaran les prescripcions pel curs 26-27. La veritat és que Van quedar poques places perquè va confirmar pràcticament el 90 i pico de per cent d'alumnes.
2: Bé, gent que continua a la mateixa escola, ja portava un any o més cursats, eh?
8: Sí, sí, sí. La veritat és que no han quedat gaires places. Bueno, dels primers cursos sí, dels primers d'avent també, però el que és, no sé, batalla ja està ple, violí, piano...
2: Sempre hi ha un instrument cabdal, no?,
8: sí,
2: quan
8: sí,
2: parlem
8: no.
2: de preinscripcions.
8: Mm. I la bateria, el piano, la guitarra i el violí ho tenim, bueno, amb les prescripcions que ens estan arribant i tot ja, vull dir que quedarà tot ple, mm-hmm. però bueno, i de dansa també, la dansa està molt bé, hi ha places de tot per ser col·lectiu, sempre tenim la dansa...
2: Pots
8: sempre,
2: ampliar una miqueta
8: sí,
2: més, no?
8: Sí, sempre tenim més marge, clar, els instruments són individuals i tenim unes places de part...
2: Sempre teniu alguna prescripció lliure, no? I alguna proposta?
8: Mm-hmm. Sí, en canvi, doncs, de dansa, al ser classes col·lectives, no hi ha cap problema.
2: Fins a quina data es mantenen aquestes preinscripcions, David?
8: Fins al 7 de juny.
2: 7 de juny, per tant, encara hi ha un parell de dies, eh?
8: Sí,
2: acabeu
8: sí,
2: aquest diumenge, per tant...
8: Sí, sí, és tot telemàtic, a través de la web de l'Ajuntament, que busquin una instància que hi ha especial per fer aquesta prescripció, uh-huh. i no hi haurà cap problema, fins uh-huh. al diumenge es pot fer.
2: El pròxim dimarts, com sempre, al Teatre de Palafolls, tenim aquesta exhibició final de curs de l'apartat de música, el diumenge de l'apartat de dansa, i amb data també el 24 de juny, el dia de Sant Joan, a les 12 del migdia al Teatre de Palafolls, amb aquesta nova iniciativa, coneix també doncs, a d'altres escoles dels voltants. David, gràcies avui per ser amb nosaltres i bon estiu.
8: Gràcies a vosaltres.
9: Ràdio Palafolls.
10: Escolta'ns al 107.7 FM i a radiopalafolls.cat.
11: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
12: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls... Consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
13: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
14: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
15: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
16: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
17: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
18: Saps el que vols escoltar?
19: Només èxits musicals.
18: Saps el que t'interessa?
19: La informació.

0: Seguim el Palafolls en xarxa, com sempre, parlant de novetats culturals. Ara, en aquest cas, el que farem és anar fins al municipi veí de Malgrat de Mar. De fet, no és una novetat, perquè ja ens tenen acostumats sempre a parlar del Festival Artístic Libèl·lula. Ara, de fet, ja no ens preguntem què és, perquè després de 3-4 edicions, ara ho destacarem, la veritat és que ja és un clàssic dedicat a joventut, o no tan joves. Ara també en parlarem al municipi veí de Malgrat de Mar. Amb nosaltres, el seu regidor, Jordi Ferrer. Molt bona tarda, benvingut.
1: Molt bona tarda.
0: Gràcies per ser amb nosaltres. Hem fet una breu explicació al principi.
1: Sí, vam començar fa 3 anys, però l'any passat, per dir-ho, la segona edició, vam fer una edició de primavera i una edició de tardor, per tant, seria la quarta vegada ara, no? Diguem-ho així, perquè estem intentant doncs, desdoblar una mica, no? Tot ve arrel de les demandes. Això sí, és una necessitat.
0: Si més no, si consultem el calendari cultural i sobretot d'activitats de joventut al municipi, és un clàssic que ja podem situar a l'agenda i que ja, doncs, això, ha vingut per quedar-se, eh?
1: Sí, ha vingut per quedar-se perquè neix d'una necessitat, neix d'una necessitat dels joves, ho vam vehicular molt nosaltres arrel també d'haver obert l'Espai Jove, d'aquelles activitats que se'ns demanaven i també d'una bona corresponsabilitat, d'una bona relació amb les entitats del poble, no? Perquè al final l'Ajuntament, jo penso que nosaltres som uns facilitadors, però no som els que hem de crear. Aquí hi ha una gent que està al darrere, que està fent feina cada dia, que és una feina molt dura moltes vegades que no es veu, que són les entitats, i hem d'estar al costat de les entitats i del que ens demanen també i del que ens proposen i entre tots pues, parlar una mica i portar-ho endavant i també escoltar, evidentment, la veu dels joves, això, eh?
0: Jordi, agafant-me una miqueta això que m'estaves explicant, sí que és veritat que el que notem, i si veiem una miqueta els díptics que ens has dut, recordo que la informació també la trobareu al web municipal, és un festival que mica en mica va avançant, també, perquè al final tot són propostes, tot són iniciatives, i tu ens ho deies abans, no? També comptem amb diferents associacions, entitats, per tant, aquestes activitats van creixent mica en mica i cada cop aquest festival, doncs, es va fer més gran.
1: Es va fer més gran perquè Libèl·lula, arrel de l'any passat, nosaltres ja vam establir l'any passat quan vam fer el Libèl·lula de primavera que art i circ era una cosa que volíem potenciar molt, no? I sobretot l'art i el circ. I el circ és perquè de cara a les escoles i als nanos i gent jove és una activitat que funciona molt bé, és una activitat que agrada, que valoren, que és molt una cosa manipulativa, una cosa de carrer, i això ens va funcionar molt bé. Però a més també tenim el tema de l'art. La part artística és fonamental per treballar el benestar emocional, la salut mental amb els joves. I aquí, bueno, han passat diverses coses interessants. Una és que el Libèl·lula ha anat creixent, deixant de banda només el festival, al llarg de l'any. L'any passat vam fer una pel·lícula a la tardor, precisament, amb el Cineclub Garbí, sí. I d'aquí va néixer la idea, que ha funcionat molt bé, de fer un petit cicle d'anime japonès. L'hem fet des del febrer, març, abril i maig, ha funcionat molt bé i ara estem doncs, en converses amb el Cineclub, amb la gent de l'entitat, per fer una altra vegada aquesta tardor, si pot ser, evidentment. D'aquí també va néixer aquesta idea de l'art, de treballar molt amb l'art, de treballar amb les entitats que es dediquen a l'art, tot el tema de l'urban sketching que hem estat treballant, tot el tema també de la música, i va néixer també aquesta segona cosa de Libèl·lula, que ha sigut, evidentment, bueno, per nosaltres que bueno, considerem que és molt important, que és el Dia Mundial de l'Art. A l'entorn del 15 d'abril, del 15 al 19 d'abril, amb diferents artistes de Malgrat, hem intentat arribar a tota la gent que fa art a Malgrat, a creació artística. Potser ens deixem algú, evidentment, i sempre diem que estem oberts, que ens ho digueu, perquè a vegades no ho tens tot, diguem-ne, a la mà, però sí que hem arribat a molts artistes que han fet moltes propostes, no? Tallers de fang, de tote bags, de pintura, sí, moltíssima gent de Malgrat que està fent. Va sortir una noia, per exemple, van trobar una noia que està creant una empresa de disseny de samarretes, doncs també la vam incorporar al Dia Mundial de l'Art i ho hem celebrat, no? I l'art ens ha obert aquest camí. Però jo ara diria que en aquest Libèl·lula d'aquest any, que és del 9 al 13,
0: sí,
1: hem obert una altra via, que està molt bé fer activitats i fer, evidentment, festes i tal, però hem començat també la via de disfrutar. Ha de ser un festival crític, ha de ser un festival que comenci a plantejar temes que afecten la joventut. I penso que hi havia un tema estrella per a tots, que és el tema de l'habitatge. També hi ha un altre, que és el tema de patrimoni, que va molt lligat. El de l'habitatge, bueno, nosaltres estem treballant molt perquè estem molt preocupats pel que passa amb la gent jove que no té possibilitats d'independitzar-se, d'emancipar-se, i vam estar treballant, hem estat treballant a la regidoria, i vam trobar que hi ha un model a Caldes de Montbui, que sí, són la gent que vindrà a fer-nos una xerrada, dels habitatges per a joves que són fets amb contenidors marítims, amb fusta tractada, tot això, al carrer. Clar, és una proposta molt innovadora i volem posar sobre la taula aquest debat. Que ens vinguin a explicar la seva experiència, una experiència de participació ciutadana a Caldes de Montbui. Vam estar parlant amb l'alcalde, amb el regidor i amb els tècnics, ens ho van ensenyar. Aquest bloc de vivendes de lloguer, un lloguer molt assequible, perquè són el que s'anomenen pisos trampolí. Durant 7 anys pots estar allà, en aquestes vivendes,
0: sí.
1: I després has de deixar, i és per saltar, perquè com que és un lloguer molt barat, molt assequible,
0: pots estalviar, entenc, per intentar entrar dins el mercat d'habitatge.
1: Emancipar-te. Aquesta és una idea que, bueno, almenys volem posar sobre la taula. No estem dient que aquest sigui el model que volem triar, però hem de posar, i hem de començar a obrir el debat, i penso que ens interessa que vingui molta gent, forces polítiques, i ens agradaria molt també que vingués gent del voltant, perquè al final no és una cosa només de Malgrat. Jo crec que és una cosa de tots els que estem aquí.
0: Mira, tal com ens ho expliques, la veritat és que ens has descrit molt bé el que és la proposta del Libèl·lula d'aquest 2026, que recordem, que començarà tot just el pròxim dimarts, dia 9, parlàvem dels tallers artesanals, per exemple, amb un taller de xapes, però volia destacar també aquesta xerrada, que a mi, de fet, també em sembla molt interessant, que, si no m'equivoco, es farà el divendres que ve,
1: m'equivoco. Sí, el dia 12 a les 7,
0: a les 7 de la tarda,
1: a la biblioteca de la cooperativa.
0: A la biblioteca. Abans també parlaves de patrimoni, ja ha lligat també una proposta el dissabte, no?, amb itineraris que heu muntat també repassant l'arquitectura malgratenca.
1: El dissabte el que fem és, el dia 13 a 10:45 i evidentment la segona sessió serà a les 12, hi ha una noia que és la Laura Freixas, que és la persona, que a més de ser llicenciada en Humanitats i màsters de Patrimoni Artístic i Arxivística, és la persona que va guanyar l'última beca i que va presentar el seu llibre.
0: És veritat, sí.
1: I allà és on va sorgir la idea i van dir, ostres, clar, el patrimoni a través d'un llibre està molt bé, però el volíem fer viu, el volíem fer present, i una de les idees que hem treballat és la Laura acompanyarà un grup de gent i mostrarà en viu el patrimoni d'aquesta arquitectura de finals del 19 i principis del 20. Recordem que hi ha una cosa que va dir el professor d'universitat que va venir el dia a la xerrada amb la Laura, que és que a Malgrat, com altres pobles, però Malgrat també es dona el cas d'aquestes cases d'estiueig, no? Que això és una cosa que està poc estudiada, poc tractada, i vam dir, doncs va, per aquesta via, i amb ella vam parlar, i ens fa molta il·lusió també perquè és un tema de patrimoni, de mostrar el que tens, i escolta'm, a vegades passem cada dia pel davant, i es deu passar tots en molts de llocs
0: a molts municipis, sí, sí,
1: i no li donem el valor que realment té, i van dir, doncs ho posem en valor amb una persona jove que està fent una feina per mi molt espectacular, la Laura, i estem molt, molt contents, no?
0: Òbviament, sense oblidar tampoc els concerts, que és l'ànima amb el que va començar també, sí, el Libèl·lula, sumant a totes aquestes
1: aquí
0: propostes, Jordi.
1: Aquí li hem afegit una cosa, que és, per un cantó hem recuperat molt tota la feina, perquè es fa una bona feina des de l'Institut Ramon Turró. Que és que hi ha un conjunt de professors que tenen uns alumnes que estan assajant en els bucs que tenim d'assaig i els donem una plataforma per actuar. Però és que, a més, també hem fet una altra cosa interessant, que és aquesta Joves en Clàssic, Young Vibes, guspires musicals que diem, que és poder escoltar música clàssica amb gent jove i fent un recorregut pel poble, diferents espais del poble, no? Que això també ho fem el dissabte a les 6, i a les 7 acabarem amb un concert de gent jove de música clàssica al Centre Cultural. Clar, fixa't bé que estem ja, dintre dels paràmetres, estem canviant una mica, no?
0: Estem evolucionant, buscant, no? Jo diria, al final també està bé. El que dèiem, nosaltres no hem repassat totes les actuacions, però la podeu consultar, per exemple, amb la bona feina també que trobarem a través de www.ajmalgrat.cat, i si no, en format físic, entenc que això ho trobem a l'Ajuntament, sí, i a diferents emplaçaments municipals.
1: Municipals.
0: A l'Ajuntament de Malgrat de Mar. I com dèiem, un festival que creix, i abans parlàvem fora de micros, Jordi, també, de la idea de fer-ho créixer més enllà de Malgrat de Mar, també, no? Per què no? D'alguna manera, doncs, els municipis veïns, deixa que m'inclogui Palafolls, que sí, d'alguna manera, sí, puguem participar en aquest festival artístic.
1: Ens agradaria molt, perquè no ha de ser només una idea, és una idea, evidentment, que deixa Malgrat, però és una idea que hauria de, com una taca d'oli, estendre's, no? Perquè jo penso que els municipis, al final, necessiten també mostrar el que fan les entitats, la relació amb la gent jove, i posar sobre la taula el debat, això que dèiem ara, no? Jo penso que estaria encantat, a veure si hi ha l'oportunitat, que m'agradaria molt de poder parlar amb la regidora de Joventut, i, home, a veure, aquí és el que dèiem un win-win, no? És parlar i, escolta'm, cada un té les seves necessitats, les seves característiques, la seva idiosincràsia, però és evident que podem fer moltes coses dins d'aquest concepte de Libèl·lula, que no és només patrimoni nostre. Nosaltres l'hem començat, però com les Libèl·lules volem que voli, que arribi lluny, no? Perquè al final el que estem fent és incloure la joventut dintre d'aquest concepte que tenim tots, que hem d'estar per la joventut, i els hem d'escoltar més, que potser a vegades, no dic que no els hàgim escoltat, però la seva veu no ha arribat amb prou força, doncs ara el que estem fent és que arribi amb prou força, no? I ens faria molta il·lusió, això sí, estic d'acord, molt, molt d'acord.
0: Jordi, parlem de que ho hem emmarcat molt en el tema joventut, òbviament tu ets regidor de joventut i el festival neix precisament d'aquesta regidoria, però entenc que ho podem fer més extensiu, és un festival obert a tothom, és a dir, a qualsevol persona que es vulgui apuntar a qualsevol d'aquestes activitats, que recordo, podeu consultar al web, doncs d'alguna manera no es tanca les portes a ningú.
1: No,
0: eh?
1: El que és important és que és la gent jove la que està creant i ho ofereix a la població, i això ens arriba a tothom, però l'important és que és la gent jove, no? Que a vegades diem, i això ho sento moltes vegades, eh? I no és una cosa negativa, però ho sento, eh? Oh, és que els joves no saben què fer. Sí, sí que saben què fer. Potser el que hem de fer és donar-los eines i plataformes. Però sí que saben, perquè hi ha molta gent, i estic convençut aquí a Palafolls també, que fa moltes coses.
0: Mm-hmm. Obrir portes i que d'alguna manera siguin ells el motor també d'aquest festival, sí. Libèl·lula, com ho esteu aconseguint. Jordi Ferrer, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Malgrat de Mar, gràcies per visitar els estudis de la població veïna. Entomem aquesta opció, a veure si més endavant, anys anteriors, anys següents, podríem doncs d'alguna manera sumar-nos a aquest festival Libèl·lula i esperem que vagi creixent i que segueixi volant. Gràcies per ser amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
0: I així acabem el Palafolls en xarxa. Passeu molt bon cap de setmana, gaudiu de totes aquestes propostes culturals i nosaltres dilluns ens hi tornarem a posar. Bon cap de setmana, adeu-siau.

0: L'atur baixa a Palafolls en comparació amb l'any passat i se situa en les 365 persones aquest maig. Segons les últimes dades publicades per l'Observatori de Treball i el Model Productiu de la Generalitat, Palafolls ha tancat el mes de maig, amb un total de 365 persones sense feina. La xifra representa un lleuger increment de 2 persones respecte al mes d'abril, quan hi havia 363 aturats. Deixa la taxa d'atur, en aquest cas, al municipi en un 7,4%. Tot i aquest petit repunt mensual, la comparativa anual mostra una evolució positiva del mercat laboral. Si ens fixem en les dades de maig del 2025, Palafolls comptabilitzava 393 persones sense feina. Això significa que en el darrer any el nombre d'aturats al municipi ha disminuït en 28 persones. L'informe de l'Observatori també detalla el comportament de l'atur en altres pobles veïns, on la tendència durant aquest mes passat ha estat majoritàriament a la baixa. A Malgrat de Mar s'han registrat 775 aturats, una davallada significativa respecte als 802 del mes d'abril. A Tordera, les xifres se situen a les 907 persones sense feina, reduint la xifra dels 933 del mes anterior. I Santa Susana també experimenta una millora amb 136 aturats, 3 menys que l'abril. En l'àmbit comarcal, el Maresme finalitza el mes de maig amb un total de 18.331 persones inscrites a les llistes d'atur.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
2: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Una setmana més us acompanyem des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa. La nostra dedicació és al senderisme, l'excursionisme i els viatges. I tot això ho materialitzem en tres continguts que despleguem al llarg dels propers 25 minuts. Els tres continguts del dia són els que ara mateix us avancem des de la zona de titulars. Buseu és un antic poble abandonat al Pallars que el Jordi Canut i la seva família van anar restaurant finca a finca. L'objectiu? Fer-hi una reserva de fauna salvatge oberta a les visites gràcies a un projecte basat en la fotografia. És el Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. I avui aquest serà el nostre objectiu. El Xavi Tió ens escriurà una ruta senderista circular al voltant del poble de Sant Bartomeu del Grau, que per entre plàcids i verds paisatges porta el caminaire cap a dues boniques ermites, Sant Genissa de Besa i Sant Jaume de Fonollet. I comencem cicle als quaderns del viatger. L'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje, ens parla avui i en les pròximes setmanes del seu viatge a Sri Lanka, la gran illa situada al sud-est de la península indostànica. I xinoxano arribarem així fins al final del capítol 572 dels Sendes. Però ara el que toca és posar-nos en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Fotografia i natura en un racó del Prepirineu. Un projecte ecoturístic que ha aterrat en un dels molts pobles abandonats de les nostres muntanyes. En una vall secundària, amagada, silent, poc accessible. Un antic nucli que, arran de la voluntat d'una família, fa anys que va engegar una experiència ideal per a qui li agrada la fauna i la fotografia. Al Sendes anem a petar de nou a l'extrem sud del Pallars Sobirà, en concret al municipi discutiblement anomenat Baix Pallars i que nosaltres reivindiquem pel seu topònim històric, Gerri de la Sal. A llevant del nucli s'estén una petita vall distribuïda d'est a oest, on hi ha el poble abandonat de Buseu. I és aquí on es desplega el projecte Buseu Wild Pyrenees Nature Photography, dit en català, Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. Proposa l'experiència de fotografiar fauna salvatge enmig d'una reserva natural privada, propietat, com dèiem, de la família Canut Tomàs. L'ideòleg i impulsor és el pare de família, en Jordi Canut, qui comença descrivint-nos de què es tracta aquest projecte.
3: De fer una activitat que pot ser d'un dia, pot ser de tres, i fins i tot hi ha gent que està d'una setmana sencera, gaudint de la fotografia de fauna salvatge autòctona. És a dir, tu t'incorpores a un hide, el que s'anomena un hide, o un amagatall, que hi ha un vidre espia davant, amb la qual els animals de fora no et veuen a tu dintre, però tu des de dintre veus el que hi ha fora. El vidre és perfecte per fer fotografies, perquè si fas soroll els bitxos no marxen.
2: Així doncs, entre les 300 hectàrees aproximadament que té la reserva s'hi han ubicat un conjunt de hides o amagatalls estratègicament distribuïts en diferents punts per gaudir contemplant i fotografiant fauna molt variada, sense pressa. Aquests en són els principals animalons que hi podrem veure.
3: Hi ha un hide gran de lo que es diuen les carronyaires, on hi ha trencalós, voltó negre, aufrany i voltó comú, evidentment, perquè és el més abundant, que hi ha una capacitat de 9 persones, després hi ha un lavabo al mig i 4 persones més, és a dir, podrien vindre 11 o 12 persones. Després hi ha altres hides on hi ha un abeurador d'aigua i, a més, a la nit es pot fer fotografia d'espècies nocturnes, com pot ser la fagina, com pot ser la guineu, i fins i tot amb un altre hide pots fer tema cèrvol i tema senglar. I al hide de l'àguila daurada hi hi ha dos guides de dues persones cadascú, o sigui, un màxim de quatre persones.
2: L'experiència Buseu es pot fer en un sol dia, en tres o, per exemple, en una setmana. Es tracta que el visitant, en conveniència amb els propietaris, combini les sessions de matí, de tarda o de nit, els diferents guides o amagatalls, segons les seves preferències de fauna. En Jordi explica que les aus rapinyaires acostumen a ser les més sol·licitades i cal anar-hi ben d'hora.
3: Lo normal és que el de matí es fa el guide de les carronyaires, sobretot el del trencalós. Lo que ve la gent aquí és a veure lo que hi ha poc, lo més escàs i el més espectacular, que és el trencalós. També s'aprofita, mentre es fa aquesta activitat, fer l'aufranc en aquesta època, des de març fins al setembre, o bé el voltor negre, o bé el voltor comú, doncs ja s'aprofita i es fa tot. Això s'entraria al dematí, entre 8 i mitja, 9 del dematí, i s'estaria fins al migdia, fins a la 1, a les 2, a les 3. Sempre quan la gent vulgui acabar, doncs estem, hi ha cobertura, em truquen per telèfon i els anem a recollir. El que no es pot fer és sortir del hide, en plan, això ja he fet les fotos, me'n vaig, no.
2: Hem parlat dels hides de les aus rapinyaires, el dels cérvols i senglars, el de la fauna nocturna, com ara fagines i guineus, el de l'àliga daurada, i encara en queda una altra modalitat distribuïda al llarg de la finca. Es coneix com la xupluc.
3: És un hide que no hi ha vidre, que allà acaben entre 10, 12 i fins i tot fins a 18 persones sense vidre, i allà es pot fer els, bàsicament per tema de vols. I els trencalossos i la resta d'ocells, doncs ho pots fer per tema de vols amb un fons molt bonic, no? Has d'estar en silenci també, i això es pot fer. Això sempre ho fem a l'estiu, al mes de juliol i agost, perquè la llum no és tan bona. I els bons fotògrafos en juliol i agost venen poc. Per què? Perquè saben que la llum és molt dolenta. I aquests bitxos tenen més activitat més de cara al migdia.
2: Buseu és un poble prepirinenca, com molts d'aquesta petita vall situada a l'est de Gerri de la Sal, es va abandonar als anys 50 i 60 del segle passat.

0: de que no pots entrar allà si no hi has fet una reserva. És a dir, la gent que ve allà més aviat pot molestar perquè hi ha gent que està fent l'activitat de fotografia al costat de la casa i tu pots, sense voler, pots molestar la gent que està fent aquesta activitat. S'ha de reservar amb temps i mitjançant la pàgina web o bé trucant per telèfon.
1: Aquest és un projecte que neix de la voluntat d'aquest biòleg i president de l'Associació de Persones Amigues del Parc Natural de l'Alt Pirineu, en Jordi Canut, i també de la seva família, l'Anna Mari Tomàs i els seus fills Gerard i Cristina. Tot plegat arrenca pels vols del 2003.
0: Vaig contactar amb una persona que tenia aquesta finca, que era una de les 5 propietats particulars que hi havia en aquest poble, i en un procés de 8-10 anys vaig comprar les 5 propietats, que eren les 5 cases que hi havia aquí. Jo volia el terreny per fer l'activitat aquesta d'ecoturisme, no? Però clar, què feia la gent? Em venia també la casa. Jo no la volia per res, la casa. Jo el que volia era el terreny. I a partir d'aquests 8-10 anys vam comprar les 5 propietats i llavors què vam fer? Vam fer una SL amb més gent de la família i vam fer una societat limitada per tirar endavant aquest projecte d'ecoturisme, que és el que hi ha ara.
1: Un projecte que cal fer sempre, en aquest cas, seguir-lo sota reserva prèvia i que s'adreça especialment a aquest perfil de visitants.
0: En principi és la gent que ve a fer l'activitat de gaudir de la natura, però a més hi ha fotografia. I si a més té càmera fotogràfica, molt millor. Pensa que fotògrafs professionals, avui en dia, els podries comptar amb dos mans. Una cosa és gent que fa les fotografies, però que no viu d'això. És molt difícil viure realment de la fotografia. Evidentment, venen per això. I són gent que venen a gaudir del tema, a tindre l'experiència d'estar davant d'una espècie amenaçada, com pot ser el trencalòs o el voltor negre, i fa les seves fotografies, o sigui, fa els seus fotos com el seu record.
1: L'activitat Museu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus es pot fer en un sol dia, tot i que, com hem sentit, també es pot allargar a 3 o fins i tot a una setmana. Per aquests casos, s'ofereix l'opció d'allotjament en alguna de les cases de museu que els Canut Tomàs han anat rehabilitant amb els darrers anys. Aquestes són les opcions.
0: Es fa el Full Pack Experience, que és un dia fent 2-3 activitats de hike, o es fa el Full Experience de 3 dies, que també es pot fer, llavors et quedaries a dormir a la casa, que és que fas el hike nocturn, etc. Tot depèn, o bé simplement fer el hike del trencalòs, o bé simplement fer a l'endemà el hike de l'Àguila Daurada. Són independents, eh? O sigui, si fas un hike del trencalòs, que és des de les 9 del matí fins al migdia, no pots fer l'Àguila Daurada, l'hauries de fer a l'endemà. Nosaltres tenim un habitatge d'ús turístic, que la gent es pot quedar allà, amb habitacions, amb quarto de bany, etc. Hi ha una cuina que pot ser compartida, en funció si hi ha més gent i tal, però que es pot fer l'activitat que la gent pugui vindre directament a fer hike i marxar tranquil·lament.
1: Buseu és, doncs, un projecte ecoturístic que, per les seves característiques, és sostenible i no massificat. Ha permès rehabilitar un poble, primer amb allotjament a manera de refugi i després com a allotjament rural. Primer va atraure estrangers i a poc també s'hi han anat afegint gent de la terra. És tan sostenible i de quilòmetre zero que en Jordi Canut ens ho il·lustra amb un exemple ben clar.
0: Nosaltres tenim un conveni en Casa Tomàs, un obrador que estan fent embotits, venen carn i tal, i tot el que els sobra, el que haurien de llançar, en comptes d'incinerar-ho, de cremar-ho, ho vaig a recollir jo, un conveni de cessió i tal. No em costa res, però ells s'estalvien el fet de que no ho han de cremar i s'estalvien diners. Però clar, jo cada setmana he d'anar a recollir el menjar. Per mi és una feina molt forta, però és que no em costa res. És a dir, hi ha una simbiosi i a més és quilòmetre zero. El que s'ha de cremar és llançar els voltors i el trencalòs, també les potes de corder, i quilòmetre zero i sostenibilitat total i absoluta.
1: Si us agrada la fotografia i us fa gràcia viure l'experiència d'immortalitzar aus i altres animals a molt pocs metres de distància, entreu a buseuproject.com i coneixereu tots els diversos packs i experiències. Una mena de safari, però fet en altres latituds, les prepirenenques, on xafardejarem sense ser vistos els moviments dels animals. En un entorn solitari i tranquil, on el ritme el marquen per sobre de totes les coses el dia i la nit, al pas de les estacions.
2: Sendes.
1: I és temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: Molt bé, avui anem a una d'aquelles comarques que queda entremig de tot, però...

0: que no és de pas de res, pràcticament, eh?
1: Retornem a l'altiplà del Lluçanès, perquè fa un parell d'anys ja vam fer una proposta per Sant Agustí de Lluçanès i Alpens, a la part nord del Lluçanès, la darrera comarca creada, el 2023, i avui ens n'anem cap al sud d'aquesta nova comarca. I, exactament com passava en aquell cas, el municipi d'avui va rebutjar unir-se a la nova comarca i, malgrat formar part del Lluçanès històric, està adscrit administrativament a Osona. Parlem de Sant Bartomeu del Grau, i el que us proposo és fer una caminada fàcil, un recorregut circular en sentit horari, que ens durà a passar per la Font de la Plaça, baixar a traspassar el torrent del Pont Gran i després anar a visitar dues esglésies romàniques, com són Sant Genissa de Besa i Sant Jaume de Fonollet, amb el torrent de la Sala entremig, i pujar fins a la Creu de Pedra abans de tancar el cercle planerament seguint el camí ramader.
0: Doncs bé, aquesta és la proposta d'aquesta ruta, com deies, aquesta anomalia, podríem dir, un poble que pertany de forma natural al Lluçanès, però que està adscrit a Osona. Coses de la geografia política, mira. Bé, anem amb el punt de sortida.
1: Doncs anem a començar a caminar a Sant Bartomeu del Grau, és un poblet d'en prou feines, 1.000 habitants, envoltat de camps de cereals i farratges. Si accedim des de Gurb, podem deixar el cotxe a la vora de l'Ajuntament i la plaça, i el que fem és sortir del poble cap a Ponent, seguint els senyals del GR3 per un carreronet davant del forn, i en baixada suau ens du en un no-res a la Font de la Plaça, construïda sota un gran arc de pedra tancat amb uns pedrissos i situada en un rodal d'arbres en forma de plaça que li dona nom. Poc més enllà de la Font de la Plaça, resseguim uns camps de cereals, fem un tram per l'obaga d'un bosquet de pins i, sense contemplacions, pel mig d'uns camps, baixem a una pista frescal paral·lela al torrent del Pont Gran. Abans que la pista desemboqui en un altre camp, la deixem per anar a creuar el torrent, i a l'altre cantó, sota uns grans plataners, trobem la Font de la Codina. És una font petitona, col·locada en un marge de pedra, amb una pica petitona de pedra també a sota, i de la font el que fem és sortim de seguida a una pista a tocar de la carretera, a les envistes de la gran masia de la Codina. Aquí el que hem de fer és un tram d'un quilòmetre i mig aproximadament per la carretera, envoltats de farratges i ramats de cavalls pasturant i algun petit bosquet d'alzines, i passar les vistes de la masia de les Ferreres fins a l'inici del camí de Sant Genís. És una pista ampla, ben indicada, i al següent trencall trobem un curiós indicador en una gran pedra arenisca marcada amb grans fletxes blanques sota dos noms, Sant Genís i la Sala. Aquí nosaltres el que fem és agafem a l'esquerra cap a Sant Genís, i en un no-res arribem per entre camps adevesats a la masoveria de Sant Genís. És una gran casa de pedra, i a tocar Sant Genís de Devesa, que pren el nom de la propera masia de la Devesa. És una petita església romànica del segle XI, amb un campaneret d'espadanya annexat a una antiga masoveria per la part de Ponent, i a llevant destaca l'absis amb arcuacions llombardes, que és potser la part més ben conservada, tot i que no és del tot visible perquè hi van construir un porxo al costat. D'aquí, de Sant Genís, per entre boscos una mica enverdissats, baixem a traspassar el torrent de la Sala, és el punt més baix de l'itinerari, i per l'altre cantó tot un seguit de pistes envoltades de camps de cereal clapejats de boscos ens pugen a Sant Jaume de Fonollet, una altra església romànica, bessona de l'anterior, també del segle XI, una mica més gran, molt ben conservada i situada en un entorn bonic i molt cuidat, tot enjardinat, amb uns grans xiprers i amb un curiós campanar d'espadanya d'època no romànica que, amb el temps, s'ha anat transformant en un campanar de planta quadrada. I destaca a la paret de Ponent una petita finestra en forma de creu i una antiga porta, i a llevant l'absis també amb lesenes i arcuacions llombardes, i a la façana de migdia un bonic portal que conserva encara el forrellat romànic. Tot això al costat de la gran masia de Fonollet, en un entorn obert amb vistes realment agradable d'estar-hi. I la mateixa pista que ens ha dut a Sant Jaume ens continua pujant per entre boscos fins a sortir al capdamunt d'un llom, on creuem la carretera de Sant Agustí de Lluçanès i acabem de pujar fins a la Creu de Pedra. Enmig d'un bosquet, és una creu de terme gòtica, petitona, al costat del camí ramader que agafem cap a la dreta, un antic camí de transhumància que ens permet contemplar enllà vistes cap a la part alta de la plana de Vic, tancada per Bellmunt, el Puig Sacalm, els Cingles de Cabrera i Aiats, veiem també el Coll Sacabra i les Guilleries fins al Montseny. I amb aquestes vistes entrem de nou a Sant Bartomeu del Grau, ara per la banda nord, on aprofitem per anar a donar un cop d'ull a l'església parroquial de Sant Bartomeu, un gran edifici barroc, i acabem de traspassar el poble contemplant els edificis històrics amb llindes de pedra fins a recuperar el cotxe.
0: Una bonica ruta la que ens ha proposat avui el Xavi Tió per aquestes terres entre el Lluçanès i Osona, que té, com sempre, la seva fitxa tècnica. I la comencem amb la distància recorreguda.
1: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
0: Desnivell?
1: Encara no, 300 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
1: Posem-hi unes 5 horetes bones perquè ens entretindrem, sobretot a les esglésies romàniques.
0: Cal dir que en el cas de la Sant Genís podem tenir la sort de trobar-nos amb els masovers de Sant Genís, que molt amablement ens la van ensenyar, i que, doncs, de bon grat ho faran perquè són gent molt hospitalària. Grau de dificultat, de l'1 al 5?
1: Doncs només d'un 1 sobre 5, és una passejada amable. I a internet trobareu la proposta d'avui, a Wikiloc, amb el nom Sant Bartomeu del Grau, Sant Genís Sedevesa, Sant Jaume de Fonollet, entre parèntesi, Ruta del Romànic, d'un dels usuaris més actius a Wikiloc, que es diu Teti Titu.
0: Molt bé, doncs gràcies, Xavi. Ens retrobem la setmana vinent amb una altra ruta.
1: Salut i república!
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i avui us parlaré del meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
0: Amb una superfície total que seria l'equivalent a dues Catalunyes, Sri Lanka és una illa densament poblada per 21 milions d'ànimes i que se situa al sud-est de la Índia. Té forma de pera, o més ben dit, de llàgrima. De fet, la coneixen popularment com la llàgrima de la Índia. Avui, als quaderns del viatger, comencem una incursió d'una setmana als indrets més destacats de l'antiga Ceilan, que, com veureu, l'Helena va unir a bord d'un tuk-tuk. Ara mateix ens ho explica, acompanyada, com sempre, de música del país.
3: En aquests 7 dies que vaig estar per a Sri Lanka, vaig començar el viatge a Colombo, que és la capital. Seguidament vaig anar al nord, a Willpattu, per veure animals salvatges. I després, en aquesta zona, també vaig visitar Siriguilla i les coves de Dambula i més manades d'elefants a Mineriya, que és un parc natural conegut. Després vam baixar fins a Ellaikandy, que és la part de les terres altes de Sri Lanka. Finalment també vam estar a Maldives uns dies amb dues experiències molt diferents, en un resort uns dies, però també en una illa local. Colombo és una ciutat no molt densament poblada, que és una cosa que pots pensar que Sri Lanka potser ja s'assembla molt a la Índia, que hi ha molt de gent, però no n'hi ha tanta gent. És una ciutat fàcil de visitar a peu, no molt gran, i destaca, doncs, alguns temples budistes que n'hi ha a la ciutat i també una gran torre al costat del riu amb la forma d'una flor de lotus. Llavors és una torre a la que si puges, doncs, tens unes vistes panoràmiques de la ciutat. Vam estar una tarda fent una volta i esperant la nostra segona aventura, que va ser ja llogar un tuk-tuk. Un tuk-tuk és un mètode de transport molt utilitzat a Àsia, sobretot. És com una motocicleta, però amb tres rodes, una al davant i dues al darrere. I poden viatjar el conductor, que va al davant, i al darrere, doncs, fins a tres persones. Llavors és una forma de transportar-se molt ràpida. És com anar com una bicicleta, vas girant, vas fent bastantes maniobres i allà s'utilitza molt, sobretot l'utilitza la gent local com taxis. El tuk-tuk és una manera còmoda per transportar-se per Àsia, sostenible, econòmica. Fan servir benzina 92, que és una miqueta més econòmica, i està molt extès el seu ús. en aquest viatge era la primera vegada que jo conduïa un tuk-tuk. Al principi la veritat és que em va costar una mica, perquè és com una motocicleta però manual, llavors entre els canvis de marxa, el trànsit, perquè és un trànsit, tot i que no hi ha tanta gent com a la Índia, sí que condueixen una mica diferent que aquí amb avançaments que potser et fan apretar una mica el manillar, el fre, i el primer dia va ser una mica complicat conduir el tuk-tuk, sí que el vaig calar forces vegades, però després amb la pràctica doncs ja li vaig anar agafant el truquillo, i finalment doncs al final del viatge la veritat és que ja disfrutàvem, era com anar amb una motocicleta, i sobretot doncs servia per gaudir del paisatge i per integrar-nos més en com podia ser un dia a dia d'una persona que viu a Sri Lanka. Les carreteres de Sri Lanka estan en bastant bon estat. Són carreteres a la zona en la que jo vaig moure'm bastant rectes. No van fent zigzagues. L'únic que normalment són de dos carrils, i sí que hi ha doncs el trànsit de les furgonetes, dels autobusos que condueixen molt ràpid, dels cotxes, i bé, amb un vehicle que és petitet i que va a 40 km per hora, doncs a vegades potser el millor era anar una mica lentament, a posar-te no al centre del carril, sinó a un costadet, i deixar doncs que t'anessin avançant. També cal tenir en compte que condueixen com a Anglaterra, per l'esquerra. Llavors, tot això al principi, doncs, jo crec que estan justificades haver calat 30 cops o més el primer dia al tuk-tuk. Vam iniciar el nostre viatge des de Colombo fins a arribar al Parc Natural de Wilpatu, que està al nord del país. El principal reclam i pel que vam escollir aquest parc natural era pel fet de que podies veure uns lleopards. És un parc natural on es coneix que hi ha lleopards. A Sri Lanka fer safaris és bastant econòmic. Òbviament no veus tants animals com a l'Àfrica, però té la contraprestació que és relativament accessible. Per fer un safari és molt recomanable contractar un guia amb conductor, perquè les carreteres dins dels parcs solen estar bastant malament, plou, i la veritat és que es necessita molta experiència, i amb un guia que estigui conduint, normalment aquestes persones doncs ja saben on estan els animals, tenen, vulguis o no, la vista molt entrenada per detectar els animals, i t'ajuden a veure doncs ocells, vam veure també algun llangardaix, algun cocodril, no vam veure el lleopard, però va ser una experiència molt interessant. Els parcs naturals de Sri Lanka, i concretament aquest de Wilpatu, solen ser parcs selvàtics. No són parcs de sabana, perquè Sri Lanka és un país amb un clima tropical. De fet, destaca moltíssim la seva vegetació. És un país molt verd, dona la sensació d'estar rodejat de selva, i aquests parcs són d'aquest tipus. Per això a vegades pot costar veure animals, i per això crec que hi és molt recomanable anar amb un guia.
0: Punt i final, si voleu saber més coses de Sri Lanka, haureu d'esperar al proper programa. Moltíssimes gràcies per arribar fins aquí, aquest programa que fem a l'Andreu Ortega des de les vies de so, al Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres, i de la presentació i edició en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar-nos aquest programa i anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio, a l'apartat del nostre programa Sendes. Salut, i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.
4: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.
5: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112. 112. Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
4: Busques
6: la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
4: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.
7: La imagen lo dice todo, panorama
8: terrible, apocalíptico.
7: Persona que logró...
9: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no coneguis el que passa a casa? Coneix l'actualitat més propera amb Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
5: Aquest programa és una repetició.

0: Comencem una nova entrega de la Xova en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oblida Ràdio. Ivan Usson, Sergi Iu, bon dia.
1: Hola, bones.
0: Què tal?
2: Bé,
1: sí, anem fent.
0: Actualitat, avui, què tenim?
1: A veure, mira, jo tinc una actualitat que ja la vaig apuntar fa uns dies aquí al guió, perquè ja ho vaig sentir, i s'ha anat actualitzant, han anat passant més coses. Hi ha hagut controvèrsia amb Tom Hardy, vale? Perquè l'han acomiadat de Mobland. En principi aquesta era la notícia, que havia estat acomiadat tras el rodatge de la segona temporada, bueno, per certs conflictes interns i, segons diuen, indisciplina durant el rodatge. Es veu que arribava quan li sortia de les pilotes.
0: Mira, això va passar una temporada amb el Barça fins que va arribar el Pep Guardiola.
2: molt bon exemple, Ronaldinho i companyia.
0: Perdó.
1: Bé, detalls filtrats mencionaven enfrontaments entre Hardy i els productors, així com tensions amb companys de repartiment com a Helen Mirren, qui va negar públicament qualsevol tipus de conflicte.
2: Ah, aquesta sèrie la miro jo.
1: Molt plan.
2: És veritat, amb el Pierce Brosnan.
1: Claro, Tierra de Mafiosos.
2: Ah, i és sobre aquesta sèrie?
1: Sí, senyor.
2: On arriba tard?
1: Sí, bueno, senyor.
2: Ho fa molt bé, tant, pot arribar a l'hora que vulguis.
1: Doncs això, resulta que al final no l'han acomiadat, sinó que estarien en negociacions amb Tom Hardy per veure si al final participe o no participe en la tercera temporada, que ens havien dit la setmana passada que estava totalment acomiadat i ja està.
2: És veritat que és una sèrie on Tom Hardy pot morir en qualsevol moment.
1: Llavors era una bona excusa, no?
2: Vull dir, poden tenir-ho fàcil a nivell narratiu. És veritat que és un dels protagonistes, llavors ja es dona el Tom. Però és una sèrie on pot morir tothom en qualsevol moment.
1: Doncs això, imagino que potser podria ser una mena de toc d'atenció cap a Tom Hardy, en plan de, bueno, estigues tranquil, perquè aquí ningú és prescindible. Resulta que al final sí que ho és. O sigui, no, perdó, prescindible, no imprescindible, no?
2: Resulta
1: que al final sí que ho és, perquè doncs això, no només no ha estat acomiadat, sinó que actualment estan en negociacions amb la producció per assegurar la seva participació a la tercera temporada.
0: Molt
2: tercera
0: bé.
2: Temporada, però encara hem de fer la segona.
1: Clar, la segona és la que estem parlant ara, que s'ha acabat el rodatge i ha sorgit tota aquesta mandanga.
2: Han fet la primera, està molt bé aquesta sèrie. Gangsters, traïcions, sang, fetge, cops de puny, drogues, pistoles, etcètera, etcètera.
1: En fi, es diu Tierra de Mafiosos en castellà, vull dir...
2: Està molt bé. I ho fan molt bé, tant Helen Mirren com Pierce Brosnan, com el Tom Hardy i el secundari. Està molt bé aquesta sèrie, la veritat.
0: Molt bé.
1: Pues fixa't si ho fan bé, que no es note... Que no es porten gens bé.
2: Això no ho diu, això?
1: Bueno, ha dit que tenien problemes amb Helen Mirren i amb Pierce Brosnan.
2: Bueno, no recordo si els tres acaben vius la primera temporada. Mira,
1: han sortit a la segona, els tres.
2: Ah, que... sí, llavors sí.
1: Pot ser flashbacks, com Berlín, no?
2: Però, que bé.
0: Molt bé.
1: Pues re, fins aquí, pues, la meva actualitat.
0: Pues mira, jo sí... Bueno, no és actualitat.
1: Què estàs mirant?
0: Absentia, amb Stan Akatic. És una sèrie de fa anys que s'ha incorporat a la Netflix. Stan Akatic és la de Castle.
1: Sí, senyor.
0: I... uah! Déu-n'hi-do. O sigui, està molt bé.
1: Està molt bé?
0: Està molt bé. És bastant una mica així, com psicològica, però... xula, m'agrada.
2: Molt bé.
1: Jo estic mirant Eufòria, la sèrie d'HBO, no el programa de televisió.
0: Ja, com va ser la meva resposta?
1: És que el Sergi m'ha dit el mateix.
2: Jo li vaig dir, quina eufòria,
1: exacte. I la veritat és que estic absolutament enlluernat per la cinematografia que té aquesta sèrie. En si, no us enganyaré, és un culebrot d'adolescents que tots els actors tenen 35 anys, però, i amb les trames típiques, també t'he dit, d'un drama adolescent, completament irrealistes, fantasioses,
2: Zendaya en té 29 d'anys,
1: plenes de sexe i droga. Sí, bueno, dic 35 com una mena d'exageració.
2: Ah, no, bueno, és que Rosalía sí que els té, segurament.
1: No, la Rosalía tampoc, crec que també té 30 i pocs, però bueno, doncs això,
2: 33.
1: M'està agradant bastant tota la part audiovisual, i evidentment la trama és una bogeria, enganxa, perquè sí, perquè cada capítol fot 5 voltes, llavors és inevitable seguir mirant-la, però bueno, farem el veredicte quan acabem la tercera temporada.
2: Partint d'aquesta actualitat, que és el que mirem,
0: sí.
1: Sí.
2: Jo he vist com es diu aquesta de la Victoria Martín?
1: Alguien tiene que
2: se
1: morir.
2: Se tiene que morir, mucha gente. La vaig veure la setmana passada.
1: Què tal?
2: Li va agradar més amb qui la vaig veure que a mi.
1: Es veia venir.
2: Com era per veure, també perquè s'havia llegit el llibre. I hem vist els dos capítols, cada divendres hi ha un capítol nou, de La Balear.
1: Ah, sí?
2: Uah. Que bona és.
1: Sí?
2: Molt bé. Molt bé, a part el fet de que és una història real i que el director i creador és qui ha viscut aquesta història, doncs també li dona un punt de més. Enric Auqué ho fa molt bé, Maria Rodríguez ho fa molt bé.
1: No hi havia cap dubte.
2: Sergi López, que jo he dit més d'un cop que no és fruit de la meva devoció, doncs fa normal. I pinta a que serà dureta, però molt bé. La veritat és que la recomano pels que tinguin HBO, és una bona sèrie, i que això està molt bé sempre, versió original, HBO.
1: En català.
2: Això també està molt bé, perquè recordo que automàticament i vaig confirmar que la sèrie és en català, per tant... HBO i català, fantàstic, tot el que sigui en català en aquestes plataformes, benvingut serà.
0: I tant.
2: Molt bé, vis. Doncs això.
0: Doncs avui toque estrenes aquesta primera quinzena del mes.
2: Perdona, al seu català no li diré rabalear, li diré rabalejar.
1: Mira, li podien haver dit així des del principi.
2: Sí, crec que en català sí que se l'ha nombrat com a rabalejar.
1: Sí.
2: Per tant,
1: ara
2: ho confirmo, rabalear sí, és en català, amb
1: els
2: en castellà.
1: Amb els companys d'un altre programa ho vam comentar i el guió sí que recordo que ho podem rabalejar.
2: És de la casa, l'altre programa, se'l pot citar perfectament.
1: Bueno, sí, aquí a l'oest.
2: rabalejar, però rabalear en castellà.
0: No he sentit mai rabalear.
2: Bueno,
1: pues de Raval,
2: és, clar,
1: no?
2: És de Raval,
1: com el participi de Raval, no sé si sí, és el participi,
2: no, seria l'infinitiu.
1: L'infinitiu. És que estic molt cansat.
2: Rabalear, rabaleant, rabaleat, no? Seria el participi del gerundi. Les tres coses. Això és primer de primària, tot sigui igual. Dit això, la recomanem molt profundament. Té un 7,7 a IMDb, cosa
1: molt
2: que no està gens malament.
1: Ostres.
2: I un 3,1 a Sense Cine, pel que vaig aquí. I també et diré que aquí diu a internet que es pot veure tant a Movistar com a Amazon Prime. No es pot veure ni en un lloc ni en un altre perquè és HBO.
1: No
2: sé,
1: però
2: per què ho diu això.
1: No, ho diu, imagino, perquè a Prime fan la típica de compra esta sèrie o alquila esta sèrie.
2: I a Movistar pots entrar.
1: I a Movistar, de... com que estan tenen ara aquest conveni
2: no
1: amb HBO...
2: No creus que seria més fàcil que fiquessin també HBO? Que és lo bàsic?
1: Que de fet és on s'emet, no? Que és els creadors de la sèrie i tal.
2: En fi...
0: Molt bé, doncs com dèiem, avui toca primera escena de la primera quinzena de juny i comencem amb una sèrie que arriba a Sky Showtime i és Trio.
3: Hej allihopa, Felix Hammar heter jag.
4: Rebecca Harper heter jag.
5: Jag heter Seth Manteus. Vi är med i Sky Showtimes nya dramaserie Trion.
3: Se trailern här.
4: Jag tror du kände mina föräldrar.
5: Hugo.
4: Jag vet.
5: Det var så länge sedan vi kände varandra. Jag vet inte hur mycket jag minns.
4: Hur fungerar den? Trio.
6: Hörrni, det här är Hugo. Vår nya inneboende.
3: August heter jag.
6: Hej. Det här är Tora.
3: Du är inte så romantisk av dig, va?
5: Jag tycker nog att den olyckliga kärleken är den mest romantiska.
3: Jaså? Hur då?
5: Den slutar aldrig längre.
1: Oj!
0: Quan Lugo, ja en la seva edat adulta, és abordat per la filla dels seus dos grans amors de la seva infància, es veu immediatament transportat 20 anys enrere, en l'època en la qual, a punt de començar el seu primer any d'universitat, es va mudar a Estocolm per viure amb la família Stiller. Allà va conèixer Zora Stiller i el seu company inseparable i ocasional amant, l'August, i es va veure envoltat en una dinàmica complexa i apassionada que canvia el... Què rius?
1: No estava rient ningú, que estàvem molt seriosos,
0: que canvia el rumb de la seva vida per sempre. Dues dècades després, Lugo continua atormentat per al passat. S'atrevirà per fi a recuperar tot el que va perdre? Una mica...
1: Pues mireu la sèrie i ho sabreu.
0: Una mica massa condescendent, aquesta no tenim tràiler, però a MC arriba Xas Loca Ciegas. És una miniserie holandesa dramàtica que segueix el treball de la unitat d'escoltes telefòniques de la policia de Rotterdam, a la que s'incorpora un nou agent, un home sec amb una habilitat superlativa per percebre i interpretar sons. La producció, que està inspirada en fets reals, està protagonitzada per Bert, això no ho sé dir, actor que va perdre quasi el 100% de la visió quan tenia només 26 anys.
2: Kelterman's seria.
0: Kelterman's.
1: Oh, mira.
0: Molt bé. També arriba a Filmin l'orquestra.
7: Wow, tipa, hamagor. Det lyder helvede til.
8: Jeg tror, vi skal være glade for, at Beethoven har været død i 200 år. Ellers var han sgu da død en gang til.
9: Det er jo lidt af en vipserede, du stikker hånden i.
10: Hey, have you ever played your cello naked?
11: No.
12: Nogle af verdens bedste musikere, men det er også guldhøjende erotiske narcissister. Der skal underordne sig et fællesskab, og det skal du hjælpe dem med.
13: Jeg skal gøre min bedste.
14: Gør du det billede med hjemme i gokkebogen, eller hvad?
15: Nu skal jeg altså lige igennem her.
16: Bo vil være først klarinet, så derfor han gør alt, hvad han kan for at få mig i miskredit.
17: Han har fucking brækket min mund.
18: Jeg har ikke slået dig. Du er bare et kæmpestort pikhoved.
19: I min datters klasse, der har de det, de kalder en pytkasse. Han havde simpelthen ingen respekt for mig overhovedet.
20: Bare rolig, skat. Du skal nok lære det.
0: En aquest cas és la segona temporada del gran èxit de la televisió danesa que posa contra les cordes la priori seria apacible univers de la música clàssica de primer nivell. Una tragicomèdia firmada pel creador de Borgen i plegada de crescendos alegros però sobretot vibratos.
1: Oh, que ben portat això.
2: Sona ben clarinets, jo,
0: A mi Borgen reconec que em va costar, és a dir, és molt bona sèrie però em va costar, però...
1: Ah, sí?
0: A mi va costar.
1: Que és espessota o què?
0: Bueno, no, perquè no m'agrada... O sigui, no estem acostumats a aquest tipus de política aquí. Em va semblar superavorrida. Però...
2: A mi sí m'agrada.
0: No, a veure, que la sèrie en si està bé, però bueno, falta ritme. I això, si això ho portes a la música clàssica, tu, Ivan, que tens problemes per dormir, si això t'ho poses,
1: no.
0: Aniràs, vamos. Andamos, t'hauràs de dormir.
1: Dormiria millor que mirant Eufòria, ja t'ho dic ara.
2: Orquestra Simfònica de Copenhague, eh? Molt bé.
0: Sí, sí, sí. Una altra sèrie, en aquest cas arriba a Disney Plus, No aptos para el trabajo.
21: Es mi primer día de trabajo y he decidido que hoy es mi día alfa. ¿Tú qué? Sí, ¿has visto El lobo de Wall Street?
22: La nueva. Ven aquí.
21: Tengo que dar una buena impresión.
22: ¿Alguno de vosotros, expertos en consumo, sabe qué es Yarn Barn?
21: ¿Hace manualidades?
22: ¿Tengo pinta de que me gusten?
21: No.
22: Correcto.
21: Ahora eres la asistente de una estilista de famosos.
22: ¿Me mirabas el culo?
21: ¿Qué? No.
22: Qué pena.
21: Es por el acoso sexual. Nada de toqueteos. Vale, ahora fírmame esto o estás despedida. Muy bien.
0: És una comèdia de 3 episodis seguits de 2 nous cada setmana per completar. És a dir, no, al
2: s'estrena amb 3 episodis de cop i a partir d'aquí 2 cada setmana
0: per completar la temporada. La història gira al voltant de 5 veinteanyeros obsessionats amb el seu amb la seva feina que lluiten per arribar a l'èxit professional i els queda i si els queda temps, la felicitat personal en el barri més glamurós de Manhattan. Ànims, bona sort.
1: Mindy Kaling, que ara li deia el Sergi, és la Kelly Kapoor de The Office.
2: He fet números, 9 capítols té aquesta temporada.
0: Perquè
2: són 3 aquesta setmana, més 2, 5, més 2, 7, més 2, el 23, 9.
0: Està bé.
1: Perfecte.
0: A veure, que pot estar... O sigui, no està mal, la trama, no està malament. Però depèn de com l'enfoques... No sé.
2: És n'ha fet diverses ja de sèries la Mindy Kaling aquesta.
1: Sí, no, però aquí l'està fent com a creadora i com a guionista.
2: N'ha creat més d'una.
1: Sí, segurament. I de fet a The Office era guionista també amb el Vijay Novak.
2: Tots anaven tornant, no?
1: Bueno, no, hi havia part del cas que eren guionistes en aquesta sèrie.
0: Molt bé.
2: Estic a punt d'acabar la temporada 7 de The Office, per cert.
1: Ai, pues ja...
2: Sí, ja em vaig menjar l'espoiler. Acaba la temporada aquesta amb el Mike fora, no?
1: Sí, correcte.
2: N'hi ha 9.
0: Bueno,
2: ja està, això ja està fet.
0: Con la vall.
2: Sí.
0: És que Showtime arriba Morfeo.
23: Ojciec dzwonił. Chce, żebym przyszedł na widzenie. Mój brat nie żyje. Zamieszkał. Musisz sprowadzić ciało i urządzić pogrzeb.
24: Jestem adwokatem, a nie bandytą. Wiesz, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego.
23: Bańka to za ciało. A za straty moralne.
0: A En aquest cas és una sèrie de 7 capítols que segueix la història de Piotr Leyer, un advocat que, després d'un gir tràgic del seu destí, es converteix en el líder d'una banda criminal. Quan assumeix el control del grup de crim organitzat que anteriorment dirigia el seu germà i abans el seu pare, aviat queda clar que el jove Leyer, per sorpresa de tothom, encaixa sorprenent ben bé en el brutal món del crim. Un marit i pare aparentment correcte, corrent, que es torna cada vegada més eficaç en el seu nou paper, creuant cada vegada més i més els límits.
2: Bueno, no estava escoltant.
0: Jo em pensava que anava per un altre lloc, lo de Morfeo, però no sé.
2: De pels somnis i la son,
0: sí,
2: i tal i qual.
0: Sí. Netflix, no, què és?
1: Que escoltàveu El Sueño de Morfeo vosaltres,
0: sí,
1: o què?
0: Sí, jo sí.
2: Però Morfeo no és el dels somnis.
1: Sí, però
0: hòstia, no sé. Un déu, eh?
2: Claro, no? I tu per on l'enganxaves, aquesta sèrie?
0: No ho sé, o si m'esperava algo diferent, com és per l'amor.
2: Ah.
0: Potser estic confonent déus.
2: Morfeo, Morfeo també era el de Matrix.
1: Sí, és veritat, és veritat.
2: No, no, segur que és el del son.
1: Era el de les pastilles, no? El que oferia les pastilles.
0: Sí, sí, és el del son, és el del son.
2: Claro, és veritat, fas una secció de mitologia.
0: El Benet em matarà.
1: Més sèries.
0: A Netflix, vinga, a Netflix.
2: A mi què és la mitologia, si no sèries d'aquella època?
1: Home, pues...
0: Hosti, no.
2: No és una bona comparativa?
1: No.
2: Home, jo crec que sí.
1: La literatura d'aquella època, bueno...
2: Jo crec que
0: sí.
2: Partint de base que llavors no hi havia sèries ni pel·lícules,
0: no distrés,
2: era un punt d'entreteniment.
0: Sí, sí, això és veritat.
2: Era l'entreteniment de l'època posterior.
0: El que passa és que se'ls anava una mica, perquè tot era sexe o assassinats.
2: Bueno, si bueno, vas a mirar animes, exacte, i coses d'aquestes,
1: no,
2: també se'n poden
1: no anar. No cal que te'n vagis a mirar animes. Tu obres Netflix i és el que te trobes, eh?
2: Molt
1: jo
2: bé, també el generalisme derivant.
1: Però... jo que estic mirant Eufòria no hi ha una altra cosa.
2: Però crec que la comparativa se pot entendre,
0: sí,
2: la que he fet.
0: Sí. Sí.
2: De fet, poques sèries se fan a partir de mitologia, mira què et dic.
0: És veritat.
2: Crec que cada història de la mitologia té una sèrie 100%.
0: Sí, això és veritat. Doncs a Netflix el que arriba és El Testigo.
4: I went for a walk with my mother when I was a child. And she never made it home.
6: The brutal murder of a young mother shatters the tranquility of one of London's most affluent suburbs.
7: How's Alex doing, Andre?
11: Has Alex spoken yet?
13: If Alex is the only witness, he's in danger.
25: He'll be safe here.
13: And am I supposed to just trust you?
26: We interviewed the boy, yeah?
27: Do you remember what the bad man was doing?
13: I need to take him somewhere where they don't know who he is.
0: La parella de l'assassinada Rachel Nickel intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim durant una investigació repleta d'errors en tota la història, en aquesta història basada en fets reals.
2: Vale.
0: Pot estar bé.
2: Però és Netflix i només hi ha sexe, segons Arriban.
0: Home, jo crec que...
1: I crimen, no, aquí... crimen hi ha, dit assassinats, i això és l'únic testigo del crimen. Una investigació repleta d'errores. Netflix?
2: D'errores i de sexe.
1: Seguim.
0: Escolta,
1: no tanquis sèries, eh? O sigui, no tanquis portes, eh? Perquè
2: no,
1: amb aquestes sèries detectives que es de tant en quant...
2: I menys quan es parla de sexe.
1: No.
0: Vinga, va. Apple TV, arriba Cape Fear.
28: Let me ask you a question. What is your worst fear?
29: Max Cady was released from prison.
30: What does that have to do with us?
31: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
32: You were his lawyer, right?

0: I had a good life once, too. Are you afraid of me?
1: Why would I be afraid of you? Is there any way Max could know about what we did?
0: Speak of the devil.
2: És una sèrie inspirada en la pel·lícula del 1998 dirigida per Martin Scorsese i produïda per Steven Spielberg, que s'aproxima a la tormenta pels advocats Anna i Tom, un matrimoni feliç, quan el Max Cady, que és el Javier Bardem, el celebra suïcidi al que ells mateixos van enviar a la presó, surt al carrer en recerca de venjança.
3: És veritat que em sona haver-la vist, d'aquesta sèrie anunciada.
4: Apple TV, eh?
2: Sí.
3: Molt bé, sempre està bé, Apple TV.
4: Bueno, jo quan destaco el nom de la plataforma és perquè...
2: Ah, perquè t'agrada.
4: Perquè és un segell de qualitat, en
2: aquest
4: sentit.
2: O sigui, tu consideres que Netflix no és un segell de qualitat?
4: Penso, o sigui, a veure, com definir-ho, això? Penso que el volum és molt més gran que la qualitat. Quan penso que en altres plataformes no és així. Per exemple, Apple TV prioritza la qualitat per sobre del volum. Si hi ha mesos que no ha d'estrenar res perquè no té res, doncs no ho estrena.
3: Això no vol dir que la quantitat de Netflix també tingui coses
4: correcte,
3: de molta qualitat.
4: Només estic parlant de volum, correcte. Només estic parlant que és molt més fàcil entrar a HBO i encertar-la que entrar a Netflix i encertar-la. En aquest sentit, amb el meu gust, eh?
3: Sí, està bé.
2: Sí, sí, no, això és veritat. A Netflix, doncs, el que arriba és a Si aprenderás.
3: Oh. Ah, no.
5: ¿Quién es usted? ¿Tú quién eres? Será mejor que le diga quién es. ¿Tú?
6: ¿Yo? Soy de la Oficina de Protección de Derechos Educativos. Mi nombre es Nahayin.
7: Enseñarles respeto. Los móviles, las drogas y hasta bandas de crimen organizado.
6: Puede estar tranquilo. La UPDE siempre lo protegerá.
7: No se posiciona del lado de nadie que no sea la víctima. Con la educación no se juega. Para ello la UPDE,
8: a ver, un segundo,
7: jamás descansará.
9: Como inspector de la oficina.
2: Uns inspectors insòlits entren en escena als col·legis amb leccions dures de les quals no apareixen als llibres de text per acabar amb les reiterades faltes de respecte.
3: Vaja, no faré cap comentari al voltant de...
2: No, però què vulgui passar?
3: Per això. Però me passen coses que al meu cap són divertides, però que no diré, perquè ningú s'ofengui.
2: A Movistar Plus, arriba Dear England.
10: Dear England, what I want to speak about is much bigger than football.
11: Gareth Southgate, the whole of England is with you.
12: Gareth, a simple question, really. Do you think you're up to this?
13: England manager, who'd want to take on this poison chalice?
14: Everyone thinks that footballers are overconfident, arrogant. They're afraid.
10: Come help fix England with me.
15: This is Dr. Pip McGrange. She's a psychologist.
16: Awkward silence.
14: The real tragedy of being afraid isn't what it does to us. It's what it takes.
17: Press foaming at the mouth.
18: England expects.
2: A veure, aquesta va com de futbol, no? Més o menys.
4: Com de futbol,
3: Tampoc cal que la menyspreïs d'aquesta manera. Vol dir va com de futbol. Llegeix com has llegit les altres amb normalitat.
4: Que no va ni de sexe ni d'assassinats.
3: Però abans no has dit, aquesta va com d'advocats. Llegeix com has llegit les altres, macho. Vinga, llegeix. Anglaterra, què més? Llegeix-ho bé. Tradueix-ho bé.
2: Bressol del futbol.
3: Anglaterra. Ojo. Comences dient Anglaterra, no Inglaterra.
2: Bressol del futbol. Arrastre dècades de derrotes que pesen com una llosa nacional.
3: Molt bé.
2: Quan Gareth Southgate
3: va ser seleccionador fa uns anys.
2: Ah, molt bé. Un home marcat per l'error més dolorós de la seva carrera assumeix el lideratge de l'equip, s'enfronta a un repte que va més enllà de la gespa, reconstruir la identitat emocional de tota una selecció. Lluny d'imposar autoritat, Southgate proposa una cosa radical en el món de l'esport d'elit: mirar cap a dins, afrontar les pors, sanar les ferides i canviar la cultura del vestidor. Però en un país obsessionat per guanyar, hi ha espai per la vulnerabilitat. Hòstia, doncs poca broma,
3: L'idea, Ivan, que no entenc, clar, no tenim quan s'ha emès o s'emet, però no entenc ara aquesta sèrie, bàsicament perquè estem a...
4: Prèvi al Mundial.
3: En el moment en què estem enregistrant aquesta secció, doncs estem a dies de que comenci el Mundial, on Gareth Southgate ja no és seleccionador d'Anglaterra, i on Anglaterra pot estar dins de les 100 millors seleccions de, d'aquest Mundial. Llavors no me desquadre ara aquesta sèrie, la veritat, perquè trobo que és, bueno, bueno, que no serà una imatge positiva cap a la selecció i cap a la figura o de tot el que va passar.
4: És el que passa, que me dona la sensació que aquesta és una d'aquelles sèries que es van fer pensant en l'actualitat, i com que les produccions a dia d'avui duren...
3: No, però fa temps, que Gareth Southgate no és el seleccionador d'Anglaterra, o sigui que per això me sorprèn. Pues ara t'ho confirmaré.
4: 3-4 anys, pot ser?
3: No,
4: o...
3: menys, però Tuchel no fa tant que és el seleccionador d'Anglaterra, però ara us ho confirmo.
4: Vale, pues res. Ja t'he dit que passa molt a moltes sèries que planegen capítols perquè siguessin d'actualitat, perquè es van estar escrits quan podien ser un episodi d'actualitat, després arriba 9 mesos, un any tard, i dius, vale. Molts episodis de Covid va passar això,
3: Des del 2025 que Tuchel és el seleccionador d'Anglaterra.
2: Fa un any.
4: Pues és possible que entres amb aquestes dates, no?
3: Clar, però no, me sorprèn emetre-la ara.
4: Si la tens en un calaix, l'has d'amortitzar d'alguna manera.
3: No, però fa un mes endarrere, però ara, ara enmig del Mundial, no m'acaba de quadrar, no passa res. No, això faran els anglesos.
4: Sí, i tant, problema seu.
2: Sí, sí. Doncs una altra sèrie, en aquest cas a 3Play, arriba a 33 dies i és una sèrie de Carles Porta.
19: Yo he fracasado en todo lo que me he propuesto. La única vez que a mí me ha salido algo bien fue esa vez.
20: Oye, perdona. De puta madre, duende, de puta madre, estamos fuera.
21: Tu nuevo compañero.
20: Yo soy Mateo Calatrava.
22: Prieto cuidaba a Calatrava como si fuera su hermano gemelo.
23: O le devuelves el libro o te lo comes.
24: Tienes que aprender a defenderte.
25: A mí se me apagan los tíos, yo no tengo fuerza ya.
26: Si tú tienes fuerza, yo te la doy.
27: Voy a sacarte de aquí, no tengo todo pensado.
28: ¿Juntaron a un asesino con un ladrón de poca monta?
29: Calatrava no mataría ni a una mosca.
30: Los remordimientos...
2: Juan José Prieto i Mateo Calatrava són els dos protagonistes d'una fuga trepidant que va mantenir en alerta tota la policia autonòmica de Catalunya durant els 33 dies que van resistir acorralats a la serra fins a la seva detenció. Dos presos fugitius que a l'octubre del 2001 van escapar de la presó de Lleida amb un pla dissenyat durant mesos que va aconseguir activar tots els cossos de seguretat de l'Estat i mantenir alerta la població. Després diuen que a Lleida no passa.
4: Per què et fas endarrar així?
3: No, que se li està acabant l'aire.
2: La sèrie recrea la fuga inspirada en la real, posant el focus en l'equip d'investigació dels Mossos i en els propis fugats als quals se'ls complica el pla i han d'improvisar.
4: Pues escolta,
3: aquí no has dit aquella de la presó.
2: Ai, per favor.
3: Això va de la tal de la presó. Claro.
2: Tenim una...
3: pell molt fina.
2: Sí.
4: És el José Manuel Poga, aquest, del que estàvem parlant, o no?
2: Sí.
4: M'estic confonent, sí, l'actor aquest que t'estava dient.
2: Sí.
3: Lo que no sé si fa no sé si fa Juan José Prieto, no sé si és ell o no, el que comentàvem.
4: José, bueno, en fin, és que és igual, és que ja no sé si dir-ho o no. És aquell boig que sortia a La Casa de Papel, que també tenia nom de ciutat, però que era policia, que era el Gandia.
3: Sí, sí, correcte, correcte.
4: Policia o militar o una cosa així, li mana l'olla.
3: Sí, sí, sí. Què tal? Tenim ganes de veure-la, aquesta? O normal?
4: No. Jo el tràiler...
3: Perquè parla de la de casa nostra.
4: Ens toca prop, sí. Però jo he vist el tràiler i fa bona pinta.
2: Sí?
4: Sí.
3: Jo, de moment, a hores d'ara dia d'avui, no estic motivat per...
2: Això, no descarto que...
3: No
2: m'agradi.
3: No descarto que en algun moment... Entenc que estava realitzada amb una ficció pura i dura, eh? O sigui, no és ni una docu-sèrie ni...
2: No, sent diu... Carles Porta, algun toc seu hi posarà.
4: Evidentment, i diu basada en la història real de fuga de dos presos, vull dir.
3: Però vull dir que hi haurà ficció. Ficció ben entesa, eh?
4: Sí,
2: sí, sí, sí.
3: Vale, bueno, veurem la repercussió que en té.
2: Veurem. Més sèries que repassem sense tràiler. Veteranos contra el crimen arriba a Cosmo. El vampiro arriba... El vampiro L...
4: El vampiro l'Estat.
2: Ah, es diu així. Ah, vale. El vampiro l'Estat. Arriba a AMC Plus, Alice i Steve a Disney Plus, El juego de l'assassino a Filmin, Every Year After a Amazon vale. Prime Video, Les dos cares de la ley a Netflix, Hit Viral a Netflix, L'Inmortal a Movistar.
4: Aquesta em parla molt bé, eh? És molt xula, és la tercera temporada ja.
2: Dulces Magnolias a Netflix, aquesta també em sembla que ja porta algunes temporades. Ligas, sí. A Sky Showtime, Atasco a Amazon Prime, El Polígamo a Netflix i a Sky Med a Sky Showtime.
3: Normalet, eh?
4: Sí, aquest
3: ja
4: mes...
3: Ja passa, juny, juliol i acostumen
4: ja,
3: a ser...
4: Ja arriba l'estiu, ja arriba l'estiu.
3: Juny, juliol, agost...
2: Ara és quan hem de mirar sèries llargues, que així ens ocupen.
4: Clar.
3: És el bon moment, sí, és clar. Un dels bons moments.
4: Jo començo a Teufòria, que només té 25 capítols.
3: Bueno. O posar-te al dia de sèries que hi això, de què tens pendents.
4: L'Atasco?
2: Sí.
4: Van per la quarta temporada ja.
2: Molt bé.
4: Bueno, molt bé, jo
2: quina tasca, no... com el seu Barcelona.
4: Sí, jo no, però no, crec que cada... crec, diria jo, que cada temporada és una tasca, però no me... Faran no m'ho un... cas perquè no l'he mirat.
3: Faran una quilleta d'aquí poc.
4: Però bueno, Pepe perquè... Villuera, aquesta temporada.
2: Sí,
4: em fa gràcia la trama.
0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Gospel Viu actuarà davant del Papalleó 14 en una participació a l'Estadi Olímpic. El projecte Gospel Sense Fronteres coneix formacions de Palafolls, Granollers i Girona. Ha estat seleccionat per cantar durant la visita a Papal el pròxim 9 de juny a Barcelona. Una coral de 32 veus escollides interpretarà temes propis i també acompanyarà l'artista Álvaro Soler en el seu èxit Bajo el mismo sol. Ho faran davant de milers de persones. L'actuació tindrà lloc a 1:15 de la tarda i representa una fita internacional per la trajectòria del grup palafollenc.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada, n'hi ha d'altres. Els veïns del carrer Passada intensifiquen la lluita legal i social contra la benzinera de Plenoil. El col·lectiu de veïns que s'oposa a la nova estació de servei al nucli urbà ha contractat un advocat especialista en urbanisme per estudiar les vies legals per frenar aquest projecte. Durant una reunió al teatre, els afectats van decidir organitzar una recollida de signatures i mobilitzacions ciutadanes per pressionar políticament tots els partits. També han creat un perfil a Instagram per alertar del risc de seguretat, la proximitat a zones residencials i l'augment del trànsit de vehicles pesants que suposaria aquesta instal·lació. I avui hi ha una nova jornada de vaga, en aquest cas a les biblioteques i també a les escoles. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha iniciat avui una vaga indefinida de caps de setmana per denunciar la falta d'inversió i els salaris baixos del sector. Aquesta mobilització s'ha sumat a la vaga de mestres que a Palafolls ha tingut un impacte notable a tots els centres. Els sindicats de mestres han anunciat ja noves aturades de cara al 9 de juny, després que la majoria de treballadors rebutgessin el darrer preacord amb Educació.

I avui també parlarem de les dades de l'atur que s'han reduït aquí a Palafolls en 28 respecte al mes de maig de l'any passat. Segons les dades, el municipi ha tancat el maig de 2026 amb 365 persones sense feina. Això suposa una evolució positiva del mercat laboral local en l'últim any. Malgrat que respecte a l'abril hi ha hagut un repunt mínim de dues persones, la taxa d'atur registral es manté en un 7,04%.

0: I avui parlarem de la piscina municipal que obre la temporada el pròxim 12 de juny i també dels descomptes que hi haurà aquest any a Marineland pels habitants de Palafolls. L'equipament municipal, la piscina, oferirà una jornada, com sempre, de portes obertes el pròxim divendres i estarà activa fins al setembre de 10 a 7 de la tarda. Com a novetat, els residents ja no hauran de presentar el volant d'empadronament a l'Ajuntament, tampoc per accedir als preus especials del Parc Aquàtic Marineland. Per obtenir els descomptes, només s'hauran d'identificar les taquilles amb el seu DNI. I pel que fa al temps, aquesta tarda hi haurà grans clarianes, tot i que al Maresme nord encara hi haurà algunes nuvolades que mig taparan el cel. No s'esperen precipitacions, el vent serà fluix de component sud-oest i el mar estarà en estat de marejola, maries de mar de fons. Les temperatures màximes baixaran i aniran dels 20 als 23 graus. A Palafolls el cel estarà molt ennuvolat, amb temperatures que baixen, les màximes fins als 23 graus i les mínimes fins als 14. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres i ho fem parlant de cultura perquè Gospel Viu actuarà davant del Papalleó 14 a l'Estadi Olímpic. El projecte Gospel Sense Fronteres de Gospel Viu està convidat a participar en la visita del Papalleó 14 el pròxim dimarts 9 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Aquesta actuació s'emmarca en la celebració del 20è aniversari del projecte que aplega les formacions de The Gospel Viu Choir, el Gospel Project de Granollers i el Heaven on Earth Gospel Choir de Girona. Per aquesta ocasió s'ha realitzat una selecció de 32 veus dels tres cors. La seva intervenció a l'estadi inclourà la interpretació de dos temes propis de caràcter dinàmic i potent, a més d'un dels moments més destacats de l'actuació, i és que el grup acompanyarà l'artista Álvaro Soler en la interpretació del seu conegut èxit Bajo el mismo sol. En aquest sentit, Moisés Sala, director de la formació, ha destacat que estan molt contents i satisfets d'haver estat cridats per participar en aquesta celebració.
1: Actuarem un grup de 32 veus, actuarem sota el nom de Gospel Sense Fronteres, que és el projecte d'acció solidària a favor de la infància que ens uneix des de fa més de 20 anys en aquesta previgília dins de l'Estadi Olímpic, i la veritat és que estem molt emocionats, estem molt contents i cantarem dos temes i a més acompanyarem a Álvaro Soler amb la seva cançó Bajo el mismo sol fent els cors. Són aquelles coses que et passen un cop a la vida. Estem molt emocionats, no només per actuar davant de tants de milers de persones a l'Estadi Olímpic, que estarà ple a vessar, sinó una miqueta pel que suposa aquest any.
0: L'actuació de la formació està prevista per un quart de set de la tarda, just després de l'himne creat expressament per l'esdeveniment. El grup estarà acompanyat a l'escenari per una banda musical creada per la cita pels productors Pablo Cebrián i Max Miglin. Aquesta participació suposa una fita històrica per la trajectòria del projecte Gospel Sense Fronteres, que des dels seus inicis, l'any 2006, ha portat aquest gènere arreu del món. Altres artistes que han estat escollits, com Gospel Viu, són Sabor de Gràcia, Conchita, Beret, Alfred García, Siloé, l'Escolania de Montserrat i també Sergio Dalma. Parlem d'altres qüestions ara mateix, i és que els veïns del carrer Passada intensifiquen la lluita contra la nova benzinera de Plenoil amb noves accions legals i socials. El grup de veïns i veïnes de Palafolls que suposa la construcció d'una nova estació de servei al nucli urbà ha fet un pas endavant a la seva estratègia de resistència. Aquest dimecres el col·lectiu va mantenir una reunió al teatre per compartir la informació tècnica recopilada fins ara i organitzar les pròximes passes per intentar aturar el projecte. Davant la sol·licitud de llicència ambiental presentada per l'empresa Plenoil per instal·lar-se al carrer Passada número 15, els afectats han decidit professionalitzar la seva protesta. Entre les novetats més destacades hi ha la contractació d'un advocat especialista en urbanisme per estudiar les vies legals que permetin frenar la instal·lació. A més de la via jurídica, el grup treballarà en dues línies d'actuació paral·leles. D'una banda, la pressió política, ja que volen buscar el compromís de tots els partits al plenari per evitar que el projecte tiri endavant, i d'altra banda, la pressió social, perquè el col·lectiu ja ha iniciat una recollida de signatures i no descarta dur a terme mobilitzacions ciutadanes pròximament. Per tal de fer arribar el seu missatge a més gent, els veïns han creat un perfil a Instagram amb l'objectiu de d'alertar sobre els riscos que, segons denuncien, suposaria la benzinera. Segons ja van avançar a Ràdio Palafolls, aquests són la proximitat a zones residencials, l'augment del trànsit de vehicles pesants i una afectació directa a la qualitat de vida del poble. Els veïns argumenten que Palafolls ja té prou oferta de combustible, actualment n'hi ha 4 en servei i una 5a en construcció, i que el projecte de Plenoil no aporta cap valor afegit. Defensen un model de nucli urbà lliure d'aquestes instal·lacions per protegir la seguretat i el descans del veïnat. Actualment el projecte es troba en període d'exposició pública durant 30 dies, moment en què els interessats poden consultar la documentació a l'Ajuntament o a la seu electrònica per presentar-hi al·legacions. I les biblioteques de tot Catalunya han iniciat una vaga indefinida que se suma a la protesta dels docents. Aquest divendres, el personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya ha començat una vaga indefinida que afectarà totes les biblioteques públiques del territori els divendres i els dissabtes. La mobilització, coneguda com a Marea Negra Bibliotecària i convocada pel sindicat CGT, denuncia mancances estructurals històriques, salaris baixos i la falta d'inversió en el sector. A hores d'ara, encara no s'ha confirmat si la Biblioteca Enric Mir se sumarà a aquesta aturada, que arriba en un moment clau per tots els estudiants que preparen la selectivitat prevista pels dies 9, 10 i 11 de juny. Aquesta nova convocatòria de vagues s'afegeix a la que mantenen els docents de les escoles públiques de tot Catalunya.

Comptar aquestes, han fet vagar el 32,15% del professorat i el 75,1% de l'alumnat. A banda de la jornada d'avui, els sindicats d'educació ja han anunciat una nova jornada de vaga pel pròxim 9 de juny, coincidint amb l'inici de la selectivitat i també amb la visita del Papalleó 14 de Barcelona. Parlem ara d'economia, perquè l'atur ha baixat a Palafolls en comparació amb l'any passat i se situa actualment en les 365 persones a què passa mes de maig. Segons les últimes dades publicades per l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, Palafolls ha tancat el mes de maig amb un total de 365 persones sense feina. Aquesta xifra representa un lleuger increment de dues persones respecte al mes d'abril, quan hi havia 363 aturats, i deixa la taxa d'atur registrada al municipi en un 7,04%. Tot i que aquest petit repunt mensual, la comparativa anual mostra una evolució positiva del mercat laboral local. Si ens fixem en les dades del maig del 2025, Palafolls comptabilitzava 393 persones sense feina. Això significa que en l'últim any el nombre d'aturats al nostre poble ha disminuït en 28 persones. L'informe de l'Observatori també detalla el comportament de l'atur en altres municipis veïns, on la tendència durant aquest mes ha estat majoritàriament a la baixa. A Malgrat s'ha registrat 775 aturats, una davallada significativa respecte als 802 del mes d'abril. A Tordera la xifra se situa en les 907 persones sense feina, reduint la xifra dels 933 del mes anterior. I Santa Susana també experimenta una millora amb 136 aturats, 3 menys que l'abril. En l'àmbit comarcal, el Maresme ha acabat el mes de maig amb un total de 18.331 persones inscrites a les llistes d'atur. I abans d'obrir la nostra hemeroteca hem de parlar de la piscina municipal, perquè ja té data d'obertura de les seves portes. Palafolls ho té tot a punt per l'inici de la temporada de bany i ja sabem que la piscina municipal obrirà el pròxim divendres 12 de juny amb una jornada de portes obertes per tothom. L'equipament estarà obert fins al 6 de setembre oferint servei de dilluns a diumenge en un horari ininterromput de 10 del matí a 7 de la tarda. Com a novetat d'aquest 2026, la piscina obre les portes abans del que era habitual, tot i que també acabarà la temporada més d'hora al setembre. Els usuaris poden ja consultar els preus per les entrades diàries, també els paquets de 10 sessions i els abonaments d'estiu o familiars que es podran adquirir directament a la taquilla. A més del bany, la piscina també ha programat els seus tradicionals cursets de natació que es faran del 6 de juliol a l'1 d'agost. Les sessions seran a la tarda de dilluns a divendres amb opcions d'inscripció quinzenal o mensual. D'altra banda, i coincidint amb el fet que el parc aquàtic Marinel Anys ha obert les seves portes, els residents també podran gaudir de preus especials per accedir-hi aquest any. La gran novetat facilita l'accés a aquests avantatges i és que ja no caldrà demanar el volant d'empadronament a l'Ajuntament. Per obtenir el descompte, els veïns i veïnes només s'hauran d'adreçar les taquilles del parc i acreditar la residència mitjançant el DNI original. Aquesta simplificació administrativa permetrà als palafollencs gaudir d'entrades diàries a partir de 17 euros per majors de 5 anys o amb abonaments mensuals per juny o juliol des de 60 euros.

Obrim l'hemeroteca d'avui ara per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, 58 persones van donar sang i plasma a Palafolls. Aquell diumenge es duia a terme una nova donació de sang i plasma. El MIT, com és habitual, va ser l'espai on es va dur a terme aquesta campanya, que va acollir 55 persones que van anar a donar sang i 3 plasma. Recordem que es calcula que cada dia es necessiten un miler de donacions per mantenir estables les reserves de sang per ús mèdic, perquè la sang no es pot fabricar. A l'estiu aquestes donacions baixen per la mobilitat de la gent. La propera donació en aquell moment no seria fins d'aquí a unes setmanes. El 2021 va morir la conductora d'un turisme en un accident a la Nacional 2 a Tordera. Hi havia una nova víctima mortal a les carreteres de la nostra zona. L'accident va tenir lloc aquell matí al punt quilomètric 685 de la Nacional 2 a Tordera. Es tracta del tram que estava en obres en aquell moment i, segons els Mossos, l'avís s'hauria rebut poc minuts abans de les 7 del matí. Segons va informar Trànsit, per causes que s'estaven investigant, s'havia produït la sortida de via del turisme i, a conseqüència de l'accident, va morir la conductora, una veïna de Sant Hilari Sacalm, de 32 anys. Arran del sinistre es van activar diverses patrulles de Mossos, 4 dotacions de bombers i 2 unitats del sistema d'emergències mèdiques.

Finalment, el 2016 van apunyalar un jove a la zona d'Oci de Malgrat. Aquell dissabte, a primera hora del matí, al voltant de les 6, un jove de 25 anys i veí de Granollers va rebre una ganivetada a l'abdomen poc després d'haver sortit d'una discoteca. En concret, l'agressió va tenir lloc prop d'un pàrquing de l'avinguda Colom i per motius que en aquell moment s'estava investigant la policia. La víctima es trobava ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron. Estava greu, però fora de perill. Un amic seu, també agredit durant la baralla, va rebre ferides lleus al cap. Aquest representava un nou cas d'agressió a Malgrat de Mar amb la zona d'oci nocturn com a taló de fons. Cal recordar que des d'aquell mes de novembre, és a dir, feia mesos, un jove de Montcada i Reixac es trobava ingressat en coma després també d'haver estat apallissat a la sortida d'aquesta mateixa discoteca.

0: És moment ara de contactar amb el nostre company Jordi Pratsavalls, qui, com sempre, té tots els detalls de les propostes culturals d'aquesta setmana. Hola, Jordi, bona tarda.
1: Hola, Melina. Avui destacarem un parell de propostes dins la Setmana de la Natura al municipi veí de Malgrat de Mar. Per una banda, demà dissabte hi ha el degoteig de paraules. Es farà a partir de les 11 del matí al Molí de la Sal. Es tracta d'una lectura temàtica a càrrec del Club de Lectura de la Biblioteca La Cooperativa amb l'acompanyament musical de l'Aula de Música Contrapunt. I després, de cara a diumenge, el taller d'anellament d'ocells, que també es farà al Molí de la Sal a partir de les 10 del matí i a càrrec de l'ornitòleg Joan Carles Abella. Un parell de propostes en aquests actes que s'allarguen a Malgrat de Mar en motiu de la Setmana de la Natura.
0: Gràcies, Jordi.

0: I amb el nostre company meteoròleg Quim Serra, el que fem és ampliar la previsió meteorològica per avui i també pel cap de setmana. Hola, Quim, bona tarda.
1: Aquest migdia estem tenint una situació meteorològica encara amb molts núvols, núvols abundants, però sense precipitacions, ja que el Maresme, de fet, en aquesta tarda tampoc esperem que arribi a ploure a la major part de la comarca, sense descartar alguna gotellada que podria arribar al terç nord, cap a la zona de Tordera o Palafolls, al llarg d'aquesta mitja tarda. Tot plegat, ben poca cosa en conjunt, la tarda es presenta més assolellada que al matí, a excepció, com dèiem, del Maresme nord, on continuaran els núvols i els vents, per la seva banda, bufaran fluixos de component sud, amb unes temperatures que avui són agradables, més fresquetes respecte als d'ahir, sobretot han baixat les temperatures nocturnes fins als 10 graus de mínima a la zona del Montnegre. Aquest cap de setmana, però, tornarem a recuperar valors preestiuencs. De fet, demà pujaran entre 4 i 5 graus les màximes. Per tant, tornem a tenir valors cap als 27-28 graus a l'interior del Maresme i al voltant dels 25, a prop de la costa, fins tot puntualment als 26, amb vents que bufaran fluixos i amb una situació marítima que s'ha de mantenir doncs força tranquil·la a tota la costa de la comarca. Amb domini del sol, si bé hi haurà núvols prims de cara a demà passat, aquests núvols prims es poden fer una mica més densos, arribarà també una miqueta d'aire més fresquet en el cel i això farà que la temperatura pugui recular una mica, però poca cosa. De fet, dilluns començarem la nova setmana amb temperatures encara més altes i màximes que superaran els 30 graus en molts punts de la comarca.
0: Gràcies, Quim.

Acabem l'informatiu d'avui repassant quins han estat els titulars més destacats. Gospel Viu actuarà davant del Papalló 14 en una participació històrica a l'Estadi Olímpic. El projecte Gospel Sense Fronteres coneix formacions de Palafolls, Granollers i Girona. Ha estat seleccionat per cantar durant la visita papal el pròxim 9 de juny. Una coral de 32 veus escollides interpretarà temes propis i acompanyarà també l'artista Álvaro Soler en el seu èxit Bajo el mismo sol davant de milers de persones. I els veïns del carrer Passada intensifiquen la lluita legal i social contra la benzinera de Plenoil. El col·lectiu de veïns que s'oposa a la nova estació de servei al nucli urbà ha contractat un advocat especialista en urbanisme per estudiar les vies legals per frenar aquest projecte. També han creat un perfil a Instagram per alertar dels riscos de seguretat, la proximitat a les zones residencials i l'augment de trànsit de vehicles pesants que suposaria aquesta instal·lació. I el personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat aquest divendres una vaga indefinida de caps de setmana i divendres per denunciar la falta d'inversió i els salaris del sector. Aquesta mobilització se suma a la vaga de mestres que avui també s'ha fet al nostre municipi i arreu de Catalunya. Avui també hem parlat de l'atur i és que a Palafolls s'ha reduït el nombre de persones aturades en 28 respecte al maig de l'any passat. Segons les dades, el municipi ha tancat el maig de 2026 amb 365 persones sense feina, el que suposa una evolució positiva del mercat laboral local en l'últim any. Malgrat que respecte a l'abril hi ha hagut un repunt mínim de dues persones, la taxa d'atur registral es manté en un 7,04%. I la piscina municipal obrirà la temporada el 12 de juny i Marineland simplificarà els seus descomptes. L'equipament de Palafolls oferirà una jornada de portes obertes el pròxim divendres i estarà obert fins al setembre de 10 a 7 de la tarda de forma ininterrompuda. També com a novetat aquest any, els residents ja no hauran de presentar el volant d'empadronament de l'Ajuntament per accedir als preus especials del Parc Aquàtic Marineland.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 5 de juny del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Recordeu que aquestes notícies i moltes més les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem dilluns amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Gimnàs per la gent gran. Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93-762-0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.